0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Bé, de tot el que comença té un final. Més que un final, en este cas, un punt i a part. Tanquem temporada d'estiu este divendres, Gemma.
3: Sí, i un goig compartir, a més, tantes vesprades, amb tanta bona gent, companys estupendos, amb tu, en un Joaquim. Tanquem la paradeta i ho fem per tot lo alt, a més, de programa festiu de divendres. Vinga, comencem!
4: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: Com vaig a divendres en directe, com cada dia, a les 4 i 10 de l'horatge, ja vegeu que poquet ens ha durat aquesta alegria, el pelet que hem baixat les temperatures ahir, tot dins de la talbana que està fent este estiu, que ha vingut forte. I tampoc hi ha durat, que avui tenim de nou un dia dur de calor, molta radiació solar, molta precaució, molta protecció. De cara a la matinada i la nit sembla que no serà tan calorosa, però el cap de setmana tornarem a tindre les màximes a l'alça de cara a dilluns. Inclús serà pitjor. La previsió és que a l'interior se puguin superar inclús els 40 graus.
3: Ai, ai, ai, quina calor a partir de dilluns, però tenim tot el cap de setmana per davant i bona cosa de ganes de fer plans. Vos compartim algunes propostes, que arranca amb força la Fira de Juliol de València al mateix temps que conclouen els gay Games. A Alacant comencen les festes a Dénia amb els Bous a la Mar i bons concerts també, i a l'Alfàs del Pi el festival de cine amb tot el glamour en un marc incomparable. I a Castelló, pues, acaben les festes del Grau i els concerts, però a partir d'ara el Club Nàutic també del Grau hi haurà uns d'altres i molt interessants, o el Miau de Fanzara, o el Festival de Jazz de Peníscola. Ara vos ho contem.
2: I quin orgull tindre així la nostra terra a Benaguasil, més concretament una firma de moda com Isabel Sánchez, que triomfa en tot el món, que no para de rebre reconeixements. Ara els premis de l'Acadèmia de la Moda Espanyola han guanyat el seu guardó a més prestigiós, el de millor col·lecció, una fita més en la trajectòria d'Isabel Sánchez, reconeixent la seva creativitat, excel·lència artesanal i la seva innovació constant. Isabel i la seva filla Paula capitanegen la firma. Tenen un llenguatge propi, una identitat d'èxit internacional, i en elles serà un gos parlar de moda i felicitar-les. El seu premi serà cap a les 5 i 10.
3: Cert que sí. I vinga, que ens anem de vacances i el coset ho sap. Per este últim dia de temporada, Fran Surimi ens proposa un joc. Una barreja de joc de memòria i una prova de quant de friquis podem ser i podem ser-ho molt. El joc de la cançó de l'estiu diu que tots podem participar i posar a prova els nostres coneixements sobre aquelles cançons amb ball o sense que sonaven en verbenes, xiringuitos i altres garitos d'estiu des de fa uns anys. Au, mare meva!
2: Sí, però avui també és dia de fer memòria. És dia de recordar i no permetre que l'oblit faci el silenci. Avui fa 20 anys, poc després de l'una de la vesprada, d'un 3 de juliol de 2006, un tren de la línia 1 de Metro València va descarrilar pocs metres abans d'entrar en l'estació de Jesús.
5: Comencem este temps de notícies amb una última hora.
6: Notícia de balanç provisional, que serien més de 30 víctimes mortals.
3: L'accident va causar la mort de 43 persones i altres 47 ferides. I tot i només 3 dies abans de la visita del Papa a València, es va convertir en l'accident de metro més greu d'Espanya. Les afectades i els familiars de les víctimes van travessar un camí marcat pel dol inesperat, per una instrucció plagada d'incògnites i per una recerca del reconeixement públic de la culpa dels dirigents d'aquell moment. Durant 13 anys, cada 3 de juliol, l'Associació de Víctimes es va concentrar per a demanar justícia i, finalment, al 2020, van arribar les sentències, la sentència condemnatòria més en concret. Mar Hernández, com estem?
7: Bona vesprada, doncs fem un repàs. Exacte, perquè aquell va ser un accident tràgic, marcat pel dolor, per la tristesa, però també per la falta d'acompanyament que sentien les víctimes, la manca de sensibilitat que percebien i les maniobres polítiques en aquell moment.

0: Vinga, va, que tenim el cos de divendres, tenim el cos de vacances, tanquem temporada, fem un moment l'ànim alt i però tot, a veure, en un espai radiofònic variat com este. I miscel·lani, això és una macedònia
1: eclàctic,
0: radiofònica.
1: Eclàctic.
0: I qui és l'alegria de l'Horta? Qui és el xicuelo de Dénia que ve a portar-nos sempre alegria i bon humor?
1: Molt bona vesprada, bona vesprada, companys.
0: És com ja també a Mar, perquè
1: sí,
0: no,
1: dit, Mar,
0: no sé què vas a fer-nos.
1: Clar, avui anem a fer moltes coses, anem a parlar de moltíssimes coses.
0: Sí.
1: Des de coses que han marcat la nostra cultura més pop i la cultura d'internet, fins a un joc que vos proposarem més endavant, en el que vull que vos mulleu, en el que participeu, i posarem a prova els vostres coneixements musicals o la vostra memòria musical, millor dit.
2: Ai, senyor.
1: Esta és una secció dedicada molt als 2000, als 90 i als 2000.
0: Molt bé. I vos proposem a també vosaltres que esteu escoltant-nos també jugar i tratar d'endevinar, que crec que la cosa va de icòniques cançons de l'estiu.
1: Sí, sí, no? Va per ahí la cosa. Per
0: igual
1: per la
0: recordem
1: cosa.
0: O no, però volies arrencar en un temàs,
1: sí,
0: que això és una meravella, que els Javis hagin posat el foco en esta història, ja et fa una idea de lo important que és també per a la nostra memòria col·lectiva.
1: Totalment, totalment, i escoltem Aquí no hay quien viva, aquesta cançó de Conflictes d'escala, no? D'aquella famosa sèrie.
2: Veïnat a la Gresca.
1: Veïnat a la Gresca, perquè avui tirem d'hemeroteca. Esta setmana s'ha complit l'aniversari d'un fet històric per a la cultura del mem, perquè fa 19 anys la televisió ens va regalar un dels moments més mítics. Naixien Isabel i Vicenta, o millor dit, les veïnes de València.
3: Una vecina del centro de València lleva años denunciando agresiones, acoso y quemas, Isabel.
4: Nos rocía con orines y productos químicos.
5: ¿Les pides ayuda a Los Ángeles?
4: Por supuesto. Y ellos me dicen que tranquila, que ellos están conmigo y con mis hijos. Está diciendo a mí. Sin ser nada de eso yo.
6: Aquí no hay quien viva.
1: Esta era la denuncia que feia Vicenta a la televisió, al Canal 4, en el que hi ha programa Callejeros, que tot el món recorda, i era un 29 de juny del 2017, quan un conflicte entre dos veïnes va deixar de ser un problema d'escala per a convertir-se en patrimoni audiovisual. I és que aquestes veïnes no només es van contar la seva història, sinó que també es van regalar frases mítiques i un univers molt particular que va guanyar el cor, no? El nostre cor.
2: Totalment.
1: El cor de totes i tots.
2: En primer lloc, la nostra perplexitat.
1: També, també. I és que darrere de tot aquell fenomen també hi havia una realitat molt més divertida.
2: Ai.
1: El cas va acabar en els jutjats, sí, i després d'anys de procediments, la justícia va donar la raó a Isabel, la que hem escoltat en l'àudio, que havia denunciat l'assetjament continuat que patia per part de la seva veïna, Vicenta. I ara, 19 anys després, la història farà el salt a la ficció.
2: És que flipes, això. És una fantasia.
1: Increïble.
2: Sí, increïble. Sense igual.
1: Sense igual. Però qui ho farà? Faran Los Javis, que s'han encarregats de produir una sèrie inspirada en este cas. Els creadors de La Llamada, La Veneno, La Mesías, ja treballen en un nou projecte que prendrà com a punt de partida la història de les nostres veïnes més famoses, les veïnes de València. I encara no se sap qui interpretarà ni Isabel ni Vicenta, ni quan s'estrenarà, però només coneixem l'univers dels Javis. Jo trobo que ens podem imaginar que serà molt més que una simple comèdia, això, veritat?
2: Jo m'he veig a una Candela Peña. Aquí te
7: podria ser. Jo és que vull recordar que en una de les promos que van fer en el seu moment de la sèrie dels Javis també, Paquita Salas, crec que va ser en el moment que va passar a la plataforma Netflix, va ser el mateix Bryce F, que feia de Paquita Salas, qui va imitar eixes que és tan famós de les veïnes de València.
2: Amb una borsa de plàstica.
7: Amb una borsa de
2: plàstica.
7: Amb tota la indumentària, tot.
2: Igual és. Portaven ahí dins ells, eh?
1: Igual, això ja és una pista de que podria ser el mateix Bryce F que a través de Paquita Salas interprete el conflicte veïnal. Ostres, no és mala, eh?
7: Seria fantàstic.
1: Paquita Salas tenint un conflicte veïnal.
2: A
7: més, seria retornar aquell producte més primigeni dels Javis que ens encanta, no?
1: I recordem,
2: home, ens va conquerir la Paquita.
1: I recordem que ells fa uns mesos van anunciar una catifa vermella que Paquita Salas tornaria. Perquè la gent vol que torni Paquita Salas.
2: Home.
1: I si Paquita Salas torna en forma d'Isabel i Vicenta de les veïnes de València?
2: Mira, muero de amor.
7: M'encantaria.
0: Fantàstic. A més, hem llegit estos dies que es complia el 10 aniversari, hem escoltat al fill d'Isabel fer un tuit també, clar, des de la vessant de dir, clar, han passat quasi 20 anys, el xiquet era una criatura, i clar, el va traumar, clar, ens ho prenem rar, tot sí, té una vessant molt còmica, no? Realment, no? Molt de comèdia i això, però que aquesta criatura ha crescut en un infern, és que realment, perquè aquesta dona, la Vicenta, i la vau veure quan anava cap al judici, és una dona...
1: Què imposa? Anem a deixar-ho ahí. Sí, què imposa?
7: És que la convivència veïnal, mare meva.
0: Hi ha una cosa esperant, serà format documental, serà format sèrie.
1: Serà format sèrie.
0: Sèrie.
1: Sèrie.
2: Sèrie del seu estil particular, colorit.
1: Javiesco.
2: Però bé, ens agrada tot.
1: Ja que estem parlant de moments televisius que han passat a la història, segur que també recordeu este altre.
8: Se m'he equivocado de producto y... He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche, que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
7: Wow.
1: Tòxic, tòxic el que va fer esta xica.
2: A més parla d'una manera que ja dius qui li donarà a esta dona el permís per tocar aquestes coses?
7: És que té tantes capes este vídeo.
1: Moltes, moltes. Però penseu que han passat ja quasi 20 anys d'este moment.
2: Ja fa 20 anys també d'estar.
1: Sí, i encara hi ha gent que quan fa alguna cosa malament continua dient allò de... Vamos, que la lia parda. En 2008, Nerea, una socorrista de Sant Sebastián de los Reyes, Madrid, feia el salt a la fama per barrejar per error diversos productes químics per a mantindre, per al manteniment d'una piscina comunitària que va obligar l'evacuació dels veïns. Va acabar molt malament, va acabar liant la parda. Sí. La seva espontània reacció davant la càmera va recórrer internet, convertint-se en un grans memes de la televisió.
7: Sí.
1: Però el que poca gent sabia és que aquella escena, igual que el fill de les veïnes de València, li ha portat un autèntic infern, un autèntic mal de cap a la protagonista.
7: Ai.
1: Sí, la va obligar a amagar-se durant molts anys a casa per protegir la seva identitat.
7: Ai, pobra.
1: Però ara la història torna a ressorgir, però amb un final feliç, perquè la justícia acaba de condemnar a 3 Media a indemnitzar-la amb 50.000 euros.
2: Pagar-me! 20 anys després que la justícia també
7: és... Sí que és lenta, eh?
1: Sí,
2: 20 anys de patiment fins a... Pues mira, que si us disfruta els 50.000...
1: Sí, i tot això ve perquè durant anys la cadena ha utilitzat la imatge de Nerea, d'esta xica amb aquestes declaracions, bé, pues en un to burlesc, no?, i fent un poc de mofa sobre la seva imatge. De fet, també van crear un personatge en A3 Media per a un programa que imitava... de forma burlesca, a esta xica, Nerea.
2: Comprenc.
1: Era una espècie de gag que li feien, una paròdia. Així que, clar, Nerea ha decidit denunciar-ho
2: i
1: portar-ho a tribunals.
2: Ella les declaracions les va fer perquè ja va volent en el seu moment.
7: Clar, conscientment.
2: El que passa que després...
7: S'ha fet la bola més gran.
1: Sí, sí.
2: Van calar fons i s'ha fet molt d'humor.
1: Molt d'humor,
2: no
1: sí.
2: No sempre humor... a lo millor considerat, però s'ha fet molt d'humor amb això.
1: Clar, i també tot això m'ha fet reflexionar, no?, que és molt fort com 30 segons en la televisió et pot marcar per a sempre la teva vida i d'una forma negativa. Clar,
7: total.
1: O sigui, quan passa això a ser de domini públic, no?, la gent ho gasta de la manera que vol, en aquest cas d'una manera un poc dolenta cap a tacant la seva imatge, i la xica no va ser molt ben parar,
7: no,
1: evidentment.
7: Sinó quantes frases recordem nosaltres dels programes de zapping, no? Per començar, de les vecines de València, per exemple. També està, vull dir, és que ja no són teues eixes paraules, són... de la gent,
2: de domini públic,
7: del domini públic.
2: I això es fa 20 anys que no està bé les xarxes conforme ara, que era la televisió i avant, que ara històries memes d'estes n'hi ha cada 2x3.
1: Clar, però ara, com cada 2x3 tenim una, igual passen més desapercebudes, no?
7: És possible. Perquè n'hi ha moltes.
1: Clar,
7: sí.
1: Clar, i això també...
0: Sí. Sí, no, digues. Estava recordant que per exemple, el programa Callejeros va ser una font, no digues, inesgotable, però hi havia molt, el Metxero de la Lole...
2: Sí. I de passatges friquis, sí.
0: Uns personatges que passaven per allà, perquè lo de les vecines que trobava que va ser va arrencar en un Callejeros.
7: En Callejeros, precisament.
0: I el cas de Nerea no sé si va ser també... No, no, Callejeros, bueno, però...
1: Informatius d'Antena 3.
0: Clar, jo estava reflexionant el que estava comentant Gemma, és a dir, si ella fa les declaracions diguem conscient que és una televisió, no són imatges, diguem, robades i allò, clar, fins a quin punt també... A mi m'agrada que la justícia li ha ja dit que Antena 3 que pagui 50.000 euros d'entrada, me mola. Però que també pensa i dius... anem a... I un programa d'humor, tu eres guionista, un programa d'humor, tu veus això i li traus la punta, igual que li la vas traure... en un mozapping a Ani Gartiburu, la pobra també,
1: exacte.
0: O com es deia aquella xicona que feia allò del cine, que no me'n recorde, que sabeu que ho feia Paco León?
2: La model,
0: la pobra d'això. Vull dir-te, fins a quin punt la creativitat...
2: Bueno, i Ana Obregón i sus posados de Mallorca, també ha tingut 30.000 gags.
0: Que per burla també has de tindre, diguem, certa llibertat per a poder, diguem...
1: Apropiar-te, no?
0: Un poc humor bizarro, que és el que feia, diguem, este perfil de programa. De tota manera, muy bien,
1: molt bé.
0: Ara, també és de veres...
2: Raquel Revuelta.
0: Muy bien.
1: Raquel Revuelta, exacte.
7: Ah, mira,
1: exacte.
7: Muy bien.
1: Raquel Revuelta.
0: Igual, si no estava preparada la xica per a manejar els productes, pues, xica...
1: Igual, no haver tocat res.
2: Però I bé. També que després el públic se quedem en unes frases i no en les altres, i fem gags i rixes d'unes i no d'unes altres, d'una forma aleatòria, ben bé, per què?
7: Totalment.
2: Unes quallen i altres no. No tenim la fórmula.
7: Com funciona el fet de viralitzar, no?, en aquell moment i ara, no?, aquestes frases.
1: Sí, la veritat que no tenim... Exacte, no tenim una fórmula secreta, no sabem què funcionarà, què no funcionarà, però mira, el fet és que hi ha coses que sí que calen, sí que es queden i formen part de la nostra
2: memòria. Recordeu, a qui no li gusta un batisterio?
7: A qui no li va gustar?
2: A qui no li va gustar?
7: A qui no li va gustar?
2: Que n'hi ha coses que dius, per què és a quallar?
7: Que se n'han fet fins i tot cançons d'eixes frases, vull dir, és que la paròdia ja ha arribat a este nivell.
1: Arcarde, dame una caza, Arcarde. Vull dir, és que tenim molts momentassos.
9: És inolvidable, algo que és que no es pot escriure en paraigües.
7: En paraigües,
1: tirant cap a casa. Però bé, ara sí, acabem la secció fent-li un homenatge a un d'aixòs elements que marquen qualsevol estiu. Un moment, Tono, un momentet per a la música de Britney Spears i a veure si ens pots traure de l'estudi, ja que nosaltres no podem eixir, i porta'ns a la platja. Podem anar? Ara. Ens traslladem a la platja. Ens traslladem a l'estiu.
7: Ai, Eva, gavina, ai.
1: No em piques.
7: Que no puc estar prenent el sol, tranquil·lament, ai.
1: L'ensaladilla. Perquè tots els estius tenen un olor, un lloc i també una banda sonora. Eixa cançó que sona una vegada i una altra a la platja, al cotxe, en les festes del poble o al xiringuito. Eixa que acabes cantant i ballant encara que digues que no t'agrada.
2: Sí soy.
1: Ara bé, jo vull dir una cosa. Les cançons de l'estiu d'ara estan molt bé, no? Però les dels 90 i les dels 2000 tenen una cosa especial. Tenen una cosa que s'enganxa més.
7: Pot ser.
2: Tenen més temps. Han tingut més temps per agafar-vos.
1: Però jo no sé si serà perquè sonaven durant 3 mesos seguits o perquè pillaven en una altra època.
7: També.
1: Però bé, 20 anys després, continuem sabent-les de memòria. Així que vos poso a prova. Anem a fer aquest joc que hem comentat abans.
2: Sí,
1: ara mateix sonaran uns segons d'alguns himnes mítics dels 90 i dels 2000. I heu d'endevinar quina cançó es tracta.
2: Sí?
1: A veure qui té millor memòria musical. En casa vull que jugueu, per favor.
0: Eurovisió, Tito i intèrpret i tot.
1: Sí, no cal. Bueno,
2: una aproximació ja
1: valdria. Una aproximació en val.
2: Jo si digués des 80 a 90, igual millor. A partir del 2000, quina por.
1: Sí que coneixerà. En casa, jugueu tots. Poseu-vos al costat de la ràdio, de l'ordinador i a jugar. Vinga, anem a la primera pista.

0: Té molts anys, siguen... té molts anys.
1: Potser siguen les cançons més horroroses del món, les de John Lennon. Però sí, te claven el disc dur. Sí. Però després ell, després tu coneixies a ell, vosaltres som molt joves. Però, i ell era un solao.
0: Era un bonico.
1: Ell era un tio estupendo. No pot ser,
2: no pot ser Jordi Dan era el rei de les
1: supergrades.
0: Wow. No pot ser d'una altra manera. I és que comencem molt forts en la barbacoa de Jordi Dan, que sí. És de l'any 1994.
3: Ah, mira.
0: Una
3: ah,
0: sí? simple cançó sobre com fer una barbacoa entre amics va acabar convertint-se en un dels himnes més grans de l'estiu. De fet, conta la llegenda que la idea li va vindre precisament durant una barbacoa, cosa que no és d'estranyar tampoc, no? Ell va agafar un tovalló de paper...
1: L'inspiració en hechos reales.
0: Exacte. Va agafar un tovalló de paper, va apuntar les primeres frases i d'aquella ocurrència va néixer una cançó que encara sona 30 anys després. I és que Jordi Dan tenia aquesta fórmula perfecta, no? Una lletra fàcil, una coreografia senzilla i un tema que tots associem a l'estiu.
1: I una monyassa tenyida de
0: una
1: negre.
0: Una monyassa, també.
1: Que era un llustre, això, era un llustre.
0: Que visca Jordi Dan. Vinga, anem a per la segona. Va agafar un tovalló de paper, va apuntar les primeres frases i d'aquella ocurrència va néixer una cançó que encara sona 30 anys després. I és que Jordi Dan tenia aquesta fórmula perfecta, no? Una lletra fàcil, una coreografia senzilla i un tema que tots associem a l'estiu.
1: I una monyassa tenyida de negre.

0: però
1: i jo pensava que hi ha parts del meu cervell que les he mal utilitzat i ja no puc remediar.
2: No, no, ja estan podrides, ja estan intoxicades.
0: Pregunta en la arrel quadrada de no sé què, que no te la sabré dir, però ara pregunta en la lletra sencera de qualsevol cançó d'estes i te la cante de pe a pa, eh?
1: Aixina és. De pe a pa. Aixina som. Si vos hagueren ensenyat aixina les lliçons de matemàtiques.
0: Sona Cereje de la Sketchup, any 2002. Probablement la cançó de l'estiu més famosa que ha donat Espanya. I durant anys tots van cantar aquell A Cereje, A, de G. I a partir d'ahir ja mos perdem. De G, B, tu, de G, B, C, N, U, no, no, no, teníem, no tenim ni idea del que continua dient. Però la gràcia és que això sí que tenia un significat, este A Cereje.
1: Me dius?
0: Es va inclús bromejar, bueno, bromejar no, es va treure una teoria de que això era un càntic al dimoni.
3: Calla.
0: Sí, sí, sí, que li cantaven al dimoni. A més, no, no
1: des de lloc, el dimoni té mal gust.
3: No era Rapper's Delight, aquell...
1: Té mal gust.
2: Era bailó del dimoni.
3: De Sugar Hill Gang, això és una...
0: Sí,
1: sí, sí.
3: Això és de la meva època.
0: Què sabut és Ximo Rovira, per favor.
1: Ell de música de bona, de veritat, sí que sap.
0: Sí que sap. Bé, sí que va per ahí, Ximo. El significat d'esta cançó és que la conta, no?, que Diego, un xic que entra a una discoteca, el DJ li posa la seva cançó preferida, de Rapper's Delight. Sí, i ell entre la festa i que entre la festa, per dir, entre que portava dos copetes de més i que l'anglès no el dominava molt, intenta cantar-la però la destrossa completament i deia això de A Cereje, ja, de G. Què és el significat d'esta cançó? La me cantant una cançó en l'anglès d'ací, de casa, no?
1: És molt el meu anglès.
0: Sí, és molt el nostre anglès. Molt el nostre anglès.
1: Oh,
0: anem a fer la següent?
2: Vinga, va! Ui! Espera, espera, espera,
1: no,
2: espera,
1: espera.
2: Sí. No. Del lunes al domingo, no és es

0: tinc la ment hackejada per aquestes cançons.
1: Tens la ment
0: paladrida.
2: Mare Hernández, això no ho esperava de tu.
1: Aquí traguem lo millor de cadascú.
0: Sí, sí, el millor de la casa.
1: Efectivament, escoltem Torero de Chayanne, any 2002. Només són en els primers segons, ja hi ha algú que fa eixa coreografia amb el bracet, no?, de ole. I atenció, perquè molta gent pensa que la cançó parla de bous, però no, no parla de bous. Chayanne ha explicat en diverses ocasions que Torero és una metàfora de l'amor. El torero és aquella persona, segons Chayanne, que s'atreveix a jugar-se la vida per algú i que afronta la por i es llança a conquerir eixa persona, la persona que estima. La lletra parla del risc, de la valentia i de no rendir-se, però no parla de cap plaça de bous. No parla de bous.
2: Eixa profunditat de meter-me... Oh, meter-me en la
1: pàgina. Ens agrada més, veritat. Ens agrada més. Voleu més cançons?
2: Sí.
1: Vinga, va.
2: Ai, sí, està la bé.
0: Ostres. Jo n'està no caic, eh?
1: Titi, escolta'm un poquet més.
0: A veure.
3: És la mentirosa.
2: Clar, és de...
3: Sí,
2: de Teruel.
3: De Teruel, sí, com ho diuen? Cibera.
2: Cibera.
3: Quina és?
0: Mi colíssima dama.
1: Vinga, escoltem Bye Bye de David Cibera. Estarà 2023-2003 i anem a per la següent.
0: Ai, està... Jo crec que l'estic confonent.
2: No
0: tinc clar.
1: Escoltem-la. Escoltem-la.
4: La vida loca soñando.
1: Ai, Mar, no se la sap.
0: No se la sap.
1: Escoltem. Vive la vida del gusanito, però és que el gusanito...
2: Ai, gusanito,
1: sí, el gusanito este era estos típics de l'estiu que només sonaven en estiu i ja està. I, clar, gusanito...
2: Sense la solera de Georgie Dan.
1: No, sense la solera de Georgie Dan. I voleu que escoltem la última?
2: Va, la última.
1: Vinga, va, anem per la última.
3: Tío.
1: Esta es facilísima.
0: Ay, no me la sé, no. El inicio no lo identifique.
1: ¿Una rubia o canta?
3: Una rubia.
2: Sonia o Selena.
4: Sigo aquí esperándote que tu dulce boca me responde mis pies y yo sigo.
1: Paulina Rubio, any 2002, la cançó que la va portar a la fama internacional en el que va aconseguir milers i milers de... Bueno, milers igual no, però molts premis i molts reconeixements. Sobretot el reconeixement d'eixa fama, no?, que va arribar a Espanya des de Mèxic i va arribar a tot el món.
3: Reconeixement és nostre pel bon humor que ens has portat sempre. Gràcies, Franço.
2: Gràcies, Marc.
5: Som A Punt, la ràdio pública.

0: Les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Front a una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Albaida, 105.2. De tu a...

0: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb el trofeu Sa Majestat de la Reina de Vela des del Reial Club Nàutic de València, la cerimònia de cloenda dels Gay Games, la primera etapa del Tour de França a Barcelona, la jornada de tennis de Wimbledon, els partits de les seleccions espanyoles sub-19 i el partit del Mundial entre Canadà i el Marroc. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
1: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
1: De tu a tu.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Safor 103.5.
1: De tu a tu.

0: Ai, estimada, 5 i 10, última hora, sí, de l'últim programa de la temporada. Tenim ganes d'anar-nos de vacances, però també tenim ahir el Monillo de dir ai, ens encanta la ràdio compartir-ho amb vosaltres. I què millor per a aquesta última hora, per a rematar temporada, que la companyia que tenim així. Estàvem parlant...
1: No saben elles la il·lusió que ens feia, Ximo.
0: Un muntó, a més que hagin fet l'esforç en el calendari, l'agenda tan complicada que tenen, de vindre a fer un lloquet així a la Ràdio Pública Valenciana, i a més en este dia per a nosaltres, i també espero que per a vosaltres que siga realment molt especial. En elles estàvem parlant de... d'implantació, de negoci, de creixement, de talent, de premis... És que, bueno, presenta-nos-les, que sí, ja mira, tenim moltes ganes.
1: Fa més de 3 dècades que la dissenyadora valenciana Isabel Sanchís va començar en el seu taller a Benaguasil. Avui, juntament a la seva filla Paola Maí, que són les convidades que tenim a continuació, triomfa en el món amb els seus dissenys. Les col·leccions arriben a clients de més de 46 països, amics i amigues. Han desfilat en la Setmana de la Moda de París, per exemple. En definitiva... s'han convertit en una... en unes ambaixadores de la moda valenciana amb la major projecció internacional en el món de la moda. I ara estan de celebració, Ximo.
0: I quina celebració, perquè quan ho sapiguérem, va ser el passat dia 30, el dimarts passat, van rebre el Premi a la millor col·lecció 2026 que atorga l'Acadèmia de la Moda Espanyola, que dius, bueno, si no saps molt de moda, dius, no, és un premión... És un premi que crec que reconeix tant la creativitat, la part industrial, la part de personalitat, a més, i una trajectòria com la d'Isabel Sánchez, que és un nom, clar, que és ella, però que també és una família. Una família que, conforme ens ha explicat Gemma, ja porta 3 dècades, qualsevol ho diria. Bueno, i este premi és per una col·lecció concreta, la de primavera, estiu d'enguany, però... Bueno, jo crec que el premi hauria de donar-li a totes les col·leccions. Totes les mira, sempre premi. Perquè... Bueno, benvingudes, Isabel Sánchez, Paula Maíques. I vos recomano
1: que l'acompanyeu per les xarxes, sí, perquè és absolutament encisadora, la col·lecció.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Com esteu? Bona vesprada.
2: Molt bé,
0: encantada. Que guai. Gràcies per fer-nos un lloquet, perquè la vostra agenda és una locura, eh? Esteu...
2: Bueno, la veritat és que estem ja un poc acostumbrats, no? Però sí, però s'acoplem, anem acoplant-se.
1: Bueno, tot això, Isabel és la dissenyadora de la firma i la fundadora. Isabel és... Isabel Sánchez és ella. Després, amb Paula, la filla, dissenyadora creativa. Filla, i en quin moment t'incorpore? Perquè la teva xiqueta de xicoteta ja jugava a cosir i tu li dies per entretindre-la.
3: Exactament. S'ha criat entre nines i entre fer tratges per les nines. La pura veritat que sempre ho ha tingut clar ella, que volia estudiar moda.
1: Que t'agradava, sí, que li agradava, sí. T'agradava.
3: El pare sempre m'ha vist treballar tant que volia una altra cosa per ella, però ella insistia, estudiava Belles Arts i moda i en seguida s'incorpora ja a l'equip.
0: I què suposa el premi? És com el Goya de la moda, no?
2: No, la veritat és que...
0: Algo així.
2: Sí, un premi molt important que nosaltres no esperàvem i la veritat és que molt honrades de poder rebre-lo i molt contentes. A més, a tot l'equip li fa especialment il·lusió, no? Perquè és com... i se celebració d'una col·lecció que va costar tant, no? Que duia tanta feina, tant de treball i la veritat és que pues, bueno, sempre t'alegra, sempre te fa molta il·lusió.
0: I com dius, home, és que és una bellesa fer-li una ullada en la seva pàgina web, perquè és una passada. Bueno, el moment del premi, com va ser? El moment que vos heu dit, bueno, com va ser això?
1: Com va ser això?
3: Tingué una cosa bona. Sols podia parlar una persona. Jo encantada de la vida, perquè...
1: Va parlar Paula.
2: I li diu, tranquil·la, mama, jo crec que no mos el van a donar, tranquil·la. I estàvem ja, jo estava a punt per aplaudir a la persona que isquera. Clar, quan digueren el nom, jo estava molt nerviosa, no sé per què, però me fiqui molt nerviosa i... Però bueno, bé, després seguim molt endavant.
1: I ho heu pogut celebrar ja amb l'equip, perquè bueno, acaba de passar, vull dir, igual no mos ha donat ni temps, no ho sé.
3: Jo vingui a ir de Madrid... Ahir per la nit. Estem també en un programa per alçar la marca Espanya. Ens han seleccionat de tots
1: les comunitats autònomes o de tots els
3: problemes? No, en tota Espanya, no? I junten el ministre d'Economia, en el IFEC, pues estan fent una cosa molt bonica. Volen fer d'Espanya un triple A, si no volen, com ja ve per el turisme, ve per la gastronomia, ve per la moda, fer que no sea bueno, bonito i barato, sinó que siga més excel·lent. Entonces, fan reunions i estem ahí.
0: Que guai, no? Ser embaixadores de la marca Espanya i de la marca Espanya en excel·lència, que l'excel·lència jo crec que és una de les potes importants, sí. No? De la manera de fer, sí. De la manera de dissenyar i de la manera de ser, jo crec, perquè això el que reflectiu a més en els dissenys és conforme sou. Què suposa el premi? Vull dir que esteu en un nivell, és que clar, sí. Vosaltres esteu champions ja, per dir-ho d'alguna manera, el que siga futbolero. No? Ja esteu guanyant la Lliga, ja la competició és internacional. No? Ja, estem ahí, estem competint a nivell internacional, ja a tope, pues Isabel.
3: Contame, com tots els jugadors, pues, sempre tenen que esforçar-se més encara, perquè sempre n'hi ha gent bona, que molta gent bona, que és companyera de nosaltres.
0: Que vos valen fitxar, els talents que tenim en la casa, pot ser.
3: No, estan...
0: Se queden amb vosaltres.
3: L'equipo sí. És un equip molt... Si treballa molt a gust, sí. Jo sóc exigente, sóc disciplina. Més que exigent, sóc disciplina. Soc generosa, però soc molt disciplina.
1: I això segurament és una de les claus.
3: Però la gent està
1: molt perseverança, la disciplina. Isabel, tu imagina... Jo, no sé, des de curses des de joveneta? Des de...
3: No, jo des treballava quan? En una oficina, treballava en el Corte Inglés. Treballava, processava datos.
1: I
3: però des de xicoteta ja feia pues, ninetes, recortes... Venia els recortes, entonces ja hi havia una mente negoci, empresarial.
2: Sí, hi havia una mente empresarial.
3: Sí, hi havia una mente empresarial.
1: Veure, tu somiaves esta, a això?
0: Que... Les nines aquelles retallables que se sí, li posava
3: recortes,
0: el vestidet en, una, en un paperet, sí, això ho venies?
3: Ho venia.
1: Li faria ben xules. Entonces, apunta les maneres, Isabel.
3: Sí, sí. Totes les meus llibretes del col·legi, totes tenen tots els espais que n'hi havia, tots estan plenes de nines i toma mare... encara ho guardava. Sí, sí, ja se veia, però després pues, ja en aquella època una dona en un poble xicotet, pues, què s'espera? Pues, que treballa en una oficina, ja era molt, i després quan se casara pues, que deixa de treballar. Però no, hi ha tres fills, la pura veritat que el treball d'oficina no era el que més m'agradava. Yeah. Entonces, què sabia fer i què m'agradava fer? És el que se té que preguntar la gent quan vol canviar. Què saps fer i què t'agrada fer? I entonces sabia cosir, sabia patronar, i es comencia en un xicotet taller de corte i confecció. I poquet a poquet, i ja, pues, hasta
1: sí. I en aquest punt tu t'imaginaves que plegaries a desfilar en París a guanyar este premi, que tu podies ni imaginar això?
3: Jo en somie. Jo estic a tota la gent que n'hi ha que en somiar. Però n'hi ha que treballar, que no saps si s'ensomiar. Però jo ensomia, jo me veia les coses. Jo al principi me veia que en la fàbrica, que Segur i que l'ES estaven esperant a que traguérem les caixes en els vestits. Jo ensomiava això.
2: Ai, sí. Que guai. Ja.
0: Diuen que és una manera de que al remat se facin les coses. Darrere sí. També un munt d'hores, de llevar-li hores sí. A la son i d'haver sí. Talent i d'haver sí. Això. Però com que el primer impuls és de veure't, que creure't-ho. No?
3: Sí.
0: Bueno, quin any tan important també, Paula, l'apertura, estàvem parlant d'aquesta, bueno, botiga no, perquè lo de Madrid és un, com se diu això, és un flagship store, aquella és una cosa, en la Milla d'Oro, allà, diguem, Isabel Sánchez,
2: així,
0: de Benaguasil, a Madrid i al món. Com ha sigut aquesta aventura?
2: Pues la veritat és que és una aventura que ha costat moltíssim, perquè hem tardat més de 2 anys, quasi 2 anys i mig, en poder aconseguir l'espai que volíem, que necessitàvem, i al final ja quan el van aconseguir, la veritat és que és una tenda molt àmplia, que ens permetís poder ficar la col·lecció de pret-a-porter, de costura, de novia, i la veritat és que l'espai i el puesto, no? el posicionament és immillorable per a nosaltres, és en el carrer Serrano, entonces, pues, bueno, l'espai és preciós, té moltíssima llum, molt de pas, i estem encantades, la veritat, ens han rebut molt bé la clientela també madrilenya i també tota la gent estrangera que bueno, està un poc de pas en Madrid i molt contenta. Ja.
0: Això ho ensomiaves també, Isabel, lo de la botiga, era de les
3: no.
0: Coses que...
3: Ah, no, això no.
0: No, t'ha vingut un poquet...
3: Això s'ha vingut després. Jo sempre pense, ja des de fa molts anys, que el creixement d'Isabel Sánchez té que ser en les tendes pròpies, i entonces crec que està ahí i ja m'ha anat a per ahí, pues ara serà sigui València, sigui Madrid, i tindrem que continuar en un altre poste.
1: I digueu-me com distribuïu la feina, que teniu un equip treballant ací a Benaguasil, equip treballant a Madrid, com organiseu la feina, el dia a dia?
2: Bueno, realment tota,
1: el pic i pala.
2: Tota la, la sede principal està en València, no? Entonces, tot el disseny, producció, tot està en València, i en Madrid tenim la botiga que
1: bueno, o sea, que està... confeccionaríeu ací, però allí seria com el provador, com el...
2: Sí, sí que tenim un xicotet taller allí dins de la botiga, que si farà falta fer algun tipus d'arreglo o algun ajuste per a la gent, pues, que està poc de temps, sí que podem fer-lo allí també. Entonces, donem aquest servici d'un poc d'adaptació al client en un vestit.
1: I ho pregunto per la responsabilitat de que creixca un equip, no? La quantitat de gent que està treballant ahí, que això també és, bueno, és un plus de responsabilitat. No?
2: Però són ja... quantes persones són a Madrid? Són set?
3: En Madrid són set.
2: Set persones.
0: Set persones. També ser de molta confiança, clar, perquè tu dius que Isabel és molt exigent, els teus equips s'han d'anar darrere teu i Isabel Sánchez, que ho diga la teva filla, no?
1: Com és ella? Com és Isabel?
0: Això. No, ara que no
1: de mare, no, de jefa.
2: És igual, jo crec que... No, és igual en casa que en treball. No, sí que és veritat que és molt disciplina, o sigui... però bueno, jo soc per l'estil, també som molt paregudes a l'hora de treballar. És a dir, quan estem en la feina estem molt... enfocades, molt concentrades en la feina, perquè no volem que hi hagi errors i que tot siga pues, lo millor possible, més ràpid possible. I sí que és veritat que tenim, tenim flexibilitat i tot, però no? Com molt...
1: Esteu organitzades, focalitzades... Sí, enfocades
2: en el... Exactament, molt enfocades en la feina quan estem allí. Sí.
3: La meva neta, per exemple, l'entrevistaren una vegada per un programa per veure què pensava de sa abuela. I ella, que digue, ella ja té 17 anys, i digue que no havia vist mai una persona que tinguera tanta passió que en la seva família com en el treball, i que era tot vital. Jo m'alegri molt, però pensa així a la xiqueta, i jo crec que
1: ho veu en uns ulls de xiqueta o de joveneta, imagina't com és.
3: Tenim la mateixa passió en el treball que podem tindre que en casa, per això ella diu
2: que la veig igual, no?
1: No canvia la persona, la professional, sinó que va tot de la mà. Expliquem una miqueta com és esta col·lecció, que expliqueu-la vosaltres. Jo l'he vista. N'hi ha tots uns pastissos, n'hi ha tots uns pastissos, n'hi ha blanc i negre, que són... N'hi ha teixits també molt especials, estampats molt especials, una inspiració oriental. Però jo és el que diria d'haver-ho vist, però com l'heu parit a vosaltres? Com la definiríeu vosaltres?
2: Pues esta col·lecció va néixer d'un viatge que fèrem a Chapó en família, i la veritat és que es va encantar un poc el contrast que veiem allí, no? És un país que combina moltíssim pues, tot lo molt estructural, en lo molt fluid, en els estampats, però en molt modern, en com el caos i... No? I tot
3: l'ordre.
2: Sí, l'ordre. Sí. Ens va agradar que tenís aquests dos punts
1: d'encontre, encara que siguin diferents aparentment.
2: Molt diferents,
1: no?
2: Però que ens agradava la fusió, no? I nosaltres sempre hem dit també que ens agrada molt la fusió de l'artesania en les noves tecnologies, de lo tradicional en lo modern, i entonces vàrem un poc investigar. Sí que és veritat que vàrem inspirar-se també en els estampats japonesos, que sí que fem els estampats verds, els tons, exactament, taronges, roses, i d'ahir un poc neix que la paleta, no? de la col·lecció també, que va ser pues, bueno, en tons molt suaus, en els roses, en els taronges, en els verdets, i sempre és veritat que acabem en el blanc i negre perquè són els colors un poc insígnia, exactament, de la firma. I ahir sí que acabem un poc en la part més estructural que vàrem investigar en el moldejat dels cossos, vestits sense costures...
1: I un teixit que a més l'utilitzo en negre, que a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè és com... Sembla rígid, però no. Que me pareix fascinant perquè són com escultures, pràcticament, el que traeu d'aquest material.
2: És neopreno, el qual és un neopreno molt fi, que bueno, s'adapta superbé al cos, però sí que és veritat que duu una estructura interna que bueno, que m'ha de pressa molt de xar sense costures, que era un poc la part novedosa d'eixa col·lecció. A més, bueno, també vàrem imprimir unes flors en 3D que,
1: que
2: estaven molt xulos també, i anaven combinats amb uns vestits que duien uns plissats artesanals, que és una tècnica que ja s'havia perdut pràcticament. Entonces, per fer cada
1: a mi que
2: peça,
1: me flipa un plissat, me flipa mogollon.
2: Cada peça el necessita com a 400 persones a la vegada que va plissant manualment, i és algo que ja no se feia, perquè claro, no era molt rentable a nivell industrial, i bueno, en el plissador que treballen digueren, vinga, va, anem a intentar tal, i de fet duguem ja uns anys treballant-los i cada vegada més, i donen un volumen molt especial perquè no és molta quantitat de teixit, però sí que té molt de volumen en la part de baix, és molt xicotet, per tant se queda com molt adaptat també al cos, i pues, bueno, tindrem un poc d'investigació, de tècnica, de coses més tradicionals i de coses més modernes també.
0: Teniu un poc com a marca de la casa, és a dir, s'atreviu en la tecnologia, perquè si teniu la idea, això, busqueu la manera de fer-ho, els teixits també, però també aneu a les arrels més artesanals de l'ofici, i després la inspiració, diguem, escultural, no? La part artística. Hosti, bueno, claro, que me flipa. Però, claro, i això cada col·lecció, a més, un repte nou. I estàvem comentant que, si així en la ràdio, en els mitjans de comunicació, hi ha també faenes que han d'anar en l'agenda, pots viure el mes que ve, pots saber que en setembre, no sé què. Vosaltres ja sabeu què fareu l'any que ve. És un poc el viatge al futur. Esteu un poc en la pel·lícula de... No?
2: Sí, un poc, sí. Un poc, sí.
0: Que botxeria. Ja teniu preparat lo de l'estiu que ve?
2: Estiu 27, sí.
1: Això ja està.
2: Estem en l'últim mes de feina, que és un mes intens.
1: En quin ordre se fan les coses? Vull dir, primer hi ha una inspiració, així que ho has explicat tu, però després hi ha inspiració, n'hi ha que dibuixar els dissenys, buscar els teixits adequats per a fer els dissenys, o primer els teixits i amb ells, jo què sé, com seria un poc el pas?
2: Cada vegada més fem els teixits, vull dir, fem els estampats, o sigui, ahí sí que és veritat que a partir de la inspiració treballem els estampats, els manem a fer, o sigui, estem en aquest punt ara de tenim que rebre les teles bones per a fer els últims prototipos ja de la col·lecció. Entonces, sí que és veritat, pues, ara estem en el punt de ja en els prototipos bons. Primer se idea, se dibuixa, se passa patronatge, se va fent les proves, que fem moltes proves en cada vestit.
3: Sí, per exemple, en esta col·lecció pues, hem estudiat la història de la moda des dels anys 20. Entonces, quines maneres han anat evolucionant les dones, sobretot les dones empoderades. I entonces va un poquet per ahí, però sí, ho estudiem tot, inclús en esta col·lecció premià estigui dos mesos o tres mesos sentint òpera
2: para
3: poder decidir quines cançons posàvem per potenciar encara més estrets.
0: Ah, per a la desfilada?
2: Sí.
0: Ah, val, per acompanyar els dissenys, sí, quines cançons hi sabíeu que havien de ser àries d'òpera o fragments?
3: Sí,
2: És que quan fas la col·lecció ja no sols són els vestits, sinó al final és que...
0: Se premia tot, la posada en escena, la música, les llums, tot.
3: Claro, fem tomos
0: a Canos Som Dior.
2: És una altra cosa, clar. És una altra cosa. I
1: fem tomos a Canos Som Dior, ahí està la meravella. Tu no tens especialistes en la música que te la busquen, vosaltres sou molt complet, hi ha una part artesanal, romàntica inclús, no? D'estar en tot el procés, que realment flipant. I per a quina dona treballeu? N'hi ha un prototip de dona? Penseu en alguna dona en concret? Perquè jo en la desfilada m'he donat compte que heu incorporat models amb les seues canes i les seues arrugues. Sí, guapíssimes, també t'he dit.
3: Sí.
1: Però sí que és de veres que en aquest aspecte obriu l'espectre del que és una posada en escena, no? Realment, perquè és la vostra client de la seixida variada o més? O és la vostra filosofia abans de començar a treballar?
3: És per totes les dones. Sí, claro. Perquè inclús quan ens ofrecisquen models en talles més grans, les agarrem en seguida, sempre que en les desfilades ens ofrecixen, igual senyores més majors que una talla.
1: Que diferents talles, sí.
3: Les agarrem en seguida.
1: Perquè en la vida real les clientes són multicolor de moño, multiarruga i multitalla.
2: És veritat, fem la col·lecció per a tot tipus de dones, tot tipus d'edats, tot tipus de cultures.
1: És important,
2: o sigui,
1: lo de edat, també. Sí,
2: claro, no sols és un vestit per a una xica de 20 anys o de... que en una talla 36, o sigui, creguem que això no és real, no?
1: I dels països de fora teniu algun que diga d'este país mos compren a muntó? O no? Són diversos?
2: No, a veure, bueno, els països àrabs compren molt i els americans compren molt.
0: Per això comentàveu, lo de tindre la, no, la Ship Store en Madrid, en el posto que passa este personal, també a València i a nivell, i en altres localitats o capitals que estigueu pensant en l'expansió. Estava pensant el moment, que el mogollón enorme que és preparar una desfilada. Que això és una obra de teatre.
1: Quines tres, no?
0: Una obra de teatre, de les coses, un musical. S'acaba allò, fota la mandanga, baixa allà el... I heu d'eixir, perquè ja és un moment de... Clar, i si vos, sí. que deu ser un poc apuro...
3: La pitjor.
0: Què feu? S'agarreu de la mà per anar a la passarel·la, per a saludar...
2: Ahir encara estem nerviosos. Ahir encara no s'ha acabat.
1: El nervi encara no s'ha acabat. En esta desfilada eixen cadascuna per una passarel·la, però...
3: És que mos manen.
2: Ah, clar, ahir tenim a la jefa de backstage...
0: Hi ha una coreografia de que participeu
2: però
0: també.
2: Sempre mos la diuen a punt d'eixir. O sigui, és de... Teniu que arribar hasta este punt o teniu que fer això o allò.
0: Però en quin moment sabeu mamà o tu, filla, vale, era el que tens a dir.
1: Ha funcionat. Això se sap enseguida?
3: Quasi mai estem completament satisfeixes.
1: Mira, no ho podia imaginar. Vale.
2: Sí, perquè una vegada acabem és com ens fem. Has vist no sé què, això...
3: Tots els fallos...
2: Ai, si al revés està, no sé què...
1: I
2: la gent, però què digueu?
1: I ningú s'ha donat compte.
2: Que va, que va, però què digueu nosaltres? Sí, esta xica tal, se li ha caigut això... I dic, però que no se li ha caigut res, i nosaltres, sí, se l'ha manejat... O sigui, ho veig ser
1: tot. Molt exigent.
0: Estàvem preguntant-nos este matí en la redacció. Ostres, Isabel Sánchez, fum, sigut un... A veure, no un coet en el sentit que un petardazo. Estem parlant de tres dècades, de molt de treball, bueno, nosaltres sabeu el que comporta darrere. Però en tota esta trajectòria, en tota trajectòria d'èxit, hi ha un esfit, és un moment en el que, pum, passes com de pantalla o passes d'escaló.
1: Sí,
0: quin va ser, diguem, quins són els més importants? O el primer, o el que vulgueu? Quin ha sigut els moments en els que, clac, pegueu el pas, no?
3: Han hagut dos. Quan vingui la crisi del 2008, quan decidirem eixir internacionalment, quan creguren en nosaltres, els àrabs, creguen en nosaltres, entonces mos posaren al costat de tots els grans. Si no, les seues tendes multimarques teníem estratges de nosaltres, entonces això per nosaltres fon, bueno... I...
0: Però ho dius com qui crida a demanar una pizza. No, això no se deu fer una col·lecció que tinga aquest nivell per a poder-la portar als països ara, i a més en el 2008 que això s'afonava.
3: Clar, això estava afonat.
0: Estava, efectivament, ja es veia que estava afonat.
1: Imagina que se posen en contacte amb tu persones que porten aquest tipus de negociat.
3: Tenim que agarrar dos decisions. Anar a fabricar fora o quedar-se així. I si quedàvem així teníem que fer algo especial. Algo especial, tenien que fer màgia perquè mos elegiren.
2: Ahir sí que és veritat, sí. Que ja es començarem a anar a Barcelona, sí. A la fira, entonces ahir verem els primers clients que sí. Agafarem, que sigui uno de Kuwait i una de Dubai, que els de Dubai encara són clients nostres, i ahir diguem, ui. Clar, això podria millor, i sí que quan Francesc digué d'eixir a París, clar, era un poc de dir, bueno, anem a veure, no? Què fem?
0: Presenteu a Francesc, que digueu que té culpa també d'això. Digueu-nos qui és.
3: És l'altre fill meu que està a l'empresa. Ell porta les relacions internacionals i la tenda de Madrid i la tenda de València també.
1: I és un poc el que diu, vinga, provem. I l'altra xicona no se dedica a això?
3: No, ne tinc dos més, que no. No han volgut. Però bueno, són grans professionals. Una és... ingeniera aeronàutica, és la que treballa en Madrid, i l'altra té un bufet i és laboralista.
1: Entonces... Sí, ja tenís molt bé, xiques.
3: Per això sempre dic que aunque no ha tingut molt de temps, sí que la qualitat moltes vegades i el teu eixample sí que influeix molt en l'educació dels teus fills.
0: Estem parlant dels moments d'èxit, no? Grans fites per anar a... Ah, dies que n'hi havia dos. Aquesta és una i l'altra?
3: I l'altre font quan desfilarem en Madrid, que també fon una altra crisi, la sanitària. Entonces, entrar en Madrid era superdifícil, estava copat.
0: Estava la Covid.
3: Sí, diem, però mai entrava. Però en la crisi se caigui alguna gent que no feu
2: col·lecció.
3: I entonces entrarem nosaltres.
0: Hi havia hueco i poder-ho entrar.
3: Entonces, les crisis, moltes vegades, jo sempre dic que mos han ajudat.
1: Sí, vos han obert porta després quedar-se ja és perquè valia la pena.
3: Perquè primer en París tinguerem que canviar tot el xip, tenien que fer més disseny, tenien que fer més perfecte, més de tot. N'hi ha un món enorme, però sí que és molt exigent. Entonces, te tens que esforçar més. I així en Madrid ja se mos conegué en tota Espanya, que pràcticament no se mos coneixia molt, se mos coneixia més fora que així. Entonces, aquests són els dos moments en què mos han alçat.
0: M'he dit un benegocil. Continueu sí, en la
2: sempre.
0: És que me flipa també.
1: Sí, això ens encanta saber.
0: Claro, que se tiren tant cap a la terra, que parlem dels moments així, els highlights, els moments del glamour, el no sé què, però anem a perdre la volta. I el moment més difícil, Isabel, sí, sí. Què digueres? Hòstia, jo no sé.
1: Que costaria tapar amunt, me veig a sol.
0: Ho ha anat tot tan bé que dius ha anat una cosa darrere l'altra. No, i no se...
3: amb agarrar crisis, totes les crisis te pega, pues bueno. Jo sempre he tingut una cosa que i m'ha sabut mal un poquet després perquè no m'invertí molt en publicitat, no invertíem, ara els que invertí. Sí. Però antes no, entonces, però ha fet una empresa sòlida, que significa que vingué la crisis i l'empresa tenia diners per afrontar-la. Vingué la crisis sanitària
1: i
3: la empresa podia pagar.
2: Sí, jo recordo que estava jo més assustada i tu estaves més tranquil·la quan vingué el Covid, no? Perquè, clar, era sí. Com, i ara si ens fan tancar, ara què fem? Perquè, clar, tens tota la gent, tens sí. Uns gastos fijos, i em va dir, no passa res, anem a organitzar-se, podem aguantar, anem a veure què podem fer, i era com més tranquil·la, saps?
1: Claro. I això és la part empresarial, també és important.
3: És important fer una empresa sòlida, sí, sí, sí. Una empresa sòlida, atraient, les empreses no tenen res de diners. Nosaltres no, nosaltres tot estava a l'empresa. Tenim un sueldo, cada persona de la família, però l'empresa és la que és sòlida i la que pot aguantar, pues,
1: els moments que més complicats que puguen afrontar.
3: Perquè són complicats.
2: Brillant, apareixen.
0: El matalàs de l'abuela, això té que fer sempre. Això, no siga cas que passi.
3: No siga cas. I això mos salva en totes les crisis.
2: Clar, és que han hagut crisis en Espanya, ha hagut la crisi del Covid, ha hagut crisis internacionals.
3: Inclús en Aràbia Saudita també n'hi hagué.
2: Una crisi
3: sí, molt forta. Molt forta.
1: I ja tenim una cosa, i ara vosaltres quan sempre teniu una boda, una comunió, el que siga, s'ho cosiu vosaltres. Dius, mare, una bateta que tinc...
3: No.
1: Mira, quina curiositat. O agarreu de la botiga. Jo què sé.
3: Paula no té problema.
2: Jo com tinc la talla més o menys de mostrar-hi, no tinc problema. No, més o menys.
3: Jo me'l faig. Me'l faig. La gent que...
2: Sí,
3: no, l'equipo.
2: Sí. Però sí que és veritat que ara ja fem més una versió més còctel, més pret-a-porter, entonces, perquè teníem ese punt, no? De teníem algo i no sabíem què ficar-se i mos donava ràbia al millor no trobar-ho i que nosaltres no ho tinguérem, entonces diguérem, pues tenim que començar a fer coses més, un poc més senzilles que poguem usar. I la veritat és que jo tinc uns quants fondos d'armari que me venen molt bé.
3: Molt bé.
1: És que això és molt important.
3: Sí, no, és molt important, sobretot quan te van a fer fotos, quan vas a estar sí. I tindre estos... Sí.
2: Que ja no és tindre una gala, sinó sí. És tindre pues, una inauguració, tindre un, no sé, una presentació d'una col·lecció d'un company o qualsevol cosa que dius, bueno, pues tindre un traig de jaqueta bé, xulo, tal, que sempre pots usar, és genial.
0: Ara que dius lo de les fotos, Isabel, no vos vull imaginar... en una sessió de fotos, els fotògrafs i els models, tot això, els exigents que sou, en el millor sentit, no? De que tot ha d'estar tot superperfecte.
3: Jo sóc tímida, entonces a mi ell ja no m'agrada.
0: No.
3: Ni eixir en la desfilata, ni...
1: No, però si referís més a que controles no, a les models no. Que han de lluir...
0: Que estigues pendent del detall, que estigues pendent de que això, el plissat del no sé quan, la tela, que d'allò...
3: Això sí, els fotògrafos, sí. Quan estan allí en el backstage, diuen, és que a millor estan pintant-me, estan maquillant-me, i jo estic ahí pensant...
1: Tu mirant a les xiques.
3: Sí, com està, sí, per això.
0: ¿Por qué no posee un nombre a las colecciones? Porque ya digo, no sé cuántos. El nombre de una novela o el nombre de un no sé qué, ¿no?
3: Porque siempre intenten hacer trajes bonicos, trajes mágicos, porque tienen siempre, no se olviden mai de que fabriquen en España, que significa que el traje no val 200 euros ni 300 euros. Entonces, tienen que tener algo especial para que puedan elegir el traje de nosotros. Entonces, menos la de Japón, que sí que s'hi esperarem, sí. Perquè tots s'enxanem tota la família de vacacions, i sí que m'agradaren els colors, l'ebullició i la tranquil·litat, la tradició i la modernitat, sí que mos agrada molt, i entonces enfocarem ahí. I ara, per exemple, en esta nova col·lecció sí que s'han posat un poquet a estudiar el món de la dona quan es comença a empoderar-se, i entonces quina roba utilitzava i com la podem transformar ara.
2: Però moltes vegades sí que és veritat que, sí. Que evoluciona, no? La inspiració. Sí. O sigui, no se manté.
1: És un punt de partida, però després a veure on va.
2: Exactament.
3: Sí, exactament.
2: Canvia.
0: No vos puc preguntar on aneu o on heu anat de vacances, no? Perquè és una pista, al millor de lo que siga la pròxima col·lecció. Igual que... O no?
3: Bueno, hem corregut pràcticament tota la família, ni som 17 ja entre nets i fills.
0: Diu-hi. Ja aneu tots junts.
1: Ai, que cosa més
0: bonica. Això que és un costum familiar, tots els anys, de fer un viatge junts en família.
1: A mi em pareix preciós.
3: És preciós, eh?
1: A mi em pareix preciós.
3: No sé, cregueu que és fàcil, eh? Però és preciós.
0: Igual totes paciències, també, Isabel. Sí, sí. Té un rato la família, però tots per allà, per xapó, tota la quadrilla.
3: La Moaneta diu, té la mateixa passió en que isquen les coses bé en la feina que en la família. Ella ho diu per algo. Sí, però sí, hem anat a totes les parts del món.
0: Vale. No, és... No sé...
3: Sí,
0: no
3: és, igual hem anat als bàrbars, que hem anat a l'Índia...
0: Als bàrbars? Sí. Ah, sí.
3: En tots els xiquets i tot. Sí, sí, és preciós.
0: Bon, per saber, a veure, que aneu a trobar la propera col·lecció.
2: El pròxim no va en viatge, però no, a veure si per l'any que ve.
3: Per història.
1: Sí. I per a la tardor, que tenim, que, quins colorets o quins teixidets, perquè això ja la teniu. Uh-huh. La cabaeta i níquela.
2: Sí,
1: la de la tardor d'hivern.
3: Sí, jo creia que n'hi havia l'altra.
1: Doneu-vos alguna pista.
2: Bueno, ahí van més els colors en bordeus.
1: Oh, m'encanta.
2: Sí, estan molt bonicos. Farem, treballarem també un poc els estampats clàssics com els quadros,
3: sí, molt bonic.
2: Sí, exactament. I ara va quasi tot en, no? En bordeus, en caldera, en negre, molt, pues, és que les d'hivern sempre mos siguen més oscures. Bueno, més treballades és normal, de tècnica, sí. Ué, són més tècniques, sí, aunque no pareguen, són més tècniques. I un poc més dramàtiques a vegades, els finals. I els d'estiu són un poc més fluides, més clares, allò, més alegres. Més
3: allò. Sí, en la de tardor posarem les llums incorporades als vestits, entonces...
2: Farem aquesta part de tecnologia.
3: Sí.
0: Sempre feu algun invent, no? Sempre, no? Us agrada sempre pegar una passeta. I algú que està escoltant-nos imagina que en agost, una persona, una amiga, estic pensant en una amiga, té una boda en Altea, per dir un lloc. Quin consell? Quin consell de moda? No, en general, algú que tingui un... Quin consell, no de color o de tal o qual, com de filosofia de vestir-se.
1: Per a que tu et sentis
0: bé. Saps dir que...
2: En estiu una gasa, no?
0: En estiu gasa.
2: Sí, sí.
0: Vale.
2: Jo bueno, soc molt...
3: A una aixina se té que provar sempre els tratges, se tenen que provar. Sempre n'hi ha un tratge que te potencia. Mm. Sempre n'hi ha uno, sempre.
0: La clau és que té potència.
3: Sí.
0: Vale.
3: Que tu estigues tranquil·la, que t'encontres guapa. És molt important per les dones. Per nosaltres és molt important.
1: Seguretat és superimportant. Sí. Quan vas insegura ja pots anar moníssima, sí,
2: tal qual.
1: Que se te cau.
2: Jo sempre ho dic.
1: A terra.
2: Sí, que sí. Això és molt important, sentir-te tu, no? Perquè entonces tu dus el tratge. Tu el i vas en una altra... Una altra actitud.
1: Sí, i l'irradies d'alguna manera.
3: Sí.
0: Bueno, per un moment que vas enviar un recau. Anna, cariño, que te potencia. Tu ves mirant-ho, ara envia'm alguna foto. És una moguda triar un tratge en general, però si tens un compromís, una cosa, és un...
3: La pura veritat que sí.
0: És una calfamenta de...
3: Jo pensava...
0: Confiar en una firma com vosaltres o no. Sí, me gasto els diners, però escolta, sé que triomfe. Sí.
1: No? Ahí està la clau.
2: És el nostre objectiu, no? De dir, bueno,
1: la seguretat que te dona, sí. La tranquil·litat que te dona.
3: Aquest és l'objectiu i el que té que justificar una prenda feta en Espanya, perquè ja ho sabem tots.
0: Ai, parella, que ens ha agradat molt que vinguéreu. Heu estat fresquetes, us heu estat bé, fenomenal. Gràcies per ajudar-nos a tancar esta temporada. Enhora boníssima. I és un orgull tindre una firma de nivell internacional com vosaltres i, sobretot, que sigueu tan normals. I que sou molt guais. Gràcies, família.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: A vosaltres, de veritat.
1: Paula Maiques, Isabel Sanchís, de Isabel Sanchís.

0: La vesprada da punt.
1: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
8: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
7: En A Punt Ràdio.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Amb Isabel, avui el que farem serà una xicoteta agenda per a que vos pugueu apuntar alguns dels actes i activitats del cap de setmana.
1: Vinga, de categoria. A més, Isabel Ayun és una de les cites perquè la primera parada de l'agenda és el Grau de Castelló.
0: Sí, que acaben les festes en honor a Sant Pere i han sigut esplendoroses. I la nit de dissabte, diumenge, a partir de les 12:30 és el concert d'Isabel Ayun. Però al Grau, al llarg de l'estiu, hi ha cites imprescindibles. A més, des del Grau que s'acaben, com les nits al Club Nàutic.
2: Sientes que la suerte está contigo.
1: Perquè precisament al Real Club Nàutic del Grau de Castelló també tenim un encontre, no només amb ella, però també amb Rosana, bueno, i un elenc estupendo.
0: El Som Festival, figures de primera magnitud. Rosana serà la primera, però després Los Morancos, Plácido Gómez, Siloé, Sergio Dalma, Iván Ferrero. Estigueu pendents de tot allò que vos depara el Grau de Castelló del Club Nàutic. I ara n'anem a Cabanes, que també han celebrat les festes de Sant Pere, així amb bous per la vila, que encara en queden. S'ha fet un concurs de paelles, de postres, que fan les mestres de casa, reveles, ball. I què tenim pendent encara? Esta nit, sopar de xulleta, i demà, en acabar els bous, sopar de germanor, i marxa amb DJs. Ens anem ara a fansar? Vinga. Así en su...

0: tenen... Fins ara que és art al carrer, veritat. Està aquí a Lleida, la seva única localitat.
1: Està vivint la desena edició del Miau, Museu Inacabat d'Art Urbà. Paga la pena cada dia perquè vas veient en acció els diferents artistes com van fent la seva proposta en espais del municipi. Però, a més, volem recordar que cada migdia hi ha concert de vermut amb música de jazz i per les esprades, per exemple, documentals com el titulat No habrá paz sin las mujeres, Palestina 2014-2024, i amb un concert dedicat al tema. Per què estem escoltant a Jorge Gumbau, el xiquet de Betxí? Perquè avui a les 20:30 actua, interpreta el seu disc Barreja, que va venir a presentar-nos així al programa i que és un bonico de la vida. Vinga, va, Montanejo.
2: Llévame a ti, mi amor, y a comer un arrocito a Castellón. Si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a escribir?
0: Es que a Montanejos tenim una cita amb el último de la fila. Bé, un homenatge, diguem, música inspirada fetes versions de l'última de la fila.
1: Montanejos està molt bé, que podeu anar, prendre el bany, és preciós, i ahir sí que és un referent en esta ocasió per als amants dels bons tributs. Dissabte, a les 22 hores al Jardí de la Vila Purificación, penúltimo tributo, repassa els èxits de l'última de la fila de l'Orquestra Mondragón, de Defecto Forma i Loquillo. Però atenció, que hi ha festes a la Salzadella i a Ribesalbes. A la Salzadella, esta vesprada nit, la desfilada de disfresses, atenció amb el segon concurs de truita de Queradilla, o Creïlla, orquesta i disco mòbil. També està la festa de la cervesa encara pendent i el diumenge el dinar de colles, jo me lo guiso, jo me lo como. I a Ribesalbes, pues, hi ha exposicions de noves pincellades i a partir del dia 7, exhibicions de balls, carreres, zumba, a banda de bowls, amb el xupinazo corresponent, sopars populars, orquestres i disco mòbils. Però va, que ara una de les que li agrada a Ximo.
0: Aquí estem en temporada alta de festivals de jazz i a Peníscola tenim una cita amb grans noms del jazz a nivell internacional.
1: De fet, escolta'm, Michel Camilo, perquè ahir va actuar a Peníscola i este cap de setmana es va terme la 23a edició d'este festival. Tindrem a Franco Bagnani i al The International Classic Jazz All Stars i demà dissabte a Sergio Bisbal amb els Community Band. I per la nit la jove Big Band serà jazz. Però vull que subratllar que per acabar diumenge es podrà gaudir del Ernie Orch Jazz Quartet i de Thomas Enko. Que seguiu, que si sou del jazz i sou, esteu propet de Peníscola, seguiu que hi ha coses molt interessants. I ara, viatge històric.
0: Fem parada a Sant Mateu per disfrutar de, bueno, viatge al món medieval.
1: Sí, senyor, sempre paga la pena, eh? Sant Mateu us ho recomanem pel paisatge, gastronomia i la gent. A més, és un municipi declarat bé d'interès cultural de bonic, que és... Apunteu-vos que el cap de setmana del 10 al 12 de juliol viu la 13a edició de Sant Mateu medieval, així que van a recuperar l'esplendor de la vila dels segles del 13 al 15 quan tenien un important comerç de la llana amb Florència. És que l'entorn és preciós, es commemora la concessió a més per part del rei Jaume I de la seva fira anual. Esta és la proposta a Sant Mateu. Vinga, va, que canviem de província. A la
3: Ha canviat el temps, sobretot en el treball, si antes era en el bancal i ara és turisme global, ara hi anem a patinar, passo par, que més vols, però els bons shows estan sobrevalorats i ara ballar.
0: Època alta de festivals de jazz i de festivals de música en general, de molts estils. Per exemple, Ciutat d'Alacant, en marxa el Fes Foc.
1: Comença en 2008 i ja estem pues, en la trobada d'enguany. És una trobada de música per la llengua i per la cultura, els espais, les cigarreres. Actuen Mahuela, que són els que estem escoltant, i també La Xica. Però estigueu pendents perquè les cigarreres, si voleu un altre concert atractiu, dia 11, mireu d'anar a veure Viva Suècia.

0: que en esta cançó canten Dolor y Gloria, que se sona a títol de pel·lícula d'Almodóvar, eh?
1: Bueno, ya que estem Pérez. Parlant de pel·lícules d'Almodóvar i estem parlant de cine, què vos pareix? Anem a disfrutar del bellíssim lloc d'Alfàs del Pi i el seu festival de cinema.

0: El otro día charrarem en el director del festival, Luis Larrodera, quin programa que tenen més excel·lent i quin festival, en quin cariño que s'organitza, però en quina cita, perquè venen artistes de primer nivell i tenim projeccions també molt interessants.
1: Ui, a les 7 i mitja es projecta el documental Desnudes d'Esmeralda Marugán i després es pot xerrar amb ella i per la nit per als nostàlgics, primerament de Regreso al Futuro. Però demà, plat fort a banda de la inauguració d'exposicions i presentació de llibres, perquè comencen els encontres vora mar, allà sobre la una, i serà Miguel Rellán un dels protagonistes de la gala inaugural de la vesprada nit, gala presentada per l'humorista Agustín Jiménez, en la que s'entreguen els fars de plata al mateix Rellán, com hem dit, a Luisa Gavassa i a Eduard Fernández, que diumenge, a la una, és l'encontre a vora mar amb ell, amb l'Eduard Fernández. També recomanem que aquest dia aneu a veure la projecció de El Nido, d'Hugo Stuben, que protagonitza Luisa Gavassa, per a que pugueu xerrar després amb ella. I si no podeu ahir, dilluns a les 3 hores, és ella la que va als encontres a la mar. Així que estigueu pendents de tota la programació al llarg de la setmana.
0: Seguim a la província d'Alacant i ens n'anem a Dénia. Sempre és bo visitar Dénia en qualsevol moment, però si són festes encara més.
1: Són les festes famoses dels ous a la mar. Són les festes de la Santíssima Sang. Tenen una durada de 10 dies i estan declarades d'interès turístic nacional. A banda de lo dels ous arremullats, que es poden veure tota la programació al llarg de la setmana.
0: Seguim a la província d'Alacant i ens n'anem a Dénia. Sempre és bo visitar Dénia en qualsevol moment, però si són festes encara més.
1: Són les festes famoses dels ous a la mar. Són les festes de la Santíssima Sang. Tenen una durada...

0: Concerts com el de Fangoria, Nebulosa, Sergio Denia, per als més veterans i un altre concert de Mágicos 80. Així que mireu ben bé també la programació a Denia. Diumenge al matí, esmorzar popular, i per la nit l'agrupació artístico-musical. I els concerts de dilluns i dimarts són d'Abril, amb Interludi i de Malipeta. Vinga, Abril!
1: Afortunada, afortunada, i soc una monada. Una monada, no et pots enganyar.
0: Acabem a la canta amb la Nucía. Vinga, amb la Nucía, que també ens torna a vestir de medievals, perquè entre el 10 i el 12 de juliol és la 20a fira medieval per commemorar enguany el 321 aniversari de la Carta, poble de la vila, el casc antic se fa peatonal, les places majors, Santa Teresa i Sant Josep, Sant Antoni i els carrers adjacents se transformen a partir de les 18 hores cada vesprada i fins la mitjanit, amb paradetes d'artesania d'autor, mostres d'oficis tradicionals, ceràmica, vidre, forja, joguetería, joieria, marqueteria, sabons, què sé. Voleu veure exhibicions de combats? També. Voleu un campament? També. Voleu tallers de tir a l'arc? També. Passa carrers, teatre... I si no em pares, m'ofegaré i no plegarem a València. Ens anem a València!
2: Primera parada, província de València, Pai Porta i una cita en la música electrònica.
0: I a l'aire lliure, amb la pinada del Seip Jaume I, amb Celebra Pai Porta. Vos recomanem al migdia, vos acosteu al Serial Park per escoltar Carlangas i Animal Persona, Carles Xiner, que ja sabeu que som hiperfans. Que avui, volia també fer-me un resó d'una coseta de Gandia, ja que estàs de xicón, perquè sí, avui a les 7...
2: Un periodista nou que comença, eh?
0: Quasi ningú.
2: L'estimat Iñaki Gabilondo, als Jardins de la Casa de la Cultura, impartix una conferència, serà esta vesprada a les 19 hores a Gandia. I de Gandia, seguim Boreta Mar a Cullera.
0: Perquè a Cullera és ara, a setembre serà a Gandia la mateixa proposta. Ximo, pren nota. Bé, tenen Vinevent, que és una oferta enoturística promocionada per la denominació d'origen Utiel Requena per acostar-la a poblacions costeres. Este cap de setmana és a Cullera. Com dèiem, trobarem vespreig, tas de vins, menús marinats amb varietat bobal i caldos, i els caldos protagonistes són pues, un espumós de Vicent Gandia, un blanc de Bodegas Nodu, un rosa de Covilor, un negre de Bodegas Utielanas i un altre negre de Bodegas Espanes Unides, que estan a tope de
2: molta
0: power.
2: Molta categoria en la Ribera, en Jaguar d'Alzira.
0: Amb la Fúmiga, OBK, Rafa Sánchez, Pep Jimeno, el Botifarra, Tennessee, un festival rimemen, reggaeton i orquestes. Així que, per festes de Sant Bernat, a Alzira.
1: Ya sé que soy solo una zorra.
0: I a la ciutat de València, la cloenda dels Gay Games al pavelló de la Fonteta de Sant Lluís. Ho va inaugurar Xorissa May a Mònica Naranjo, però ara, per acabar, per a concloure, estarà Nebulosa, Rebeca, Suri, Mia Collado i Alicia DJ. I per descomptat, recordem que ja està en marxa la fira de juliol d'enguany.
2: Era un concert molt especial per als fans de Duncan Du, per recordar aquelles meravelloses cançons dels 80. Bueno, i tenim l'humor de la tia Vicentica, també. Bueno, un programa molt complet.
0: S'ha arrencat, però atenció, perquè també actuarà Samantha Palos, Javi Medina, Valeria Castro, Juan Magán, Anato Roja, The Jacksons... Així que estigueu pendents. També hi haurà jazz, hi ha cine, això al llarg de tot el mes. Cine el 5 de juliol a la Filmoteca, Con Faldas y a lo Loco.
2: Ah, un clàssic.
0: Amb Marilyn Monroe pel seu centenari. Al Teatre Thalia, Pespels, una comèdia divertida. Al Teatre Olímpia, Melomans, un homenatge a Nino Bravo, o sigui que no vos ho perdeu. I el Festival de Jazz, amb Esperança Spalding, que estem escoltant ara, també a València, pels amants com tu.
2: L'altre dia vaig intentar agarrar alguna entrada per Esperança Spalding, que pràcticament no n'hi queden sinó de Galliner. Realment està tenint molt d'èxit també el Festival de Jazz de València. Bé, Joe James, bueno, un elenc realment espectacular, absolutament espectacular. Bona xicona, que ens n'anem. Amics i amigues, ha sigut un plaer, tanquem temporada i la vesprada a punt, esperem tornar a escoltar-nos en una propera. En qualsevol cas, un privilegi compartir este temps amb tots vosaltres. Ens heu acompanyat en esta travessia i a més un equipàs de professionals, dona gust treballar en ells i elles, bona gent, hem fet família junt a vosaltres, gràcies per escoltar un projecte que ens ha dut moltíssimes alegries i ens tornem a escoltar.
0: Gràcies a qui ha confiat en nosaltres, gràcies a l'equip meravellós, gràcies Ximó.
2: I l'equip tècnic també que hem tingut en esta casa, el mestre Ton Escribano i tota la quadrilla. Ha sigut un plaer. Se tornem a escoltar, val?
0: Bon estiu.
2: Adéu.
3: La vesprada d'A punt. Amb Ximó.

0: Rovira i Gemma Juan.
1: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb el trofeu Sa Majestat de la Reina de Vela des del Reial Club Nàutic de València, la cerimònia de cloenda dels Gay Games, la primera etapa del Tour de França a Barcelona, la jornada de tennis de Wimbledon, els partits de les seleccions espanyoles sub-19 i el partit del Mundial entre Canadà i el Marroc. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
3: De tu

0: senyores.
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, el Gran Premi del Regne Unit de Fórmula 1, els vuitens de final de Wimbledon, el Trofeu Sa Majestat la Reina de Vela des del Nàutic de València, el partit de bàsquet de classificació per al Mundial de Qatar entre Geòrgia i Espanya per a tancar amb el Mundial de Futbol i el partit Brasil-Noruega. Tota l'actualitat de l'esport este cap de setmana, com sempre, al Punt a Punt.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2. De tu.

0: El Bou al carrer. En Apunt Ràdio.
1: Hem vingut carregats de continguts. Buena suerte. Se deia ese àlbum i esa cançó d'Andrés Calamaro i Lo Rodríguez, que ha tingut ese preciós començament. I comença també una nova etapa en el món del bou al carrer, en ese nou reglament del que hem parlat al començament i del que continuem parlant. Ara, abans de tot, Germán, parlem d'una reunió clau que celebrarà este diumenge, no?
2: Este diumenge a les 11 del matí totes les penyes de la Comunitat Valenciana estan convocades a una reunió en Rafael Buñol, en la Casa Cultura de Rafael Buñol, per a parlar del nou reglament i per a... Jo crec que al final la democràcia és escoltar a tots, l'opinió de tots els penyistes, de totes les presions de les penyes, de l'opinió de la Generalitat, l'opinió dels alcaldes. Jo crec que serà una bona reunió on podem compartir els diferents punts de vista.

0: del nou reglament. Si me deixes un moment, vaig a explicar tres o quatre pinzellades del nou reglament.
1: Vinga, dona-li.
0: Jo hem fet més o menys dos blocs, uno de coses molt positives que ven del reglament i un altre de coses que encara estem reclamant que tenim que millorar. Com a coses molt positives, hi ha un punt de reconeixement i protecció que han ficat, que els ajuntaments i la Generalitat tenen l'obligació de defendre i fomentar el bous al carrer a tota la Comunitat Valenciana. N'hi ha una prohibició d'usar el telèfon mòbil i els aparats electrònics dins d'un recinte taurí. No, és que no té sentit que avui en dia n'hi ha un bou de 600 quilos per un carreró i tens a quatre tios gravant en el mòbil com si fos un guiris, no?
2: És tremendo, això.
0: És com si vas conduint i vas en el mòbil en la mà, te sancionen, doncs anar en el bou al carrer va passar el mateix. Després, per fi, se regulen les capes, que no estaven regulades. Els ramaders de la Comunitat Valenciana no podien fer una capa legal, doncs ara sí que podran, i es regula també el Gran Prix. I com a contrapartida, doncs encara estem demanant que se lleven les prohibicions dels alcaldes de la Comunitat Valenciana. Baix el nostre punt de vista, l'alcalde no té potestat per a prohibir o autoritzar un festeig, que l'autoritza la Generalitat Valenciana. No mos deixen ficar encara una divisa a un bou serril, que no té sentit. Una divisa és una senyal d'identitat del bou. Tenim que contratar ara dos ambulàncies, quan tantes tenien que contratar una, i el festeig de formació dels xiquets, que el tenen en totes les comunitats d'Espanya, menys en la Comunitat Valenciana, tenim que reclamar-lo.
1: Mira, este tema anem a fer una cosa, anem a fer un debat pròxim, ¿vale? Així, i d'una banda i d'una altra, i parlem de tot això. Senyores, se n'anem, gràcies. Adeu. Terra de Bous, adeu.
3: Som a punt. Front a una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
5: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la jota de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
6: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
5: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
7: Ole tu, ole tu!
5: La G i la jota tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
8: Efectivament.
5: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
9: Estan les mares patint, saps?
5: No patiu.
9: Això és.
5: En castellà escrivim girafa amb jota, però en valencià girafa porta G.
10: No m'esperava això.
5: En castellà jarra amb jota, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
11: Vols dir?
5: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica. En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular s'escriuen amb jota.
11: És de veres, és de veres.
5: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut. Però alerta amb algunes paraules com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval i per tant s'escriuen amb jota. Llatí medieval, lorem ipsum. Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
12: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
13: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
14: fem banda
13: amb el millor repertori de músics valencians.
14: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
13: Desfilarem al costat dels nostres músics.
14: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2. De tu a...

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
1: De tu a tu.
0: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.

Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.

0: Gràcies per compartir la nostra música en A Punt Ràdio.
1: Quiero que sueñes conmigo.
2: Eternamente en Cop 3.
3: Molts anys, quan el planeta vivien uns animals molt grans que vam estar durant milers i milers d'anys. Vinc a contar-vos la història d'ells.

amigues i amics, va acabar la nostra història i vam desaparèixer del planeta com tantes altres espècies d'animals. I conte contat, conte acabat.

0: Som a punt.
1: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb el trofeu Sa Majestat de la Reina de Vela des del Reial Club Nàutic de València, la cerimònia de cloenda dels Gay Games, la primera etapa del Tour de França a Barcelona, la jornada de tennis de Wimbledon, els partits de les seleccions espanyoles sub-19 i el partit del Mundial entre Canadà i el Marroc. Tot en directe, este dissabte, des de les 12 del matí al Punt a Punt.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
3: De tu a tu.
4: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Bona nit. Són les 11 i 4 minuts i així comença una nova edició de 90 minuts en A Punt Ràdio. José Navas està al control de so. Us parla, encantat de fer-ho com cada nit des de que Montalt està de vacances. Salva Folgado. Acaba de concloure en el Mundial. Primer diríem, anem a donar informació de servei. Egipte passa, accedís als vuitens de final després d'una tensa tanda de penals contra la selecció d'Austràlia. Era una eliminatòria històrica. Ni Austràlia ni Egipte havien accedit mai a una eliminatòria de vuitens de final. I finalment, i en la tanda de penals, pues, ha estat més encertada la selecció d'Egipte, que finalment va disputar els vuitens de final després d'empatar a un al terme dels 90 reglamentaris més la pròrroga. Com a dada curiosa, el seleccionador australià li ha donat entrada per a que dispute la tanda de penals al porter del Llevant Unió Esportiva, Matty Ryan, i a la fi, bueno, pues Ryan no ha pogut impedir, no ha estat encertat des del punt de penal i no ha pogut conduir a la seva selecció australiana cap als vuitens de final de la competició. A poc, se dibuixen els vuitens de final del torneig. Recordem que ahir va classificar la selecció espanyola. A qui espera finalment dilluns la selecció de Cristiano Ronaldo, la selecció de Portugal, que va vèncer també en un partit molt tens i amb certa polèmica en les acaballes a la selecció de Croàcia. Per a mi, el millor partit del Mundial. I ara ho raonarem a Fernando Álvarez i amb Pepe Pla, que ens acompanyarà en tertúlia. I ser Portugal-Croàcia, fonamentalment la segona part, per a mi, els millors minuts que jo he vist fins ara en el Mundial dels Estats Units. I ara de seguida, bueno, pues comença l'eliminatòria, també històrica, entre Argentina, no per Argentina, però sí per a Cabo Verde. Se van a enfrontar de seguida en una hora Argentina, l'Argentina de Messi i la sorprenent Cabo Verde. Nosaltres, mentretant, anem a fer camí. Sabeu que este és el 90 minuts, que teniu moltes formes de posar-se en contacte amb nosaltres, que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, també al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en este programa que és el vostre i que la vostra opinió tinga cabuda, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, en TikTok 90 minuts ràdio, el 90 tant en Twitter com en TikTok en xifra, i en Instagram 90 minuts ràdio el 96 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. Este és el WhatsApp del programa. Per a respondre la pregunta que avui funciona i en xarxa social, avui l'han llançada tard, mea culpa, i que diu què penseu del problema que té el València en les eixides, si el podrà resoldre. Avui i ara s'escoltarem i estan jugant les seues cartes. S'han pronunciat Dani Raba, Santa Maria, són dos dels jugadors escollits per Corbera per a fer-los fora, al igual que Senke Ozkatxar. El València té un problema en les eixides i vos el contarem també de seguida i al llarg d'este programa. Abans, i per obrir boca com és habitual i com sempre, anem amb la nostra bateria de titulars.

0: Silenci en la presentació de Justin de Haas. El central holandès ha sigut presentat este migdia a Mestalla amb la presència de Ron Garley, Lisandro Issei i Javier Solís, tot i la nòmina de responsables en l'acte. Cap dels tres ha parlat sobre el curs passat o el que acaba de començar. Si ho ha fet, normal, el jugador.
1: L'objectiu és guanyar partits i mirar cap a dalt. Soc un defensa central esquerrà. M'agrada tindre la pilota, construir la jugada des de darrere sempre i quan la defensa estiga bé. Soc bo en mantindre la porteria a zero, dures duels un contra un i m'agrada ajudar l'equip a marcar.
0: D'altra banda, el València ha anunciat este divendres la reincorporació de Guido Rodríguez, que firma un nou contracte, ja ho sabíeu, que el vincula amb l'entitat de Mestalla fins a 2028 amb opció a una temporada més. Altre amistós confirmat, el Galatasaray posarà a prova el Villarreal d'Iñigo Pérez. El submarí jugarà el 8 d'agost contra el club turc, sumant així el seu cinquè partit de preparació en este període. Els groguets han confirmat que s'enfrontaran als turcs en el Rams Park d'Istanbul el pròxim 8 d'agost. Els d'Iñigo Pérez començaran dilluns el treball de pretemporada encara sense fitxatges. Comença la pretemporada granota. L'equip de Luis Castro arrencarà demà oficialment el curs 2026-2027 amb una cara nova a falta de més moviments. L'única incorporació ha sigut la del francès Enzo Bardelli, a petició del tècnic portuguès, qui coneix el jugador pel seu pas en el Dunkerque francès. El migcampista de 25 anys cobreix a priori la baixa ja anunciada de Pablo Martínez. El Club Esportiu Castelló continua perfilant la plantilla de cara a la pròxima temporada. Esta vegada ha sigut amb la incorporació de Fran Castillo, nou fitxatge, que arriba des de l'Eivissa de la Primera Federació. L'andalús de 29 anys arriba per a reforçar el mig del camp i la mitja punta, posició de la qual ha eixit Calatrava. En les últimes hores rumba en l'Espanyol. Castillo destaca per la seva habilitat golejadora. En les últimes dues temporades ha marcat 26 gols entre el Juventud de Torremolinos i l'Eivissa. Ara tractarà de continuar la ratxa en un equip que vol aspirar de nou a disputar el play-off d'ascens. Altre fitxatge per al Deportivo Eldense. Després de tancar ahir l'arribada de Jorge Rastrojo, l'equip blaugrana mou fitxa i anuncia la incorporació de l'extrem Rodri Ball, futbolista procedent de l'Atlético Sanluqueño de Primera Federació. L'extrem aragonès arriba a Elda amb un nou contracte que s'estén fins a juny de 2027 per a ser peça fonamental en la banda del nou Pepico Amat. Torna Débora García, el València femení fitxa la defensa catalana perquè siga valencianista fins al 30 de juny de 2027. Deca arriba al València procedent del Sevilla per a viure la seua segona etapa en l'equip blanquinegre. La futbolista va defensar el València durant tres temporades, de 2007 a 2019, participant en 74 partits de Lliga, en els quals va anotar 4 gols. També va jugar 5 partits de Copa, sumant un total de 79 partits. Caràcter argentí per a València Bàsquet. El club perfila la plantilla de la pròxima temporada i avui ha anunciat la incorporació de l'aler Gonzalo Corbalán, que arriba des del San Pablo Burgos per a reforçar la faceta exterior de l'equip. Corbalán també és un referent en la selecció argentina. D'altra banda, l'equip ha dit adeu en xarxes socials a Pedro Martínez i a Jaime Paradilla, que també jugarà en el Real Madrid.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad. Porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: ¿Cómo habrá?
11: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.
0: Era molt esperada, la entrevista amb Pedro Martínez, o la primera entrevista amb Pedro Martínez. Jo estava molt expectant a veure quan trencava el seu silenci l'estècnic taronxa, nou entrenador del Real Madrid, i ha sigut en el diari Les Províncies, en una bona entrevista del company Juan Carlos Villena, que ja atén els micros de 90 minuts. Hola, Juan Carlos, què tal? Bona nit.
12: Bona nit, bona noches.
0: Juan Carlos, jo estava molt expectant d'escoltar Pedro Martínez, perquè al final teníem el que era la versió club, però ens faltava conèixer la versió de Pedro Martínez. Finalment la tenim en aquesta entrevista que avui has publicat en el diari Les Províncies. Te vull preguntar si després de la xerrada amb Pedro Martínez, Juan Carlos, la teua percepció sobre la tocata i fuga de Pedro Martínez canvia després de parlar amb ell a la percepció que tenies abans d'escoltar el tècnic.
12: Es una buena pregunta, complicada de responder, porque es cierto que la cronología, que además es igual que la que ofrece el club, con lo cual creo que en la cronología más o menos se ha disipado toda la duda, ¿no? Que podía haber, es la que cuenta Pedro. Lo que pasa es que, claro, nos movemos, Salva, creo, en este tema, por lo menos desde el lado mío, como periodista, y me imagino que también de muchos aficionados, con el lado subjetivo.
0: Sí, pasional.
12: Que es, claro, no, más que pasional, subjetivo, que sí. Es opinión personal, claro, porque sí, al final estamos hablando de la decisión personal de una persona, como cualquier trabajador, que decide junto a su familia, junto a su gente cercana, aceptar una oferta de trabajo, que es lo que aquí ha ocurrido. Y en el otro lado de la balanza está el tema sentimental, el tema de lo que acarrea una decisión como la de marcharse del Valencia Basket, campeón de liga, al Real Madrid. Acertadamente Pedro, y creo que es honesto en esto, él reconoce que la trascendencia de irse de Valencia al Madrid no es la misma que la de que si se hubiera ido a ese segundo equipo de Euroliga del que habla, que es de fuera de España, ¿no?
0: Claro.
12: Pues sí, pues eso tienes que ponerlo evidentemente en la balanza, sí, de la decisión. En la balanza de la decisión tienes que poner el impacto emocional que va a tener en una gente, en una afición, en unos aficionados que te han que te idolatran, que te consideran el faro de un proyecto, que eso evidentemente pues también debería, seguro que lo ha tenido en cuenta, pero bueno, en la balanza ha pesado más todo lo demás. Y también a nivel de club, y esto en la entrevista también Salva está expuesto, que Pedro Martínez no era un entrenador en un club de baloncesto como Valencia Basket, en el cual solo se dedicaba a entrenar y no se enteraba de nada, o no le comunicaban nada. Todas las partes han reconocido durante 2 años que el modelo A3 ha funcionado a la perfección. Enrique Arbonell, Luis Albalejo, Pedro Martínez, cada decisión, cada... Y esto en la entrevista también Salva está expuesto, que Pedro Martínez no era un entrenador en un club de baloncesto como Valencia Basket, en el cual solo se dedicaba a entrenar y no se enteraba de nada, o no le comunicaban nada. Todas las partes han reconocido durante 2 años que el modelo A3

0: A la fi crec que no va trobar, com canta Amaral, la paraula exacta en esa festa de celebració en el Roig Arena Pedro Martínez, el que de cara a la majoria de seguidors, tot i les seues paraules, de cara a la majoria de seguidors taronja, el condemna. I és una llàstima perquè ha fet un treball extraordinari al capdavant de la primera plantilla taronja. Tanquem la plana del bàsquet. Jo crec que era obligat obrir amb bàsquet, i amb esta entrevista de Villena a Pedro Martínez, perquè evidentment és notícia. Obrim la plana del València. Avui s'ha celebrat la presentació de Justin de Haas com a nou jugador del conjunt de Mestalla. A la presentació han assistit el director general Javier Solís, el CEO de futbol Ron Garli, i el director de captació i scouting Lisandro Issei. Existia certa expectació per si, aprofitant l'acte, Ron Garli donava algo de llum respecte a la planificació esportiva, les eixides de Santa Maria, Senc o Raba, els fitxatges pendents després de l'arribada de Diang, de Haas o Sato, de Menier, la reincorporació de Guido, conèixer què passa amb l'escout espanyol que falta per incorporar, si van a firmar un, o este és finalment Manuel Ruz, que estava també avui en l'acte acompanyant Lisandro, i de fet és la seva mà dreta, perquè una explicació de la desfeta de la passada temporada ja no la esperem, perquè no la van a donar ni la varen donar ja en aquella famosa ronda de cafès de fa un mes. Jo no l'espero ja. Cap dels presents ha parlat, ni Ron Garli ni Javier Solís. Tampoc, encara que este pense que no tenia que fer-ho, Lisandro Issei. A la fi, Ron Garli sols comunica si davant té una tassa de cafè amb interlocutors que ell prèviament escollís. S'ha meritonitzat molt ràpid. Fa el mateix que Javier Solís. Cafè, zona de confort i telèfon mòbil. Així que, quan vostè vulga, més enllà d'aquesta tassa de cafè, de la seva zona de confort o del telèfon mòbil, pues, l'escoltarem en alguna roda de premsa. Ron Garli, del jugador que s'hi ha parlat, hem extret este fragment de Haas.
1: L'objectiu és guanyar partits i mirar cap a dalt. Soc un defensa central esquerrà. M'agrada tindre la pilota, construir la jugada des de darrere sempre i quan la defensa estiga bé. Soc bo en mantindre la porteria a zero, dur els duels un contra un, i m'agrada ajudar l'equip a marcar.
0: Bé, pues Justin de Haas en la seva presentació este matí en la llotja del estadi de Mestalla. En el dia a dia del València, que ahir obria la seva pretemporada, proves mèdiques, físiques, analítiques, bueno, pues avui ha continuat aquesta ronda de visites de jugadors, primer a Paterna, en grups, després a l'IMED o a l'inrevés. Han parlat Santa Maria i Raba, que són dos de futbolistes als que ja se'ls ha comunicat que han de buscar destí, però que de moment estan jugant les seues cartes. Estes són declaracions de Santa Maria a Superdeporte.
2: Batiste, contento de estar en la pretemporada?
3: Sí, claro.
4: ¿Dónde jugarás la semana que viene?
3: Sí.
2: ¿Qué esperas de la temporada?
3: No sé, de momento.
0: No sé, de momento, ¿eh? Santa Maria ja sap que Corberà no compta amb ell, però de moment hi diu que no sap absolutament cap cosa respecte al que va ocórrer la pròxima temporada. I este és Dani Raba en declaracions a Radio Sport.
5: ¿Contento este primer día de pretemporada?
6: Contento, muchas ganas de empezar ya.
5: Ganas de la nueva temporada, ¿no?
6: Ganas,
5: sobre todo también de quedarte en el Valencia, imagino, ¿no?
6: Supuesto.
0: Ganas de quedarte en el Valencia, digo, por supuesto. I Raba sap, al igual que Santa Maria també sap, al igual que Senc, que no compten per a Carlos Corberán. El València va tardar en incorporar més jugadors, més enllà de Menier, que va ser l'últim. Per què? Hi han dos raons. Primer, perquè abans de fitxar ha de donar baixes i ha de treure a Senc, Raba i Santa Maria, i acabo d'escoltar-los. I després, i esta és una raó més poderosa, té un problema amb els jugadors lesionats, Diego López, Sergi Canós, Copete i Fulquier, que li complica el nombre de fitxes de la temporada. Els dos primers, i esta és una informació que donava el company Ivan Erraizgui en Deportes Cope València, i és la mateixa informació que tenim en 90 minuts. De fet, quan jo he vist a Ivan Herraiz publicar això en xarxes socials, I ara li ho diré, pues m'ha fotut Ivanes Raiz, perquè era la informació que anava a donar esta nit. Però bueno, pues ho explique ràpidament. El València té un problema amb els jugadors lesionats. Diego López, Canós, Copete i Fulquier. Els dos primers pot deixar-los fora la primera meitat de competició, perquè per normativa la gravetat de les lesions i el temps de recuperació al València li permeten deixar-los sense fitxa, sense que els futbolistes, ja sabeu, presenten denúncia tant a AFE com a Magistratura de Treball. Però els ha d'inscriure en el mercat de l'hivern i per això ha de tindre fitxes disponibles per a ells en el mercat de l'hivern. El club té un problema més gran amb Copete i Fulquier, perquè estaran disponibles abans del mercat de l'hivern, però no tenen data definida en aquest període per a estar disponibles. És a dir, no poden començar la temporada, però poden reincorporar-se abans de que s'obrin les portes per inscriure nous futbolistes en el mercat de l'hivern. Ahí radica el problema, perquè no els pot deixar fora de la plantilla en la primera inscripció prèvia al començament de Lliga. La normativa no t'ho permet i han de tindre fitxa si no els traspasses, cosa que no pots fer perquè no ho vols fer i perquè, a més, estan lesionats i no podries fer-ho. Això provoca que pegar-li voltes a com fitxar sense fitxes disponibles i marcat per l'obligació de comptar amb Fulquier i Copete ara i amb Diego López i Sergi Canós després, tingues que traure jugadors o deixar sense fitxa a un futbolista que acabes de renovar. El club té 26 jugadors en nòmina, si comptes Sato, Dieng, De Haas, que acaba de vindre, i a Menier seran 27. A Sato pots donar-li fitxa B, sub-23, però si no traus 100 rau a Santa Maria, no pots firmar més perquè no te caben. El València l'ha comunicat a Cristian Rivero, qui va renovar en gener, i ha informat d'esta circumstància Ivanes Raiz en COPE, informació que ha confirmat 90 minuts, que ha de buscar-se equip. De fet, fa dies, és la informació que tenim així, que Rivero i la seva agència coneixen el canvi en els plans del club respecte al porter. El club li comunica a Rivero que es busca equip i vol aprofitar eixa fitxa per a una alta nova, perquè està de moment en un carreró sense eixida. Això provoca un canvi de rebot en els plans de la porteria, que passaven per Dimitrievski, Rivero i B. Vicent Abril o Raúl Jiménez, o amb una fórmula amb Dimitrievski, un porter nou i Rivero, amb sessions per als dos joves. Ara tot està en procés, altra volta, de canvis en la porteria. Per necessitat de fitxes, el club li ha dit a un porter que ha renovat que es busque equip. Ivanes Raiz és qui avança la informació. Hola, Ivan, què tal? Bona nit.
3: ¿Qué tal, Salva? Buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Y más fotú, bandido, porque era lo que yo quería contar esta noche, y vas a avanzar tú en xarxes socials.
3: De milagro, ¿eh? De milagro, bueno, también te lo digo.
0: Vas a avanzar
3: porque los tiempos de milagro.
0: Estás bien informado. Sí, sí. Iván, més o menys és el que hem contat. El València té un problema amb un volum de jugadors, amb un volum de lesionats, als que no pot deixar sense fitxa perquè la normativa no li ho permet. Però si no deixa sense fitxa a algun futbolista o no traspassa a futbolistes que no vol traspassar o no aconseguís traspassar a futbolistes que no compta, als que de moment no ha donat eixida, pues de moment ja li ha comunicat a un que va renovar en gener, que és Cristian Rivero, que se busque equip, Iván.
3: Sí, yo sé que lo más atractivo quizás para el aficionado de esta noticia es el nombre propio, en este caso el hecho de que el Valencia le ha comunicado a Cristian Rivero que se busque equipo y que no va a formar parte, o al menos no pretende que forma parte de la plantilla la próxima temporada, pero en realidad todo esto, como tú venías explicando, Salva, subyace un problema muy grande que yo llamaba esta tarde el drama de las fichas, claro. Porque claro, al Valencia ahora mismo le sobran jugadores, hablabas de nombres propios con los que no cuenta Corberán y que yo creo no van a ser fácil sacarlos. Faltan fichajes, y faltan fichajes importantes, especialmente de las posiciones que pretende reforzar Carlos Corberán si realmente el Valencia quiere pelear por volver a competiciones europeas, y sobran fichas. Y en esa línea, efectivamente, se le ha comunicado a Cristian Rivero que no se cuenta con que siga, pero claro, aquí hay una circunstancia, y es que incluso esa idea que tiene el club ahora mismo y que se le ha trasladado a Cristian Rivero va en contra incluso de los planes de Carlos Corberán, que tenía en la cabeza que Cristian Rivero fuera el tercer portero, y entiende que Vicente Abril, Raúl Jiménez, en especial Vicente Abril, tiene que jugar esta temporada. De momento, la información que tenemos en COPE es que Vicente Abril, compás de espera, vamos a ver qué pasa, porque ya había habido equipos que habían preguntado por la cesión del futbolista. De primeras en pretemporada tengo la sensación de que con esta circunstancia Vicente Abril va a tener más protagonismo que Cristian Rivero, especialmente también en el sentido de quizás para presionar un poco al portero de Gandía a buscar una salida, y a partir de ahí ya veremos, porque Corberán, y estoy convencido de que el club, aunque tiene este problema de fichas, saben que el año que viene Vicente Abril tiene que jugar y que no puede quedarse como tercer portero del Valencia sin competir en una categoría superior a la Segunda Federación.
0: I a més el club tampoc descarta incorporar un nou porter, lo que complica encara tot més este panorama, Iván.
3: Sí, la información que tenemos en COPE efectivamente también es esa, que el Valencia está buscando un portero. Claro, aquí me decían esta tarde, y lo contábamos también en COPE, que el escenario al que vamos ya lo viene mencionando durante las últimas semanas y meses de puertas para adentro, porque todavía no ha habido comparecencia pública, pero lo viene mencionando Ron Gurley. Yo me acuerdo que una de las veces que salió al principio dijo que su intención era que subieran tres jugadores del filial por temporada, cosa sí, absolutamente imposible. Ni siquiera en el FC Barcelona pasa eso. Claro. Pero es un poco la idea que tiene el club, y es la forma que tiene el club de salvar este problema que tiene con las fichas, utilizar la ficha de filial, ya sea a través de la fórmula Germán Valera, que es la fórmula que se busca con Sato, un futbolista que solo juega en el primer equipo aunque tenga ficha de filial, o ya sea a través de la fórmula de futbolista del filial que pueda competir en el Valencia Mestalla si no juega con el primer equipo y que ayude a Corberán. Yo tengo la sensación de que este año va a haber más de ese tipo de jugadores por necesidad de fichas. Pero al final, aquí es donde va a radicar también un poco el debate durante el verano, que va a ser interesante, entre Carlos Corberán y la dirección deportiva, porque sabemos la vocación que tiene Corberán en cuanto a la apuesta por los jóvenes, y en este caso choca con la necesidad que tiene el club de apostar por los jóvenes porque no hay situación para fichas de primer equipo. Entonces va a ser un verano de debate vaticino entre Corberán y la dirección deportiva a la hora de acabar de perfilar la plantilla, a la que le queda prácticamente todo a falta de más de mes y medio, casi dos meses, para el cierre de mercado.
0: Absolutamente, Iván, tot aclarit i tot clar. Enhorabuena per la info, Iván, gràcies i bona nit.
3: A vosotros, Salva, un abrazo muy fuerte.
0: Adeu a Iván Raiz, són les 11:39, de tot això anem a ocupar-nos de seguida, i en tertúlia avui amb Pepe Pla i amb Fernando Álvarez des de Marca. Són les 11:39, un alto en el camí, una posa per la publi, i de seguida comencem tertúlia, vinga.
7: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble, pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
13: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
14: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
15: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
14: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
13: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
15: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
16: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
15: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb el trofeu Sa Majestat de la Reina de Vela des del Reial Club Nàutic de València, la cerimònia de cloenda dels Gay Games, la primera etapa del Tour de França a Barcelona, la jornada de tennis de Wimbledon, els partits de les seleccions espanyoles sub-19 i el partit del Mundial entre Canadà i el Marroc. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del matí al Punt a Punt.

0: A.Radio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: En A.Radio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
2: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un cap de setmana més a Fem Banda, el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, on parlem de música de la bona de veritat. Ja hem encetat el mes de juliol i segur que molts de vosaltres ja esteu gaudint d'unes merescudes vacances. Així que aprofiteu este temps de descans, del sol, de la platja, de la piscina, de les cervesetes ben fresquetes, dels gelats, de les nits a la fresca i, per descomptat, dels concerts d'estius, que n'hi han molts per a tots els gustos. El 4 de juliol se celebra el Dia de la Independència dels Estats Units, la festa nacional del país. També es commemora el Dia Mundial de l'e-book o el llibre electrònic, una iniciativa impulsada per diverses entitats del sector editorial, tot i que no té reconeixement oficial de l'ONU. Però el 4 de juliol també és una data molt significativa per al món de la música. Tal dia com avui, l'any 1992, va morir a Buenos Aires Astor Piazzolla, una de les figures més influents de la música del segle XX, creador del nou tango. Va revolucionar este gènere incorporant elements del jazz i de la música clàssica contemporània, deixant una empremta que encara avui continua inspirant músics d'arreu del món. Aleshores, nosaltres ja ho tenim tot preparat per a oferir-vos un programa ben complet. Començarem, com sempre, escoltant el concert d'avui, perquè no hi ha millor manera d'encetar el dia que escoltant bona música. Tot seguit, arribarà la secció Avui amb qui parlem, on conversarem un ratet amb el compositor i saxofonista Enrique Cárcel, autor de l'obra obligada que interpretaran les bandes de la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. En 17 o 18 dies. A més, ell mateix serà l'encarregat de portar-nos el suggeriment de la setmana. Ja després de les notícies de les 9, reprendrem el programa amb el rebost de la banda, on rebrem la visita de diversos membres de la Mediterranean Philharmonic Orchestra, que ens explicaran com va néixer este projecte i quins són els seus pròxims reptes. Continuarem amb la secció Educació i Salut, on parlarem amb el director Cristóbal Soler del primer concurs de direcció que se celebra a Bunyol. I, com sempre, posarem el punt i final amb l'agenda musical. Així que, tant si esteu de vacances com si encara vos toca treballar, feu-nos un lloquet, desconnecteu, recarregueu les piles i deixeu que Fem Banda posi la banda sonora al vostre cap de setmana. El concert que vos hem preparat avui és un monogràfic dedicat a l'obra del compositor i saxofonista Enrique Cárcel. En el concert d'avui escoltareu quatre de les seues composicions, que es permetrà conèixer de prop el seu llenguatge musical i la seva manera d'entendre la música. I anem a començar ja, com mana la tradició, amb un bon pasodoble que porta per títol Lucía García. Este pas doble està dedicat a la fallera major infantil de València 2025, Lucía García Rivera. Es tracta d'un pas doble de caràcter alegre, festiu i molt expressiu, que vol reflectir la personalitat, la vitalitat i la il·lusió de la seva protagonista. Des dels primers compassos, el compositor ens transporta a l'ambient més autènticament valencià. La introducció s'inspira en el ritme del tabal, el tabalet, i en les melodies de les albaes, interpretades per la dolçaina. Tot sobre unes harmonies que retén homenatge al mític pasdoble Lo Cant del Valencià. A més, Enrique Cárcel incorpora nombrosos canvis de tempo que aporten dinamisme i emotivitat, alternant moments delicats amb altres de gran brillantor i majestuositat. Com a homenatge a la tradició bandística valenciana, el compositor també inclou xocotetes referències musicals a pasdobles tan emblemàtics com Valencianeta, El Faller o L'entrada de la Murta, aconseguint una obra o un pasdoble ple d'identitat, color i esperit faller. Així que anem a escoltar ja el pasdoble Lucía García, interpretat per la Banda Simfònica Municipal de València i dirigida pel mestre Cristóbal Soler.

Gran pas doble el que acabem d'escoltar. Lucía García. Va ser estrenat el 25 de maig de 2025 al Palau de la Música i va ser un encàrrec de la Junta Central Fallera. Continuem el concert i continuem el nostre recorregut per la música d'Enrique Carcel amb una obra titulada Terra de Conquestes, un poema sinfònic d'uns 16 minuts de duració que posa en valor la història, la cultura i el caràcter del poble valencià a través d'un llenguatge musical ple de força i color. L'obra està concebuda com un viatge sonor que evoca diferents episodis i paisatges de la nostra terra, combinant passatges de gran lirisme amb altres de marcat caràcter èpic. Al llarg de la partitura, el compositor desplega una escriptura molt rica en timbres i contrastos, exigint un alt nivell tècnic i expressiu a totes les seccions de la banda. La qualitat de Terra de Conquestes ha fet que fora escollida com obra obligada de la primera secció del 47è Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València l'any 2024. Anem a escoltar ja Terra de Conquestes, interpretada per la Banda Sinfònica Municipal de València sota la batuta de Cristóbal Soler.

Espectacular esta obra, Terra de Conquestes. És una composició que reflecteix l'estil d'Enrique Carcel, una música descriptiva, intensa i carregada d'identitat, que ens convida a redescobrir la nostra història a través dels sons de la banda. La següent obra que escoltarem porta per títol Saxo Obertura, una composició en què Enrique Carcel ret homenatge al seu instrument, el saxo, a través d'una música brillant, enèrgica i plena de virtuosisme. L'obra deixa clara la seva intenció, oferir una presentació espectacular de totes les possibilitats tècniques i expressives del saxòfon. La part solista destaca per la seva agilitat, els contrastos de caràcter i un ampli ventall de recursos que posen en relleu tant el lirisme com el vessant més brillant de l'instrument. Anem a escoltar ja Saxo Obertura per l'ensemble de saxos del Conservatori Superior de Música de València, dirigits pel mestre Juan Antonio Ramírez Pérez.

Esta obertura que acabem d'escoltar va ser dedicada, interpretada i estrenada el passat 16 de maig en el segon Festival d'Ensembles de Saxos de la Comunitat Valenciana, Sincronisax. I acabem el concert dedicat a Enrique Cárcel amb una obra molt especial, Divertimento a dos, un concert per a saxo i clarinet solista amb banda sinfònica. En esta composició, el compositor posa en valor el diàleg entre els dos instruments. Lluny de competir entre ells, saxo i clarinet mantenen una conversa musical plena de complicitat, alternant passatges de gran virtuosisme a moments més lírics i expressius. El resultat és una obra fresca, elegant i molt comunicativa. No és casualitat que els instruments protagonistes siguin el saxo i el clarinet. Enrique Cárcel, saxofonista de la Banda Simfònica Municipal de València, va escriure aquesta obra pensant també en el seu germà, Emilio Cárcel, clarinetista de la mateixa formació. Tots dos han sigut els encarregats d'interpretar-la en nombroses ocasions, destacant especialment el concert oferit al Palau de la Música de València amb la Banda Simfònica Municipal de València, dirigits pel mestre Fernando Bonete Piqueras, que és la versió que ara aneu a escoltar.

0: espectacular interpretació dels dos germans Cárcel Villalba. D'esta obra que acabem d'escoltar, Divertimento a dos, una obra a tindre en compte per a programar. I fins així el concert d'avui dedicat íntegrament a la música del compositor i saxofonista Enrique Cárcel Villalba. Però no se n'aneu, perquè d'ací en uns instants el tindrem amb nosaltres, així al programa. Tindrem l'oportunitat de conèixer-lo un poquet millor, descobrir la seva trajectòria, parlar de la seva manera d'entendre la composició i, per descomptat, saber moltes més cosetes sobre la seva música. Així que ara farem una xicoteta pausa, però continuem en Fent Banda, que van a començar les entrevistes.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
2: Este dissabte, des de les 12 del matí, Punt A Punt. Amb el trofeu Sa Majestat de la Reina de Vela des del Reial Club Nàutic de València, la cerimònia de cloenda dels Gay Games, la primera etapa del Tour de França a Barcelona, la jornada de tennis de Wimbledon, els partits de les seleccions espanyoles sub-19 i el partit del Mundial entre Canadà i el Marroc. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del matí al Punt A Punt.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
5: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
6: Efectivament.
5: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
7: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
8: Mi, claro, és es que tot això ho ha viscut jo.
5: Però de veritat cal triar bàndol?
9: Sí. No.
5: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
7: No tinc ni idea.
5: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
10: Ui, que bonico!
5: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
11: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
5: A mi el reggaeton em dona marxa.
12: Home, pues clar.
5: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
13: Y ahí la torre te tenía, si sabieres lo que me ha pasado. Que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me le da por la...
5: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Monfort, la Maria o Faixa. Oh!
14: Sí? Oh, però que moderna!
5: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
15: Oh, que són de bones! M'encanten!
5: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
16: A mi m'agrada la Pantoja.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio.
17: A la mar, senyores.
3: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
18: De tu a tu.
4: Som A Punt.
1: En A Punt Ràdio, Fem Banda, la música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
0: I Ja tornem a estar així. Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora un cap de setmana més a Fent Banda, el programa produït per la Federació d'Emissores de la Comunitat Valenciana, on parlem de música de la bona de veritat. Ja hem encetat el mes de juliol i segur que molts de vosaltres ja esteu gaudint d'unes merescudes vacances. Així que aprofiteu este temps de descans, del sol, de la platja, de la piscina, de les cervesetes ben fresquetes, dels gelats, de les nits a la fresca i, per descomptat, dels concerts d'estiu, que hi ha per a tots els gustos. També el 4 de juliol se celebra el Dia de la Independència dels Estats Units, la festa nacional del país. També es commemora el Dia Mundial de l'e-book, el llibre electrònic, una iniciativa impulsada per diverses entitats del sector editorial, tot i que no té el reconeixement oficial de l'ONU. Però el 4 de juliol també és una data molt significativa per al món de la música. Tal dia com avui, en 1992, va morir a Buenos Aires Astor Piazzolla, una de les figures més influents de la música del segle XX, creador del nou tango. Va revolucionar este gènere incorporant elements del jazz i de la música clàssica contemporània, deixant una empremta que encara avui continua inspirant músics d'arreu del món. Fetes aquestes puntualitzacions, vos recordo que hem començat, com sempre, escoltant el concert d'avui, que el podreu tornar a escoltar quan acabi el programa. I a partir d'ara seguim en la secció Avui en qui parlem. I ja tinc ací al meu costat el compositor i saxofonista Enrique Cárcel, que és l'autor de l'obra obligada que van interpretar les bandes de la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I a més, ell mateix era l'encarregat de portar-nos el suggeriment de la setmana. Ja després de les notícies de les 9, reprendrem el programa amb el rebost de la banda, on rebrem la visita de diversos membres de la Mediterranean Philharmonic Orchestra que ens explicaran com va néixer este projecte i quins són els seus pròxims reptes. Seguirem després amb la secció Educació i Salut, on parlarem amb el director Cristóbal Soler del primer concurs de direcció que se celebra a Bunyol. I, com sempre, posarem el punt i final amb l'agenda musical. Així que, tant si esteu de vacances com si encara vos toca treballar, feu-nos un lloquet, desconnecteu, recarregueu les piles i deixeu que Fent Banda posi la banda sonora al vostre cap de setmana. De este cap de semana.

0: I ja ha arribat el moment de conversar amb el primer protagonista del programa d'avui. Ens acompanya Enrique Cárcel Villalba, compositor, saxofonista i professor, nascut a Sagunt. Format al Conservatori Superior de Música de València, on va obtindre el títol superior de saxo amb premi d'honor en final de carrera. Completar la seva formació amb alguns dels saxofonistes més prestigiosos del panorama nacional i internacional. Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat una intensa activitat com a intèrpret, docent i compositor. Actualment és professor de saxo de la Banda Simfònica Municipal de València, després d'haver format part durant molts anys de la Banda Municipal de Palma de Mallorca. Com a compositor, el seu catàleg inclou concerts per a saxo i orquestra, música de cambra, obres per a banda simfònica i nombrosos pasdobles. Les seues composicions han estat premiades en diversos concursos internacionals i han sigut seleccionades com obres obligades en importants certames com, per exemple, Terra de Conquesta, Viva el Caldim o Les Llegendes del Bosque. I el tinc així al meu costat. I anem a parlar amb ell. Enrique, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada i gràcies per acceptar esta invitació.
1: Jo encantada d'estar així amb tu.
0: I passar un bon ratet, que anem a passar un bon ratet.
1: Clar que sí.
0: Enrique, jo crec que estàs vivint un moment especial, dolcet, en la teua carrera, sí, perquè sí. Les teues obres són en auditoris i en certàmens. Ara parlarem de la que... d'ací res, d'ací 15 dies va interpretar-se en el Palau de la Música, però en el passat certament de Diputació de Castelló, sí, també van hi haurer una altra obra que va ser interpretada.
1: Exacte, va ser Viva el Caldim.
0: Que després, al final, parlarem d'esta peça.
1: Molt bé.
0: Així deixem els nostres oients un poc en suspense, perquè és molt xula la història, és molt bonica.
1: Sí, sí, sí.
0: Però en este certament, que d'ací 10, 12... 15 dies, perquè crec que és el dia 10, no?
1: Sí, el dia 10 és segona secció.
0: 10-12 dies, més o menys, sonarà Les Llegendes del Bosque, que és esta peça que esteu escoltant ara.

0: Aquesta obra que esteu escoltant, Llegendes del Bosque, la interpretaran les bandes de la segona secció en 10, 12, el dia 17 de juliol. Com rep un compositor quan, per exemple, rep eixa notícia de dir l'obra obligada teua serà Llegendes del Bosque? Per exemple, en este certamen, que és el més important que n'hi ha, per exemple.
1: Sí, sí. Pues lo primer, molta alegria, immensa alegria, perquè per a un compositor que se interprete algo teu sempre és especial, però clar, en el certamen internacional de València, super especial. És com una meta, no? Per al compositor valencià és com una meta. I no res, a més també responsabilitat. Clar, això se va sentir en tot el món. Venen també bandes estrangeres.
0: Correcte.
1: Se va interpretar en bandes estrangeres també, no només així, bandes també nacionals. I aleshores, pues, és també una responsabilitat, però contentíssim.
0: I ja que estàs dient que ho interpretarà moltes, és que és veritat, moltes bandes, sentiràs moltes versions.
1: Sí, sis versions.
0: Sis versions.
1: Sí,
0: I un compositor, quan escolta, no? Tu, per exemple, vols que siga algo més lliure o vols que s'adapten al que tu t'has escrit, perquè com sentiràs tantes versions...
1: Jo el que vull és que disfruten, els intèrprets. Mm. Jo la meva música, normalment, jo al ser intèrpret professional, no?, de la banda municipal, pues el que pense quan compose és què m'agradaria a mi tocar, no? Mm. Aleshores, la meva aspiració, a part de que també disfrute l'oient, per supost, però si no disfruta l'intèrpret, és difícil que disfrute l'oient. Primer, s'ha d'interioritzar, clar, si ells disfruten, n'hi ha versions, pues... poden ser moltes versions diferents, però totes poden ser bones, no?
0: Sí.
1: Mentre siga real la interpretació, això és suficient.
0: Sí. Doncs, esta Llegendes del Bosque, tu quan la vas compondre? I per què la vas compondre, Llegendes del Bosque?
1: Pues mira, a mi m'agrada molt, igual que la música, pel·lícules i llibres, pues, de fantasia, de misteri, no? M'agrada molt aquesta faceta. I aleshores, esta obra... jo dic, vull descriure alguna cosa. A part de que siga música descriptiva, té tres moviments, no? I descriu tres accions, però no només les accions en si, sinó el que volia era descriure, pues, paisatges, descriure ambients de màgia, ambients de misteri, de fantasia, no? I era perquè m'havia, o sigui, era per gust. La vas compondre per gust, sense ningun tipus de reto de res.
0: Però havies acabat de llegir algun llibre d'estos de fantasia o de misteri per a inspirar-te a l'hora de compondre?
1: No està inspirada en cap llibre. La veritat que va ser un poble que me va eixir de dins, no? D'inspiració pròpia.
0: Sí.
1: Normalment de lo que vas llegint, vas veient, però bueno, no en ningú en concret, no, això no.
0: Esta, crec que vas guanyar un premi, crec que va ser,
1: sí,
0: la vas compondre per a un certamen,
1: sí,
0: de Cullera.
1: La vas presentar al concurs Emili Jiménez Bou de Cullera i va obtindre un primer premi. I no res, molt, molt orgullós, la veritat que sempre tindre un premi és molt bonico, no? I no res.
0: Mira, per exemple, este moviment que estem escoltant, has dit que tenia tres moviments?
1: Sí, este és el despertar de les almes.
0: Quins són els tres moviments que n'hi ha? És a dir, el primer...
1: El primer és el despertar de les almes, que en este lo que vull descriure és com un amanecer en un bosc.
0: Sí.
1: Però un bosc especial, no el típic bosc, no? Un bosc misteriós, ple de vida. I així en este moviment he utilitzat modos grecs, no? Escales gregues com la dòrica, l'escala lídia, que li donen un toc més màgic, no? Després està el segon temps, que el segon temps se diu Criatures Fantàstiques.
0: A veure si és este, és que no ho sé, jo ho he partit i no sé si serà este que escoltarem ara.
1: Este és. Este és el segon temps, Criatures Fantàstiques. I en este el que representa, com podràs sentir, és com una desfilada. Una desfilada, però d'animalets fantàstics, animalets diferents, que són molt estranys. I en este moviment el que he fet és donar un ambient màgic a través d'altres tipus d'escales, com l'hexàtona, escales pentatòniques, no? Que sempre donen un color més fantàstic i representa això, una desfilada d'animalets, bàsicament.
0: I l'últim moviment, que este, el que sentirem ara, Este és l'últim, no?
1: No, este encara és el...
0: Este encara és?
1: Fantàstic. Ahí estan les escales exàtures. Veus com és música de marxa?
0: Sí. Què és el més complicat d'esta obra?
1: D'esta obra, pues, jo considero que el més complicat és traure els planos sonoros. És molt complicat perquè ha sigut com un treball, perquè això que dic, que és música descriptiva, és un poquet dir per damunt, no?
0: Però sí, però,
1: si te poses dins de l'obra, n'hi ha moltes coses i molt de treball. Una obra d'esta envergadura pues, té moltíssim treball. Jo he treballat moltes planos sonoros, sobretot en el primer moviment he treballat moltes planos sonoros. Ahir he dividit la banda, diguem, en tres seccions,
0: sí,
1: on anaven conversant el pla sonoro i contratema contestant-se entre les tres diferents estes seccions, que seria la greu, la mitja i l'aguda, per unes converses que cada vegada anaven fent-se més xicotetes, fins que n'hi ha un moment que anaven tornant-se tan ràpid que se van fonent entre elles.
0: Sí.
1: Ja, tot això és complicat en una banda, perquè això, al millor, en un duo o un trio, pues vas traient els planos sonors, però una banda, per seccions, anar traient totes aquestes coses, és molt complicat.
0: Aleshores, si tens que donar un consell, perquè estan escoltant-nos els directors de les sis bandes que van interpretar estas leyendas del bosque, quin consell es diries per a que tinguin una pista abans d'anar al certamen?
1: Pues consell, pues sobretot la sonoritat de la banda. Sonoritat, al ser una música descriptiva de paisatges, no sé, la sonoritat, l'afinació total és, jo crec que pot ser clau. En quant, bueno, solistes també, n'hi ha, sobretot en el tercer moviment, que es diu El Reino Oculto, uh-huh, comença en solistes, la trompa, comença molt un ambient molt de pau,
0: sí,
1: la trompa, clarinet, flauta, fagot, també molta importància, solistes, clar, però jo crec que el total és el, on estarà la clau. Els plans sonoros, la sonoritat, l'afinació, ahí serà la clau. Després el caràcter, perquè per aconseguir l'ambient, les articulacions són molt importants per aconseguir un ambient. Igual que, per exemple, al final de l'obra, el reino oculto, canvia dràsticament el caràcter del placenter que te dia de solistes,
0: sí,
1: a un caràcter de quan se troba en les entranyes del bosc, pues, el reino oculto, no? I ahí canvia una obra, hay una música molt més enèrgica, en molts esforçandos, moltes accentuacions, polirítmies, també dificultat. Sobretot de conjuntar també. També es diria això als directors, conjuntar l'obra, sonoritat i afinació. Clau.
0: Esteu escoltant, Esteu escoltant directors de les sis bandes, que tingueu que tindre en compte la sonoritat, l'empaste...
1: Afinació. Planos sonoros.
0: Correcte. Què és el que t'agradaria quan acabe el certamen? Què t'agradaria que els oients que venen allí a escoltar Leyendas del Bosque per primera vegada, què és el que vols transmetre als oients?
1: Pues mira, jo aconsellaria als oients que no s'interpreten, els oients que tanquen els ulls i se deixen portar per la música, perquè l'ambient que vol crear aquesta obra, la imaginació de cada un pot anar molt més allà de lo que jo puga explicar, perquè la música l'anirà conduint. Aleshores, si tanquen els ulls, jo crec que se deixaran portar més per la seva música. Ja dic, els oients, els músics, tenen que estar molt alerta a les alteracions accidentals, polirítmies, però l'oient sí.
0: Alerta, però si ho tenen treballat també ho poden gaudir molt. Perquè ja passa per ells, pel cos d'ells, i ja ho poden gaudir molt.
1: Si ho tenen assimilat, clar.
0: Si tingueres que definir en una paraula, mira si és complicat el que vaig a dir-te, en una paraula, la teua obra, Leyendas del Bosque, quina paraula seria?
1: Fantasia.
0: Doncs, en eixe món fantàstic, anem a conèixer més coses d'Enrique Carcel, perquè ara estem parlant simplement de l'obra Leyendas del Bosque, però tu, quan comences a estudiar música?
1: Ui, jo comencé tota la vida. En 6 anys ja estava estudiant música jo. Va començar
0: a Sagunt?
1: No, a Sagunt sí i no. Va començar ma mare. Jo vaig entrar, la primera banda que vaig entrar va ser en Albalà dels Tarongers, que és un poble que està molt proper de Sagunt. I allí vaig començar jo a anar a la banda, que era Montillo, el director. Uh-huh. I, però la primera, el primer contacte a la música que vaig tindre va ser ma mare, que era músic, m'ensenyava solfeo en casa. I això va ser la primer, el primer contacte.
0: Ta mare era músic de quina banda?
1: Ma mare era de coro.
0: Ah, de coro.
1: Era cantant, sí. És que, bueno, jo vinc de...
0: És a dir, tu ves de tradició
1: de
0: musical.
1: De tradició musical total. Son pare, sí. M'abuelo, ja era músic de... Ell sí que era de la Lira Saguntina, va sí. ser subdirector de la Lira Saguntina, uh-huh. era compositor també, de pasodobles, polques, molt boniques, per cert. Ell i el seu germà eren músics. Després els fills, ma mare i mos tios, que eren Matia i Montio, els tres eren músics també. Professionalment només Montio, perquè en totes les dones no estava tan ben mirat, que se dedicaven...
0: Clar, és que a mi estava cridant l'atenció.
1: Sí, entonces ella se dedicaven pues, a altres coses, no... però eren músics.
0: Sí, però sabia música.
1: Sabia música. Entonces ma mare pues, ensenya música a mi i a meu germà és major que jo, i primer l'ensenyava a meu germà, jo ho veia i jo tenia ganes de que m'ensenyara a mi també. Jo en 6 anys ja vas començar quasi al mateix temps d'escriure que de saber música.
0: I el saxo va ser el teu instrument que vas elegir? És el primer instrument que vas dir? Perquè el teu germà és clarinetista.
1: Sí, jo el primer instrument va ser la percussió, curiosament, sí. Vaig estar un any i mig, més o menys, i després me donaven el saxo.
0: Sí.
1: Entonces les bandes xicotetes en la balat, pues lo que feia falta te donaven.
0: Clar.
1: Sí, jo la veritat que sí que m'agrada molt el saxo. Per a mi m'agrada molt la percussió, la veritat, i vas començar en la banda... en la percussió, perquè feien falta percussionistes, vas començar i jo tocava ja la banda en 7 anys. 7 anys ja tocava jo la banda, el bombo, el triangle, el güiro, la xicoteta de percussió, que me posaven, per cert, era tan xicotet...
0: Que te tenia que posar algun caixó baix per a poder alçar-te?
1: Exacte, me posaven un caixó de taronges per poder arribar al bombo, per no pegar-li a l'aro al bombo i poder veure al mestre, perquè d'allà darrere no veia
0: res. Que bonic, que bonic. Doncs anem a escoltar una peça teua que vas estrenar este passat 16 de maig en el Festival Sincronisax, que és esta peça que escoltem ara.

0: Estem escoltant Saxo Verture del compositor Enrique Cárcel. Estem parlant en ell de les seues obres. I estaven dient que no va ser el primer instrument del saxo, sinó la percussió. Esta peça, Enrique, va ser estrenada el passat 16 de maig en el Festival Sincronisax.
1: Sí, en el segon festival que
0: se fa. En el segon que se fa. Però molt bé, sí, perquè sí. Realment als saxofonistes no es fa falta ningú festival ni res per a que continuï la saga del saxo, perquè sí. Són molts.
1: Sí, no, estos festivals lo que fan és que els compositors se comprometen. Jo, per lo menos, com a saxofonista i compositor, me compromet cada festival, pues, intente a veure si s'estrena alguna obra, i així se va ampliant també el repertori d'ensemble. Perquè
0: clar que
1: fins
0: sí.
1: Ara tampoc n'hi havia tant d'ensemble de saxo.
0: Sí, perquè és un instrument, diguem, prou jove, sí. De creació, i aleshores no n'hi ha tant repertori, és
1: clar,
0: veritat.
1: I menys de valencians. I estos festivals que, bueno, s'organitza a Miguel Castillo,
0: sí.
1: En el seu projecte didàctic sax, un gran
0: van estar així, va ser un... van passar així un rato bé.
1: Sí, sí, sí. Però això és el que provoca, pues, que els compositors valencians s'animem a fer ensembles de saxo, i nosaltres encantats perquè s'interpreten divinament. Este, per exemple, Saxo Verture, jo la vas dedicar a l'aula de saxos de Conservatori Superior de València, que ha sigut el, pues, on m'han ensenyat a mi també, en el saxo. Pues jo volia dedicar-los a ells una obra, i aprofitant el festival dic, pues aquesta obra, Saxo Verture, en certa dificultat, perquè sí que té dificultat de slaps, multifonis, històries, però és una música, jo crec, que prou audible, i és encantar als alumnes.
0: Ja ho crec que sí, perquè el saxo és un instrument versàtil i a banda que se pot fer moltes coses, i tenen
1: sí,
0: tantes...
1: Sí, sí.
0: Tècnicament?
1: Sí. Se poden fer, pues, moltes coses contemporànies, igual que també se pot inclús imitar una viola, si
0: sí.
1: Vols, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Normalment les bandes sí. Sempre ens han dit imita, i són imitadors, són també de contemporanis, se pot explotar moltes coses del saxo.
0: Doncs estudis en el Conservatori Superior de València, però quan entres a formar part de la banda municipal de Palma Mallorca?
1: De Palma Mallorca en el 1999. Per oposició, farem oposició a final del 98 i a principi del 99 ja me quedarem per entrar a la banda, que per a mi va ser un somni, perquè clar, jo fins a aquesta edat, jo tenia 21 anys.
0: Imagineu-se.
1: Fins a aquesta edat sempre havia tocat, pues, les bandes del poble, pues, de la contornar. I anar a una banda professional per a mi era un reto superimportant. Jo dic, mare meva, ja tocar... I no res, i vaig passar allí 8 anys molt feliços, en molt bons companys, m'educ molt bons records d'allí de Palma, i he tornat alguna vegada, perquè han tocat alguna obra meua també.
0: Sí, sí, allí, sí, sí.
1: Sí, tocaren l'any passat, fa 2 anys tocaren Leyendas del Bosque, ells, en la banda de Palma.
0: Sí, sí, sí.
1: I fa 4 anys tocaren Terra de Conquestes, o sea que...
0: Que diguem que encara estàs unit un poquetet, sí, a la banda, sí, municipal de Palma Mallorca.
1: Sí, sí, perquè quan he anat també a assajos, a veure-los, a saludar-los, que pues me crea molts bons records, la veritat.
0: Ja ho crec que sí, ja ho sí. Crec que sí. I des de quan formes part de la plantilla de professors de la banda sinfònica municipal de València?
1: Pues a partir del 2006. Jo estava a la banda de Palma, però vaig opositar així en València, i quan me quedaren, que va ser a finals del 2006, enguany, farà 20 anys que ja forme part de la plantilla de la banda municipal de València. I clar, un altre somni, bueno, el reto de ma vida era.
0: El teu germà també està com a clarinetista?
1: Sí, sí, sí, el meu germà és company meu, clarinetista, sí, sí, i porta més anys que jo a la banda.
0: Sí.
1: I molt a gust, perquè damunt estem en família, meu germà i la seva dona. La seva dona
0: també?
1: És flautista de la banda municipal. Sí, sí.
0: Ah, la flauta Isabel. És la dona, Isabel.
1: Sí. I meu germà Emilio.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Som
0: sí, sí.
1: 3 de la família. Bueno, jo tinc un cosí germà també, en la banda.
0: Esteu com en casa?
1: Sí,
0: tindreu
1: sí.
0: Que vindre algun dia, sí, els 4,
1: Enrique,
0: a parlar.
1: Sí, sí, sí. Pues estem com en casa.
0: Clar que sí,
1: clar que imagina't, sí. En les dinars de família, pues parlem de música. De la faena.
0: Si n'hi ha algú que no és músic, diran, estos són monotemàtics. Els sí. Músics siguen monotemàtics. Jo
1: sí,
0: crec que
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, parlem de tot, no?
0: Jo crec que sí. Doncs seguim escoltant una altra peça teua, Fan and Swing.

0: Esta és una altra obra teua.
1: Sí, esta va ser una de les primeres obres que vas composar. I este concert en concret va ser en el 2022, perquè esta obra en principi era per a saxo solista, que la vaig estrenar jo en orquestra, en l'orquestra, sí, que va ser en la Lira Saguntina en el 2012. Sí. I als 10 anys, al 10 aniversari, vaig aprofitar i la vas passar a banda, en saxo, i l'interpretarem en la banda d'Almenara, l'AMSCA, que diem Associació Musical Santa Cecília d'Almenara.
0: Correcte.
1: I va ser un concert molt especial perquè vas tocar diverses obres de les primeres que vas fer, que com feia 10 anys, que les vas passar per a saxo i banda, i va ser un concert en conjunt de solista amb el meu fill, que també va tocar de solista en la marimba al concert de Rosauro. Ah. Va ser una Santa Cecília molt especial. Va ser com un mano a mano de solistes, ell
0: sí,
1: i jo.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, superespecial ahí en Almenara, sí.
0: I Enrique, quan començarà a tindre tu aquest cuquet de compondre? És a dir, quan naix aquest interès per la composició?
1: Sí, pues bueno, el cuquet el tenia ja de jovenet, però el que tirar-me al ruedo va ser en el 2012. Ja te dic, va ser unes obres perquè me proposaren en l'orquestra de la Lira Saguntina a tocar com a solista, a mi i a altra gent. I jo pensava, pues, no faré algun arranjament, però jo havia fet molts arranjaments i m'agradava arranjar per als alumnes o per a mi, concerts. I jo vaig pensar, pues, mira, de veritat arranjaments vaig a fer el que jo vull tocar, entonces el que jo vull tocar ho tindré que fer jo. Aleshores vas fer tres peces. Dos, primerament vas fer dos, que són Ones d'estiu i un tango chiquito. Que Ones d'estiu, en principi, la vas dedicar a la meva dona Rosana.
0: Sí.
1: I un tango chiquito al meu fill. Chiquito vol dir pequeñito en argentí.
0: Sí,
1: sí, sí. I volia fer un tango, no? I entre les dues peces, pues, la duració era uns 15-16 minuts. Entonces és quan vaig a fer també un bis, i és quan vaig dir esta obra que ha sonat ara, Fan en swing, que dura 3 minuts, és més propici per a un bis, i és un swing, i no res, vas tocar tres obres d'estils variats, perquè el que volia també era compondre coses, però variades, no anclar-me en un estil.
0: En un estil.
1: En un estil. La primera, un estil, era un estil més latino, després un tango, i esta que és un swing. Jo he fet això al llarg de... Des d'entonces sempre he anat pues, poc compaginant estils.
0: I quantes t'has comptabilitzat des de les obres que hauràs fet?
1: Pues acabe de fer la 31.
0: És a dir, que d'ací pront estrenaran algo teu?
1: Sí, sí, sí.
0: A banda del certamen internacional?
1: Sí.
0: Este mes també s'estrenarà, este mes de juliol estrena algú?
1: Exacte.
0: Una obra teua?
1: A l'endemà. El dia 17 és el certamen de segona secció, pues el dia 18... En un curs de saxo que fan en Segorbe,
0: sí,
1: se diu Saxap, app és per l'Alt Palància,
0: sí, sí, sí,
1: que se reuneixen pues, saxofonistes d'ahir de la comarca, bueno, i gent que no són de la comarca, però l'organitzen allà en Segorbe. Aleshores, el dia 18 fan el concert de cloenda i l'última obra normalment volen que siga d'estrena. I enguany me l'han encomanat a mi i he fet una obra d'ensemble, que és l'última que he fet, que se diu Spanish Sax. Imagina't l'estil com és,
0: ja.
1: Variat també. És per a saxos, cajón flamenco i castanyoles. O sea que l'espanyol no pot ser.
0: És a dir, que tens un mes de juliol carregat d'emocions, sí, perquè sí, escoltar les teues obres i interpretar,
1: sí,
0: és emotiu.
1: Sí, i també n'hi ha dos dies més que vaig escoltar una altra obra, que és Viva el Cadim,
0: sí,
1: que la interpretaran en la banda de la Plana Baixa, de... i la interpretaran en Almenara el dia 11 i el 12 en Borriana.
0: D'esta parlarem després. Ja dic, ja avise als nostres oients que no se'n vagin, que seguisquen escoltant a Enrique Càrcel, perquè després parlarem d'esta obra que tu,
1: sí, sí,
0: acabes de nombrar, Viva el Caldim. I ara anem a escoltar un pas doble, la veritat que molt xulo, este que escoltem ara.

0: Escoltant des de Pas Doble, anomenar Lucía García, que bonic és, sí. No digueu que no, eh? És que jo estic escoltant-lo parlant i de vegades se me va la pinça. Però tornem. És un Pas Doble que en recorda Enrique, no sé, a moments en recorda Valencianeta, en moments sí. En recorda no sé què, a un Albà, no? L'entrada del Tabal,
1: de
0: no?
1: Albaes.
0: De les sí. Albaes. No sé, o l'entrada a la Murta, o...
1: Sí,
0: em recorda ixe aire tan valencià,
1: sí.
0: Tan faller,
1: sí.
0: Que no vull que es perga, és a dir, que continuem ahí. Lucía García,
1: sí,
0: quan la vas compondre, esta? Doncs
1: pues l'any passat. Lucía García va ser la fallera major infantil del 2025, i la Junta Central Fallera pues, m'encomana que fera jo el passo de la fallera. Aleshores, jo el que vaig pensar, volia fer algo diferent. Perquè, clar, tants passos dobles de falleres, al final ja dius, per on tire, per ací, per allà? I el que me vas basar, dic, vaig a fer alguna cosa diferent, però basant-me en els passos dobles que a mi m'agraden, que són lo cant del valencià, està agarrat
0: sí.
1: Les harmonies del
0: sí,
1: principi
0: sí, sí,
1: de lo cant
0: sí,
1: del
0: sí.
1: Valencià, valencianeta, l'entrada a la Murta i el fallero. Sobretot en ixes, no? Sempre n'hi ha més cosetes per ahí, però sobretot en ixes. I jo dic, com començar-lo i com acabar-lo? Dic, pues mira, més valencià que un tabalet no pot ser. Dic, i això pues, representa pues, valenciania a tope.
0: Sí, va ser un encàrrec de la Junta Central
1: sí, exacte.
0: Fallera.
1: Sí, de l'any passat.
0: I quan t'encarreguen algo i tu et fiques davant de l'ordinador d'un paper en blanc, com naixen aquestes idees?
1: Sí, no, i damunt quan són encàrrecs és diferent, perquè quan són encàrrecs sempre n'hi ha una data.
0: Sí.
1: Una data màxim, no? Entonces és més pressió. Perquè quan composes algo per gust, per exemple, antes estàvem parlant de Leyendas del Bosque, ha sigut per gust i el que me durarà la composició, pues, me dona igual mig any que un any,
0: sí.
1: Me dona igual. Però, clar, estos pasodobles normalment te s'encomanen en poc de temps. I en la pressió ixa està ahí. Però, clar, la pressió ixa a vegades va bé, perquè també traus lo millor de tu. Perquè de vegades quan no tens pressió, pues, no indagues tant, pot ser...
0: Estàs més relaxat.
1: Estàs més relaxat, és... més lo que isca, no?
0: Sí.
1: Però quan és una encomanda és diferent. I aleshores, pues, a mi, jo tenia primer un bombardeig d'idees. A veure, que per un tire, per així, per allà, apuntar-me. Era com fer un puzzle, com
0: sí.
1: Un esquema, dic, a veure, això acoplaria, això així, això en este moment, i després anar un índic, pareix que funcione,
0: sí.
1: Saps? Però me falta això, després se t'ocorris, dic, ah, vale, que alivio, ja està. I quan is... una faena, jo crec que este paso de jo estic molt content d'ell, la veritat. Quan és una bona faena i més per a lo que era, que
0: sí.
1: Era per estrenar-se en el Palau de la Música, en la meua banda municipal de València, i el vaig tocar jo molt emocionat
0: sí.
1: Interpretar-lo allí, pues la veritat que molt content del resultat, la veritat que sí.
0: Esa experiència,
1: esa després se va tornar a interpretar en els concerts dels barris de,
0: sí.
1: De la banda municipal també.
0: Ese moment de tu interpretar, perquè tu eres saxofonista.
1: És brutal, és brutal.
0: I aquest moment d'això d'estar tocant algo
1: sí,
0: teu.
1: Sí, això és brutal, és una sensació indescriptible. I més si és en una banda com la banda,
0: clar,
1: municipal.
0: Com la banda municipal.
1: En totes, en totes les bandes, la veritat. Jo quan hem estrenat algo, per exemple, la banda d'Almenara, que estic molt vinculat,
0: sí.
1: El meu fill que toca allà, el meu fill Enric, i... molt especial, clar, uf, és algo, però clar, la banda municipal, damunt la qualitat que tenen els meus companys, és abismal.
0: I Enrique, com eres saxofonista, per exemple, quan tu es poses davant del paper, tu comences a compondre com a saxofonista o t'inspira com a saxofonista? Mm. Perquè, per exemple, això que està sonant ara...
1: Sí.
0: És el Divertimento a dos.
1: Divertimento
0: que ara
1: el
0: deixem escoltar un poquetet, però esta obra és per a clarinet i saxo.
1: Sí,
0: aleshores, tu es poses davant d'un paper, com a saxofonista, pensa, on estàs més còmode?
1: Sí.
0: Tocant? Perquè així ho fas tot. O composant?
1: Més còmode, bueno, les dues coses tenen lo seu, perquè els nervis es passes més tocat.
0: Mm.
1: Perquè, clar, tu escrius sobre el paper o sobre l'ordenador, i ahí sona tot, però després ho tens que tocar tu. Entonces, esta obra, més que per a clarinet i saxo, és per a Emilio i Enrique, que són els dos germans. Jo quan la vas composar, al mateix moment que anava composant-la, jo anava quedant amb el meu germà i anàvem tocant fragments i acoplant a veure què millor se mos donava també, dins de molta dificultat, perquè el concert este té molta dificultat, vas fer una cadència que ara la sentim, ai meu, que locos. Però clar, entonces estaven molt compenetats els dos tocant, i està feta com a imatge i semejança, no, de nosaltres. I després, clar, jo també pensant en l'acompanyament, és que pensant en un tot, no només sí, en el solista, perquè en esta obra n'hi ha molts moments que a part de solejar nosaltres, pues fent de... Mira, en este moment, per exemple, estem acompanyant nosaltres a la banda i pensar en un tot. Entonces, això, més complicat és... Jo crec, a mi és el directe de tocar-lo, no? Això és el més complicat, però bueno, però les dues coses... Saber què fer també.
0: Esta peça la poden escoltar completa quan acaba el programa, perquè en el concert d'esta matí, concert d'Arxiu Sonor, se pot escoltar completa, sencera. Uh-huh. Ara estem escoltant-la mentre parlem, però la poden escoltar. I mentre composaves esta peça i tu fes ahir el paper de clarinet i de saxo, perquè de saxo tu es coneixes a tu mateix,
1: sí,
0: el teu germà no hi havia algun moment que es deia... No te'n passes.
1: Clar, clar. Jo conec més el saxo. Però a mi me passa, ja no només en esta obra, en el clarinet, que clar, si és per a solista, exprimixes més les tessitures, no?
0: Sí, sí,
1: més,
0: sí.
1: Ho fas més difícil, no? I potser em diria, hasta sí, o lo que siga, no? Jo també, pues, ho tinc que entendre, com jo haguera dit, pues mira, hasta sí, el saxo no pot... Però clar, a mi m'ajuda molt l'hora de compondre, de composar en la banda municipal, quan tinc tants grans companys,
0: sí,
1: ja no només quan faig algo de solista, sinó composar de normal per una banda, el millor és preguntar als professionals.
0: Clar.
1: I ja no només que te diguin la tessitura va d'ací, d'ací, no. Tens que mirar a veure per atraure els colors de cada instrument, les mescles de cada instrument, a veure si queda bé d'ací, d'allà. Jo pregunto molt als meus companys. I en este cas, pues, clar, com a solista molt germà, pues, de totes formes, també tinc certa experiència perquè el sent tota la vida estudiar moltes maestres, ja sé les tessitures però van i tot, no?
0: Sí.
1: Però bueno, sí.
0: Sí, perquè normalment un saxofonista...
1: Va ser un consenso de tot.
0: La tessitura d'un clarinet ho té molt, molt clar.
1: Sí.
0: Doncs, Sofia, dona-li un poquet de veu a este divertimento, perquè el que estan és divertint-se dos germans fent música.

0: Enrique, puguem dir que aquesta obra per a tu és especial o n'hi ha alguna altra peça de totes les que has composat que per a tu és molt especial?
1: Especials n'hi ha diverses, no? Esta sí, per supost. Esta més que l'obra en si va ser la interpretació el que va ser molt especial. Va ser com un reto personal i sempre que són en conjunt... I en,
0: ta mare vos va veure en l'estrena?
1: Sí, sí. Entonces sí que mos va veure. Se va desgallitar en bravos.
0: Jo crec que no n'hi haurà res més bonic que veure dos germans.
1: I mon pare també. Mon pare també li agrada molt la música. No és músic, però ha sigut directiu de la banda de la Lira Sabatina de molts anys i li agrada molt la música. I això, o sigui, especial va ser la interpretació d'esta obra. Jo crec que és de les coses professionals millors que he fet en ma vida.
0: Sí.
1: La interpretació. Després, com a obres, i esta, també és molt, molt especial per a mi Lucía García. Clar, per el fet que és de la Fallera Major, que això no passa tots els dies, Terra Conquestes, sí. està inspirada i dedicada a la meva ciutat natal, que és Sagunt.
0: Sí.
1: També és molt especial per a mi, i Viva el Cadim, que està inspirada també en la Menor.
0: I si parlem d'este pas doble, que té de títol Los Abuelos,
1: clar,
0: i va ser interpretat en Entre Bandes 2025, escoltem i me contes d'este pas doble.

0: Jo crec que no n'hi ha ninguna persona que sent que escoltar un pas doble, com en este cas los abuelos, i no li sonrigueu, és a dir, no li tragueu un somriure a la gent. Tots els pas doble, tota la música, tota la banda.
1: Sí, este pas doble també molt especial.
0: Los abuelos, ¿qué son?
1: Sí, pues mira, los abuelos está dedicada als meus sogres. El primer pas doble que vas fer jo, el vas dedicar a meus pares, Emilio i Angelita.
0: Sí.
1: I el segon pas doble va ser este.
0: Sí.
1: I vaig aprofitar que n'hi havia un concurs en Martos. Era un concurs per al 150 aniversari del mestre Álvarez Alonso,
0: sí,
1: el mític compositor de Suspiros d'Espanya.
0: Sí.
1: Aleshores, ell era de Martos, de Jaén. I al 150 aniversari feren un concurs. I acabava... Bueno, acabava, no. Vaig fer en ese moment. Quan me vaig enterar, vaig fer el pasole corri-corriendo i el vaig entregar. I que encara que el vaig dedicar als meus sogres, perquè jo tampoc pensava que anaven a premiar-lo.
0: Sí.
1: I li donen un segon premi. El primer premi sí que canvien el nom, però el segon no. Entonces vas conservar el nom que jo volia per als meus sogres, los abuelos. I és un passador pues, que s'ha interpretat en moltes bandes. I estic molt...
0: Això d'entre bandes, què és? Entre bandes.
1: Entre bandes
0: és la d'Almenara en alguna altra,
1: sí,
0: o és
1: sí,
0: la que són la
1: s'han fet unes quantes edicions d'entre bandes que són, que s'ajunten la banda d'Almenara i la banda de Xilxes, que és el poble que està al costat d'Almenara. Entonces, com un mano a mano de Buñol, pues, en bandes més,
0: sí,
1: més xicotetes, no? I s'ha fet durant, no sé si, no recordo si 3, 4 anys, enguany no s'ha
0: fet. Ara que estàs fent-me recordar, jo crec que va vindre, estava, però no era en este programa, era en l'altre programa que teníem en el RAI, que va vindre la presidenta de la banda d'Almenara.
1: Ah, Pilar.
0: Pilar, Pilar, sí. Pilar. I ara estàs
1: comentant-me
0: que estava una setmana vista o dues setmanes
1: pues mira,
0: vista.
1: Mira, en este Entre Bandes també se va estrenar Leyendas del Bosque per la banda d'Almenara.
0: Mm.
1: En una altra edició.
0: Estàs molt unit a la banda d'Almenara.
1: No, sí, sí, molt unit. Sí,
0: sí, sí. Sí.
1: Sí, bé.
0: I no vulguem acabar esta secció sense dir-nos, ja sé que vas a estrenar una peça per a saxo, però a banda estàs treballant en algun projecte més? En casa?
1: Pues mira, projectes... ara he acabat este del SaxUp, que és per al dia 18. Com tinc tot el mes este tanta feina, ara vull descansar
0: un poc.
1: I en agost, pues, pensaré en projectes. Però ara, a finalitzar el curs, que encara queden coses per fer.
0: Doncs anem a continuar el programa. No se'n vagin perquè van a dir-nos el suggeriment de la setmana, perquè anem a parlar del suggeriment de la setmana. De quina obra anem a parlar ara en estos moments?
1: Bueno, el meu suggeriment seria Viva el Kadim.
0: Doncs anem a suggerir esta peça, Viva el Kadim.

0: Ja estem escoltant Viva el Kadim. Estem parlant d'Enrique Cárcel, que ve d'una família de tradició musical, molts. Abans hem sentit el teu germà tocar el clarinet, sí. Ja has dit que el teu fill,
1: sí,
0: el teu nebot...
1: El meu nebot també, Martí.
0: És a dir, que tingueu ahí, que sí. Diguem
1: continua
0: que la saga...
1: La saga continua.
0: Continua, això és bonic, això és bonic.
1: I amb un bons músics, els dos.
0: Correcte. Estem escoltant ja Viva el Kadim. Esta peça que té energia, que té ritme... Què és Viva el Kadim?
1: Pues mira, Viva el Kadim és una de les dues torres que n'hi ha en la muntanya d'Almenara, que on està el castell. N'hi ha dues torres, una un costat i l'altra a l'altre, i és la torre més antiga de les dues. Les dues torres, col·loquialment, ahí en el poble se diuen la torre de l'Abuelet i la de l'Abueleta. Esta en concret
0: és la de
1: l'Abuelet. L'Abuelet, sí. I, no res, l'obra va sorgir després de veure unes bases de concurs de composició per la Diputació de Castelló i la Federació de Bandes de Música, i jo dic, pues vaig a presentar, perquè tenia que ser d'algo de la província de Castelló, algun monument o algun poble o personatge, i jo dic, pues algo d'ací del poble d'Almenara, per a donar un poquet de nom musical també al lloc, i des de la meva finestra veig la torre. Entonces, que millor inspiració que el que jo veig a diari des de ma casa, no? En la Torre Viva el Kadim. I entonces és una obra que estic molt, molt content també de com ha sorgit. Entonces, la premiare, no? Vaig tindre la sort de que vaig ser guanyadora en tercera secció, i aleshores en el certamen de Diputació de Castelló, en tercera secció, va ser l'obra obligada. Totes les obres premiades van ser...
0: Enguany?
1: Enguany, sí.
0: És a dir, crec que va ser la primer cap de setmana de maig, no
1: sí,
0: recordo si va ser...
1: El 2 de maig, el 2 de maig va ser.
0: Correcte.
1: Sí, el concurs va ser en octubre, novembre, per ahí crec que era, i mos diré la resolució, i en maig ja era per a presentar-les d'obligades, les obres.
0: Tu saps per què se diu l'Abuelet, ixa torre? I l'Abueleta? O simplement perquè n'hi ha dos torres i uno diu que ja tenen anys i
1: sí,
0: diuen una hora?
1: Sí, millor la forma que tenen, no sé. I al ser
0: que
1: dos...
0: Que tenen ixa forma d'una persona ja major?
1: Sí, pot ser, no sé.
0: Aleshores, tu t'alces totes les dies, veus allí la torre,
1: sí.
0: I dius, vaig a contar una història.
1: Claro. Ixa
0: història, tu t'informes d'un poc, sí, de lo que són les torres i lo sí, que significa sí, sí, per sí. al poble d'Almenara.
1: Claro, me vaig informar. N'hi ha una xica en el poble, historiadora, Estel Bosó, que me va passar molta informació, que després en l'edició, perquè aquestes obres se queden editades en la Federació de Societats Musicals, i... vas posar jo ahí pues, un poc de la història, la torre data del segle XI, no? I un poc la descripció de la torre, el que significava, que era pues, torres almenares, que jo crec que per ahí ve el nom d'Almenara, que eren torres d'avís, no? Mitjançant foc, que ensenia, pues, ja avisaven a la població. I no res, volia fer una obra pues, en aquest estil, no? Un estil aixina de més guerrero, també molt més de pau... també sona la pluja com va ser més real, no? Els ambients
0: és a dir, és més o menys que passa en la vida o el
1: sí,
0: temps
1: sí.
0: per davant de la torre, no?
1: Eso es. I no aclarar-me tampoc una època.
0: I uno com representa un monument, per exemple, en música, com representa ixe monument, ixa torre?
1: Pues depèn si el monument és més guerrer o més de defensa, o en este cas és un monument de defensa, no? Aleshores, la música que he utilitzat és música pues, més enèrgica, no? El que passa que també en els seus moments de pau, perquè també la torre ha viscut de tot. Ara, per exemple, té moments molt de pau. Aleshores, este moment que està sonant ara de música és molt placenter, no? I pues, un poc de tot. A mi m'agraden molt els contrastos en les obres, que n'és que molts contrastos, que conten coses, que no sigui una música estàtica.
0: Sí.
1: Perquè normalment la música, quan és més estàtica, perd més l'atenció. No? Te crea com música ambiental, però si tu vas canviant de caràcter, vas canviant l'ambient, te crea expectatives i l'oient pues,
0: és lo està que més jo. Expectant.
1: Clar, és el que dic jo, que si tanques els ulls, la música te va conduint.
0: Correcte. El nivell és un nivell complicat? encara que siga per a una tercera secció que no recorde el nombre de músics que té que tenir la tercera secció, no sé si són 50.
1: Fins 50, sí. Sí, no, el nivell està adaptat. És un nivell 3. El nivell de tercera secció de Putes de Castelló, per lo menos, havia de ser del nivell 2-3. Esta és més tirant a 3. Però és molt tocable per bandes de 50 músics.
0: I sí. És un sol moviment, és a dir, com un poema sí, sinfònic, sí, és un sol moviment?
1: Sí, és un poema sinfònic, va tot seguit, és un sol moviment. El que passa que, clar, encara que sigui un sol moviment, té tres parts que van seguides, diguem, no? Una part més ràpida, després més lenta i torna altra vegada a la batalla.
0: I aleshores n'hi ha alguna part que tu dius... Esta és la que més em va costar. N'hi ha algo que es va costar molt a l'hora de compondre esta, este la, Viva el Kadim?
1: La que més té tot seguit. És un sol moviment. El que passa que, clar, encara que sigui un sol moviment, té tres parts que van seguides, diguem, no? Una part més ràpida, després més lenta i torna altra vegada a la batalla.
0: I aleshores n'hi ha alguna part que tu dius esta és la que més em va costar.

0: Sí que puc dir, Enrique, que en les teues obres el saxo està molt present.
1: Se nota, eh? Que soc saxofonista. I jo tenia molt clar, quan vas començar l'obra, i ese moment el tenia ja clar.
0: Clar.
1: Sí, i que era en acompanyament d'altres saxos. Era com un xicotet ensemble,
0: sí,
1: dins de l'obra sinfònica.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. És bonic, és bonic. Doncs si estan escoltant-nos, que estem escoltant una obra del compositor Enrique Cárcel, Viva el Kadim, si la gent, hi ha algú que està escoltant i diu m'agradaria muntar-la en la meva banda, uh-huh, on es pot trobar?
1: Es pot trobar, pues, en l'editorial de la Federació de Societat Musical de Comunitat Valenciana.
0: Sí,
1: les, sí, les, una cosa dels premis, diguem, uh-huh, a part de l'econòmic, estava el ser obra obligada de la Diputació, sí, del certamen, sí, sí, i una altra premi era que te l'editaven ells.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors està editada i a la venda per la Federació de Societats Musicals.
0: Doncs més fàcil, impossible.
1: Sí, se pot trobar. Així perfectament.
0: Sí. Bé, ara deixarem que soni un ratet esta peça Viva el Kadim. Jo donar-te les gràcies, Enrique.
1: Gràcies a tu.
0: Per haver vingut, per conèixer-nos, perquè hem passat un ratet bé parlant-te.
1: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé.
0: La veritat que sí. I que vagi molt bé totes les estrenes que tens. És a dir, sí, que vagi bé el certamen, que vagi bé l'estrena de l'Assemble, sí, sí, de Saxos, sí, i que es tornem a veure.
1: Jo molt encantat d'estar així i moltes gràcies per convidar-me al teu programa.
0: Gràcies a tu. Gràcies a tu, Enrique, gràcies per estar així. I ara, escoltant esta peça Viva el Kadim, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida en més entrevistes. Viva el Kadim, d'Enrique Cárcel.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no

0: Falta l'entreteniment i la bona companyia.
1: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
0: En A Punt Ràdio.
3: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, el Gran Premi del Regne Unit de Fórmula 1, els vuitens de final de Wimbledon, el Trofeu Sa Majestat la Reina de Vela des del Nàutic de València, el partit de bàsquet de classificació per al Mundial de Qatar entre Geòrgia i Espanya per a tancar amb el Mundial de Futbol i el partit Brasil-Noruega. Tota l'actualitat de l'esport este cap de setmana, com sempre, al Punt a Punt.
2: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.

0: Són les 9.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estem? Obrim la informació de Punt Ràdio d'este dissabte 4 de juliol pendents de l'incendi forestal de Peníscola, que continua actiu i que ja s'ha estabilitzat, segons l'últim informe d'emergències de la Generalitat. L'origen ha sigut un camió incendiat a la carretera A7. El foc i el fum han obligat a rescatar 4 persones, a 2 de les quals les han traslladades a l'hospital, i a desallotjar-ne de manera preventiva 70 més. L'evolució ara per ara és positiva. Els efectius terrestres han treballat les últimes hores als punts calents, segons el Consorci de Bombers de Castelló. Este divendres hi ha hagut altres focs a les localitats castellonenques de Culla, amb evolució en estos moments positiva, i el del Forcalle ja extingit. A Alacant, a Xavi, a nit es va declarar un incendi en una zona de pins de les partides de la Tarraula i de la Lluca. El foc estava a la mateixa zona d'un altre declarat la vesprada del dia de Sant Joan. I a Catalunya, la Unitat Militar d'Emergències treballa amb els bombers per a tractar de contindre el de la Bisbal d'Empordà, a Girona. Es va originar per l'ús d'una radial en una carretera i té confinades vora 10.000 persones. Es demana no viatjar cap a la Costa Brava. Tot això a les portes d'una segona onada de calor, mentre que avui tindrem un dia assolellat i avisos per calor actius. Bon dia, Joan Carles Fortea.
2: Hola, bon dia. Efectivament, tenim per davant un dia assolellat i calorós, amb avisos que estan actius nivell groc a la província de València per temperatures que podran superar els 36 i els 38 graus de màxima, com va passar en la jornada d'ahir. Hores d'ara tenim valors en les zones del litoral, amb mínimes que han estat entre els 20 i els 26-27 graus, amb valors inferiors a les zones d'interior. Serà un dia assolellat, amb el vent fluix de matí. Esta vesprada tindrem brises a les comarques costaneres, que seran moderades, alguna ratxa forta del sud-est cap al sud del Golf de València, on alçaran la situació marítima, precaució amb les banderes a partir del migdia i molta atenció. També atenció i precaució amb la radiació solar, que serà elevada, recordem, a les hores centrals del dia entre les 12 i les 4 de la vesprada. Pel que fa al dia de demà, serà un dia semblant al d'avui, assolellat i amb temperatures similars de nit i també en la jornada al migdia, valors màxims que de nou cap a l'interior superaran els 34 i els 35 graus. A l'espera de l'arribada de l'onada de calor la setmana que ve, quan esperem entre dilluns i dimecres temperatures que podran superar al litoral els 35 graus i a les comarques d'interior, a moltes poblacions, superar els 40. Per això l'esperem a partir del dilluns. De moment tenim per davant un cap de setmana calorós, assolellat i amb temperatures que cap al litoral estaran entre 30 i 35 graus i cap a l'interior entre els 35 i els 39.
0: Gràcies, Joan Carles. Com bé has dit, pels avisos nivell groc per calor, emergència recomana evitar l'esport i el carrer en les hores de més calor, beure molta aigua i menjar lleuger. Pel que fa a l'estat de les carreteres, especialment en Operació Eixida, una persona morta en ser atropellada a la A70 que circumvala la ciutat d'Alacant. Va ser a nit. El conductor ha donat positiu en el test d'alcohol i drogues. Un succés que va originar 4 quilòmetres de retenció en plena Operació Eixida. A hores d'ara, en estos moments, la Prefectura de Trànsit de València informa que no hi ha incidències destacables. I es confirma com a presumpte assassinat per violència de gènere el d'ahir a Alacant, quan un home suposadament va matar la filla i la dona. Està detingut a l'Hospital de Sant Joan, ingressat sota custòdia policial. Els agents de la policia han estat a la casa per a intentar esclarir les causes del doble crim. El testimoni de la segona filla, de 26 anys, a qui també va ferir, serà clau en la investigació. A hores d'ara, ella està ingressada amb el pronòstic reservat. El presumpte assassí va acabar amb la vida de la seva dona, de 53 anys, i la d'una altra filla, de 20. En la parella no constava en el sistema biogen ni hi havia denúncies prèvies. Pilar Bernabé és la delegada del govern.
3: 6 las mujeres asesinadas en la Comunitat Valenciana por violencia machista y por lo tanto merece desde luego de la unión de toda la sociedad y toda la sociedad estamos concernidas en este terrorismo contra las mujeres que es la violencia machista.
0: I és que el risc de patir violència de gènere augmenta en períodes vacacionals. Alertar i denunciar és un deure de la ciutadania que salva vides. El nombre de dones assassinades per violència en parella o l'exparella a Espanya és de 27. I el telèfon oficial per a l'atenció és el 016, gratuït i no deixa rastre en la factura telefònica. Això sí, recomana esborrar-lo del registre del telèfon. I pel que fa a la informació esportiva, parlem del Mundial. Egipte, l'Argentina i Colòmbia ja estan en octaus. Yolanda Ibarra, benvinguda. Conta'ns, bon dia.
4: Bon dia, Ima. Sí, ja estan en octaus, però l'Argentina, actual campiona del món, ha necessitat la pròrroga per eliminar la sorprenent selecció de Cap Verd per 3-2. Messi ha estrenat el marcador i el gol de Cuti Romero en el minut 111 i ha ajudat per un rival. Els ha deixat en el Mundial. El rival serà ara Egipte, que ha eliminat Austràlia en una tanda de penals d'apostes arriscades. Austràlia va canviar de porter per a esta tanda. El seleccionador apostava pel llevantinista Ryan, però no li va eixir bé. I l'última classificada per a octaus és Colòmbia, que es va imposar a Ghana per un gol a 0 i s'enfrontarà dimarts a Suïssa. Avui en octaus es juguen el Canadà-Marroc i el Paraguai-França. Ja saben que dimarts Espanya s'enfrontarà a Portugal.
0: Tots més pendents d'este Mundial i de la teua informació. Gràcies, Yolanda Ibarra. Això és tot per ara. Continuem amb el programa Fent Banda.
1: Som a punt. València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
5: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
5: València celebra el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, el concurso de bandas más antiguo del mundo. A partir del 21 de junio lo celebraremos con performance, conciertos, talleres y mesas redondas. Y del 15 al 19 de julio, bandas valencianas, nacionales e internacionales competirán en el Palau de la Música.
1: Apunt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
7: De tu

0: I després d'escoltar les últimes notícies, tornem altra vegada a Fem Banda i estem a la secció El Rebost de la Banda. I avui, al Rebost de la Banda, descobrim un projecte que naix amb molta il·lusió i amb l'objectiu de reunir joves músics al voltant d'un mateix llenguatge, la música. Parlem de la Mediterranean Philharmonic Orchestra, una formació que naix a la Comunitat Valenciana amb la voluntat de convertir-se en un espai de creixement artístic, d'intercanvi d'experiències i de difusió de la música clàssica entre tots els públics. Per aconseguir millor este projecte i per a conèixer-lo millor, avui ens acompanyen alguns dels seus membres. Tinguem Andrea Sierra, que és presidenta, fundadora i músic. Bon dia, Andrea.
1: Buenos días.
0: Ara es coneguem, perquè l'altre dia vam parlar per telèfon.
1: Sí.
0: I també tinc a José Manuel Díaz, que és pianista i fundador també. Bon dia, José
2: Hola,
0: Manuel.
2: Hola, bon dia.
0: Jo encantada de tindre-vos així. I com no paren de créixer i de formar-se orquestes, perquè és una terra de moltes bandes, però diguem que les orquestes van en evolució. I actualment és la veritat. Se creen moltes orquestes. Bueno, primer que res, vos tinc que preguntar com va anar el concert del dissabte passat.
1: Pues la verdad es que fue muy bien, fue un éxito. Se vendieron todas las entradas.
0: ¿Estaba el Mica Lepre? ¿Estaba el teatro del Mica Lepre?
1: Sí.
2: Sold out.
1: ¿Estuvo? Sí. Sí, de hecho tuvimos incluso problemas con familias de músicos que se quedaron sin entrada.
0: O sea, fue... Pobre.
1: Pero bueno, fue la verdad muy bien, los músicos muy contentos, el público salió, bueno, de gente llorando.
0: Això és bonic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, boníssim.
0: Això és bonic, la veritat que sí. I José Manuel, com va quedar el Rachmaninov? Antes de que em contestes, com va quedar el Rachmaninov? Escoltem un fragment. Un fragmentet. No molt. Després tornarem a escoltar un altre fragment, però... ¿Cómo va a quedar Rachmaninov? Concert número 2, espera.
2: Increíble, el concierto, la verdad. Bueno, yo súper agradecido de poder tocar esta obra monumental del repertorio pianístico. El concierto, yo creo, más conocido.
0: A veure, yo tengo que dir-vos que, per ser el primer concert que heu fet, que no heu començat per diguem, el que sol començar les orquestres, que és barroc, no? Barroc, un poquete de classicisme...
2: Sí, sí. Hem empezado a lo grande.
1: Sí,
0: hem començat en el segon concert per a piano de Rachmaninov, també teníeu per ahí les danses húngares, també l'obertura, quina era? Les bodes de Figaro?
2: Bodes de Figaro, sí.
0: Les bodes de Figaro. És a dir, que volíeu començar per lo gran?
1: Sí.
2: Sí, un repertorio muy, muy comercial, muy ameno, para, como sabíamos que era en el Micalet, que el público iba a ser general.
0: Que ya sabíeu que s'ompliria.
2: Sí, y de gente igual no tan asidua a conciertos de música clásica.
0: Sí,
2: hemos dicho,
0: sí,
2: el primero
0: sí,
2: tiene que ser un éxito, vamos a poner un repertorio que guste a todo el mundo.
0: Seguimos escoltando un altre xicotet fragment de Rachmaninov, concert número 2.

0: Arriba el moment de la nostra secció Educació i Salut, un espai on acostem als nostres oients iniciatives que contribueixen al creixement i a la formació dels músics. Avui anem a parlar d'una cita molt especial que naix amb vocació de futur, el primer concurs internacional de direcció de banda Ciutat de Bunyol, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Bunyol en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Directors d'Orquestra, AESDO. Bunyol és, sens dubte, una de les grans capitals de la música de banda i en este concurs naix com una voluntat de reforçar encara més eixa projecció internacional, oferint una oportunitat única a directors i directores d'arreu del món perquè puguen demostrar el seu talent i impulsar la seva carrera professional. Per conèixer tots aquests detalls d'esta primera edició, avui ens acompanya Cristóbal Soler, president d'AESDO, director de la Banda Simfònica Municipal de València i director i pedagog molt reconegut, amb qui parlarem d'este concurs. Bon dia, Cristóbal Soler. Bon dia.
1: Bon dia, Imma, que bona introducció has fet.
0: Bueno, tu es mereixes una catifa roja, oi? Ben gran per a introducció. Bé, bueno, com ha anat la setmaneta? Perquè sé que estaves a Cantàbria.
1: Sí, fa una setmana molt intensa, és un encontre de la Jove Orquestra Simfònica de Cantàbria. Han fet dos concerts en Laredo i en mateixa Santander, un programa Tchaikovsky Berlioz, també ha col·laborat la mezzosoprano Lorena Valero, i com has dit abans, una de les meves línies és la pedagogia. M'encanta treballar en joves, ajudar-los en la seva formació, animar-los, inspirar-los, motivar-los, que forma part, sempre crec, que del professorat, no? I molt content, la veritat.
0: I jo crec que lligues molt bé en els joves. De fet, tu tota cada vegada estàs més jove, és a dir, això s'apegarà, no?
1: Sí, se contagia. Jo crec que molta gent me diu, és de veure si... I, però és que estar en companyia d'ells, sempre, vull dir... ja quan estava en Cullera, l'orquestra de Santa Cecília, després sí. Crearem la universitat i, bueno, i també la federació, com sabeu, pues ja són 13 anys que expliquen ells. Després en Honde, durant una dècada vaig ser el director més invitat per la Honde.
0: Sí.
1: Disfrutant sempre més joves. I com tu dius, és una energia que se contagia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, se contagia.
1: No? L'entusiasme de jove, de l'energia jove. Sí.
0: De naix... un concurs, el primer concurs internacional de direcció de banda a Bunyol. Com naix esta iniciativa de fer este primer concurs?
1: De direcció de banda, molt sí. Bé. És que de concursos de direcció d'orquestra n'hi ha tants i des de fa ja dècades. Vull dir que... Però pues naix, quan m'anomenen director de la Banda Municipal de València, entenc que, com saps, tinc el doble perfil, tant festiu i dirigint orquestes...
0: Bueno, tens molts perfils, Cristóbal.
1: Tinc molts perfils, sí. Però és de veres que bueno, aquest nomenament significa responsabilitat i focalització. Jo sempre parlo molt de lo que és la focalització. Una vegada nomenat director de Banda Municipal de València, què puc fer per ajudar al món de la banda? De la banda, què puc fer? Sabent que ara vaig a fer una xoqueta. És una opinió que crec que se pot anunciar com... el moviment de les bandes s'ha fet un moviment que en aquests moments és fruit de molts anys, de moltes dècades, de fer-ho bé el que són les societats musicals, òbviament Comunitat Valenciana va per davant, d'altres comunitats en Espanya, però el que vaig anunciar és algo que estic convençut. És a dir, el segle XXI és el segle de les bandes de música, com sona. I aquest segle de les bandes de música és Espanya. És a dir, jo, com saps, vinc del món de les orquestes i és de veres que el segle XIX, el segle XX, foren, òbviament, els segles de la música sinfònica, d'orquestes, compositors, els països eren Alemanya i Àustria. Jo m'atrevisc a dir que el segle XXI és el segle de les bandes de música i és Espanya. Els músics, sobretot, de la Comunitat Valenciana, en especial. I per què dic això? Perquè ara és el moment en aquest reconeixement social, que moltes vegades tenim aquesta informació, perquè això joga distant, Imma, no? I això llavors que feu divulgativa, no?
0: Sí.
1: Divulgativa, perquè potser el poble, la gent no ho sap, perquè sí que veus que el moviment de les bandes naix d'un moviment popular, naix d'un moment de tradicions,
0: sí.
1: Això està clar, també les orquestes, que en aixina. Però, en aquests moments podem traure pit, és a dir, compositors que escriuen per a banda que estan guanyant concursos internacionals.
0: Uh-huh.
1: De fet, en aquest període d'evolució, de canvi de societat, nosaltres vivim en pleno canvi, en plena evolució.
0: Uh-huh.
1: Tenim que veure que aquests canvis ens estan afectant favorablement, i de lo que s'està veient és que, per exemple, concurs de direcció de banda, ¿vale? No ha habido mai en la història. Jo vaig fer la proposta ja a l'Ajuntament de Bunyol fa 2 anys.
0: Sí.
1: Només me nomenaren. De fet, la idea és que fora la banda municipal, la banda sede de la final, final del concurs. Però hi ha una dana. També l'alcaldessa Bunyol va estar en un període pues, maleta, delicaeta,
0: uh-huh.
1: que ho ha superat en creces. I ja en salut ja ha superat una dana, de cas ho presenti fa 2 anys, ja me va citar l'alcaldessa Cristóbal, ja estic millor, la dana s'ha superat, que en Bunyol també fou de ciutats afectades,
0: sí.
1: I volem posar en marxa este projecte que mos posarem. Jo entenia que tenia que ser Bunyol, que cuidao, que havia pogut ser Cullera, havia pogut ser Díria, però sí una ciutat en tradició, tradició de bandes, 2 bandes com és Bunyol. De fet, en Llíria ja tinc un altre projecte i en Cullera també tinc un altre projecte. Vull dir que hi ha que repartir, hi ha que tratar de repartir. Però mira el que són les coses que jo m'alegre, fica el que vaig a dir ara. En aquell moment, fa 2 anys, jo havia fet un estudi en el món i no havia ningú concurs de direcció. Havia vist alguna cosa de concurs de direcció de banda Santiago, la banda Santiago, que el que guanya direcció de banda Santiago, que sí tal, però molt, com diria jo, molt provincial o molt regional, no un internacional en el que el guanyador dirigirà les bandes professionals civils d'Espanya. També en Lituània, també col·labora Lituània en l'orquestra, la Banda Sinfònica Nacional de Lituània. I per què dic això? També ho té que saber la gent. Espanya té que traure pit i és el país més representatiu del moviment de les bandes de música. Encara que en Estats Units, Holanda, Suïssa, també són Japón, són països forts. Però nosaltres som més forts per diverses raons. Primer, per el moviment popular que tots coneixem, però el que vaig a dir ara. És el país que més bandes professionals civils del món.
0: Dis-ho ben fort, Cristóbal, perquè tenim que canviar la mentalitat. Sí. Hi ha que canviar la mentalitat perquè com ho tinguem tan arrelat, hi ha que donar-li aquest valor que tinguem.
1: Sí, ho té.
0: Que tinguem molt, perquè tu que viatges molt i coneixes molts països i coneixes moltes tradicions, tu mateix hauràs vist que este moviment està sols així.
1: Sí. Anem, siguem referents, perquè espera, ara ve el bo, però és que siguem referents per tot el món. És a dir, hi ha una UASB, que és l'Associació d'Ensembles i Bandes, que reteneix la directiva, també m'han volgut que estigui com una llista de directors que representem la UASB, i òbviament m'has dit que sí, no m'he nomenat en València.
0: Ara mateix, què farà, una setmana, en Rio de Janeiro, va ser la UASB?
1: Molt bé, mira, no sé. Això t'acaba de contar, ho acabes d'avançar. Fa 2 anys no estava el concurs de Rio de Janeiro de direcció.
0: Uh-huh.
1: Fa 2 anys no havia el concurs de Kerkrade. Però sí, fa 2 anys n'hi ha un mano a mano.
0: Sí.
1: Un mano a mano. I és normal que a l'anunciar d'això se diga, perquè és de veres que anem a posar en marxa antes d'una dana.
0: Uh-huh.
1: L'estiu antes de la dana, ja se parlava d'això, en Bunyol. En Bunyol n'hi ha un mano a mano, que acudix molta gent. Entre ells el president de la UASB, també el president del concurs de Kerkrade, que casualitat, que este any, que m'ha alegrat molt, és el que te dic, que per primera volta a nivell internacional, a nivell també, com te dic jo, que el guanyador se li garantisse que dirigirà, en aquest cas, les millors bandes professionals civils, no sols d'Espanya, sinó inclús Lituània, perquè tinguem que fer esta, diguem, com diré jo, la col·laboració d'altres jocs, era important tindre temps, i això ho tinguem que preparar en 3 mesos.
0: Sí
1: que volem parar els 2 anys que col·labore Japó, Estats Units, diferents països. ¿Vale?
0: A mi saps el que més m'agrada, perdona, Cristóbal,
1: sí.
0: Que no n'hi ha límit d'edat. Claro. No fer les desllargues, saps?
1: Claro.
0: I això jo crec que és dels pocs concursos que n'hi han que no fiquen límit d'edat, perquè, clar, és majoreig, vale. Es quedem claro, sempre
1: claro,
0: darrere.
1: Claro, sí, sí. És el que estan comentant. Tot està evolucionant i tenim que estar pendent cada dia revisant què està passant en el món. Uh-huh. Si jo com a professor sóc el primer que dic l'estudi de la direcció no té edat. A més, així com l'instrument, el virtuosisme, se valora tant que normalment la dècada d'oro d'un instrumentista virtuós és de 20 a 30 anys.
0: Sí.
1: Però la direcció, jo sé que primer dic, no, la direcció se valora la maduresa vital, correcte, l'experiència vital. Òbviament que té una formació musical molt potent, que normalment nosaltres el recibim des de la niñez a través d'un instrument.
0: Correcte.
1: Entonces, molta gent comença a estudiar la direcció, que és lo lògic, de fet, abans en els estudis de la LOC, dels plans 66, fins que no tenies el superior de l'instrument, tu no arrencas estudis de direcció.
0: Veritat és.
1: I després tot se sap, vull dir que tu t'has d'enfrontar sempre en músics professionals en experiència, que almenys, és clar que és difícil per al jove director, de fet, jo apoye molt i parle d'això, no?, als professors, no? Tingueu en compte que teniu que valorar el talent, l'energia, no l'experiència d'un xaval que debuta en 30 anys. Això té un mèrit grandíssim, grandíssim, grandíssim. Entonces, sí que és de veres que hi ha un moviment molt fort d'estudis de direcció que la gent, inclús ja, que això també es té molt de mèrit, és a dir, professionalment ja està estable, podríem tenir un hobby d'anar a pescar, que
0: sí,
1: està molt bé, anar a pescar, no sé, hobbies. I molta gent, jo tinc alumnes que s'honra, que tenen talent per direcció, ha arribat un moment en la vida que, bueno, tenen una estabilitat econòmica, són professors de conservatori,
0: sí,
1: o són professors en orquestra i tal, i volen estudiar direcció, i ho fan molt bé, molt bé. Entonces, si això existís avui en dia, que això només fa 50 anys, no existia en Espanya, no per res, la primera càtedra de direcció, per això està evolucionant tan ràpid,
0: sí,
1: que jo entenc que molta gent m'ho diu, no ho sabíem, jo dic, no, si és que és normal, si és que ha sortit una evolució tan ràpida que la gent encara no ho sap. De fet, tu saps també, des de farà ja dos dècades, cuidao,
0: sí,
1: des de fa dos dècades, les joves orquestes europees representants d'Europa, com la EUJO,
0: sí,
1: i la Gustav Mahler, que són les dues orquestes, sí, sí, tops d'Europa, el país amb més membres en aquestes orquestes és Espanya. I encara recordo jo Stefan Schiri, el solista de la Ballettsinrundfunk de Múnich, fa 20 anys o 25 anys que venia a donar classes d'oboe a la Universitat de València. Jo li preguntava, Stefan, què tal el nivell de los oboes valencianos? Que en tenia com 12 o 13 alumnes. Saps el que me deia Stefan Schiri? Que era el és alemà, professor en Salzburgo,
0: Sí.
1: Me deia, Cristóbal, n'hi ha més oboes en la comunitat valenciana d'una qualitat com esta, en Alemanya no els trobes. En Alemanya pots trobar 3-4, però no 12 a aquest nivell. I és increïble el que està passant.
0: I això és el que n'hi ha que fer de ressò.
1: Claro.
0: Cristóbal, n'hi ha que fer ressò això. I creure-se-ho ja i pensar.
1: Claro,
0: i fer les coses com esteu
1: fent. Claro, estem en el millor moment d'una evolució que s'ha fet molt bé des de fa molts anys. Vull dir,
0: sí,
1: que no és de repente que ara Cristóbal... No. Conservatoris que se crearen, professors que estudiaren fora i se formaren i estan creant aquesta qualitat musical. Clar, jo ara acabo de fer unes oposicions de plaça trompeta i de fagot. Saps quantes trompetes han prenent? 80!
0: Puh.
1: 80! I clar, de 80, gent professional... Hi ha 10, ja no dic ni un, 10, que bueno, que podien estar tocant en les millors orquestes del món. De fet, hi ha alguns que han vingut que són solistes en Alemanya,
0: sí,
1: altres el solista de l'Òpera de Madrid, altres de la Banda Municipal de Madrid, vull dir que estem en un període brillantíssim que per això dic que m'alegri molt que de repente aquest concurs de direcció internacional que proposa la idea,
0: sí,
1: se té que quedar en barbecho, sí que se comença a nombrar mano a mano, i de fet,
0: sí,
1: ho has vist, m'equidra, diu Cristóbal, pots estar de tribunal en Rio de Janeiro, i jo els he ajudat en la selecció,
0: sí, sí,
1: per
0: sí,
1: vídeo,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: jo no,
0: sí,
1: podia,
0: sí,
1: anar a Rio de Janeiro. Estava,
0: sí, que, sí, que, sí, que, sí, sí, sí, sí.
1: I que el crade, pues bueno, fica, per això tinc el segle XXI, és el segle de les bandes. Quant han hagut 3 concursos de direcció de banda internacionals.
0: Mai.
1: Mai en la història. Però ara ve la bo. Tu me diràs, Cristóbal, i en este concurs, la convocatòria, quants països han col·laborat? Si no, el que estic dient, dius, bueno, la direcció de banda pues era Espanya, com he dit antes, Amèrica, Estats Units, Holanda, Suïssa, que hi ha un moviment clarament també potent, sí, en el moviment dels bandes. Més de 20 països. Més de 20 països.
0: Més de 20 països. I
1: més
0: quants,
1: de 20 països.
0: I quants participaran? És a dir, quants? Pues avui, mira, a partir d'avui...
1: Vale.
0: Van a dirigir.
1: Ja farem una criba, perquè hi ha més de 80 candidats. I cuidado, i això que ho traguem molt tard. Ho traguem després de Rio de Janeiro. Que jo vaig dir, però si Rio de Janeiro ja ha fet, jo he ajudat a fer la selecció per vídeo, perquè m'intentaran fer la criba, que la farem per vídeo, que cada dia ho ha tret. I jo, sí, Cristóbal, a veure si ho fem, arribem a la Bienal, perquè és un any que seria ideal. Sí. I, òbviament, s'estan reunint en març, Cuidado, jo tinc que... Jo hauria volgut pues, més bandes col·laboradores, però, bueno, mira, la casualitat, la meva dona, jo dirigia en Lituània, en la banda sinfònica, però això té una evolució. Lituània, fins fa 5 anys, fixa't, el que tenien és marching band. És de veres que el naixement de les bandes en cada país és diferent. En molts països es ve del món de les marxes militars. I, de fet, n'hi ha algunes bandes que són espectaculars, veure com marxen.
0: Sí.
1: Saps? Com marxen, increïble, no? Això és el naixement. Però avui en dia, com nosaltres, les bandes sempre té un caràcter més sinfònic, en les transcripcions i tal.
0: Sí, sí, sí.
1: O els instruments de vent en les universitats de Estats Units, per exemple. No? Cada una tenim un això, però que alegria que Lituània te diu, Cristóbal, creo que vengas, i claro, quan es treballa el so sinfònic, el tal, no sé què, claro, és que nosotros hace 5 anys érem una marching band, i ells ara són banda sinfònica.
0: És que cada país té una tradició, perquè ells tenen una tradició coral brutal.
1: Claro,
0: és una altra història.
1: Molt bé. Pues bueno, aprofitant ese nou contacte, es vas dir, bueno, el director, i cuidado, la mateixa intendent i lo que és la gerència de la Banda Sinfònica Nacional ho han apoyat, i el director de la Banda Sinfònica Nacional de Lituània serà membre del tribunal. I pel que estan dient, d'aixòs 80, tres membres del tribunal, que és el director de la Banda Sinfònica de la Coruña, Juan Miguel,
0: sí,
1: Abmi, i el director de la banda municipal de Granada, Ángel, on forma part de un ajuntament, i d'aixòs 80 hem seleccionat a 20. A 20, que són els que acudiran a Bunyol. I n'hi ha 3 proves. Aixòs 20 dirigiran el octeto de Stravinsky, l'octeto de vent.
0: El octeto.
1: De vent de Stravinsky.
0: Ja tenen feina.
1: Ja tenen feina, que això és difícil.
0: Ja tenen feina, sí, sí.
1: Pues ahí, i òbviament ja és presencial, el membre del tribunal, sí, sí, l'octeto, això sí, és músics, tots de Bunyol.
0: Sí.
1: Gent professional.
0: De una i de l'altra banda.
1: De l'altra, exacte. Està l'Ajuntament, està encantat, perquè un projecte d'aquest...
0: S'han unit.
1: Tipo, sí, sí, que s'han unit. Bueno, els feos, els litos, estan encantats en el projecte, que ells estan ahí. I bueno, l'octeto Stravinsky, ahí, per exemple, està Vargas, fagot solista de l'Orquestra Nacional, el segon fagot serà Pedro, que és el solista de l'Orquestra Bilbao, si és que és el que estic comentant, això ho contes en el món i flipen en vosaltres.
0: Sí.
1: Això sí, el primer que hi ha que llevar-hi és el complex en Florida, que té l'espanyol en general,
0: sí,
1: i que sàpia posar,
0: correcte,
1: en valor lo seu. Com ho fa molt bé Alemanya, com ho fa molt bé a Àustria.
0: Sí.
1: Els seus valsos, això sí, la Filarmònica Viena i el concert més vist per tot el món. Ahí estan els valsos de...
0: Saps, per què raó tens?
1: Jo poso i se sembla, jo no s'ho posa en valor tot. Tot lo seu, tota la seva cultura, tota la seva tradició. I nosaltres hem que seguir aquest exemple.
0: Correcte.
1: La segona prova,
0: sí,
1: la segona prova, d'aixòs 20, màxim passen 8. Sí. Ja n'hi ha una bona criba. I dirigia nada menos que la gran partita de Mozart. La gran partita Mozart, que també espera grup de vents.
0: Sí.
1: Grup de vents, con el baseto, clarinet, trompes,
0: sí, sí, sí, sí,
1: sempre
0: sí, sí,
1: es vento. Tot lo seu, tota la seva cultura, tota la seva tradició. I nosaltres hem que seguir aquest exemple.
0: Correcte.
1: La segona prova,
0: sí,
1: segona prova, d'aixòs 20, màxim passen 8. Sí. Ja n'hi ha una bona criba. I dirigia nada menos que la gran partita de Mozart. La gran partita Mozart, que també

0: Ah, y tienes dos premios, el premio, digamos, internacional al concurso y además el premio Tallos 2. Pues el premio
1: Wow.
0: Tallos 2 es el mejor director,
1: Sí.
0: sociedades do, mejor vota per nosotros, dirigirá cuatro bandas municipales.
1: Wow.
0: Ahora ve, ¿qué fe yo? Invitar a los directores de las bandas municipales, restants, para que acudisquen el divendres. Y ahí se valorará dos proves, no una, a los tres finalistas, dos proves. Un ensayo que tienen una hora para sachar el programa. Y el programa lo tenía muy claro. Es decir, Stravinsky, Mozart. Pero al costar de Stravinsky y Mozart, tenían que posar las mostres.
1: Ay,
0: Manuel
1: ay.
0: Palau, Manuel Palau, las coplas de mi tierra. Eso ya que dirigirlo, ¿eh? Ya que
1: Sí.
0: conocéis a través de coplas de mi tierra. Y después, un compositor valencià actual, que cuidado, reconegut ya. Per el món, reconegut en Chapó, la seva sinfonia de càmera de José Sunyer, que guanya el primer premi en el concurs internacional que n'hi ha en Chapó.
1: Sí.
0: Uns anys. Entonces, José Sunyer, Manuel Palau estan al costat de Mozart i de Stravinsky. No sols això, sinó serà per la final. Per la final, en la que n'hi haurà un concert. Entonces, són dos proves. L'assaig, cada un, i tenen que dirigir tots el mateix.
1: Sí.
0: Palau i Sunyer. Tenen cada una hora d'assaig, que era per a vesprà, en un dels teatres de, en aire condicionat, i per la nit és el concert. Això sí, en un dels espais més preciosos i més xulos del món, que és el Sant Lluís. És a dir, l'auditori de Sant Lluís, que saps que és a l'aire lliure, que note, això és una meravella, un fenó, bueno, un mano a mano. No?
1: Veritat és. Doncs, abans d'anar-se'n, perquè Cristóbal ja no tinguem més temps, estaríem parlant, i a més pensa igual que tu, que n'hi ha que fer ressò de tot. Este concurs ha vingut per a quedar-se, veritat que sí?
0: Sí. De fet, Buñol ja estan parlant d'aquestes coses. Serà cada dos anys, serà una bienal, com ells tenen, farem com si ho venien. I l'any que no hi ha cap concurs, anem a crear un fòrum, congrés, per directors i compositors de banda. En Buñol se realitzarà l'any que ve, obrirem el que és un fòrum de dos o tres dies d'encontre, de juntar-nos compositors, directors de banda, de tot el món. De tot el món.
1: Sí.
0: I és Buñol, Comunitat Valenciana, Espanya, la que va en punta, en referència en el que és el món de les bandes, ja en el segle XXI.
1: I si la gent vol anar a veure, per exemple, està tota la informació en les xarxes i en la pàgina, i podem trobar-ho tot, veritat que sí.
0: Perfectament, sí, en la pàgina d'ESDO, en la pàgina de Buñol. A més, està obert, al públic, inclús de les primeres proves.
1: Sí.
0: La prova la tenim el dia 8, si no recordo mal, dimecres.
1: Sí.
0: És una prova dijous, i el dia 10 estem parlant de la setmana pròxima, veritat.
1: Correcte. I d'ahir, suposo que te n'aniràs ja al certamen. No ho sé, perquè contesta tantes dates, teniràs el certamen i no pararàs. Jo només, abans d'acabar, faria la pregunta, i Cristóbal quan descansa?
0: Mira, no, esto, mira, vaig a respondre perquè estos dies en els joves, una xocoteta conferència o una xocoteta xarra que fa quan acaba l'assaig, i vas dir, mireu, la música a mi m'acompanya, així no, vas dir, 24/7/365. I entonces la pregunta seria, ¿y cuántas vacaciones? Y yo dije, es una maravilla. No, vas dir, és una meravella, també és 24/7/365. Per a mi la música és tot.
1: És
0: el disfrute, és el relax, és l'estudi, és la concentració, és la meditació, és la meva vida, la nostra vida.
1: Correcte.
0: I he tingut la sort de juntar Lorena que s'entenem en aquest sentit, no? Que pensem així i disfrutem.
1: Doncs, espere que siga este primer concurs que dure molts anys i que disfrutes del certamen que després estaràs. I vos espere a final del mes de juliol a tu i a Lorena, així, al nostre xucutiu espai, per a vindre, per a parlar de Cullera, que això està pendent.
0: Claro,
1: un beset.
0: Un
1: beset, Cristóbal.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Vinga, a tu per fer aquestes cosetes. Vinga, gràcies.
0: Adéu.
2: L'agenda en Fem Banda.

Des de... Avui, per exemple, se celebra, estava jo pensant, avui se celebra el 8è certamen de música festera d'agost. A les 8 de la vesprada, a l'Auditori Municipal d'Agost. Hi participen la Unió Musical Contestana, la Unió Musical Benicadell i la Societat Musical L'Amistat de Vilafranqueza. Avui, a les 8 de la vesprada, 8è certamen de música festera d'agost. Avui també, dins del Festival Nix del Castell a la Quas, a les 10 i mitja, concert de l'Orquestra de Cambra i soprano a càrrec de la Narlen Camerata al Castell. És fantàstic. Avui també, des del 6è Encontre de Joves Músics, Encontre de Bandes del 125 aniversari de la entitat musical Maestro Serrano de Cofrents. Avui, a les 8 de la vesprada, celebraran este 125 aniversari. I per acabar, també avui, a Sagunt, fan l'espectacle Una làmpara meravellosa per la Unió Musical Portenya del Port de Sagunt. Serà avui a les 10 als jardins del Centre Cívic del Port de Sagunt.

I ja estem arribant al final del programa. Tu comença i acaba. És així la vida. I vaig a dir alguns concerts que es fan avui. Per exemple,

Sabeu com s'anomena este pas doble? Fèria de Julio, perquè estem a juliol. I escoltant este pas doble posem el punt i final al programa d'avui. Un pas doble compost pel compositor i director Fernando Bonete Piqueras, interpretat per la Banda Sinfònica Municipal de València. Un pas doble que ens ve com anell al dit per donar la benvinguda al mes de juliol, un mes de sol, de vacances, de festes, de concerts i de molt bons moments per a compartir. Gaudiu del dissabte, del bon oretge, de la família, dels amics, de l'amor i sobretot de la música, que sempre ens acompanya allà on anem. Nosaltres ens acomiadem, però sols per avui, perquè recordeu que demà a partir de les 7 del matí tornem a estar així a Fent Banda. Així que fins demà, gaudiu del dia. Un beset per a tots.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Compromís té previst ratificar Mònica Oltra com a candidata a l'Ajuntament de València en les eleccions del 2027 i ho fa en una assemblea extraordinària que comença d'ací a pocs minuts. La nostra companya Sònia Silvestre està al Jardí Botànic on es fa l'acte. Abans, Sònia.
2: Hola, bon dia. Sí, Mònica Oltra ha avançat estos últims dies que exposarà un projecte per a tornar als barris i al veïnat el protagonisme que mereixen després que s'hagi venut la ciutat, ha dit, als especuladors i al turisme, i això afirma Oltra expulsa la gent de la ciutat i empitjora la qualitat de vida. Després de diversos parlaments es farà la votació per a ratificar-la i una vegada feta ja serà la candidata oficial. Recordem que des que es va anunciar la tornada d'Oltra per a optar a l'alcaldia de València l'any que ve, l'exvicepresidenta ha protagonitzat diversos actes amb líders d'altres forces polítiques d'Esquerra, com Podem, Esquerra Unida o Sumar, i un acte també a València amb el portaveu de RCE, d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, amb Gabriel Rufián. Uns moviments que apunten a la intenció de construir una candidatura que transcendisca els partits que integren Compromís. Estarem pendents de com va esta votació, estos parlaments. Continuarem informant-vos.
0: Moltíssimes gràcies, Sònia. Estarem tan dependents de les totes les novetats. I la ciutat de València ha commemorat este divendres el 20è aniversari de l'accident de Metro València en què van morir 43 persones i altres 47 van resultar ferides. Entre els actes que s'han fet destaca l'homenatge que ha reunit l'Associació de Víctimes del Metro del 3 de juliol amb les principals associacions de víctimes de la Dana. La presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro, Garrote, ha constatat com una satisfacció la sentència de l'any 2020 en què els directius de Ferrocarrils de la Generalitat van assumir finalment la culpa de l'accident. Ja han lamentat que continua el maltractament institucional a les víctimes de la Dana. Escoltem Rosa Garrote.
3: Nos hubiese gustado que este cierre llegara con otra realidad social, donde ninguna asociación de víctimas se viera menospreciada por el gobierno involucrado en su tragedia. Nos consolaba pensar, que ingenuos, nos consolaba pensar que habíamos puesto la semilla para que nunca más ningún colectivo tuviese que sufrir el maltrato institucional al que nuestra asociación se vio expuesta.
0: Per part de la Generalitat, el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, feia esta declaració.
4: Trasladar de nuevo a las familias de los fallecidos y de todos los heridos de aquel terrible accidente y trasladarles su cariño, su respeto y su cercanía.
0: I un apunt de l'exterior de Veneçuela, on el Ministeri d'Afers Estrangers d'Espanya està a l'espera d'una nova actualització de les víctimes dels terratrèmols. Per ara manté el nombre d'espanyols afectats pel sisme. Segons i seu últim balanç, són 30 les persones mortes, mentre que més de 150 continuen en parador desconegut. Les autoritats de Veneçuela, per a elles les xifres de les víctimes parlen de vora 2.600 morts i més de 12.400 persones ferides. Amb este rastre de desesperació, avui dia després de la tragèdia, encara hi ha motius per aferrar-se a l'esperança. L'últim és Fabio, un xiquet de 9 anys, que els equips de rescat lluiten últimament, en les últimes hores, per salvar entre les runes. Entre els més 3.000 rescatistes internacionals que s'han desplaçat a Veneçuela per ajudar a trobar supervivents, hi ha un grapat de valencians, bombers, guies, canins, personal sanitari i voluntaris de l'ONG IAE. Pel que fa a l'oratge, tenim actius avisos nivell groc per calor, i això avui, i també a les portes d'una segona onada de calor. Dia assolellat que Joan Carles Fortea ens avança.
5: Hola, bon dia. Efectivament, tenim per davant un dia assolellat i calorós, amb avisos que estan actius nivell groc a la província de València per temperatures que podran superar els 36 i els 38 graus de màxima, com va passar en la jornada d'ahir. Hores d'ara tenim valors en les zones del litoral, amb mínimes que han estat entre els 20 i els 26-27 graus, amb valors inferiors a les zones d'interior. Serà un dia assolellat, amb el vent fluix de matí. Esta vesprada tindrem brises a les comarques costaneres, que seran moderades, alguna ratxa forta del sud-est cap al sud del Golf de València, València, on alçaran la situació marítima precaució amb les banderes a partir del migdia i molta atenció. També atenció i precaució amb la radiació solar, que serà elevada, recordem, a les hores centrals del dia entre les 12 i les 4 de la vesprada. Pel que fa al dia de demà, serà un dia semblant al d'avui, assolellat i amb temperatures similars de nit i també en la jornada al migdia, valors màxims que de nou cap a l'interior superaran els 34 i els 35 graus. A l'espera de l'arribada de l'onada de calor la setmana que ve, quan esperem entre dilluns i dimecres temperatures que podran superar al litoral els 35 graus i a les comarques d'interior, a moltes poblacions, superar els 40. Per això l'esperem a partir del dilluns. De moment tenim per davant un cap de setmana calorós, assolellat i amb temperatures que cap al litoral estaran entre 30 i 35 graus i cap a l'interior entre els 35 i els 39.
0: I amb esports, continuem parlant del Mundial de Futbol amb Yolanda Ibarra. Bon dia.
6: Hola, bon dia. L'Argentina, Egipte i Colòmbia ja estan classificades, però l'Argentina, actual campiona del món, ha patit i ha necessitat la pròrroga per eliminar la sorprenent selecció de Cap Verd per 3-2. El rival serà Egipte, que ha eliminat Austràlia en la tanda de penals. Austràlia va canviar de porter per aquesta tanda. El seleccionador va apostar pel llevantinista Ryan, però no li va servir bé. I l'última classificada per octaus és Colòmbia, que es va imposar a Ghana per 1-0 i dimarts s'enfrontarà a Suïssa.
0: Moltíssimes gràcies, Yolanda. Això és tot per ara. Tornem a les 11.
1: Som a punt.
7: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
8: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: molt, molt tendra, també molt dura, duríssima en molts aspectes. No vull contar el final perquè és una pel·lícula, és una experiència 100%, i que, bueno, que té l'estiu per totes parts. És estiu, és una pel·lícula que és estiu, com també és... Vos vaig a dir una frase, ¿vale? A veure si reconegueu la pel·lícula. Nunca volví a tener amigos como los que tuve a los 12 años. Dios mío, ¿acaso alguien los tiene? Cuenta conmigo. La pel·lícula de l'any 1986 de Rob Reiner, basada en un relat de Stephen King, que és un dels autèntics clàssics de l'estiu, en un repartiment que incluía a River Phoenix,
1: no,
0: a Jerry O'Connell, a Will Wheaton.
1: Te estás marcando un Jota. Te estás marcando un Jota.
0: No.
2: Se está inventando.
1: No, no sé.
0: Mira... Stand By Me sí que te sonarà.
1: Hombre, claro, claro.
0: Stand
1: claro.
0: By Me sí que te sona. Bueno, pues la película...
1: I Gris també. Vale. O sigui, vull dir, t'està marcant un Jota de 10 del rànquing, coneixes dos.
0: Vale, pues res. Vaig a portar el VHS i te vaig a picar así la película.
3: Todo se pega, eh?
0: Perquè, vamos, Cuenta sí. conmigo és un dels clàssics Steve Wings per excel·lència, i la història, i això sí que és veritat que con mi chica passava i con esta també... Els arguments i les pel·lícules també han canviat en quant a la densitat narrativa i a l'aportació psicològica que té. Cuenta conmigo conta una història d'amistat, d'abandó de l'infància i de passar a ser adult, a ser adolescent en l'estiu de trasfons, però és molt dura, és poc complaent, és vida. És vida 100% normal, sense ficar sucre. I vaig acabar en este passeig, abans de dir-la espanyola, en una pel·lícula que, com Donís diga que no sap quina és, que no l'ha vist i que no ha sentit la seua cançó, jo mal sé i me'n vaig.
2: Qué bueno,
0: però ja ho advertís.
2: Qué bueno.
0: Mal sé i me'n vaig. Mm? Nadie arrincona a Baby.
3: ¿Esa es la película?
0: Esa
1: hombre,
0: es la frase.
1: Hombre, ay, hombre.
3: Me la sé hasta yo.
1: No permitiré que vuelva a tratar así a su hija.
3: Dirty,
0: Dirty Dancing del año 87.
3: Tremendo.
0: La película, yo creo que es emblemática.
3: Me encanta.
0: Es película intergeneracional. Yo creo que la vis a montón de generaciones.
1: Hombre,
0: Patrick Swayze, mira, se me borró la piel de pensar en esa película.
3: Me encanta.
0: Ya sabeu, es un campamento para gente acomodada en las montañas. Esta Baby, que es una chica introvertida, con ella al profe de que es Patrick Swayze, y descubrís pues la
1: alegría.
0: La alegría de viure. I n'hi ha una seqüència final en un ball que jo crec que és emblemàtica.
1: A ell l'han expulsat del campament, però torna per al ball final.
0: Efectivament.
1: I diu, un momentet, anem a marcar-se el salto con Te Levanto.
0: Oh,
1: el salto con Te Levanto l'ha provat molta gent. No ho proveu en casa?
3: No.
1: Més que res, perquè en casa igual, sí. Sí, tenim un accident.
0: Vas a la lámpara.
1: Sí,
0: ¡pam!
1: Sí, sí.
0: Te pegues ahí. Bueno, y vaig a acabar en la película española, que segur que l'haveu vist també, i vaig a acabar en ella perquè passa, o té molta importància, les festes del poble en estiu. El poble és Comillas.
3: Oh. Torrente.
0: ¿Dónde va la gente, no?
3: No.
0: Mec.
3: Error.
0: I són... té un nom de familiars.
1: Primos.
0: Ai, molt
3: sí,
0: bé.
3: Senyor.
0: Per a Donís, el muñeco pa Donís.
1: T'ha paregut.
0: El muñeco pa Donís. Vos en recordeu la història de Diego, el que planta la novia i està plorant en el altar. Jo és que la queria mucho. I arriben los primos, los amics, se'n van a Comillas a recordar, a rememorar la seua joventut, la seua infància.
1: I passen coses.
0: I passen moltes coses. Jo crec que és una de les pel·lícules més divertides del... jo diria dels últims 20 anys del cine espanyol. Daniel Sánchez Arévalo és el director. Jo la recomano, qui no l'ha vist. I que te deixa en un somriure i en un bon rotllo. I al final el cine... moltes voltes, és només això.
1: Quina és la vostra pel·lícula d'estiu per excel·lència?
0: La meua, jo te podia dir... O Cuenta conmigo o Dirty Dancing. Una de les dos.
3: Yo coincido. Yo Dirty Dancing, si no la he visto 5 veces, no la he visto ninguna.
0: ¿5?
3: Sí. Me encanta.
0: Bueno.
1: Dirty Dancing y Gris, para mí, están en el mateix escalón.
0: Bueno, es que Gris, para mí, está en el paraninfo. Está ya en el Olimpo. Está en Gris es el top 10 o el top 5 de lo que tú vulguis.
1: En un mateix escalón, igual está Gris un poco per damunt, incluso.
0: Pot ser.
3: Que son clásicos, pero vamos.
0: ¿Y Fernando?
4: Yo es que no tengo ninguna así de... predilecta de las que has dicho.
2: no sé.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: A hores d'ara continuem pendents dels incendis forestals a la Comunitat Valenciana. En primer lloc anem al de Peníscola, on està la nostra companya Sònia González. Sònia, bon dia. Quina és l'última hora?
2: Hola, bon dia. Doncs us podem dir que des de primera hora la setantena de veïns i veïnes desallotjades per l'incendi ja han rebut el permís per a tornar a ses cases i és el que estan fent, com he dit, des de primera hora del matí. De fet, hi ha un punt de control de la Guàrdia Civil a la carretera que dona accés a la zona on estan les cases afectades per l'incendi. Així es filtren els conductors quan arriben i només es deixa passar aquells que són propietaris d'alguna segona vivenda o d'alguna caseta o d'alguna residència. La gent vol saber com estan les cases, també es preocupen pels animals que no van poder ser evacuats, a molts els falta la llum, són moments de revisar com estan les seues propietats i començar a pensar doncs, en les possibles reparacions. Hem de dir que el foc està ja controlat, però es treballa per acabar d'extingir-lo, preocupen sobretot les altes temperatures per si revifaren les flames. De moment així continua treballant un ampli dispositiu de bombers.
0: Moltíssimes gràcies, Sònia. De produir-se qualsevol novetat, ens demanes pas immediatament. I mentrestant també, esta matinada, els bombers han intervingut en dos nous incendis de vegetació de cultiu abandonats. Ha sigut també a Castelló, concretament a Nules i a Sant Jordi, que ja estan extingits. En les últimes hores també hi ha hagut altres focs a les localitats castellonenques de Culla, amb evolució positiva, i on a hores d'ara hi ha 4 avions i diverses unitats terrestres. El de Forcall d'ahir ja està extingit. A Catalunya, la unitat militar d'emergències treballa amb els bombers per a tractar de controlar i contindre el de la Bisbal d'Empordà a Girona. Es va originar per l'ús d'una radial en una carretera i té confinades vora 10.000 persones. Es demana no viatjar cap a la Costa Brava. A casa nostra, el sindicat d'estudiants ha denunciat que el regidor de Vox de l'Ajuntament de València, Juan Mabadenas, i dues persones més han allanat il·legalment la seua seu a València i que ho han fet en trencar el pany per a registrar sales i taules. Segons diuen, en un comunicat va passar divendres quan es van trobar el pany trencat. Aleshores, els estudiants visualitzen les càmeres de seguretat i comproven que el regidor de Vox, Badenas, acompanyat amb altres persones, dos més, han gravat en vídeo també tots els calaixos i instal·lacions. El sindicat d'estudiants considera que és una violació inacceptable dels drets fonamentals de la seva organització. El local en qüestió el cedeix l'Ajuntament de València en un programa de col·laboració amb entitats socials des de fa més de 3 anys. I així mal món. Anem a Venezuela, on el Ministeri d'Afers Estrangers d'Espanya manté el nombre d'espanyols afectats pel sisme de fa una setmana. Són 30 els morts, mentre que més de 150 persones continuen en parador desconegut. A tota Venezuela, les xifres totals de les víctimes parlen de vora 2.600 persones mortes i més de 12.400 ferides. La nostra corresponsal, Anabel Estrada, en té més detalls des del terreny.
3: Siguen llegando las maquinarias, los equipos de trabajo pesado para seguir acompañando en estas labores y por supuesto el gobierno nacional también se prepara para activar un plan económico nacional que también sirva de apoyo para las familias de Venezuela. Es el reporte desde Caracas, Venezuela. Volvemos con ustedes.
0: Moltíssimes gràcies, Anabel, i entre els més de 3.000 rescatistes internacionals que s'han desplaçat a Venezuela hi ha un grapat de valencians, bombers, guies canins, personal sanitari i voluntaris de l'ONG IAE. Hora de nou per a la informació esportiva, que és la Costa. Yolanda Ibarra, bon dia.
4: Bon dia. Matí de proves físiques en el València i en el Llevant. El conjunt granota ha començat avui la pretemporada amb les pertinents revisions mèdiques i proves d'esforç i amb l'única incorporació de Bardelli. Carlos Espí ha sigut dels més matiners que han acudit a la cita i amb ell hem parlat.
5: Estem molt motivats, acabo de veure uns companys i tinc moltes ganes del dilluns, favoreu a tots i parlar un poquet. Cada un té un objectiu principal i jo crec que millorar, per lo menos igualar el de l'any passat. D'ahir no patir tant.
4: no volen patir tant com l'any passat. En el València continuen les proves mèdiques. Avui, tercer dia, ja ha entrat Sadiq i estan citats els joves del planter Vicent Abril, Raúl Jiménez i Miguel Monferrer. I este matí, primer entrenament a porta tancada de l'Els de Martín Anselmi. La plantilla del Villarreal amb Íñigo Pérez al davant inicia la pretemporada dilluns 6 de juliol.
0: Moltes gràcies, Yolanda Ibarra. És tot de moment. Els deixem amb els companys del programa esportiu Punt a Punt i tota la informació la tenen més tard a les 3. Els esperem.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
6: De tu a tu.
7: Así comienza Punt a Punt, el espectáculo del sport en Valencia. Punt a Punt, desde todos los racons de la comunidad valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb todos los nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual y Manolo Montal. A la producción, Raquel Coll, Clara Alcover y Mónica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Hola, què tal? Molt bon dia. Són les 12 i 7 minuts del migdia i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Per davant d'una jornada de dissabte 4 de juliol plena d'hores de ràdio i esport que comencen ara mateix i que ens portaran fins a les 12 i mitja de la nit. Este matí, fins a que s'enceti la temporada 26-27, ja sense competicions oficials en moltes de les categories que portin cobrint tota la temporada, tindrem coses diferents, seccions, xerrades, altres seccions que continuen com la xarxa esportiva o com el futbol més nostre, les entrevistes a protagonistes i esportistes del projecte Fer i clarament en un ull ficat en el Mundial del 2026 que va arrencar el passat 11 de juny i que de moment, bueno, pues tant de bo ens porta fins al 19 de juliol amb la selecció espanyola que ja està a vuitens de final. Avui tenim un matí amb la nova edició del Mundial a punt on entrarem en detalls, aspectes claus i noms propis de totes les seleccions que, bueno, pues estan participant en el Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic i que tindrem cada cap de setmana en David Ferris. També entrevistes, i és que avui ficarem el foc en el futsal on volem donar-li veu al Fertiberia Port de Sagunt després d'una temporada increïble on han aconseguit l'ascens a la Lliga Sobal al seu 75 aniversari. No serà l'únic perquè avui comencem a recuperar una selecció de les millors seccions de la xarxa esportiva on durant tota la temporada hem donat veu i força als periodistes, canals i creadors de contingut de la nostra terra, però a més no deixarem de costat l'actualitat i durant el matí parlarem de l'última hora del Villarreal, del València Bàsquet i de la resta de notícies que també han anat deixant la setmana. A partir de les 3 i mitja continuarem parlant de l'actualitat centrada al València Club de Futbol i també a l'esport en directe que tenim este cap de setmana, que no és altre que la vela. I és que allí hem enviat al nostre Toni Galindo per a cobrir des del Club Nàutic de València una competició emocionant, com és la Copa de la Reina de Vela. Més avant, seccions com la, bueno, pues, del futbol regional, l'estiu a punt, en Clara Alcover, mantindrem també la flama de l'actualitat viva en esport en directe, ja que a les 5 de la vesprada estarem pendents i vivint el partit de la selecció espanyola sub-19 femenina on s'enfronten a la mateixa selecció que l'absoluta masculina va derrotar en 700 a Àustria i en un partit de fase de grups que ens contarà Luis Urrutia. Però la vesprada d'esport no para ahí. El futbol serà una cosa, però d'ahí anirem a la pilota perquè esta vesprada també es disputa la edició 51 del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de Galocha, on contactarem per suposat amb el nostre expert Matías Oliver i ens pujarem a la bici per a, bueno, en José Luis Gual i Javi Castellar viure el Tour de França que anem a contar en este Punt a Punt. I com això no para, la traca final d'avui serà un partit de vuitens del Mundial que enfronta a Canadà i al Marroc, protagonistes també del futbol més nostre en un porter que sap el que és viure als Estats Units i la secció dels partits de la nostra vida en Manolo Montalt, avui en una especial direcció cap a l'Hèrcules d'Alacant. Ja a les 11 de la nit, els últims 90 minuts del Punt a Punt. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la matxa de la ràdio, les 12 i 10 minuts, així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el Punt a Punt.

0: Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro, afegint també, completant l'equip d'avui, representant a tot l'equip de tècnics de Apunt Ràdio, al nostre Adolfo Pascual i a la conducció de l'espai. Encantat de fer-ho. Avui aneu a cansar-vos d'esta veu. Salva Gomis.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.

0: Hem fet una presentació, però anem a, bueno, pues a desgranar un poquet el menú en hores per a, bueno, que cadascú trie el que vulgui. Això és la carta i cadascú pot triar el que li agrada més. 12 i quart ara de seguida comencem en el Mundial a punt amb David Ferris, scout valencià en Minnesota United. Allà cap a la una i mitja la xarxa esportiva. Anem a recuperar una de les millors seleccions d'esta xarxa esportiva en Paco Polit. A les dos tenim també xerrada en el president del Fertiberia Port de Sagunt, en Carlos Sargento, una xerrada que estarà en la veu d'Álvaro Molina. A les dos i mitja anem a repassar l'actualitat del conjunt groguet del Villarreal en Xavi Jorquera. Després també repassarem l'actualitat de València Bàsquet en companys diferents durant el dia, però primer començarem amb Maxi Jarque de la 99.9 Ràdio i el repàs setmanal, les notícies més destacades de l'esport valencià a les 3, un alto en el camí per al temps d'informatiu i ja després actualitat del València. Anem a repassar també tota l'actualitat del València Club de Futbol. A les 4 encetarem ja aquesta competició de Copa de la Reina de Vela en Toni Galindo des del Club Nàutic de València. A les 4 i mitja més o menys, bueno, pues la secció que jo crec que ha donat molt que parlar i que anem a veure des d'on ens envia Clara Alcover ixos, bueno, pues resums, rumors, notícies que ens deixa sempre en el estiu a punt. A les 5 menys quart també temps d'actualitat per a parlar de València Bàsquet en el company Sergio Llebrés de Gigantes i de Mundo Deportivo. A les 5, com vos hem dit, estarem en el futbol, en l'Europeu Sub-19 femení, on Espanya es medeix a Àustria i ens ho contarà Luis Urrutia. A les 6, doble cita, pilota i ciclisme. En pilota, el trofeu Cort Inglés Galocha, en Matías Oliver i en ciclisme Tour de França. Comencem en eixa etapa Barcelona-Barcelona, eixa contrarrellonxe en José Luis Gual i en Javi Castellar. D'ahí serenem al futbol a les 7 de la vesprada perquè 8ens del Mundial Canadà Marroc en Luis Urrutia i Juan Luis Mora. A les 9 farem una cridada cap als Estats Units perquè volem parlar en Matías Sartori. Està cobrint el Mundial. És el tercer Mundial que cobreix el nostre Matías Sartori, que durant la temporada pues, ens ha portat l'última hora del hockey, però que també és home de futbol i des dels Estats Units es atendrà l'argentí Matías Sartori, per ser d'una Argentina que està, ara ho repassarem, en la següent fase patint molt davant Cap Verd. A les 9 i mitja, futbol més nostre, quedem en Lucas Parra, una xerrada en Lucas Parra, en la veu de Carlos Gallardo, i després els partits, a les 10 i quart, els partits de la nostra vida, en la secció de Manolo Montal, tenen un especial de l'ascens de l'Hèrcules d'Alacant, ja per a finalitzar en el tram final del dia d'avui, dia llarg, temps d'actualitat de València Bàsquet, en Jaime March, també company de COPE i de Ràdio Intereconomia. A les 11, punt a punt, els últims 90 minuts en el que vos parla per a tota l'actualitat del dia i tota la millor opinió també respecte al València Club de Futbol. Són les 12 i quart, 12 i 16 ja minuts del migdia. Anem de totes totes ja en el Mundial, anem en el Mundial a punt.
1: La Copa del Món 2026 en A Punt Ràdio.

0: Entrem ja en la nostra secció especial d'este Mundial 2026. És, recordeu, una fita històrica, eh? Este estiu que està reunint a les millors seleccions del planeta, als Estats Units, al Canadà, al Mèxic, i així, en este el Mundial a punt, bueno, pues volem analitzar-ho d'una manera diferent, amb context, amb scouting, amb molt de futbol, i és per això que totes aquestes setmanes ens està acompanyant David Ferris, que és scout del Minnesota United, que a més és valencià, amb el qual anem a desgranar i estem desgranant ja durant tot el Mundial, pues, tot el que envolta, no? Esta gran fita mundialista on anem a posar i estem posant evidentment el focus en la selecció espanyola, en l'equip de Luis de la Fuente, i bueno, pues, també anem a analitzar, pues, tot el que ve per davant per a Espanya. Varen parlar molt del grup H, ja hem parlat dels 700, tenim que parlar dels 800. Bueno, avui és dia d'analitzar el post i la prèvia d'una selecció espanyola que continua viva al Mundial, així que arranca este Mundial a punt. Ja tinc per així David Ferris, què tal, com estàs?
1: Què tal, Salva, com estàs?
0: Anava a dir-te bona nit i imagina com estic.
1: Ja.
0: I acabem de començar,
1: Els horaris estan com estan.
0: Acabem de descomençar. Però sí que és de veres que, clar, estan repetint el partit d'Argentina.
1: No va estar malament.
0: No va estar gens malament. Tan sols una crítica, i és que, clar, els que volíem alçar-nos avui pronte ens ha fotut pràcticament la nit. Hem descansat menys perquè, clar, aquest partit no podies deixar de veure-lo.
1: No, i bueno, després el partit de Colòmbia jo, per exemple, no l'he vist. Anava a fer l'intent, però vaig dir impossible. Però sí, partit molt entretingut, després parlarem, però jo crec que va ser una sorpresa com va passar tot.
0: Sí. Si te sembla bé, anem a començar com de normal, les notícies de la setmana, perquè, clar, n'hi han ja conseqüències, no? En
1: sí,
0: moltes
1: clar.
0: Seleccions, ja n'hi han situacions que, evidentment, pues, sorprenen, però altres no tant, no? I és que parlem de la dimissió ja de Nagelsmann, del seleccionador d'Alemanya, que, clar, després de... pues, la eliminació cridanera, no?, davant el Paraguai. Recordem que Alemanya va anar cap als penals, on va perdre 3-4 davant Paraguai, que la selecció sud-americana és la que està en vuitens davant França, i que era un creuament en el que en quasi totes les quinieles i pronòstics s'esperava un Alemanya-França. El que n'hi haurà és un Paraguai-França, perquè Alemanya ja està en casa i Nagelsmann dimitix.
1: Sí, però a veure, és normal. Vull dir, Alemanya ha fet un Mundial qüestionable. Jo crec que sí que va començar molt bé amb eixa victòria davant Curaçao, però la realitat és que després davant Costa de Marfil va patir, va guanyar 2-1, però per a mi no va mereixer guanyar. I amb Equador, en un partit on podíem tindre el dubte de si era a dosificar-se perquè ja eren primers en realitat el nivell no era l'esperat, pues bueno, jo crec que la prova d'això va ser el partit amb Paraguai, que amb un bloc baix i després eixir a la contra va ficar en molts problemes a Alemanya. El partit va anar a penals i bueno, va tindre la seva oportunitat a Alemanya, després de començar malament la tanda de penals. Va tindre la seva oportunitat, però finalment va fora. Jo crec que no haguera ficat en molts problemes a França, perquè per a mi el nivell d'Alemanya no era bo. I bueno, pues, no em sorprèn que se'n vaig a Nagelsmann, que per exemple en l'Eurocopa també va caure davant d'Espanya jugant com a local a Alemanya. Jo crec que això també juga la seva contra, molt qüestionat sempre. Va costar-li també l'accés al Mundial perquè va perdre partits en la fase de classificació. I bueno, estan en principi van a negociar amb Jürgen Klopp.
0: Se parla de Klopp podria tornar a les banquetes. Recordem que va dir que, bueno, pues que la seva etapa com a entrenador havia finalitzat, però clar, suposa que si te crida Alemanya, pues,
1: bueno, jo crec que clar,
0: que ho penses, no?
1: Alemanya pot ser l'excepció en el cap de Jürgen Klopp.
0: Parlem de més situacions i una curiositat, perquè clar, estem veient moltíssims gols en este Mundial. És pràcticament una mitjana de 3 gols per partit en este Mundial, en el que n'hi ha més seleccions, n'hi ha més partits, però també n'hi ha més gols.
1: Sí, és que n'hi ha molts partits que són de 2-1, 2, bueno, 2-2 no sé, però 3-0 n'hi ha hagut dos, com el d'Espanya i el de França.
0: Bueno, el 7-1 no, de Curaçao, que puja la mitja.
1: Ese puja molt la mitja. Jo crec que bueno, de fet, en la primera jornada de grup crec que l'únic 0-0 va ser el d'Espanya, que va ser al final ja de la jornada. Vull dir que sempre n'hi ha hagut gols. A mi m'està semblant un Mundial que a nivell de xoc pot ser que no n'hi hagi seleccions que estén jugant a un futbol espectacular, però que sí que estàs entretingut perquè n'hi ha gols, perquè n'hi ha històries curioses. El partit d'ahir, per exemple, d'Argentina té un gol que és impressionant, que per a mi és un dels millors del Mundial, però per exemple també n'hi ha un d'Haití que va ser una barbaritat davant del Marroc. I bueno, està sent un Mundial en aquest aspecte, per a mi, entretingut.
0: Una de les notícies també, i afecta al pròxim rival d'Espanya, estàvem pendents d'aquest rival després de la victòria que ara anem a analitzar en profunditat, de davant d'Àustria, però una de les notícies és l'adeu de Luka Modric, perquè clar, depenia de si passava davant Portugal o no. Luka Modric que diu adeu als Mundials, perquè, home, ja suposem, no?, que el següent ja no... Ja no,
1: home, no, no, suposem que no. De fet, se li nota ja l'edat, sí. Encara que va jugar bé, que jo per a mi Croàcia va fer un partit molt, molt seriós, Modric molt bé, i bueno, se'n va queixant-se de l'arbitratge, sí. Cosa que tampoc em sorprèn, perquè és veritat que n'hi ha un parell de jugades qüestionables per a
0: home,
1: mi.
0: Home, s'ha parlat molt del sensor,
1: mi,
0: no?
1: Sí, a veure, però per a mi aquesta acció, sí. Si és veritat que n'hi ha un sensor a la pilota
0: sí, sí, sí.
1: Que detecta
0: l'impacte.
1: Sí. És que no n'hi ha més.
0: No,
1: vull dir,
0: clar.
1: Per a mi és més polèmica el penal, perquè jo crec que és una acció molt de foto, i que per a mi és més justet, perquè crec que és un contacte, però bueno, també si vaig veure la falta en el gol de Cucurella, sí. I se va assenyalar, pues això també entenc que siga penal, però bueno, per a mi arbitratge qüestionable l'altre dia, la veritat.
0: Modric que, bueno, pues diu adeu i és una de les estrelles d'estos últims mundials,
1: sí.
0: Perquè Croàcia encapçalada per ell i per altres cracks, no?
1: Podríem dir, Croàcia és que ha tingut molt bona generació de futbolistes.
0: Sí, sí, sí.
1: Perisic, Mandzukic ja queda darrere, però Rakitic, com has dit tu...
0: Sembla que ja és com una... ara que se'n va Modric ja és un relleu, no? En eixa Croàcia que ha arribat molt lluny en les últimes competicions.
1: Té jugadors interessants joves, però és veritat que al cap i a la fi... Croàcia va arribar a una final del Mundial en 2018, sempre ha sigut un equip competitiu, perquè si no...
0: Arribant lluny les Eurocopes
1: també. Si no m'enganye, en el Mundial de 2022 va eliminar a Brasil, si no m'enganye, i sempre és un equip competitiu i al que no vols enfrentar-te, o que si t'enfrentes saps que va ser un partit molt, molt complicat. L'altre dia lo va ser per a Portugal, que per a mi va guanyar de manera immerescuda, després parlarem d'això, però bueno, Modric, que per a mi és un jugador... increïble.
0: Sí,
1: dels millors migcampistes que jo he pogut veure.
0: Lo que també ha estat històric ha estat la rajada o les paraules de Pap Gay, el jugador del Villarreal, que ha assegurat que deixa la selecció fins a que el cos tècnic no canvie. Si continua el cos tècnic de la seva selecció nacional, Pap Gay diu que no juga més.
1: Sí, va sorprendre una miqueta, però és veritat que llegint gent que segueix molt l'actualitat del futbol africà, no sorprèn massa, perquè sí que he escoltat moltes vegades durant el Mundial que la situació de la selecció de Senegal era, bueno, crítica en l'aspecte de l'organització, de la federació... Crec que l'entrenador va estar unes hores sense contracte en este Mundial i que va renovar d'una manera una miqueta rara, que... he llegit que n'hi ha que l'hotel, per exemple, per als jugadors un desastre. Bueno, moltes coses que n'hi haurà que investigar, perquè no he pogut mirar-ho massa, però bueno, Pap Gay, que per a mi és un dels millors jugadors de Senegal, sí. Que no cap dubte, pues imagine que també fotut per com va donar-se tot, perquè va ser una eliminació per a mi sorprenent, perquè Bèlgica no és millor equip que Senegal i se va demostrar en la majoria de minuts del partit, però bueno, va caure Senegal, ja dic, per a mi una sorpresa. També m'alegre per la part d'Espanya, perquè a mi una selecció com Senegal en uns hipotètics quarts de final no m'agradava gens, i bueno, però sí que és veritat que em va sorprendre i que va ser una eliminació dura, i bueno, veurem què passa amb Pap Gay, que això també passa molt en les seleccions africanes.
0: Has parlat de quarts de final, però anem pas a pas. Anem primer a analitzar ixe 3-0 d'Espanya davant d'Àustria. 700 de final. Espanya, que ja hem comentat que anava de menys a més.
1: Sí.
0: I jo crec, almenys per demanar-te una primera valoració, Quina és la sensació que te deixa Espanya en esta victòria davant d'Àustria?
1: Bueno, la sensació de que va ser el partit més complet sí. de la selecció al Mundial. Per tot, jo crec que perquè la gent va voler identificar-se amb el futbol que van veure en 2024 en l'Eurocopa. Tampoc crec que sigui casualitat perquè és jugant davant d'un equip europeu, que és un futbol que jo crec que li beneficia a Espanya. La circulació va ser molt ràpida. Per a mi n'hi ha un punt d'inflexió que és el primer, la primera pausa per a la publicitat, on Espanya després comença a pressionar molt més la eixida de pilota d'Àustria, que és veritat que va ser un equip que tampoc és que pressionarà molt la eixida de pilota d'Espanya, però que tampoc es tancava. I, bueno, jo crec que Espanya va ser molt superior. És veritat que n'hi ha gent que encara diu que Espanya no ha jugat contra ninguna selecció. Bueno, jo tinc la meva opinió, per a mi Espanya va creixent i és l'important. I crec que a França és la selecció que afronta els vuitens de final amb més garanties pel que ha oferit, que jo crec que és un partit on va mostrar una superioritat, pues bueno, la que va ser.
0: Per a tu dius que ha estat el partit més, podríem dir, complet, no? D'esta selecció espanyola, però què va ser el que més te va agradar d'esta selecció espanyola?
1: Mira, el que et dic, la fluidesa amb la pilota, vaig veure un Pedri molt millor, del minut 30 cap avant va ser un Pedri al que jo vaig reconèixer més com el jugador del Barça. Rodri també el vaig veure molt bé. És que jo crec que tot l'equip va estar bé. L'únic dubte que tinc és, per exemple, Ferran, que després parlarem de la seva situació, però ja dic, l'equip com a tal, jo el veig molt bé en totes les fases del xoc, en fase defensiva, en fase amb pilota, en fase on té que contragolpejar. Bueno, a mi és un equip que jo ara el veig i és que em transmetis solidesa. I és el que tu necessites per a competir un Mundial.
0: Alguna cosa que te genere de dubtes?
1: El que dic, Ferran perquè va eixir i ja no és que no faça el gol, és que jo el veig amb una precipitació
0: accelerat, no?
1: Sí, amb moltes ganes de fer el gol o de celebrar el gol abans de fer-ho. I això és un problema, perquè jo crec que ell la jugada que té amb Uruguai que no anota, es veu la qualitat que ell té, es veu el que ell pot aportar al xoc. Jo crec que és un jugador que te pot aportar molt al xoc i que estic convençut de que va fer-ho. Jo estic convençut de que si Espanya segueix avançant eliminatòries, Ferran va tindre protagonisme, tindrà protagonisme i podrà ser important fent algun gol inclús, però té que calmar-se una miqueta, perquè ja dic, el veig molt accelerat i al final estem en un Mundial, l'equip va guanyant, això és l'important. No té que precipitar-se ni entrar en crisi.
0: Esperaves una Àustria tan agressiva des de l'inici fins a la fi, pràcticament?
1: Sí, el vaig comentar que l'estil que jo vaig veure amb Argentina, que era el partit més paregut per l'entitat del rival, el que podíem esperar, pues era un equip que no anava a tancar-se, no anava a ficar-te eixe bloc baix com va fer Cap Verd, també perquè Àustria és millor selecció en pilota, de fet, intentaven eixir amb la pilota jugada, i bueno, esperava això i creia que això era bo per a Espanya. Jo sí. L'altre dia, quan no eren conscients de si tocaria Àustria o Argelia, jo te vaig dir, jo preferís que toqui Àustria perquè em pareix millor selecció que Argelia, però Argelia, els equips africans sempre són una miqueta més complicats perquè són intensos, perquè bueno, no te volen deixar jugar la pilota. Àustria també va tindre moments d'intensitat, però és diferent del xoc. Espanya s'adapta molt bé al xoc dels equips europeus.
0: Espanya va dominar, i estem parlant de la possessió, també va saber ser vertical, no? I fer mal o arribar fins a la línia de fons. Tu penses que el paper, sobretot dels laterals, està guanyant molt de pes en aquesta selecció? Perquè, clar, sí, Varen veure assistència de Cucurella, gol de Pedro Porro. Està ixe lateral modern, no? Sí. Està definint-se molt bé en aquesta selecció espanyola, també.
1: Sí, jo crec que quan analitzarem ixe partit davant Cap Verd, el problema que vam detectar va ser este problema. Sí. Des dels laterals que no... De fet, les dos, tres jugades d'atac perilloses van arribar per la banda de Cucurella i amb Cucurella apareixent. Però no va ser el Cucurella de l'altre dia. Jo crec que Espanya té dependència una miqueta del paper dels laterals. Per això a mi m'agrada més Pedro Porro que Llorente, perquè jo crec que s'entén, té un enteniment millor amb la Lamine Yamal, que té una...
0: I que ha sigut lateral tota la
1: vida. Clar, que té una millor concepció del que és jugar com a lateral i que en la fase ofensiva t'aporta més que Marcos Llorente, que òbviament no ha sigut lateral fins a fa un parell d'anys en l'Atlètic de Madrid, amb un context molt específic, un equip que, bueno, que defèn en bloc baix, no com Espanya, que ataca molt en pilota, que té un xoc molt posicional en cap rival. I per això, per a mi, Pedro Porro està sent possiblement una de les revelacions en Espanya, perquè me va agradar el dia d'Arabia Saudí i perquè l'altre dia va fer també per a mi un partit espectacular més enllà del gol.
0: Ara te pregunto per noms propis, però fins a quin punt penses que en aquest tipus de partits és important ficar-se per davant el més pront possible? Perquè dona la sensació, i va passar també davant l'Aràbia Saudita, no?
1: Sí.
0: Que quan tu t'avances pronte, l'altra selecció ja diu, uf, ja estem ahí.
1: Ja té cobrir-se, ja apareixen espais, i ahí Espanya és molt perillosa. Jo crec que l'altre dia, per com estava sent el partit, si no haguera arribat el gol al minut 30 i pico, crec que va ser, haguera arribat en la segona part, perquè Espanya era molt superior. Però sí que és veritat que quan tu vas 0-0, pot haver una jugada en la que l'altre equip tinga sobre una seva pilota parada, qualsevol cosa, i en un Mundial et poden fer fora. De fet, ahir ho vam poder comprovar amb Argentina, que quan Cap Verd va aïllar un parell de jugades, va empatar. Entonces, bueno, per a mi el gol va ser molt important per això, perquè t'obria una miqueta més els espais. Després, Àustria, per a mi en els canvis del descans s'equivoca, perquè trau fora el mig del camp, que estava fent una miqueta més de contenció, i Espanya comença a jugar molt millor i amb molta més comoditat. I, bueno, després arriba el segon gol. Jo crec que ahir ja el partit es termina.
0: Te pregunto, i ara parlem de, com deia abans, de noms propis, però creus que Luis de la Fuente ha donat en el seu 11 ideal?
1: Sí, sens dubte. Jo crec que ja va ser una prova el partit amb l'Arabia Saudita, perquè és el partit on més hem pogut reconèixer el xoc d'Espanya. També tenim clar que no és el mateix jugar davant Uruguai que contra l'Arabia Saudita, però crec que per a mi és fonamental Olmo en la mitja punta, per el rol que ell té, perquè és mitja punta pur, per dir-ho d'alguna forma, no com Merino, que és un jugador que arriba de segona línia però no connecta tant amb els davanters o amb els extrems. I després el que t'he dit, Pedro Porro per a mi te dona molt més que Llorente, perquè s'entén molt millor amb la Lamine Yamal. Entonces, jo sí que crec que l'11 és este. Segurament amb Nico Williams bé seria Nico Williams i no Baena, però és veritat que el rendiment de Baena és bo i que per el que hem vist, Espanya amb este 11 sí que és reconeixible.
0: Parlem de noms propis?
1: Sí, clar.
0: Oyarzabal, vinga, el primer en la taula.
1: Bueno,
0: Mikel Oyarzabal, quin mundial i sobretot quins últims mesos...
1: Quins últims dos anys en Espanya.
0: Està fent en Espanya. Crec que eren l'altre dia, no sé si eren 11 gols en 10 partits o ja són 12 en 10 partits, però és una barbaritat.
1: Vaig llegir una dada que era una barbaritat, no recordo els
0: és més d'un gol per números, partit.
1: Sí, són 17 gols, crec, i assistències també.
0: Sí?
1: Assistències també en 16 partits en París. Però,
0: va superar a Morientes en a nivell històric, està apropant-se a Silva, evidentment més lluny del màxim que és
1: Villa. Però sí que és veritat que, bueno, els últims anys d'Oyarzabal, des d'eixe gol en la final de l'Eurocopa, jo crec que és un punt d'inflexió. Poc a poc s'ha anat guanyant la confiança, ja no de la Fuente, perquè crec que la tenia, però sí de l'afició d'Espanya, que sempre ha estat molt qüestionat.
0: I que ell se sap important.
1: Jo, per exemple, el qüestionava, cap problema en reconèixer-ho, però per a mi sí que ara mateix és el davanter titular indiscutible per el que dona, per la mobilitat que té. Crec que és un davanter que amb seleccions com Portugal pot fer molt de mal per aquesta mobilitat que ofereix, i damunt és que té gol, és que no perdona.
0: Està sempre en el lloc,
1: No perdona. L'altre dia els dos gols és que són de davanter que no perdona, davanter que és dels millors del món ara mateix. I no n'hi ha dubte, tu mires la taula de màxims golejadors, Oyarzabal
0: està ahí, està en 4. Què aporta Oyarzabal que no aportaven altres davanters? Perquè n'hi ha molta comparativa
1: amb Morata,
0: en Morata, sí.
1: Sí.
0: N'hi ha molta comparativa. En Morata que feia gols també, vull dir que no anem a ser injustos.
1: Sí, però crec que en el dia que Oyarzabal no fa gol, te pot generar altres coses. Jo crec que...
0: Entre línies, no?
1: Morata no era un jugador tant per a rebre i fer jugar a l'equip. Crec que Oyarzabal sí que ho pot fer, que, per exemple, el dia de Cap Verd no toca una pilota en 30 minuts, No vull dir que no hagi tingut partits roïns, però sí que és veritat que com a jugador crec que pot adaptar-se a estil de xoc que vol jugar a Espanya i que crec que potencia també als extrems. Ja dic, és una llàstima que no estigui a Nico, perquè crec que seria molt més superior a Espanya, perquè Baena està bé, però no és aquest perfil d'extrem que jo crec que potencia Oyarzabal, però ja dic, per a mi és un davanter que a l'estil de la selecció li dona molta vida.
0: És generació del 97, igual que jo, ell està en el Mundial fent gols.
1: Bueno, tu estàs comentant el Mundial, que no està malament.
0: Sí, que no està malament, però clar, està en el millor moment de la seva carrera, perquè ja té 29 anys,
1: sí.
0: Oyarzabal.
1: Sí, jo crec que sí. Quan Oyarzabal va sortir, jo crec que era més un jugador associat a la banda.
0: Sí, i comença d'extrem.
1: Clar, després de la lesió de Creuat va canviar el seu estil de xoc. Jo crec que ha agafat una maduresa important. Mm-hmm. Té 29 anys, ja és una bona edat, però li queden anys, Li queden anys per davant, òbviament. I jo crec que ara mateix és un jugador molt complet, que entén molt bé el xoc i que bueno, també a la Reial Societat ha fet una molt bona temporada. Tots els destaquem a la selecció perquè són on el gaudim, però la realitat és que ha fet una molt bona temporada també a la Reial.
0: Lamine Yamal. N'hi ha molt de debat en Lamine Yamal, perquè per a mi l'altre dia, i és la meva opinió, el MVP no és Lamine Yamal.
1: No, per a mi tampoc, però sí que crec que fa un bon partit.
0: Sí.
1: És a dir...
0: Però per lo que genera en el rival, no?
1: Clar,
0: que sempre van dos en ell...
1: I perquè jo crec que estem tots d'acord en que Lamine Yamal va jugar millor l'altre dia que el dia d'Uruguai, que el dia d'Uruguai va jugar millor que el dia d'Aràbia Saudita.
0: I va increixent, sí.
1: Que tots veiem una evolució positiva en el seu xoc i en la seua xispa, per dir-ho d'alguna manera.
0: No vull fer spoiler, perquè ara parlarem, però clar, ixe Lamine Cristiano Ronaldo en quant a... No? Lo que Lamine tindrà en el seu cap...
1: Sí, no, jo crec que va ser un bon partit de Lamine. Crec que va ser el partit de Lamine, però després el parlarem. Però l'altre dia ell no fa gol, no fa assistència, ell se'n va fotut.
0: Ho intenta moltes vegades.
1: I crec que parla bé d'ell. Jo no vaig a criticar un jugador
0: ambiciós.
1: Que no va comprometre l'equip per la seva ambició l'altre dia, perquè vaig llegir alguna cosa, vaig escoltar alguna cosa.
0: Sí?
1: Sí, he escoltat alguna cosa aquí. Així en Espanya...
0: Des del centre del país?
1: Així en Espanya sempre n'hi ha que ficar debat. I l'altre dia per a mi Lamine fa un bon partit, no fa el gol, però té ocasions, i bones ocasions, i crec que millora el xoc d'Espanya. Per a mi l'MVP pot ser Cucurella, sí. Pot ser Oyarzabal, sí.
0: Per a mi Oyarzabal, però sí.
1: Però bueno, també l'MVP el vota la gent.
0: Sí.
1: Entonces, jo tampoc em sorprèn.
0: Allí és una barbaritat, el que està arrossegant
1: en quant a... Sí, i Espanya no ha tingut mai cap jugador que genere el que genera la minyama de la gent.
0: Totalment. Àlex Baena està assentant-se com a titular per a Luis de la Fuente.
1: Sí, no em sorprèn, perquè per a mi està fent la cobertura de Nico, està fent molt bé sense ser eixe tipus d'extrem, perquè ja han comentat, Nico és un extrem molt vertical.
0: I Baena és més.
1: Baena és un jugador més per anar cap a zones interiors. Té molta visió de xoc en l'últim terç.
0: Un bon colpeig, també.
1: Bon colpeig que va demostrar l'altre dia en la falta que va... Sí. Per a mi és un jugador espectacular. Jo sé que molta gent el critica i vam dir que podien no mereixer estar per l'any de Madrid,
0: però
1: no n'hi ha que oblidar que va anar al Villarreal, era un espectacle de futbolista.
0: El màxim assistent de la Lliga.
1: Un espectacle de futbolista, i per a mi no n'hi ha que oblidar-ho. Bueno, l'estil d'Espanya és totalment diferent. Jo crec que Baena et dona una miqueta més de calma, de millor toma de decisió en els últims metres que Nico, perquè també va molt accelerat. I bueno, per a mi és una gran notícia que Espanya hagi pogut... suplir d'alguna manera eixa baixa tan dura com la de Nico Williams, que veurem si pot tornar bé al Mundial, perquè tinc clar que va jugar minuts, però tinc el dubte de a què nivell, i per lo menos Baena pues està jugant a bon nivell, i per a mi està sent un dels millors jugadors d'Espanya en este Mundial per la regularitat que està mostrant.
0: Te pregunto perquè ho has anomenat tu antes, però Marc Cucurella arribaven crítiques a este Mundial.
1: Sí, sí.
0: No m'agrada dir-ho, però sembla que li ha sentat bé lo de fitxar en el Real Madrid.
1: Bueno, jo crec que també Cucurella... El Chelsea no ha tingut una bona temporada. I és difícil destacar quan el teu equip té una temporada roïna. Bueno, Cucurella és un estil de lateral molt pesat. Tu el pots regatejar? Sí, però va tornar. I és molt pesat. I jo sé que als rivals, per als rivals, ha de ser molt fotut jugar davant Cucurella. Per això, perquè no te deixa un mil·límetre. Perquè després també ataca. i ataca bé i té una intel·ligència per a donar el passe espectacular, perquè l'altre dia la primera assistència és un passe darrere en una jugada que és la mateixa que en la final de l'Eurocopa, però després la segona assistència és un passe per davant deixant David Zabal a soles totalment, i crec que és un jugador que ha anat de menys a més i que està agafant molta importància, i bueno, és que és lo millor que li pot passar a Espanya, és que els jugadors estan anant de menys a més.
0: Pedro Porro, un altre que també està, jo crec que fent punts, no?, per a quedar-se a l'11. Parlàvem abans de que tu creies que Luis de la Fuente havia trobat el segon ideal. Pedro Porro, a més, arribant a àrea i fent gol.
1: Sí, el que dic, crec que és un lateral que per a l'estil de xoc d'Espanya és pues bueno, més identificable amb aquest estil. Ja dic, a mi Llorente m'agrada moltíssim, però crec que no té els conceptes que té Pedro Porro per a jugar a la selecció. També és un lateral que en els duels jo el vaig veure bé l'altre dia. És veritat que no té l'exigència que, per exemple, pot tindre davant Portugal, però bueno, crec que t'aporta tant a l'atac, i que Espanya és un equip tan ofensiu i que la seva identitat és ser ofensiu, que per a mi prescindir de Pedro Porro seria un error, perquè seria renunciar, per a mi, al teu estil, que és el que et dona el que van veure l'altre dia. Entonces, per a mi és titular indiscutible.
0: Un dels altres que també genera molt de debat i que, bueno, pues, ja diem, no?, que era persona de confiança de Luis de la Fuente, que l'ha defès per totes les ràdios i televisions en les que ha estat el seleccionador, és Unai Simón. A més, Unai Simón ha superat un rècord, i és que és el porter en més minuts d'imbatibilitat en este... S'ha convertit en el porter en més minuts en imbatibilitat en el Mundial, perquè Espanya no ha encaixat cap gol en estos 4 partits. És una barbaritat. No,
1: clar, i juntem amb el partit del Marroc de l'últim Mundial i fa el rècord que ha obtingut, no? Jo, bueno...
0: Són 519 minuts.
1: Sí, és una barbaritat.
0: Sense encaixar, el rècord estava en 517, que el tenia Walter Zenga.
1: És una barbaritat perquè parla molt bé del xoc col·lectiu defensiu d'Espanya. Perquè la realitat és que Unai... Jo no recorde cap parada...
0: Si de fet, alguna eixida dubtosa...
1: Hi ha hagut algun tir a porteria dels equips rivals, però no n'hi ha hagut
0: ocasions
1: un partit on Unai tinga que ser fonamental. I jo crec que això parla molt bé de la defensa, però també parla bé d'ell, perquè quan un porter no transmeteix seguretat, la defensa no té seguretat. Entonces, jo crec que parla bé de tots. Unai en accions puntuals on ha tingut que eixir per a controlar una pilota, per a, bueno, estar amb atenció en el partit, ho ha estat. I crec que, bueno, que el rècord és el que és. És veritat que no és per fer, no sé, 4 o 5 intervencions per partit, però també crec que ho agraïm tots, que siga així.
0: Hem parlat abans de noms propis com Pedro Porro o Marco Curella, però la parella de centrals Laporte-Cubarsí també està donant moltíssim que parlar. Penses que és una de les millors o la millor defensa del campionat?
1: Bueno, ara mateix té que ser la millor defensa del campionat. O sigui, és una selecció que no ha encaixat cap gol, amb una seguretat espectacular, perquè tu pots no encaixar, però donar sensació de feblesa, per dir-ho d'alguna forma, però Espanya és que en 4 partits ha rebut només 3 dispars a porteria, 3 tirs a porteria. Crec que tirs en general són de 9, i, per exemple, Mèxic, que és l'altra selecció que no ha encaixat cap gol, ha rebut en 4 partits 6 remats a porta, que està molt bé també, però ha rebut 32 tirs. Portugal, que és la següent rival d'Espanya, en 4 partits ha rebut 52 remats i 16 han anat a porteria. Si comparem, n'hi ha molta diferència. I no vaig ficar res d'Argentina, perquè no havia jugat, però ahir Cap Verd, 16 remats.
0: Una barbaritat.
1: Davant d'Espanya, 3.
0: Bueno, sí, parla
1: jo crec que
0: parla
1: molt bé tot el que està passant al Mundial, parla molt bé d'Espanya, i bueno, que siga així, perquè jo crec que tots estem ara mateix una miqueta amb els peus a terra, que fa un parell de setmanes pareixia altra cosa.
0: Sí. Te pregunto per una de les barreres que també han superat, en este cas per a mi jo la anomenaria com a psicològica, perquè clar, des de que tu guanyes el Mundial a Sud-àfrica en 2010, després en els següents Mundials quedes fora en grups i sempre has caigut en les primeres eliminatòries, sí, que no, fins ara eren octaus, perquè clar, és la primera vegada que ara s'inclueix una eliminatòria que són 700,
1: sí,
0: però tu sempre havies caigut en 2014, en
1: 2018... en Rússia en penals, 2022 Marroc en penals també...
0: Però sempre en octaus.
1: Sense perdre.
0: Sempre en la primera eliminatòria. Per primera vegada des de que vas ser campió del món, passes la primera eliminatòria.
1: Per a mi n'hi ha dues barreres. Eixa primera eliminatòria, que és la de 700, que és trencar amb el malefici de no guanyar cap partit
0: d'eliminatòria,
1: i ara n'hi ha que trencar la barrera dels vuitens, que, que bueno, te toca un rival complicat com Portugal, però bueno, jo crec que si Espanya guanya Portugal, se li obri el camí, Se li obre el camí per el quadre, més que res. Però
0: sí,
1: bueno,
0: sí que va ser, el quadre en el que va.
1: Va ser un partit complicat. Jo tampoc crec que els jugadors tinguen aquesta pressió de dir la barrera dels vuitens o la barrera de guanyar un partit d'eliminatòria, perquè crec que és un equip guanyador, perquè ha guanyat Nations League, perquè ha guanyat Eurocopa, perquè l'any passat va perdre la final de la Nations League, però en penals, sent millor que Portugal. Per tant, crec que no és un equip amb eixe bloqueig psicològic, però sí que crec que els aficionats sí.
0: Clar.
1: Perquè hem patit els últims mundials.
0: L'entorn és un respir, no? També a nivell de alliberar-te un poquet d'eixe... Jo... Arribes tu de malefici, inclús.
1: Home, és que
0: sensació
1: són...
0: Sensació de que era impossible,
1: és
0: no?
1: És que la sensació amb el Mundial de Rússia, on el quadre també era molt favorable, va ser la que
0: tot
1: va ser...
0: Tot el que va passar també allí.
1: Clar, clar, si és que passen moltes coses. Si és que eixe Mundial és el que és. Però després amb Marroc, igual... Una selecció de Marroc que és revelació, sí, però que a Espanya tampoc li genera massa problemes en el partit en si, més enllà de que Espanya no va poder fer ocasions clares. Però ja dic, per a mi Espanya ha passat aquesta primera barrera, anem a veure la segona, que és molt complicada per el rival que és i perquè cada vegada n'hi ha més pressió. Estem a quatre partits, Espanya està a quatre partits de poder guanyar un Mundial, que no és molt,
0: És una barbaritat, però és el camí, no?, que tenim per davant. Si te sembla bé, per a tancar l'anàlisi d'esta victòria davant Àustria 3-0, anem a escoltar les declaracions i com analitzaven després els protagonistes este encontre. Comencem amb Luis de la Fuente a l'acabar el partit.
2: Luis de la Fuente, enhorabuena, qué partidazo de la selección, el que todos estábamos esperando y deseando, ¿no?
3: Bueno, los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante, sabemos cómo funcionan estas las eliminatorias y estábamos pues muy atentos con todo lo que había acontecido en los días, en los partidos previos, y hoy pues bueno, creo que hemos visto un grandísimo partido. Hemos hecho, bueno, casi, estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho rozado casi la perfección, pero hay que seguir mejorando.
2: Siempre dice que hay que seguir mejorando, lo de hoy es difícil de mejorar, no sé qué parcelas podrían mejorar porque el equipo ha estado atentísimo en defensa, inspirado en ataque, con una velocidad de circulación del balón y de robar balones y de presionar al rival en el centro del campo. ¿Qué se puede mejorar, mister?
3: Pues todos esos aspectos que dices, ser un poquito más. Sí, es que cada partido ahora va a ser más complicado, octavos, los rivales ya son todavía más exigentes. ¿Por qué? Pues porque estamos en una fase ya muy importante, solo quedamos 16 equipos, vamos a quedar, y desde luego en nuestra mentalidad siempre se está a mejorar, y siempre se puede mejorar, porque además este equipo lo demanda, esa es la grandeza de estos jugadores, siempre quieren más y más.
2: ¿Qué me dice de Mikel Oyarzabal, que va de doblete en doblete?
3: Bueno, pues otro día más. Demuestra el potencial futbolístico que tiene, el reconocimiento que debería de tener, que lo tiene ya, pero que hay que dárselo día a día, hoy hay que hacerlo aquí, y el resto de compañeros exactamente igual, han hecho un partido extraordinario todos, y estoy feliz por ello, porque los que han salido también en sustitución de compañeros han estado a una gran altura.
2: La última, muy rápida, ¿Portugal o Croacia? ¿Quién preferimos?
3: No, dos grandes selecciones, las conocemos muy bien, y a la que llegue seguro que se lo va a ganar, y entonces lo que toca será bienvenido, porque lo importante es que estamos nosotros ahí.
0: Bueno, pues el que toca es Portugal, això ja ho sabem, però deia que és difícil millorar esta selecció. Creus que encara té marge de millora?
1: Sí, pot ser en l'apartat de... Bueno, no físic, però sí de transmetre aquesta... No sé, aquesta fluidesa que van veure en l'Eurocopa, que jo crec que és el que tenim tots com a referència, però és que també és molt difícil igualar això. però per a mi la clau de la selecció espanyola és que quan ha tingut lesions en este període d'Eurocopa Mundial, el que ha jugat bé. La majoria de jugadors.
0: Ha complit, sí.
1: Ha complit, perquè Víctor Muñoz també va tindre minuts en un partit amistós i va fer un gol. Baena està jugant bé. Vull dir que és veritat que és un equip, una selecció molt difícil de guanyar.
0: Escoltem també a Mikel Oyarzabal, l'autor dels gols, de dos dels tres gols de la selecció espanyola. Mikel Oyarzabal després de l'encontre.
2: Mikel Oyarzabal, has vuelto a hacer un doblete en el Mundial. ¿Qué tal sienta eso? Enhorabuena.
4: Gracias. Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada, felices y ahora descansar y a por lo siguiente.
2: Partido completísimo de la selección en intensidad, en llegadas, en defensas.
4: Sí, un partido complicado que sabíamos que iba a ser difícil. Ellos eran una selección física que nos iba a poner...
2: ¿Qué tal sienta eso? Enhorabuena.
4: Gracias. Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada, felices y ahora descansar y a por lo siguiente.
2: Partido completísimo de la selección en intensidad, en llegadas, en defensas.
4: Sí, un partido complicado.

0: Una y un minuto, continuemos en este punto a punto y en este el Mundial a punto. Ya para hablar, David, de Portugal, que es la rival de España. Claro, ni a molta gent que pensa això perfectamente, abans de conèixer el cuadre, ¿no? Y pero no anava sí. Cadascú. Podría haber sigut perfectamente una final anticipada, porque...
1: Era la meua final, ¿eh?
0: Sí, sí, pues sí, mira... Sí. És que eren dos de les favorites.
1: És que també esperaven molt més
0: de Portugal. Portugal.
1: Sí, sí, sí. No m'està agradant res. I he vist tres dels quatre partits. Uh-huh. Aleshores, l'únic que no he vist tot el partit és el d'Uzbekistan. Vaig veure una miqueta. Però he vist la resta i a mi no m'agrada gens com està jugant. Però bueno, és una bona selecció, té molts jugadors, pot arribar lluny. Però és veritat que jo esperava una miqueta més. De fet, per això va... per la part del quadre d'Espanya, uh-huh, perquè no ha quedat primer en el seu grup.
0: Correcte.
1: Colòmbia va mostrar-se molt millor equip,
0: sí, més sòlida
1: que Portugal, uh-huh, i per tant, pues, bueno, veurem ara què passa als vuitens.
0: Com ha estat per a tu el camí de Portugal fins a arribar als vuitens davant d'Espanya?
1: Bueno,
0: no t'és tan bé que ha anat de menys a més?
1: Pues mira, no, perquè va empatar amb el Congo, vale, mal, uh-huh, partit, partit roïn. Però després guanya Uzbekistan i ahí pareix que sí... Però és que, clar, arriba el partit de Colòmbia i és un empat a zero, però la realitat és que Colòmbia és molt superior a Portugal.
0: Sí.
1: O sea, si el partit acaba 2-0, 3-0, no passa absolutament res. Mm. I l'altre dia amb Croàcia, el xoc per a mi és pobre. Sí que és veritat que en la primera mitja hora per a mi Portugal és superior i pot tindre el seu moment per a fer el gol, i si haguera anat guanyant 2-0 tampoc passaria res, però la realitat és que jo vaig veure que conforme passaven els minuts... Portugal va caure físicament, Croàcia va tindre moltes ocasions, per a mi el millor va ser Diogo Costa, per molt, perquè va fer intervencions de molt mèrit, i bueno, ja dic, per a mi és una selecció que col·lectivament m'està decepcionant una miqueta, perquè esperava més d'una selecció que té a Vitinha, que té João Neves, que
0: sí,
1: té quan, bueno, Bernardo Silva, té Leao, té Cristiano. És veritat que Cristiano, per a mi, per al paper que pot tindre, tampoc està malament.
0: Gonzalo Ramos, 70 quilos al Milan, eh?
1: Bueno, bon davanter, però no sé si pera tant. Però bueno, l'altre dia fa un gol espectacular.
0: Mal atraco.
1: Sí, sí.
0: A mi em pareix un dels atracos de l'estiu, de moment, eh? El de Gonzalo Ramos camp al Milan, després d'eixir del Paris Saint-Germain, 74 més variables, eh? Vamos. Quina nota li fiques, per tant, a Portugal?
1: Li fique un 5 perquè està passant d'eliminatoris.
0: Raspaet,
1: però per a mi, ja dic que per xoc... És que... Estem en Espanya, on s'ha criticat moltíssim a la selecció.
0: Uh-huh.
1: Clar, jo veig a Portugal i dic, és que què podem dir de Portugal?
0: Yeah.
1: És que Portugal, repetís, ha empatat amb el Congo, patint.
0: Això està ficant-se perillós, perquè si després Portugal
1: no, però,
0: fa un bon partit davant
1: d'Espanya... Pot eliminar-te Portugal, clar que pot eliminar-te.
0: Per
1: una selecció amb Vitinha...
0: Tampoc és una... Clar, és que parlem de noms propis. Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha, Bruno Fernández, João Neves, Rubén Díaz...
1: Per noms...
0: Diogo Costa en porteria.
1: Per noms és probablement top 3 de les seleccions en França.
0: Per això dic que si ixe el partit bo...
1: Clar, però parlant del que està passant,
0: uh-huh,
1: ara mateix Portugal està jugant pitjor que Espanya, pitjor que França, pitjor que Argentina,
0: uh-huh,
1: a pesar de tot lo d'ahir, pitjor que Anglaterra...
0: Uh-huh.
1: És que inclús pitjor que Brasil. És que repetís que l'altre dia Croàcia té moltes ocasions de gol clares, moltes ocasions de gol clares, està concedint una barbaritat. Mm. Una selecció amb Rubén Díaz, Nuno Mendes,
0: sí, sí,
1: Renato Veiga,
0: sí,
1: i
0: Cancelo, sí, sí,
1: que no és una mala defensa.
0: No
1: és una mala defensa. Per tant, la realitat és que el xoc de Portugal deixa dubtes. Pot eliminar de Portugal? Sí, perquè crec que el teu estil pot adaptar-se bé o pot potenciar bé les seues fortaleses, però la realitat és que ja dic, per a mi, per el que estem veient, la favorita és Espanya.
0: De estos jugadors que hem parlat, per a tu qui està sent el més important per a Portugal?
1: Bueno, per a mi el porter, Diogo Costa, per tot, perquè el dia de Colòmbia fa un partit espectacular, l'altre dia també, si no es per Diogo Costa, jo crec que està fora Portugal. Després, bueno, Leao l'altre dia em va agradar, crec que va ser el més consistent de Portugal,
0: sí,
1: de fet fa la sentada del 2-1.
0: Sí, un poc l'agitador també, no? Desde...
1: Sí, l'altre dia va ser titular, per exemple, perquè havia jugat jo a Félix dies anteriors, però a mi Leao em pareix perillós,
0: sí,
1: i crec que és l'amenaça que té Portugal, perquè, bueno, també te dic, Cristiano a l'àrea a mi no m'agrada gens. no m'agrada gens
0: però és lo que
1: jugar davant Cristiano, perquè pot tindre una i va cap a dins.
0: Sí.
1: L'altre dia este penal del gol, però li anulen un que fa una bona maniobra també. Entonces, bueno, ja dic, però per a mi, per exemple, Bernardo Silva està per baixant el seu nivell. Vitinha, més de lo mateix. Bueno, veurem què passa, perquè Vitinha jo crec que és el termòmetre de Portugal i Vitinha no està bé.
0: N'hi ha una teoria conspiranoica que me comenta Chente Oliver des de l'altre costat de la peixera, i és que...
1: La final...
0: Sí, Cristiano Messi.
1: Cristiano Messi.
0: Bueno. Està aquesta teoria conspiranoica que encapçala Chente Oliver i que l'ha anomenada com a desafió final.
1: L'he llegit, però tindran que remar, Tindran que remar Portugal.
0: Sí.
1: Si vol arribar a una final, ja podem fer Portugal i qui no és Portugal per a que això passe, perquè...
0: Tenen que millorar.
1: Té feina.
0: Tenen que millorar. On te pot fer més mal Portugal? Quina és, diries tu, la seva major virtut i què és el que tindria que evitar Espanya?
1: Bueno, és una selecció que per la qualitat que té en atac, en transició ofensiva, pot fer-te mal, perquè la realitat és que Leao és un jugador molt potent. Després Pedro Neto, que ha sigut qüestionat,
0: sí?
1: Però que si té el dia és un jugador, un extrem amb molta,
0: ràpid, vertical,
1: molta qualitat.
0: Sí.
1: Crec que Cucurella el coneix perfectament, també te dic. Però bueno, té arguments ofensius per a fer gols. Crec que en les transicions poden fer mal a Espanya, encara que Espanya ha defensat molt bé les transicions dels rivals, però evidentment no ha jugat amb una selecció de l'entitat de Portugal. I crec que els centres laterals, per Cristiano en l'àrea, perquè crec que Rubén Díaz i Renato Veiga també són perillosos. Renato Veiga, que l'altre dia va tenir un parell d'ocasions de cap en accions de córner o de faltes, pues bueno, són arguments que ells tenen per a poder fer-te mal, sí.
0: I per l'altra banda, on pot patir més Portugal? O quin jugador d'Espanya o quina situació d'Espanya li pot fer més mal?
1: Així com jo crec que en les transicions ofensives ells són perillosos, en les transicions atac-defensa pateixen. L'altre dia Croàcia va tindre moltes accions. En la primera part, on no va decidir bé, on la toma de decisió va ser qüestionable en la primera part, en la segona part va millorar, va arribar el gol, va haver un gol anul·lat que era el 0-2, va tindre ocasions per a posar en problemes a Portugal, perquè jo el que vaig veure és un equip que es partien per la meitat. I és un perill que Espanya, que és un equip que també amb la ment, especialment amb Olmo i amb Oyarzabal, crec que pot aprofitar per aprofitar aquestes transicions ofensives.
0: I en quant a claus del partit, esperes un partit més obert, una Portugal que se puga tancar davant una selecció espanyola que vulgui tindre més el valor... On creus que es pot decidir la eliminatòria?
1: Bueno, jo crec que pot haver moments per a tot, perquè un equip, quan té a Vitinha i Joao Neves, també pot controlar la pilota. Vull dir, jo no me sorprendria, tenint en compte que el seu entrenador és Roberto Martínez,
0: sí,
1: veure una Portugal en bloc baix i renunciant a tindre moments de control de pilota. Jo crec que Espanya va controlar més el valor perquè és millor selecció en eixa fase del xoc, però n'hi haurà moments per a tot. Ja dic, per a mi és un partit que jo estic aquí dient que Portugal no juga bé, però Portugal te pot eliminar. Però, bueno, espero un partit més obert que el, per exemple, el d'Uruguai, que per exemple el de Cap Verd. Pot ser una miqueta en la línia d'Àustria, però sent Portugal un millor equip, òbviament.
0: I després, en quant a pronòstic, quin percentatge li dones a cadascuna de les seleccions? Perquè, per lo que t'estic escoltant, no ho veus en un 50-50.
1: Te diria 60 per a Espanya, 40 per a Portugal.
0: 60-40?
1: Sí, perquè, bueno, per el que dic, perquè crec que en un dia, i el Mundial té la dependència dels dies que tu tingues. Si Portugal té un bon dia i Espanya no, Portugal, pues, segurament eliminarà Espanya. Però la realitat és que, veient 4 partits de cada selecció, Espanya ha tingut, per a mi, 3 dies bons,
0: sí,
1: i un que, bueno, ahí ha estat, i Portugal ha tingut un dia bo, un dia com el de Croàcia, qüestionable,
0: regular, sí,
1: i dos que no ha estat bé, que són el de Congo i Colòmbia. Entonces, bueno, per a mi és partit com a favorit a Espanya, que això no vol dir, perquè no practique futurologia, que vaig a classificar-se a Espanya.
0: Penses que Portugal pot fer molts canvis a l'11, que pot tratar de canviar l'estil perquè pues, per acoplar-se un poc a lo que va proposar-li
1: pues
0: Espanya?
1: És que no tinc clar, perquè l'altre dia sí que és veritat que la primera mitja hora de Portugal...
0: N'hi ha crítiques també.
1: Però la primera mitja hora de Portugal és bona. Mm. Per exemple, què jugador podria canviar? És que Joao Félix no va entrar per Leao. Pedro Neto, què pots ficar a Conceição? És que tampoc crec que... Jo no el veig clar, perquè Conceição com a revulsiu pot ser, però com a titular no el veig. No el veig. Després la defensa per a mi és inqüestionable, i el mig del camp, pues, jo imagino Vitinha, Joao Neves...
0: Sí.
1: Que jo crec que va ser el mateix 11. L'altre dia, Roberto Martínez, per a mi, té un encert que és llevar-se a Cristiano en el minut 80, perquè havia fet un canvi, perquè anava...
0: Encara que això va també donar que parlar, eh?
1: Va fer quatre canvis amb el 0-0 de Croàcia, el gol de l'empat arriba molt pronte, i clar, té una desfeta que diu, tinc que ficar un mig centre i fer fora un davanter. Pues Cristiano, que és el que no m'està donant més enllà de poder rematar alguna acció, no m'està donant xoc, va fora i l'eix bé, perquè anota el 2-1 i s'acaba el partit. I de fet, Croàcia, que amb l'1-1 per a mi estava creixent per aquesta falta de migcampistes de Portugal, quan fa el canvi s'acaba Croàcia.
0: Bueno, té el gol que anulen
1: en és una acció ja, l'última acció de partit, una acció que no té res que veure amb el que es va veure del xoc del minut 80 al 93, que és el 2-1.
0: Ja parlarem més d'aquest partit davant del Portugal. Jo crec que hem deixat ben analitzada la situació. I és el dilluns a les 9 de la nit ixe encontre, que per suposat anem a escoltar i a viure així en el punt a punt. Dilluns a les 9 de la nit ixe Espanya-Portugal de vuitens de final. Però parlant dels 700... Soles te faig una pregunta. N'hi ha hagut algun partit que t'haig sorprès? Perquè n'hi ha hagut sorpreses en quant a seleccions que han caigut ja en este Mundial.
1: Pues la d'Alemanya, òbviament, per l'entitat d'Alemanya, però tampoc per el xoc, perquè crec que tu i jo vam comentar que era un Mundial que em semblava molt al d'Espanya de 2022.
0: Sí, sí, sí,
1: arranca amb un 7-1, però per a mi és una selecció... Uh-huh. Que per al que ha sigut Alemanya ha sigut justeta, després pateix una miqueta en els grups i al primer enfrontament de veritat, que és una eliminatòria, vas fora en penals. Bueno, una sorpresa, per a mi el més sorprenent és el d'ahir, de Cap Verde.
0: Sí.
1: Per l'entitat argentina...
0: Per lo lluny que ha arribat també Cap Verde.
1: Per lo lluny que ha arribat Cap Verde i perquè és un partit... Perquè tu pots empatar-li a Argentina amb una jugada aïllada, amb una Argentina que té moltes ocasions...
0: Però és que li planta cara.
1: Clar, és que per a mi ahí està la clau, que és un partit de Cap Verde on en molts moments té la pilota, on molts moments fa que Argentina tinga que defendre la seva àrea. Per tant, per a mi això és la principal sorpresa. També pot ser lo de Senegal, per com anava el partit, eixe 0-2.
0: Sí, sí, eixe de...
1: Acabar amb el 3-2 en la pròrroga, pues bueno... Però ja dic, Alemanya i Argentina.
0: Jo te conté una anècdota. Tenia en la meva quiniela que passava a Bèlgica.
1: Sí.
0: Imagina't, clar. Imagina't com vas viure aquest partit.
1: Jo...
0: Quan empaten i se van a la prova, dic, mare meva...
1: Sí. Nah, jo pensava que passava a Senegal. Jo Senegal l'havia ficat en quarts,
0: Sí, sí, ho sé.
1: Així que però... res de res.
0: Jo vaig patir molt d'aquest partit. Parlant dels vuitens, anem, si li sembla bé, un per un. Primer, el Paraguai-França. Favorit, evidentment, ja sé que vas a dir França, però...
1: Sí, però...
0: Parlem de pronòstics, de partit a partit. D'este Paraguai-França, què esperes?
1: Jo crec que guanyarà França, però que no pense que vagi a ser un 3-0 com l'altre dia. Jo crec que pot patir.
0: Canadà-Marroc.
1: Deuria passar al Marroc, perquè per a mi és una selecció molt millor que Canadà, que damunt, per ser anfitriona, no ha jugat contra pràcticament cap selecció forta.
0: Comparteixes també aquesta teoria de que les anfitriones les han espentat un poquet cap a les eliminatòries?
1: Si veus els grups...
0: Perquè estan les tres,
1: Si veus els grups i també la ronda de 700, pots pensar-ho.
0: L'altre partit, bueno, el Portugal-Espanya, acabem d'analitzar-ho.
1: No
0: n'hi ha dubtes. Espanya. Estats Units-Bèlgica, que seria
1: el rival
0: d'Espanya en quarts.
1: Tinc molts dubtes, perquè és que, clar, Bèlgica és difícil que faci un partit pitjor que el de l'altre dia, per a mi és molt complicat i va guanyar. I, guanya, sí. I Estats Units crec que ha anat de més a menys, però s'anfitriona. Mm. Vaig a dir Estats Units, però no el tinc gens clar, la veritat.
0: Per a mi, este ja és un dels partits més calents. Brasil-Noruega. Per a mi ja és un partit que podria ser perfectament de quarts o de semis, inclús.
1: Pues vaig a dir Noruega.
0: Sí?
1: Sí, perquè, bueno, a mi el mig del camp de Brasil crec que a nivell físic va patir i els laterals crec que també. Però bueno, està igualat, però vaig a dir Noruega perquè té que haver alguna sorpresa té que haver.
0: Després, un altre partit que jo crec que també va donar que parlar per la manera que té de jugar Mèxic.
1: Sí.
0: Mèxic-Anglaterra.
1: Pues crec que patirà Anglaterra perquè està acostumat a patir. Vam veure-lo, se va veure en l'Eurocopa i es va veure l'altre dia amb el Congo. Però jo crec que passarà.
0: Però va aparèixer el Harry Kane, no?
1: Que... Clar, és que quan tens a Harry Kane en este tipus de partit on jo crec que Anglaterra és superior a Mèxic, pues lo normal és que acabi guanyant Anglaterra, però crec que pot patir.
0: Un altre partit dels vuitens és el Argentina-Egipte. Ojo, Egipte, que a mi no m'ha desagradat els dos ratets que ha vist, perquè també han debut
1: horaris
0: horribles.
1: Té a Hassan Kair. Va tindre moments positius. És un equip...
0: Salam, Armuix...
1: És un equip amb jugadors anàrquics que en un dia d'inspiració...
0: No sé si si te sembla la comparativa correcta o no, però és un poc el Marroc 1.0, no? Si Marroc fora la versió 3.0, millorada, és un poc el Marroc original, no?
1: Clar, és una selecció que en un bon dia, pues, si tu no estàs encertat, pot guanyar-te. Sí que és veritat que jo, després de lo d'ahir, crec que Argentina va tomar-se el partit, va prendre-se el partit amb una altra filosofia, però sí que és veritat que el vaig veure molt, molt cansat a la selecció argentina. Però bueno, jo crec que Argentina, lo normal és que estiga en quarts.
0: I ens queda per analitzar el Suïssa-Colòmbia.
1: Per a mi partit complicat de saber el que passarà. A mi m'agrada molt Colòmbia, però també m'ha agradat Suïssa perquè la veig una selecció... amb maduresa, bueno, bona personalitat. L'altre dia guanya tranquil·lament al Xèria. El veig una miqueta per a Colòmbia, però tampoc seria sorprenent que Suïssa poguera guanyar.
0: Anem, si te sembla bé, en el Big Six, que batejarem així en esta secció del punt a punt, perquè, clar, parlàvem de les favorites, no?, i de les, almenys en quant a expectatives, no?, les que podien arribar més lluny. Quina d'aquestes seleccions ha confirmat les seues expectatives? Perquè eren, més enllà d'Espanya, eren Portugal, Anglaterra, Brasil, França... Alemanya
1: i Argentina
0: eren les sis que parlàvem.
1: Analitzant els quatre primers partits, te diria que l'única que de veritat ha confirmat que està per damunt dels rivals als que s'ha enfrontat és França. França ha guanyat amb autoritat a rivals difícils com Senegal i una Noruega, és veritat, amb suplents.
0: Sí.
1: I després el partit d'Iraq també el solventa tranquil·lament, i l'altre dia amb Suècia, que em pareix una selecció fluixeta. Suècia, a pesar de jo que eres Isaac, em pareix una selecció...
0: Tenen bons davanters, però...
1: Fluixa en quant a concepte, però bueno, ha guanyat amb comoditat i crec que és la que més ha confirmat, perquè per a mi l'Argentina ahir és un baixó, òbviament. És que és un partit on jo esperava una miqueta més.
0: O sigui, per a tu tan sols ha confirmat expectatives França?
1: En els quatre partits que s'han jugat, sí. Això no vol dir que França va ser la que va guanyar el torneig, però... Per a mi és la que més confirma la seva candidatura.
0: I llevant a Alemanya, que seria la resposta, jo crec que més senzilla, veient el que ha passat, i evident, lògicament, però qui ha estat la que més t'ha decepcionat d'aquestes Big Six?
1: Pues te diria Portugal, i Anglaterra. Anglaterra perquè he vist tres partits, no vaig veure el de Panamà, però van dir que el partit va ser roïm. Crec que a Soles ha confirmat el seu bon xoc en el primer partit amb Croàcia. Després, pues, bueno, sí que en gana res de res, 0-0, amb molt domini de possessió, però amb poques ocasions de gol. Panamà, més de lo mateix, guanya quasi per inèrcia, i després l'altre dia amb el Congo, és que el Congo va tindre també ocasions, va jugar bé. És que les seleccions africanes han caigut moltes, però totes han donat
0: guerra.
1: Han donat guerra.
0: Sí, sí. Passarem, de fet...
1: passaren 9,
0: 8 de 9 o 9 de 10?
1: Passaren 9 de 10, si no m'equivoque, si no m'enganye.
0: Sí. Passaren als 700.
1: Ara han caigut 7 de, sí, de 9, que és una barbaritat, però bueno.
0: Bueno, veurem què és el que passen les que queden encara per davant, que són el Marroc i Egipte, no? Les dues, sí, que encara queden. Te pregunto per d'estes Big Six, n'hi ha alguna que ja llevaries de la llista d'estes favorites? Alguna que dius, ja no la veig com a potencial, més enllà de les que ja estem fora, eh?
1: No, mantinc, sí? Perquè bueno, pot passar qualsevol cosa, per exemple Portugal és una decepció, mm-hmm, però si guanya Espanya està en quarts de final, sí, s'enfrontaria a Estats Units o Bèlgica, per a mi sent superior,
0: sí,
1: el mateix amb Anglaterra, que si guanya Mèxic també, pues bueno, crec que estava en Noruega o Brasil, però bueno, que
0: Qual has dit? Mira, ràpid.
1: Anglaterra.
0: Anglaterra, en el cas de guanyar-li a Mèxic, jugaria o davant Brasil o davant Noruega.
1: Clar, que vull dir que una vegada estàs en quarts, ja estàs a prop. És complicat, però estàs a prop. Per tant, no llevaria cap de les 5-6 que queden, però, òbviament, tinc clar una miqueta quals són les més aspirants per a guanyar.
0: Per a tu ha aparegut alguna nova en este...
1: Marroc.
0: El Marroc.
1: Marroc, però lluny, eh? Lluny encara, perquè una cosa és que tu als 700, als 800, a la fase de grups pugues jugar bé, i una altra és que tu arribes a una semifinal d'un Mundial i ahí te toque, puga tocar-te Espanya, pugues creuar-te amb Espanya o pugues creuar-te en quarts amb França i guanyes. Això el veig una miqueta més complicat per entitat, però sí que és veritat que de les que no són màximes favorites, pues sí que és la que més sensació dona de poder arribar a una final d'un Mundial. És veritat que Colòmbia m'agrada molt, però és que jo crec que en un Colòmbia-Argentina, en París millor selecció ara mateix Colòmbia, d'estat de forma i de més, però crec que passaria a Argentina.
0: Actualitzes el teu rànquing de l'1 al 6? O...
1: Sí, vols
0: Venga, va.
1: França, sí. Ara mateix per convicció, Espanya, Argentina, Anglaterra, Brasil i Portugal.
0: Bueno, pues ahí está. I entraria el Marroc, no? Com a...
1: Jo vull dir França també, per a que el favoritisme... Per
0: vale, vale, donar-li pressió,
1: la
0: no?
1: La pressió
0: vale,
1: per a
0: passar-li la pressió. Sí. Hem innovat en esta secció, sempre tractem de ficar alguna cosa nova, no? Alguna cosa novetosa, en este cas, en este El Mundial apunta en David Ferris, i avui en este bloc 7 de la secció hem volgut fer un 11 ideal de... les seleccions eliminades, és a dir, sí, sí, els que ja estan en casa, triar un poquet, bueno, pues posició per posició, en una norma que és que no es pot repetir selecció.
1: Això
0: és a dir,
1: complica tot,
0: que, clar,
1: eh?
0: Clar, és que tot. Si no agafem pues, una Alemanya i deixem un bon 11,
1: sí,
0: però,
1: sí, sí.
0: Però no, tan sols un jugador de cada selecció i tens que fer un 11 que tu penses que siga el més competitiu. Hem triat un esquema que és porter, lateral dret, lateral esquerre i dos centrals, és a dir, línia de 4, un mig del camp en un pivot i dos interiors, dos extrems i un davanter, és a dir, un 4-3-3, no? Podríem dir que és l'alineació que hem triat, o el sistema, millor dit, que hem triat. Però en aquesta norma de que no se pot repetir selecció i que tenen que ser jugadors que ja estan a casa, quin és el teu 11? I ara te faré preguntes sobre ell.
1: En porteria Suzuki,
0: vale,
1: de Chapó. Kimmich com a lateral dret.
0: Vale.
1: Van Dijk i Pacho com a centrals.
0: Vale.
1: He ficat a Perisic com a lateral esquerre, que són a jugat amb Croàcia.
0: Sí, sí.
1: Podria ficar a Sidney López Cabral, però bueno, crec que Perisic per,
0: vale, vale,
1: per entitat millor. Lewis Ferguson com a pivot, Juan Inbeom de Corea com a interior acompanyat d'Ibrahim Maza d'Algèria.
0: Uh-huh.
1: I després en, bueno, com a extrem dreta Diomande.
0: Sí.
1: I en punta tinc dubtes perquè no sé si ficar Mané en esquerra i Visa en punta,
0: uh-huh,
1: o ficar Ismail Assar en punta i Zipenga en esquerra. Tinc el dubte ahí amb Senegal i Congo, però bueno, te dic Visa i
0: Mané.
1: Mané, sí.
0: No està mal, eh? És un 11 que jo crec que arribaria lluny o que guanyaria coses, si fos un equip com a equip,
1: sí,
0: en
1: bueno,
0: una lliga.
1: Uns quarts de final.
0: Per què has triat, en este cas, per exemple, a Perisic en el lateral esquerre?
1: Bueno, perquè és un jugador que l'altre dia es va poder veure amb una competitivitat bestial, sí, bestial, però un jugador que a mi me pareix dels millors de la generació de Croàcia que dels últims anys, per el que competeix, té 37 anys, està jugant a la Lliga d'Holanda, mm-hmm, ha fet bona participació en Champions esta temporada passada,
0: sí,
1: i l'altre dia, bueno, fa el gol, però és que és un jugador que segueix generant una barbaritat, i jugant com a lateral esquerre, però pràcticament ja com a carriler, és una barbaritat de futbolista i que a mi sempre m'ha agradat.
0: Fins a on creus que podria arribar esta selecció?
1: Amb humilitat, quarts de final.
0: Quarts de final?
1: Quarts de final, però és una selecció competitiva, que amb sort...
0: El mig del camp és com un mix ahí, no?
1: Sí, el mig del camp és probablement el menys... com dir-ho, el que menys fortaleses té.
0: Ja.
1: Perquè és un mig del camp, bueno, més creatiu, pot dir-ho d'alguna manera, la veritat que Ferguson, sí, pues bueno, te dona... una altra cosa, però és que me va agradar molt el primer partit de Juan Inbeón, mm-hmm, que crec que se va veure perjudicat per Corea en general, sí, que per a mi ha sigut una de les grans decepcions d'este tipus de selecció mitjana, però és que Ibrahim Maza m'agrada moltíssim. És veritat que, bueno, no ha fet un partit espectacular, però sí que crec que és un jugador que en 4 anys, amb molta més maduresa, va, jo crec que dona a què parlar.
0: Pues mira, són la 1:27 i anem en esta última part de la secció, i és la carpeta de l'Scout. Esta és fixa, des del començament del Mundial apunten David Ferris, però jo t'he demanat esta setmana, quan parlem i preparem la secció, 3 noms dels jugadors que ja estan a octaus de final. És a dir, 3 noms que tu fiques damunt la taula com a interessants en el mercat, com a gent que poden descobrir, no? Que és de veres que si estàs veient tot el Mundial, pues ja te sonaran.
1: Sí, no, clar.
0: Però, tres noms dels jugadors que ja estan en octaus.
1: Pues un dels escollits és Manzambi, de Suïssa, mm-hmm, que jo crec que està sent una de les revelacions del Mundial.
0: Però és que ha fet una temporada increïble també a Alemanya.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí, jugant al Friburg, ha fet 5 gols, 4 assistències en Lliga, però és que en el Mundial porta 3 gols, 2 assistències. En els últims 3 partits ha generat o ha provocat algun gol, ja sigui amb gol o assistència. I, bueno, és un jugador molt jove, de 20 anys, que no sé si és estiu, si no, el proper...
0: Està per pegar l'atraco,
1: Però el Friburg jo crec que va rebre bons diners, perquè és un jugador que a mi em pareix una barbaritat. No el tenia massa ubicat, perquè no segueix la Lliga d'Alemanya, però és una barbaritat de jugador.
0: Bueno, i el que està revalorant-se en el mercat, el va comprar des del Servet, el Friburgo.
1: Hi ha bons jugadors fora de les grans lligues,
0: sí,
1: europees.
0: Però fixa't, ja crec que està per els 50 quilos.
1: Sí, 50, 50, que és una barbaritat. Sí, sí.
0: Un altre nom, vinga.
1: Tillman d'Estats Units, uh-huh. Malik Tillman, que juga al Bayer Leverkusen. M'ha agradat pràcticament tots els partits que ha jugat d'inici. Va jugar davant Paraguai, va fer un bon partit amb una assistència, va fer un bon partit davant Austràlia, l'altre dia va fer un gol en el partit davant Bòsnia. Bueno,
0: jo recordo de promesa del Bayern, no?
1: Que... Sí, sí, sí. De fet, el PSV Eindhoven va pagar 12 milions per ell.
0: Ja són diners.
1: Del PSV va al Bayer Leverkusen en 2025, en l'estiu passat.
0: Per també una bona quantitat, 35 milions.
1: Sí, una barbaritat. I bueno, ha fet 6 gols, uh-huh, en 29 partits. És un migcampista ofensiu amb molta arribada i, bueno, l'altre dia un altre gol. A mi és que és veritat que Estats Units té jugadors que m'agraden. He dit que estan anant de més a menys. Uh-huh. Però Tillman em pareix un dels jugadors més perillosos d'Estats Units.
0: Manzambi, Tillman, i ens queda un tercer.
1: Per dir un jugador molt jove,
0: sí,
1: que l'altre dia va fer també un bon partit, que jo crec que tot el món que segueix una miqueta al futbol internacional coneix, almenys d'escoltar el seu nom, que és Gilberto Mora, de Mèxic.
0: Sí.
1: Tots saben que en països com Mèxic, com Argentina, quan és un jugador jove que debuta en un gran equip...
0: És 2008,
1: Clar, és que és un jugador de 17
0: anys... Un any menys que la Minya Mal.
1: Valor de mercat 10 milions. Uh-huh. L'altre dia fa un bon partit enfrontant-se a una selecció...
0: Xua en Tijuana, no?
1: Sí. Ja te dic, tot en Mèxic està enamorada d'este xic, però també sabem com són en aquests països quan un jugador jove comença a destacar a la seva, sí, lliga. És veritat que té bona pinta, però està jugant a una lliga com la de Mèxic, que és, sí, una lliga inferior. N'hi ha que veure qual és el seu següent, sí, pas,
0: però bueno, que té 17 anys.
1: Clar, clar, és que és molt jove, és molt jove. De fet, ara jugarà, jo crec, de titular front a Anglaterra. A veure, si el xic no fa un bon partit, és normal. Ja. És molt jove amb una selecció, jugant davant d'una selecció molt forta. Però és veritat que a nivell de poder mostrar-te, poder mostrar-se ell, és un, vamos, un partit per a ell perfecte. Si va, fa un bon partit, veuràs com mou diners.
0: Pues anem a fixar-nos en Manzambi, en Malik Tillman i en el mexicà Gilberto Mora, de 17 anys, que són els tres jugadors que ens ha portat en la seva carpeta de scouting David Ferris.
1: La tablet ja, quasi. En, no?
0: Sí, sí, bueno, ja, la tablet ja, del scout.
1: Ens
0: no?
1: hem modernitzat una
0: sí,
1: miqueta.
0: Sí, sí, sí. Ja, lo d'anar en boli, no?
1: No,
0: i,
1: ja no s'estila.
0: I en llapissera ja no, ja no és el modus operandi. Pues David, hem arribat a la fi, clar, ara la pròxima setmana ja estem parlant de lo bo, de lo bo, de lo
1: bo. Crec que la pròxima setmana ja tindrem consciència de qui és semifinalista.
0: Sí, sí, sí, no? Correcte, correcte.
1: Esperem que puguem parlar d'Espanya, sí. Una prèvia d'Espanya.
0: Correcte.
1: Esperem que sí.
0: La setmana que ve, dissabte és la semi i diumenge és la final. Per tant, ja sabrem perfectament quines són les semifinals. Bueno, així que, bueno, pues ja...
1: Queden dos caps de setmana.
0: Correcte.
1: Dos caps de setmana,
0: estem,
1: no queda més.
0: Estem ahí, estem ahí. Estem... la setmana que ve encara no. 18 és el dia 18. M'ha anat jugant una setmana. El sí, dia 18 sí. És la semi, 19 és la final. Queda la setmana que ve, que pot ser que, com tu dius, ja tinguem una idea de quines poden ser les semis.
1: El dia anterior crec que són els quarts de final on pot jugar Espanya. El divendres.
0: Anem a veure el calendari.
1: Vaig mirar-ho l'altre dia, perquè clar, no és el mateix vindre així amb Espanya a semifinals que amb Espanya fora. No és
0: clar,
1: el mateix.
0: El dia 11 ja sabrem una semifinal.
1: Clar, que crec que és la d'Espanya.
0: És una semifinal, que se jugaria el 14.
1: En cas de que Espanya guanya Portugal, que és un rival molt complicat i n'hi ha que tindre respecte.
0: Sí, de fet, aquest cap de setmana el que se juga el dissabte és el tercer i quart lloc.
1: El següent, sí, el 18, sí.
0: I el de nou la final.
1: Tercer i quart lloc, que jo no entenc molt, però bueno.
0: Bueno, però...
1: No, m'ha agradat perquè...
0: Ja que han fet 150 partits,
1: però
0: un mes...
1: Però jugar per ser tercer, pues, no crec que siga massa il·lusionant. Però bueno, sempre passa,
0: Anem a veure què és el que passa. David, t'agraeix molt este ratet de ràdio i la setmana que ve més coses.
1: Gràcies a tu, Salva. Un plaer, com sempre.
0: Un abraç a David Ferris. Anem a fer una pausa. Al tornar anem amb més coses en este punt a punt, sí, en este dissabte 4 de juliol de 2026.
2: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu!

0: inacabable.
1: Bueno, pues ahí estaba, ¿eh? Les paraules de Carlos Argente, el president del Fertiberia Port de Sagunt, en el nostre amic Álvaro Molina. I tenim que informar d'una notícia que, per desgràcia, pues, té que col·locar, no? Bueno, pues el, la part més o menys agradable de contar de l'esport o de la vida, i és que ha faltat, ha mort Amadeo Olmos, una figura clau del ciclisme valencià, un bueno, pues, esport i un, en este cas, ciclisme valencià que està de dol per la mort d'Amadeo Olmos, expresident de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, durant prop de 20 anys i una de les persones que més va contribuir al creixement i el desenvolupament d'aquest esport al nostre territori. Al llarg de la seva trajectòria, Amadeo Olmos va treballar intensament per impulsar el ciclisme valencià, deixant una profunda empremta en la federació, els clubs, els corredors i totes les persones vinculades a aquest esport. La seva desaparició pues, ha provocat nombroses mostres de condol en el món de l'esport, així que bueno, pues, desitgem un abraç i enviem un abraç a la seva família i, per suposat, desitgem que descanse en pau. Anem en més coses, 2:53, temps per a parlar del Villarreal.

0: tot per un poc de els assumptes, no?, més rellevants que n'hi ha en quant al mercat. Si et sembla bé, comencem per les eixides de Terrats i de Balú, que són els dos noms propis d'esta setmana en el Club Groguet.
1: Sí, sí, la veritat que bueno, la eixida de Ramon Terrats, pues, bueno, sí que entrava en els plans, Salva, perquè al final, pues, bueno, ha jugat prou en l'Espanyol enguany en primera divisió, ha jugat 31 partits, o així, no estava mirant les dades, 13 partits com a titular, i bueno, pues en el Villarreal de Champions no comptava diguem, el club no comptava en el projecte per a Ramon en la pròxima Champions, i bueno, era no normal eixir, a pesar de que veritat que ha tingut un bon rendiment. La veritat que només va estar un any en el Villarreal, bueno, dos, millor dit, un en el filial, un altre en el primer equip, després pues, Getafe i dos anys en el Espanyol, però bueno, una eixida prou esperada. I en el cas de Balú, pues bueno, lo que comentàvem, i és veritat que s'ha comentat molt esta setmana, de que el Villarreal pues no volia desfer-se d'ell en distintes informacions, però el que nosaltres tenim en Esport Base Salva és que el Villarreal el va renovar en gener en forma de renoventa, per la que la gent ho entenga, terminava contracte en juny d'enguany, i el Villarreal va renovar fins 2028 per a vendre-lo, precisament, perquè sabia que era un actiu molt, molt potent del filial, dels 3 o 4 jugadors en més valor de mercat, era una venda en estiu. De fet, en general, va estar a puntíssim d'anar a la Getafe traspassat, però va haver una moguda entre representants, comissions i demés, i al final se va quedar, i ara és veritat que va eixir cedit en principi al Getafe perquè sí que volia fer el traspàs, però veritat que el Getafe a nivell econòmic no podia assumir el milió d'euros.
0: Ens queden 3 minuts, Xavi. Pap Gay és un altre dels noms d'actualitat per aquesta possible eixida d'este mercat, però també per les seues paraules en la selecció.
1: Sí, la veritat que Pap Gay, no, està involucrat en la polèmica, no, de la selecció de Senegal, no, per el tema del Mundial i de l'entrenador. Però bueno, jo crec que el rendiment de Pau Gueye està sent molt bo. Al final, el que comentava en l'última volta, que no només en el Villarreal ha fet una gran temporada, també la Champions, l'equip no està bé, però bueno, ja ha reinduït a un bon nivell i al final és un dels actius més principals que tens de cara al mercat estiu, on jo crec que si no és, és perquè l'oferta no serà bona, perquè la veritat que n'hi ha molts clubs interessats en ell i la realitat és que és el principal objectiu dels clubs europeus.
0: Me parlaves abans de també Víctor Moreno, que era un dels jugadors que podia eixir rumba a la segona divisió, al Granada, però tens una altra informació, no?, per actualitzar.
1: Sí, ara mateix el cas de Víctor ha canviat perquè, com tu dius, anava a eixir al Granada. De fet, se contempla un traspàs a coste zero en variables i demés, perquè el xic té un any més de contracte, però evita que en el Granada n'hi ha una moguda interna perquè l'ha comprat un grup d'inversió americà, no era portuguès, era americà, i això ha frenat tota l'operació de Víctor, que el xic volia tornar a casa i és d'allí de la ciutat de Nassari, se va formar en la cantera de Granada abans d'arribar al Villarreal, i ara mateix l'arribada del grup inversor americà pues, ha frenat tot, i ara està, pues això, diguem que està congelada l'operació, a veure si ho podem bloquejar, però bueno, la idea era que Víctor es queda a Granada.
0: Qui no estarà l'any que ve és Rafa Marín, que torna al Nàpols.
1: Sí, bueno, jo crec que el rendiment de Rafa, que ha estat un any seguit en el Villar, ha sigut molt bo, o sigui, sobretot en Lliga, inicial lesió pues, de Camboa, la de Logan Costa, el xic, la veritat que ho ha fet molt bé en Renato Veiga, de fet, crec que ha sigut el central més experimentat, el que ha mostrat més maduresa en l'eix de la saga, i bueno, era una sessió que al final el Villar pues, no podia assumir, o no volia, millor dit, assumir aquesta opció de compra no obligatòria, i al final pues, Rafa torna al Nàpols.
0: I coneguem el calendari, el varen conèixer esta setmana, Xavi, el Villarreal s'estrena fora de casa, lluny de la Ceràmica, però davant d'un mític com és el Racing de Santander.
1: Sí, bueno, jo crec que és un bon estren, no?, perquè al final el Racing ja era hora de que tornara a primera divisió i ho fa pues, davant el Villarreal. De fet, ja fa uns anys va ser en el filial que quan va tornar a la segona divisió va pujar, millor dit, el filial de Villarreal, va jugar en el Sardinero el primer partit i va guanyar el rècord de 0-2 i bueno, un bon estren davant el Racing que segur que li fica moltes ganes i està desitjant que comence la competició.
0: Pues Xavi, ha estat breu però t'agraeix molt, este ratet, bueno, l'actualitat, l'última hora del Villarreal, estem en contacte per als propers caps de setmana perquè segur que n'hi haurà més coses.
1: Perfecte, Salva, un fort abraç.
0: Un abraç a Xavi Jorquera, el nostre company en Esport Base, i nosaltres se n'anem, anem.

0: On donar-li pas als companys ja dels serveis informatius. Recordem que ara a les 3 arranca en l'Europeu Sub-19 Espanya-Alemanya. Està a punt de començar aquest partit de fase de grups, així que nosaltres hi anem. Tornem a les 3 i mitja després de l'informatiu. Fins ara.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
2: Són les 3.

0: Hola, com estan? Primer dissabte de juliol pendents de l'incendi de Peníscola. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i els desallotjats ja han pogut tornar a casa. I el de Catalunya es tanca l'espai natural de Les Gavarres a Girona i s'avisa que el foc pot afectar 30.000 hectàrees, tota la superfície del massís. En el pitjor dels casos, 12.000 persones continuen confinades. Temes candents en una jornada d'operació de trànsit a les carreteres, marcada també pels avisos grocs per calor a les comarques de València. Són els temes de portada, però n'hi ha més ara en els titulars del sumari. Les tasques d'extinció de l'incendi de Peníscola evolucionen favorablement i els desallotjats han pogut tornar este matí a casa. Jesús Morcillo és coordinador forestal.
1: Al llarg de tot el dia d'ahir se van allargar les tasques d'extinció, donant-se per controlat l'incendi, per estabilitzat a les 12:30 de la passada matinada, i este matí s'ha donat per controlat, al voltant de les 10 del matí. Sí, és un incendi que evoluciona a zones d'interfàs, com dic, zones poblades, se van realitzar evacuacions, se van realitzar rescats.
0: De la política, Compromís ha ratificat Mònica Oltra com a candidata a l'Ajuntament de València en les eleccions del 2027. Ha sigut este matí en un acte en què Oltra ha insistit a incorporar altres forces d'esquerres per a guanyar la ciutat. I el papa Lleó XIV ha visitat l'illa de Lampedusa, Itàlia, un viatge carregat de simbolisme, ja que la visita coincidís amb la festa del 4 de juliol als Estats Units. El pontífex estava convidat a l'aniversari amb Trump, però s'ha estimat més viatjar a Lampedusa per estar al costat dels migrants. I a Fira València, els amants dels videojocs ja estan en plena activitat, una marató tecnològica on està Paco Morrió.
2: Se celebra este cap de setmana a Fira València l'Open World Now, el major festival de videojocs de tot Espanya. Les últimes tecnologies, els últims videojocs i més de 20.000 persones espera que passen per aquestes instal·lacions.
0: I en els esports, sense abans en sumari el més destacat, Yolanda Ibarra, bon dia.
3: Bon dia. El Llevant ha començat avui la pretemporada amb les pertinents revisions mèdiques i el València també continua amb els reconeixements. Cita amb el Mundial, la selecció espanyola ja està en Dallas, on dilluns s'enfrontarà a Portugal. I Egipte, Argentina i Colòmbia ja estan en octaus. Ja tenim els 16 classificats. Argentina passa patint. I avui es juguen dos partits, el Canadà-Marroc i el Paraguai-França. I avui, protagonisme per al ciclisme. El Tour de França arranca esta vesprada a Barcelona i fixem la mirada en Juan Ayuso, el ciclista de Xàbia.
0: Moltes gràcies, Yolanda. Després s'ampliarem esta informació i primer cap de setmana de juliol amb temperatures de ple estiu. Amb onada de calor a la vista a partir de dilluns. Bon dia, Joan Carles Fortea.
4: Hola, bona vesprada. Efectivament, primer cap de setmana del mes de juliol i ho iniciem amb temperatures típiques de ple estiu, amb avisos actius, nivell groc, perquè esta vesprada és probable superar els 36 i els 38 graus de màxima, principalment cap a l'interior i al sud de València. La resta, també temperatures elevades, superiors als 30 i amb una humitat alta en punts del litoral. Situació marítima en general tranquil·la, radiació solar elevada, dia completament assolellat, molta precaució en la radiació solar ultravioleta. Demà tenim un dia que serà semblant al d'avui. De moment no tenim avisos actius. Les temperatures pujaran a Castelló, però podrien baixar lleugerament a València. En general, màximes demà entre els 31 i els 37-38 graus, amb una humitat més alta cap al litoral nord. Les temperatures nocturnes continuaran amb valors similars al de la nit passada, entre els 20 i els 25 graus cap al litoral de manera general, valors inferiors als de neu cap a l'interior. I estem a l'espera de l'arribada d'esta segona onada de calor que s'iniciarà dilluns, quan ja tenim avisos taronja, perquè a partir de dilluns, dimarts i dimecres seran probables temperatures superiors als 40 i als 42 graus a les comarques d'interior. Per tant, atenció i precaució l'inici de la setmana que ve. De moment, dia assolellat, dia calorós, amb màximes que superaran en punts de l'interior de València els 36 i els 38 graus.
0: Moltíssimes gràcies, Joan Carles, i els parla Inma de la Concepció en la realització al control de so de Manolo Palomar. Quan són les 3 i 5 minuts de la vesprada, entrem en matèria.
5: Les notícies del cap de setmana.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: A Punt. Les notícies del cap de setmana.
0: Com diem, l'incendi de Peníscola ja està controlat. Durant tot el matí han continuat treballant a la zona els mitjans terrestres. Les 70 persones que van evacuar ja han començat a tornar a les cases. Elena Riego, el foc va començar de vesprada.
11: El foc ha destrossat per complet algunes vivendes de la zona del Corral del Petiquillo, entre Peníscola i Benicarló. Un veí descriu als micròfons d'Apunt el que va viure durant la vesprada.
12: Fuego corría y unas llamas, imaginad. Esto era el infierno ayer.
11: L'incident deixa quatre trasllats a l'hospital per inhalació de fum.
12: Yo tuve intención de entrar en una casa en llamas porque pensaba que el vecino estaba allí. Respiré humo, me engancharon, nos llevaron a mi mujer y a mí al hospital.
11: Després de 20 hores, l'incendi està controlat, però encara continua actiu. Jesús Morcillo és coordinador forestal de bombers.
1: Dies d'estiu i, bueno, evidentment, les temperatures, les humitats relatives que són baixes, són dies una miqueta complicats.
11: Encara amb l'esglai al cor, algunes de les persones desallotjades han tornat este matí a casa.
13: Pregunta a la Guàrdia Civil i dice que sí, que puedo pasar.
14: Y ahora, pues bueno, mira, vamos para casa a ver. ¿Qué pasa?
15: Y nada, en principio está todo bien.
16: Preocupado porque al final esto es una pena. No se ha cuidado como se debía y al final pues ha pasado lo que tenía que pasar.
11: Els bombers continuen treballant per tal d'extingir el foc.
0: Mentrestant, acull els bombers de la Diputació de Castelló continuen treballant en l'incendi que es va declarar també ahir de vesprada. El foc va començar a la zona de la Font de l'Onzell, molt prop del riu Sec. Després d'una intensa nit de lluita contra les flames, l'incendi ha quedat estabilitzat. I continuem també molt pendents a hores d'ara de l'incendi forestat declarat a la Bisbal d'Empordà, Girona. Afecta vora 2.400 hectàrees i s'han confinat 12.000 veïns de 7 municipis. Susana Fuster en té més informació.
17: Fum blanc, fum negre, fum taronja, bueno, això era una bogeria.
18: Jo he vist una fumera gran, uns núvols de color de sorra. Impressionant.
19: Així descriu l'incendi el veïnat dels 7 municipis del Baix Empordà, que encara continua confinat. Durant tota la nit, a prop de 440 bombers i un centenar de militars de l'UME han treballat per a frenar este foc que es va declarar ahir i que afecta a prop de 2.400 hectàrees, la majoria d'espai natural protegit. David Borrell és inspector cap de bombers de la Generalitat.
20: Molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està.
19: La prioritat ara és estabilitzar el flanc dret per evitar que avance cap a zones urbanitzables. Si no es controla, es podrien cremar 30.000 hectàrees. Fins a la zona s'ha desplaçat este matí el president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa.
21: Reducció màxima de la mobilitat. Añadimos una nova medida, que és el cierre del espacio natural de las Gavarras, de todo el espacio natural.
19: Demà passarà a disposició judicial el treballador que presumptament va originar el foc mentre feia servir una radial.
0: I la calor que torna a ser avui protagonista, els termòmetres poden arribar a superar els 38 graus, especialment a l'interior de València, en directe a Sudantella. Verònica Mar, quina temperatura teniu ahir en estos moments?
22: Sí, avui estem en avís groc en tot el sud de la província de València i això significa que en pobles com este, com Antella, les temperatures poden arribar als 38-39 graus. Ahir les màximes ja superaren els 37 i per tant entrem en el mes de juliol amb molta calor. I per això han sigut moltes les persones que avui dissabte han decidit vindre ací a passar el dia al riu perquè ja saben que la temperatura de l'aigua del riu està molt més fresca que la de la mar. mar i esta calor sufocant es porta millor. A més, avui també es celebra el dia del bany en els rius i la plataforma Xucarviu ha posat en marxa l'edició número 22 de la jornada reivindicativa Mullat pel Xúquer. A les 12 del migdia s'ha llegit un manifest on s'han enumerat les principals dificultats que està travessant ara mateix a este riu. Abocaments industrials o ese trasbassament d'aigua anual Xúquer-Vinalopó que encara està vigent i que, de fet, podria ampliar-se. Una jornada reivindicativa per conscienciar sobre els ecosistemes aquàtics.
0: Moltes gràcies, Verònica, i també molt de moviment als nostres aeroports. Avui és la jornada de més activitat al d'Alacant Elx, ja programats quasi 500 vols. Marc Omar, en directe.
2: Sí, 482 vols, en són 40 més que el primer dissabte de juliol de l'any passat. I avui serà el dia més trànsit aeri en el que portem d'any. Més vols i més passatgers. El mes de maig es van superar els 2 milions, una xifra a la que no se solia arribar fins al mes de juliol. En total són quasi 8 milions de passatgers, un 9% més en els primers 5 mesos de l'any. A este ritme tot fa preveure que enguany marcarà un nou màxim. Creix també València, que esta setmana operarà 1.817 vols, més d'un centenar que l'any passat. Tornant a este aeroport Miguel Hernández, el Regne Unit és el principal emissor i receptor internacional, seguit d'Alemanya, però es pot volar ja d'Armènia fins a Islàndia.
3: Voy para Lisboa a darme una vueltica y luego regreso.
10: Pues de fin de exámenes, que nos vamos todas juntas.
23: Vamos a Georgia.
24: Nada, estaba de paseo, ahora me voy a Lisboa.
0: Potser els viatges de llarga distància guanyen posicions a l'hora de reservar les vacances. Segons les agències, els valencians planifiquen cada vegada amb més antelació, ho explica Rosa Mateu.
25: Els viatges de llarga distància són una de les opcions preferides pels valencians. El Japó, Tailàndia o el Vietnam són les destinacions més triades, també els creuers.
26: Segurament en agost i habitualment són 15 o 20 dies i normalment agafem un creuer.
27: 14 dies als Estats Units?
28: O algun crucero o algo.
25: Unes vacances que, segons expliquen les agències de viatge, es planifiquen cada vegada amb més antelació. Lola Gil Orozco és la responsable vacacional de l'agència de viatges IH7.
29: Los meses de enero, febrero, marzo, trabajando ya el destino de verano, porque el cliente busca poder ahorrar en el precio del viaje si lo solicita con mucha antelación.
25: Des de fa uns anys, els valencians busquen viatges personalitzats amb grups reduïts.
29: Entonces va buscando los grupos a medida, donde viajemos 15 o 20 personas.
25: Els conflictes internacionals han desviat en molts casos els turistes cap a altres destinacions.
30: Decirle que lo tenía asegurado. Oiga, que me da un poco reparo, me dijo, el miedo no está asegurado. Y entonces me fui a Turquía sin ningún problema y fenomenal.
25: Però també estan els que trien destinacions nacionals, buscant temperatures més fresques.
31: En España no vamos a salir fuera.
32: Me gusta más estar aquí que irme fuera, a otros países.
33: Una semanita en la playa y otra y luego en la montaña.
25: Y es que es queden a la Comunitat Valenciana para sencillamente descansar.
34: Queremos bajar un ratito a la playa, pues un ratito a la playa, pero nada, de hacer maletas y todo eso, no tengo ganas, que ya es muy estresante.
0: I tot i les vacances i la seva alegria, hem de destacar que el mes de juny ha sigut el de pitjor registre d'ofegaments, 92 de manera no intencionada. L'últim va ser ahir a Torrevieja, on està Cristina Badal.
35: Junt tràgic als espais aquàtics. A la Comunitat Valenciana han mort a este mes 8 persones ofegades i en el conjunt d'Espanya 92. De 9 morts més que el 2025. És la major xifra d'ofegats des de que hi ha registres a l'any 2015. Del que portem d'any als nostres espais aquàtics han mort un total de 15 persones i a tota Espanya 271. Ahir a la vesprada va morir un home a la platja de Torrevieja del Asequio. És molt important seguir les recomanacions, com buscar platges i piscines amb socorristes, fer cas al color de les banderes i entrar a poc a l'aigua. Sobretot la gent major de 65 anys, els menors de 4 anys i les persones amb infermetats cròniques.
0: Gràcies, Cristina. De vegades es trobem sorpreses, com per exemple a Sueca. Una setmana després de regenerar les platges ha aparegut un escaló de 1,5 metres que afecta 400 metres de la platja de la Motilla, un escaló que dificulta el bany i la faena del socorrista. Rosa Mateu.
25: Així és, ho hem comprovat al lloc de la platja i podem contar-vos que el desnivell té una alçada que supera el metre i mig, un fet que ha provocat les queixes dels usuaris perquè no poden accedir al bany. És perillós per a les persones majors i també amb mobilitat reduïda i dificulta la faena de socorristes que ens han explicat en declaracions a Apunta que no poden vigilar els banyistes des de la zona en la que estan. Els veïns s'han constituït en una associació i dimarts es reuniran amb els responsables municipals per tal de buscar una solució. Demanen que es construïsca un espigó. Escoltem a Carmen, banyista a Vitali Biguert de l'Associació de Veïns del Perelló i la Motilla, i a Berta López, socorrista de les platges de Sueca.
1: Una barbaritat, perquè ja em dius també una persona minusvàlida o que tinga problemes en els ossos o genolls, com pot baixar així a la mar?
4: Lo que queremos es que se pongan espigones, por ejemplo, allí en, al final de la Guala del Rey, y evitar también un poco los vertidos, porque el agua siempre está de un color muy oscuro.
5: Això és un poc impediment per als socorristes perquè no poden veure els banyistes des de l'altra part de la torre. Tenim que estar caminant i això és un problema perquè no veiem els banyistes tampoc poden baixar.
0: Canviem de tema. La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones i n'investiga 4 més d'una mateixa família assentada a les localitats de Silla i el Perellonet per estafar 1 milió d'euros almenys de 81 víctimes en estafes anomenades piramidals. Escoltem Maria Escudero, portaveu de la Guàrdia Civil.
6: Un grupo criminal dedicado a estafar a sus víctimas mediante la oferta de falsos servicios de inversión. Hasta el momento ya se han identificado a 81 víctimas a las cuales se les habría logrado estafar una cantidad aproximada de 1 millón de euros.
0: De la política, Compromís ha ratificat Mònica Oltra com a candidata a l'Ajuntament de València en les eleccions del 2027, ha sigut en un acte en què Oltra ha insistit a incorporar altres forces d'esquerra per a guanyar la ciutat. Sònia Silvestre.
7: Sí, amb 111 vots a favor, 4 abstencions i un vot en contra, Compromís ha decidit que l'exvicepresidenta siga la candidata de la formació a l'alcaldia de València. Mònica Oltra, ovacionada la seva arribada a l'acte al Jardí Botànic, ha defès un canvi de model de ciutat verda que enfortisca el sentiment de comunitat i que faça possible l'accés a la vivenda. Un projecte que incorpore altres veus de l'esquerra més enllà, ha dit, de la suma de partits. Compromís ratifica avui la número 1 de la llista, la resta s'està treballant i es tancarà passat l'estiu, ha dit l'exalcalde Joan Ribó.
8: Tenim moltíssima experiència d'arribar a acords. Ja som una organització formada per 3 partits i molta gent que no està en cap partit, com és el meu cas, i que per tant en sabem d'això i ho aconseguirem.
0: Més coses. El sindicat d'estudiants ha denunciat que el regidor de Vox en l'Ajuntament de València, Juan Mabadenas, i 2 persones més, han accedit il·legalment a la seva seu trencant el pany per a registrar-hi sales i taules. Segons diuen en un comunicat, va passar divendres quan es van trobar el pany forçat. Aleshores visualitzen les càmeres de seguretat i comproven que el regidor de Vox, Badenas, acompanyat de 2 persones, han gravat en vídeo també tots els calaixos i instal·lacions. El sindicat d'estudiants considera que és una violació inacceptable dels drets fonamentals de l'organització. El local el cedís l'Ajuntament de València en un programa de col·laboració amb entitats socials i això passa des de fa més de 3 anys. I al món, a Venezuela ja és pràcticament impossible trobar supervivents. El pessimisme regna en el rescat de Fabio, un xiquet de 9 anys, que a hores d'ara no se sap si està viu o mort. La xifra de víctimes espanyoles s'eleva a 34 i la global a 2.645. Remei Blasco.
9: Francisco Bastardo no se separa de l'edifici residencial Tahití, on vivia amb la seva família en el municipi de Carballeda, a l'estat de La Guaira. Entre els enderrocs de les 12 plantes de la finca estan els seus 2 fills.
11: No estamos preparados para perder a nuestros hijos. Muy difícil. Mis hijos son más de la mitad de mi corazón.
9: D'un no se sap res, però de l'altre, Fabio, de 9 anys, hi ha hagut signes de vida durant diversos dies. Ara, entre els rescatistes d'Espanya, Portugal i Venezuela, regna el pessimisme.
12: El niño Fabián hasta el día de ayer se comunicó conmigo por forma de señas, o sea, sonidos. Hubieran hecho caso, hubieran tenido una misión cumplida, exitosa.
13: Los cuerpos que están bajo los escombros, hay mucha gente que está esperando que saquen a sus familiares debajo de los escombros para por lo menos tener un entierro digno.
9: A Caracas ha tornat la por quan s'ha assolat esta escola, que havia quedat molt danyada pel doblet sísmic.
14: Se cae algo y yo brinco, yo quiero salir a la calle de una vez, ¿verdad?
9: L'últim balanç eleva els morts a 2.645, dels quals 34 són espanyols. La xifra més preocupant continua sent la de desapareguts al voltant de 50.000. La catàstrofe complica la transició política a Venezuela. Delcy Rodríguez ha esgotat el termini de 180 dies com a presidenta designada sense que hi hagi cap moviment per a convocar eleccions.
0: Gràcies, Remei. I sobre el terreny, a Venezuela continuen treballant més de 10.000 rescatadors que han arribat de tot el món. En un dels barris més castigats de Caracas està Anabel Estrada, periodista de VTV.
2: A 9 días de haberse suscitado el doble terremoto en Caracas, estamos en la parroquia de San Bernardino, en Caracas. Siguen desplegados los más de 10.000 rescatistas, tanto venezolanos como también el acompañamiento internacional que se ha presentado acá en Venezuela, no solamente para las labores de rescate, sino que en este momento estamos en la fase de remoción de escombros. El gobierno nacional también se prepara para activar un plan económico nacional que también sirva de apoyo para las familias de Venezuela. Es el reporte desde Caracas, Venezuela. Volvemos con ustedes.
0: Moltes gràcies. I Donald Trump monopolitza les celebracions de l'aniversari que fa 250 dels Estats Units, un país polaritzat i immers en una greu crisi identitària. Una gran part de la població creu que s'han traït els principis fundacionals. Remei Blasco.
9: Milers de persones visiten el Mont Rushmore este 4 de juliol, coincidint amb els 250 anys de la independència dels Estats Units. Busquen la fotografia amb Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln, els quatre presidents que representen el naixement, creixement, desenvolupament i preservació de la nació. Donald Trump vol ser el quint i s'atribueix la transformació, una prova més del personalisme megalòman amb què governa. La llibertat de què presumeix és només per a uns quants. De quina llibertat parla? Això no és llibertat, és racisme, li replica aquesta dona. Els negres lluitarem i moriren pels nostres drets i ara ens els volen llevar, denuncia esta altra. Donald Trump ha deixat de banda la comissió que duia 10 anys a preparant l'efemèride i ha convertit la festa nacional en un mítim polític per a lluïment personal. Segons una enquesta de Gallup, 8 de cada 10 ciutadans creu que si els pares fundadors alçaren el cap se sentirien profundament decebuts amb els Estats Units del 2026. Li retrauen a Donald Trump l'atac a les institucions, el menyspreu als contrapesos del poder i la persecució de la diversitat.
0: I el papa Lleó XIV, nascut a Chicago, estava convidat a l'aniversari, però ha preferit viatjar a Lampedusa per estar al costat dels migrants perseguits precisament per Trump. Eva Terol.
3: Lleó XIV només ha estat 4 hores a Lampedusa, però el seu viatge està carregat de simbolisme. I deixa imatges com esta, el papa sol caminant entre les roques davant d'una mar que ha sigut tomba per a milers de migrants, fins que el vent li arranca del cap el solideu. Fa 13 anys, el papa Francesc també va triar esta illa italiana, la més pròxima a la costa africana, per a iniciar el seu pontificat. Avui, el seu successor li ha donat continuïtat al missatge de Francesc contra la indiferència i la intolerància amb els migrants. I com va fer a les Canàries, el papa ha reclamat a Europa que faça més per integrar-los i protegir-los.
10: Di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
3: Abans de celebrar la missa, ha visitat el cementeri de l'illa, on ha resat i ha fet una ofrena de flors entre les creus sense nom. La seva visita coincideix amb la festa del 4 de juliol. Robert Prevost no visitarà enguany els Estats Units. A Trump ja li va dir ahir que el seu país, el país dels dos, el van forjar els immigrants.
0: Moment ara d'entrar a fons de la informació esportiva amb Yolanda Ibarra. Bon dia.
14: Bon dia, Ima. La pàgina esportiva l'obrim amb futbol. El Llevant comença avui la pretemporada amb les pertinents revisions mèdiques i proves d'esforç i amb l'única incorporació d'Enzo Bardelli. Carlos Speed torna en plena forma i disposat a repetir el seu explosiu final de temporada amb el Llevant.
15: Estem molt motivats, acabo de veure uns companys i tinc molt de ganes del dilluns, favoreu a tots i parlar un poquet. Cada un té un objectiu principal i jo crec que millorar, per almenys igualar el de l'any passat. D'aquí no patir tant.
14: No volem patir con l'any passat per mantenir la categoria. I en el València continuen també les proves mèdiques de pretemporada. Avui, tercer dia, ha sigut el torn per a Sadik. També han passat la revisió els joves del planter Vicent Abril, Raúl Jiménez, Aaron Mayol i Miguel Monferrer. Els escoltem.
16: Creo que va a ser un buen año. Creo que el equipo está motivado. El año pasado acabamos bastante bien. Y creo que estamos todos con ganas.
17: es para lo que trabajamos y nada, pues estamos aquí para demostrar lo que somos.
18: Esperemos cumplir los objetivos que se marquen y hacer una buena temporada para la afición.
14: Això volem, fer una bona temporada. I este matí, primer entrenament a porta tancada de l'Els de Martín Anselmi. La plantilla del Villarreal, amb Íñigo Pérez al capdavant, inicia la pretemporada el pròxim dilluns 6 de juliol. I pel que fa a la segona divisió, el Castelló ha anunciat oficialment una nova incorporació, la quarta, el bilbaí Íñigo Córdoba, s'uneix al club albinegre fins al 2028. Mundial, més futbol. La selecció espanyola ja està a Dallas, on també viuen una sufocant onada de calor. Arriben els partits assenyalats en roig. Dilluns s'enfronten a Portugal. Volen el bitllet per a quarts. De la Fuente està pendent de l'estat físic dels titulars després del duel contra Àustria. I Egipte, l'Argentina i Colòmbia ja estan en octaus, però l'Argentina, actual campiona del món, ha necessitat la pròrroga per a eliminar la sorprenent selecció de Cap Verd per 3-2. Escoltem Leo Messi.
19: Fue un partido muy, muy sufrido, pero bueno, seguimos, lo pasamos, también vale, hicimos un esfuerzo muy grande, por ahí no hicimos el partido que esperábamos.
14: El rival d'Argentina serà Egipte, que ha eliminat Austràlia en la tanda de penals. Austràlia va canviar de porter per als penals. El seleccionador apostava pel llevantinista Ryan, però no li va eixir bé. I l'última classificada per a octaus, Colòmbia, que es va imposar a Ghana per 1-0 i dimarts s'enfrontarà a Suïssa. I del Mundial al Tour, protagonisme per al ciclisme. Arrancada històrica del Tour de França des de Barcelona, 3.333 quilòmetres abans de la meta final a París. L'edició 113 de la carrera comença avui, poc abans de les 5 de la vesprada, amb una contrarrellonge per equips de vora 20 quilòmetres per la ciutat comtal. I participa el ciclista de Xàbia, Juan Ayuso, segon Tour per a ell i primer al davant de Lidl Trek.
20: Llego bien, jefe de filas o llamarlo como quieras, pero sí con un poco más de calma y con más, un poco, pues como digo, libertad de ver un poco hasta dónde puedo llegar y eso, y vivir la experiencia.
14: El seu somni, pujar al pòdium. I en Fórmula 1, a Silverstone, Kimi Antonelli li acaba de rebassar la carrera sprint a Hamilton. L'italià ha aconseguit la victòria. Hamilton no ha pogut seguir-li el ritme i és segon, mentre que un altre britànic, Lando Norris, acaba tercer, posició 17 i 20 per a Sainz i Alonso. Poden seguir tota la informació esportiva en el programa Punt a Punt d'esta ràdio. Us deixem en bones mans.
21: I tant, Yolanda, i com l'esteu, és una informació d'allò més complida. Gràcies.
0: Convertir una experiència difícil en una oportunitat per a compartir i reconnectar amb la natura és el propòsit dels campaments que organitza la Fundació Scout Sant Jordi, adreçada enguany a xiquets i joves dels municipis afectats per la Dana, ens ho conta Vanessa Martínez.
22: La natura es converteix este cap de setmana en un espai de convivència, aprenentatge i recuperació emocional. El Mut Sostenible reuneix a la seva zona d'acampada a Picassent xiquets i joves procedents de poblacions afectades per la Dana. Joan Carles Cuenca és el vicepresident de la Fundació d'Scouts Sant Jordi.
23: Col·laborar en lo que és la reconstrucció, el tornar a la normalitat, l'ajudar als xiquets i joves, que és el nostre primer objectiu.
22: Són moltes les activitats que es plantegen. Clara Álvarez, coordinadora del projecte L'Almut Sostenible.
24: Tant científiques per a entendre com va succeir tot el tema de la Dana, també tenim activitats que van de prevenció i simulacre de catàstrofes naturals i també molt d'èmfasi en el benestar emocional.
26: Les persones que han afectat la Dana, pues así, pues le ayuda a afrontarlo.
24: Hi ha coses que no saben que poden passar i sempre hi ha que estar previnguts.
22: Una proposta que unís sostenibilitat i suport comunitari perquè la xicalla recupere somriures i esperança després d'uns moments especialment difícils.
0: Moltes gràcies, Vanessa. I este cap de setmana, Fira València acull l'Open World Now, el major festival nacional de videojocs i cultura digital. Una marató tecnològica a milers d'assistents. Paco Morrió ha estat allí.
1: Sí, bona vesprada. Llibertat és la millor paraula per a definir esta megatrobada digital on s'esperen este cap de setmana 20.000 persones. Llibertat d'edat que obliga a pujar-se el seient per a arribar a les pantalles als més menuts. A soles o en companyia? Això ho explica Àngels Gutiérrez, mare d'un menor que acompanya el seu fill.
4: Home, perquè li agrada i per acompanyar-lo. És el seu somni i jo l'acompanyo sempre.
1: Llibertat d'identitat com la jove amb la màscara Scream posada davant de l'ordinador.
5: Perquè tinc ansietat social.
1: En definitiva, jugar lliurement per trencar l'anonimat d'internet. Explica Aitor Lluc i Josep Ruano, jugadors de València.
6: Doncs si te juntes, quan jugues el mateix a partida, pots jugar el puny, te fiques a xerrar, és molt millor que jugar en casa.
7: Per exemple, el meu company sí que s'ha trobat així gent a la que ha jugat tota la vida i no la coneguia, o sea, no la coneguia personalment.
1: Aprofitar el festival al màxim, segons Sergio Mateu, del Zira.
8: El planning és alçar-se lo més pronte possible i gitar-se lo més tard possible, el dormir lo justetet.
1: Encara que alguns no aguanten el ritme i es pot veure alguna becadeta que s'agraeixi molt.
21: I tornem amb Vanessa Martínez, perquè s'acaba d'estrenar el curtmetratge Todo lo que perdimos, de la directora novel Belén Mayordomo. Amb la participació de l'actriu Eva Santolària, la cinta està ambientada en els dies posteriors a la Dana de 2024 i ret homenatge a totes les víctimes de la tragèdia. Vanessa.
25: No consigo despejar la mente lo más mínimo. Siempre hay una pesadilla que me lo vuelve a recordar todo.
22: Todo lo que perdimos es la historia de Pilar y Julia, una dona i la filla que intenten refer la seva vida després de la Dana. És l'òpera prima de Belén Mayordomo, també guionista i coprotagonista del curt, que va viure de primera mà les conseqüències de la barrancada en Utiel.
27: Fueron unos días horribles, esto lo escribí un poco a modo terapia para mí, en febrero, o sea, pasaron meses, y fue luego ya al dejarlo reposar cuando... Dije, ¿y si esto se hiciera?
22: Eva Santolària interpreta una mare que tracta de conviure amb el dolor.
28: Saps que has de viure i que has de tirar endavant i que, bueno, que estàs viva, però les ferides i el dolor estan allà.
22: El rodatge l'han fet íntegrament a Utiel.
28: S'apropava la gent, els veïns, t'explicava les seves històries. És impactant i dur. I emotiu.
22: Amb una duració de 15 minuts i la cançó original de l'artista valenciana Saza, el curtmetratge vol mantindre viu el record del que va passar perquè la tragèdia no caiga en l'oblit.
21: Pues moltíssimes gràcies, Vanessa Martínez. Això és tot per ara. Ja saben, els deixem amb el programa Punta a Punta, tota l'actualitat esportiva, i el pròxim butlletí informatiu serà passades les 5:30 de la vesprada. Fins després.

0: premsa de presentació a l'estadi de Mestalla, on bueno, pues va respondre a les diferents qüestions que els companys bueno, pues anaven fent-li. És de veres que ha estat menys, podríem dir, entre cometes, valent, no? Que Pepe Lu, que sí que va marcar un poc més d'ambició respecte a l'objectiu, però en este cas Justin de Haas bueno, pues no va voler banyar-se i va anar al clàssic, guanyar tots els partits possibles, no? Clar, quan parlem de futbol d'elit, pues, la intenció, evidentment, se suposa, no? O se pressuposa que és la de tractar de guanyar tots els partits. En aquesta direcció, en tractar de millorar la temporada, pues el València va anunciar ahir divendres la reincorporació, podríem dir, de Guido Rodríguez, que signa un nou contracte amb el València. Hem estat parlant d'este, bueno, pues culebró, salsa rosa. Guido Rodríguez era un poc la telenovela, no?, de l'estiu, per a tractar de, bueno, pues mantindre una de les peces fonamentals en la segona volta del València, de la mà d'un Carlos Corberán, que sí o sí volia a Guido en la seua plantilla. També vol a Menier. Ara donem alguna pinzellada del tema Menier, que durant tota la setmana hem estat parlant al 90 minuts, esta nit també ho farem, per suposat, en temps de tertúlia, però ixe nou contracte que signa Guido Rodríguez fins a 2028 amb opció d'ampliar per una temporada més, però tant fins al 30 de juny de 2029. És una peça fonamental per al mig del camp, per a Carlos Corberán, i en el dia d'ahir el València va fer oficial que tornava, perquè ja havia acabat contracte, clar, tornava Guido Rodríguez en un contracte de dos temporades més una opcional. Clar, el futur en el mercat del València dona molt que parlar, i és que el València té overbooking de fitxes. El València té un problema en la quantitat de fitxes, i a més, tenint en compte bueno, pues la normativa de les sessions, com limita en quant a sessions d'eixida, sessions d'entrada, el mercat del València va condicionat per tractar de donar-li eixida a jugadors que no compten, com és el cas de Santa Maria, de Raba, el propi Almeida, jugadors com Diacabí, com Fulquier, que no estan en bueno, pues el seu millor moment físic. Copete lesionat, tornarà també tard. Diego López també tornarà pràcticament a l'equador de la temporada. I, clar, tot este assumpte de les fitxes, pues donava molt que parlar, i és que d'eixe assumpte parlen Salva Folgado i el company Iván Herraiz de COPE, i anem a escoltar eixe fragment en el que parlen dels problemes de les fitxes del València de cara a aquest estiu.
1: El València té un problema amb els jugadors lesionats: Diego López, Canós, Copete i Fulquier. Els dos primers pot deixar-los fora la primera meitat de competició, perquè per normativa la gravetat de les lesions i el temps de recuperació al València li permeten deixar-los sense fitxa, sense que els futbolistes, ja sabeu, presenten denúncia tant a AFE com a Magistratura de Treball. Però els ha d'inscriure en el mercat de l'hivern, i per això ha de tindre fitxes disponibles per a ells en el mercat de l'hivern. El club té un problema més gran amb Copete i Fulquier, perquè estaran disponibles abans del mercat de l'hivern, però no tenen data definida en aquest període per a estar disponibles. És a dir, no poden començar la temporada, però poden reincorporar-se abans de que s'obrin les portes per inscriure nous futbolistes en el mercat de l'hivern. Ahí radica el problema, perquè no els pot deixar fora de la plantilla en la primera inscripció prèvia al començament de Lliga. La normativa no t'ho permet, i han de tindre fitxa si no els traspasses, cosa que no pots fer perquè no ho vols fer i perquè, a més, estan lesionats i no podries fer-ho. Això provoca que pegant-li voltes a com fitxar sense fitxes disponibles, i marcat per l'obligació de comptar amb Fulquier i Copete ara i amb Diego López i Sergi Canós després, tingues que treure jugadors o deixar sense fitxa a un futbolista que acabes de renovar. El club té 26 jugadors en nòmina, si comptes Sato, Dieng, De Haas, que acaba de vindre, i amb Menier seran 27. A Sato pots donar-li fitxa B, sub-23. Però si no traus Seng, Rabo o Santa Maria, no pots firmar més perquè no te caben. El València l'ha comunicat a Cristian Rivero, qui va renovar en gener, i ha informat d'esta circumstància Iván Herraiz en COPE, informació que ha confirmat 90 minuts, que ha de buscar-se equip. De fet, fa dies, la informació que tenim així, que Rivero i la seva agència coneixen el canvi en els plans.

0: fans del club respecte al porter. El club li comunica a Rivero que es busca equip i vol aprofitar eixa fitxa per a una alta nova, perquè està de moment en un carreró sense eixida. Això provoca un canvi de rebot en els plans de la porteria, que passaven per Dimitrievski, Rivero i B. Vicent Abril o Raúl Jiménez, o amb una fórmula amb Dimitrievski, un porter nou i Rivero, amb sessions per als dos joves. Ara tot està en procés, altra volta, de canvis en la porteria. Per necessitat de fitxes, el club li ha dit a un porter que ha renovat que es busque equip. Iván Herraiz és qui avança la informació. Hola, Iván, què tal? Bona nit.
1: ¿Qué tal, Salva? Buena nit, ¿cómo estamos?
0: Y más foto bandido, porque era lo que yo volía contar esta nit, y vas a avanzar tú en xarxes socials.
1: De milagro, ¿eh? De milagro,
0: bueno,
1: también te lo digo.
0: Vas a avanzar
1: los, tiempos, está... los tiempos de milagro.
0: Estás bien informado. Sí, sí. Iván, més o menys és el que hem contat. El València té un problema amb un volum de jugadors, amb un volum de lesionats, als que no podeu estar sense fitxa perquè la normativa no li ho permet. Però si no deixa sense fitxa a algun futbolista o no traspassa futbolistes que no vol traspassar o no aconsegueix traspassar als futbolistes que no compta, als que de moment no ha donat eixida, pues de moment ja li ha comunicat a un que va renovar en gener, que és Cristian Rivero, que se busque equip, Iván.
1: Sí, yo sé que lo más atractivo quizás para el aficionado de esta noticia es el nombre propio, en este caso el hecho de que el Valencia le ha comunicado a Cristian Rivero que se busque equipo y que no va a formar parte, o al menos no pretende que forma parte de la plantilla la próxima temporada, pero en realidad todo esto, como tú venías explicando, Salva, subyace un problema muy grande que yo llamaba esta tarde el drama de las fichas, claro. Porque claro, al Valencia ahora mismo le sobran jugadores, hablabas de nombres propios con los que no cuenta Corberán y que yo creo no van a ser fácil sacarlos. Faltan fichajes, y faltan fichajes importantes, especialmente de las posiciones que pretende reforzar Carlos Corberán si realmente el Valencia quiere pelear por volver a competiciones europeas, y sobran fichas. Y en esa línea, efectivamente, se le ha comunicado a Cristian Rivero que no se cuenta con que siga, pero claro, aquí hay una circunstancia, y es que incluso esa idea que tiene el club ahora mismo y que se le ha trasladado a Cristian Rivero va en contra incluso de los planes de Carlos Corberán, que tenía en la cabeza que Cristian Rivero fuera el tercer portero, y entiende que Vicente Abril, Raúl Jiménez, en especial Vicente Abril, tiene que jugar esta temporada. De momento, la información que tenemos en COPE es que Vicente Abril, compás de espera, vamos a ver qué pasa, porque ya había habido equipos que habían preguntado por la cesión del futbolista. De primeras, en pretemporada, tengo la sensación de que con esta circunstancia Vicente Abril va a tener más protagonismo que Cristian Rivero, especialmente también en el sentido de quizás para presionar un poco al portero de Gandía a buscar una salida, y a partir de ahí ya veremos por qué Corberán. Y estoy convencido de que el club, aunque tiene este problema de fichas, saben que el año que viene Vicente Abril tiene que jugar y que no puede quedarse como tercer portero del Valencia sin competir en una categoría superior a la Segunda Federación.
0: I a més el club tampoc descarta incorporar un nou porter, lo que complica encara tot més este panorama, Iván.
1: Sí, sí, sí, la información que tenemos en COPE efectivamente también es esa, que el Valencia está buscando un portero. Claro, aquí me decían esta tarde, y lo contábamos también en COPE, que el escenario al que vamos ya lo viene mencionando durante las últimas semanas y meses de puertas para adentro, porque todavía no ha habido comparecencia pública, pero lo viene mencionando Ron Gurley. Yo me acuerdo que una de las veces que salió al principio dijo que su intención era que subieran tres jugadores del filial por temporada, cosa sí, absolutamente imposible. Ni siquiera en el FC Barcelona pasa eso. Claro. Pero es un poco la idea que tiene el club, y es la forma que tiene el club de salvar este problema que tiene con las fichas, utilizar la ficha de filial, ya sea a través de la fórmula Germán Valera, que es la fórmula que se busca con Sato, un futbolista que solo juega en el primer equipo aunque tenga ficha de filial, o ya sea a través de la fórmula de futbolista del filial que pueda competir en el Valencia Mestalla si no juega con el primer equipo y que ayude a Corberán. Yo tengo la sensación de que este año va a haber más de ese tipo de jugadores por necesidad de fichas. Pero al final, aquí es donde va a radicar también un poco el debate durante el verano, que va a ser interesante, entre Carlos Corberán y la dirección deportiva, porque sabemos la vocación que tiene Corberán en cuanto a la apuesta por los jóvenes, y en este caso choca con la necesidad que tiene el club de apostar por los jóvenes porque no hay situación para fichas de primer equipo. Entonces va a ser un verano de debate, vaticino, entre Corberán y la dirección deportiva a la hora de acabar de perfilar la plantilla, la que le queda prácticamente todo a falta de más de mes y medio, casi dos meses, para el cierre de mercado.
0: Absolutamente, Iván, tot aclarit i tot clar. Enhorabona per la info, Iván, gràcies i bona nit.
1: A vosotros, Salva, un abrazo muy fuerte.
2: Bueno, pues era la conversa que tenían Anit Salva Folgado y el compañero Iván Herraiz, también habitual, con tertuli del 90 minuts, compañero de COPE, parlant d'ixe problema, ¿no? Ixe trencaclosques que té el València per davant en este mercat en el que pues té que recurrir a demanar-li a jugadors que busquen un equip perquè, clar, no tenen fitxes suficients, no tenen una situació còmoda, ¿no? Podem dir a la seua plantilla en quant a, pues, tractar de trobar solucions. Això parlant de fitxes, però clar, parlant de mercat, una informació d'última hora, i és que fa qüestió d'una hora més o menys han avançat els companys de Ràdio Marca Valladolid que el Valladolid ha arribat amb un acord en Víctor Fernández Júnior, el fill de Víctor Fernández, Víctor Júnior, per a la cessió de Víctor Júnior al Valladolid, per a que jugue en la segona divisió el canterà, jugador de la Pedrera del Llevant, que esta temporada ha estat al València-Mestalla, ha estat un dels millors jugadors del València-Mestalla, renovar el seu contracte, bueno, el València executa l'opció de compra i, per tant, va a fer-li un contracte més llarg, i Víctor Júnior, després de l'arribada de Ryunosuke Sato, pues, evidentment, s'ha vist sense lloc a la plantilla i és per això que, bueno, pues ha treballat en una possible eixida. Clar, en segona federació, en el València-Mestalla, donava la sensació de que anava molt sobrat, pues ha arribat el Valladolid, equip que va ser la seva casa, son pare va jugar al Valladolid, pues han cridat al València i han arribat amb un acord amb el València per a la sessió, està tancat aquesta sessió de Víctor Júnior del mitja punta per a que jugui la pròxima temporada en segon divisió en el Real Valladolid, tal i com han avançat els companys de Marca Valladolid, i de fet inclús l'acord, bueno, pues està tan fet que s'espera que Víctor Júnior pugui començar la pretemporada amb el Valladolid que entrena Fran Escrivà. Lo que podem afegir nosaltres és que aquesta sessió no té opció de compra, és a dir, el Valladolid no tindria cap oportunitat, cap opció de quedar-se en propietat a Víctor Júnior i que, per tant, bueno, pues és una fórmula per a que Víctor Júnior pues tinga minuts de qualitat en l'èlit, en segon divisió, i és un dels projectes al que li té fe i li té confiança la casa, en este cas el València Club de Futbol. Eixirà a la segona divisió i ficarà rumba a Valladolid Víctor Júnior. En quant al València, tanquem este bloc de notícies en una informació respecte al València femení, i és que torna la defensa catalana de ja 37 anys, si no recorde mal, per a una temporada. En este cas estem parlant de Débora García, que torna fins al 30 de juny de 2027 i, bueno, pues, arriba procedent del Sevilla per a viure el que podria ser la seva segona etapa, ¿no? Ya en el València, en este equip blanquinegre, en el que va estar tres temporades del 2017 al 2019, jugant 74 partits de Lliga, en el qual va anotar 4 gols i va jugar també 5 partits de Copa, per tant un total de 79 partits en el València femení. Torna Débora, és el fitxatge confirmat ja per part del València femení. Són les 4 i 9 minuts i, clar, parlant de fitxatges, pues, lògicament, així en el mercat també se maneja el punt a punt, i és per això que anem a saludar, i ja estan per així, per acompanyar-nos unes setmanes en este, bueno, pues, programa que dura moltes hores, que jo crec que dona per a molt d'aprenentatge i que jo crec que espere que els servisca per a, bueno, pues, continuar millorant en la seva faceta formativa com a periodistes. Donem la benvinguda, ja estan per així, Carla Ramón, què tal, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: I també Ricard Barriel, què tal, com estàs? Bona vesprada.
4: Bona vesprada, molt bé.
2: Bueno, benvinguts al punt a punt.
3: Moltes gràcies.
2: Què espereu d'esta etapa així en el punt a punt? Com si fóreu fitxatges, vinga, com si fóreu futbolistes. Què espereu d'este estiu així en companyia de nosaltres?
4: Jo personalment espero aprofitar una oportunitat que ens han donat, han confiat en nosaltres, i espero aprendre i participar de la millor manera que em puga millorar la meva experiència.
2: Carla?
3: I jo, més o menys igual, més que res, pulir tot allò que ja aprenem durant tot un any, amb, bueno, la millor aprenentatge, que sempre és la pràctica.
2: De fet, ja per a començar, me porteu notícies, no? De futbol sala, de ciclisme, vinga, de futbol sala, què podem aportar en la vesprada d'avui?
4: Sí, comencem en el futbol sala, i és que els dies 3 i 4 de juliol, a la localitat valenciana de Canals, es celebra una nova edició de les tradicionals 24 hores de futbol sala, un dels tornejos populars més emblemàtics de la comunitat valenciana. Durant tot aquest cap de setmana participen desenes d'equips i centenars de jugadors i aficionats en una competició interrompuda que ja es col·loca com una cita imprescindible de l'estiu esportiu valencià.
2: Un clàssic, el 24 hores de Canals, que sempre porta també a molta gent a veure en Canals ixe torneig de futbol sala exigent i també que ja és pues, mític, no? en la contornada, en la zona de Canals. Carla, també volies parlar de ciclisme.
3: Sí, perquè d'altra banda, al món del ciclisme, Juan Yuso Pesquera, el ciclista format a Xàbia, afronta este cap de setmana un dels seus grans reptes de la temporada amb el Tour de França de 2026. El corredor partís com un dels candidats a lluitar pels primers llocs de la classificació general. I és que amb només 23 anys, Juan Ayuso continua consolidant-se entre els millors especialistes en grans voltes i buscarà confirmar el seu gran moment en la carrera més prestigiosa del calendari ciclista.
2: Bueno, anem a parlar de ciclisme esta vesprada, eh? Anem a parlar de més esports. Ara de seguida estarem també pendents del Tour de França que arranca i tindrem per ací a José Luis Gual i a Javi Castellar. Però hem parlat de futbol sala, hem parlat de ciclisme, anem a parlar de vela, perquè ja està també a l'altre costat del fil telefònic i des del Club Nàutic. Toni Galindo, com estàs? Com va la cosa?
5: Bueno, anem a veure Carla i Ramon, mare de Déu, Àngeles.
2: Ricard.
5: Oh, Ricard, bueno, que vaig en espai, perquè per ahir n'hi ha molt de llop solt, gomis. És a dir, no us fieu de gomis perquè té cara d'Angelet, però és un poquet dimoniet, eh? Així que aneu a espai.
2: No li feu cas.
5: Ricard i Carla. Bueno, pues benvinguts al Punt a Punt amb un ràdio. I així seguim, no?, en el Reial Club Nàutic de València. Bueno, pues ja us contàvem la circumstància que en esta jornada d'avui dissabte, pues la primera prova pues havia hagut de retardar-se perquè el vent no entrava. Així en la costa, bufava un vent moderat i és com és possible que dins, pues, dins de la mar no bufe el vent. Bueno, pues tinc ací a Pep Portas, que és el cap de premsa del Reial Club Nàutic de València, ens va parlar un poquet de tot. Com és possible, perquè la gent ho entenga, que ací ens està bufant el vent i ahir dins no bufava, bueno, no xes ni miqueta, no. Eren tres o quatre nusos, molt poquet, i això per què sol passar?
6: Bueno, perquè a nosaltres ara a l'estiu tenim un vent tèrmic, que és un tema de l'aire que arriba, escalfa la terra, i llavors pues, bueno, se crea un cercle dins en el que les condicions de vent pues, fan que la intensitat pugi o baixi. En aquest sentit, no havia escalfat suficient la terra, i llavors, clar, no arribava la intensitat suficient i la força necessària per poder arrencar la competició esportiva.
5: Finalment ha pogut arrencar, s'ha disputat, ara ja està en marxa la segona prova d'esta jornada d'avui dissabte. Conta'ns què ha passat en la primera prova.
6: Bueno, la primera prova s'ha desenvolupat amb una mica de retard, com bé apuntaves tu, i bueno, els barcos que estaven davant pues, han complert en el guió, l'Urbània, la resta d'embarcacions que tenen que estar al davant han anat complint, i bueno, ara fa 15 minuts que ha començat i ha arrencat la segona prova.
5: De moment encara no s'ha arribat dades des d'ahir, des de la mar d'esta segona prova, no?
6: No, perquè en aquest esport tenim un hàndicap que no és el primer que guanya. Per exemple, nosaltres tenim una categoria que és J80, és monotip, tots competeixen en el mateix sistema de competició, i llavors el primer que arriba guanya. En canvi, en les altres classes no, el primer que arriba pues, guanya en temps real, però realment després, quan hi ha una classificació, són els temps compensats, i a millor pues, el primer és el cinquè i el cinquè és el primer.
5: Bueno, Pep Portas és la definició de la paraula estrès i he vingut jo per a rematar-lo. Pep, eres un home estressat estos dies perquè bueno, la infraestructura d'esta 27a edició de la Copa de la Reina és espectacular.
6: Home, tingues en compte que en 130 barcos que tenim, amb 1.300 regatistes, 1.200 regatistes que hi ha, pues la logística i la infraestructura que hi ha al darrere és molt gran. Des de, no solament el director esportiu Pedro Quiroga, que porta tot el pes de la competició esportiva en jutges, en comitè, en tot el que és la inscripció de regates en la nostra companya Mònica Vicedo, fins i tot en l'administració, fins i tot en manteniment, fins i tot en marineria, que hi ha que reubicar tots els barcos que arriben, que són quasi més de 100 barcos que arriben al Nàutic de València, hi ha que col·locar-los en els pantalans, i en comunicació el mateix, és un enrenou molt gran.
5: Bueno, en les hores que portem així, Pep, ens ha donat per a parlar de moltes coses. Hem creat una amistat que fins i tot per a convidar-se a la comunió dels xiquets i tot. Però tu estàs més posat en altres cosetes com la Big Book València 2030. Què és això?
6: Bueno, en el seu moment, ja fa un any, la Generalitat Valenciana, juntament amb la Federació de Futbol, pues València, quan van dir que se postulava Espanya, Marroc i Portugal per ser seu del Mundial 2030, pues bueno, van començar a treballar. En Espanya havia una sèrie de seus i València, per certes circumstàncies, pues no estava. València, no entenem, València és València i té que estar en totes les competicions més importants, no solament en futbol, sinó en vela, en tennis. Per exemple, va fer la primera Copa del Rei de voleibol que mai s'havia fet. Llavors, doncs, bueno, em van plantejar fer el Big Book València 2030 per intentar que València estigui dintre de les seus del Mundial del Futbol i res, en un plaer i en un enorme orgull poder fer el document en el que s'està treballant per intentar que València estigui en aquestes seus del Mundial 2030 de futbol.
5: I com van les coses?
6: Pues la veritat que complint en tots els termes que deien tots i en aquest sentit també el València Club de Futbol en l'estadi, pues estan treballant per complir i arribar al juny de juliol del 2027 amb l'estadi fet i en el seu lloc que cal.
5: Bueno, pues així que de moment tot sobre el paper està complint-se, ara a veure que se prenga la decisió final que València tinga el seu lloguet en el proper Mundial.
6: Home, sí, València té que estar, és el que t'acabo de dir, València no solament en el Mundial de Futbol té que estar sí o sí, perquè València és tot un referent, és la tercera capital d'Espanya i València té que estar-hi en tot el gran esdeveniment esportiu que es faci al món.
5: Bueno, pues ara que el que té que prendre la decisió que la prenga, bueno, pues això estem de moment així, seguim en el Real Club Nàutic de València, ja ho heu escoltat, està en marxa la segona prova de la jornada d'avui dissabte, així que, bueno, això crec que acabarà tardet,
2: Sí?
5: Avançant Pep.
2: Però, sí, però sí, ja bufa un poc més el vent que abans o no?
5: Sí, sí, no, el vent ara ja està bufant, estàvem parlant de 11 nusos, 12, sí, sí, per això s'ha pogut ja celebrar la primera prova, ara ja està en marxa la segona, és que ha arrencat la jornada, m'ho estava explicant de Pep, té que tindre un vent uniforme dins de la mar perquè es puga disputar la prova. Aleshores, si en un punt del recorregut o del circuit està, per exemple, a 3 nusos i a l'altre està... pues no n'hi ha prou vent, estem parlant d'una competició de vela, clar, si la força motora...
2: Té que bufar, sí, sí.
5: És el vent, és lògic, és que és impepinable, no? I finalment s'ha aconseguit ixe vent tèrmic, s'ha començat a bufar de manera uniforme i per tant ja pues, s'ha pogut celebrar la prova en tota normalitat. Ara ja bufa el vent dins i fora de la mar, la veritat. Bueno, pues t'has donat compte, Gomis, que així ens dona temps a parlar absolutament de
2: sí,
5: tot.
2: Sí,
5: de vela,
2: sí, sí,
5: del València, d'eixe projecte de perquè València estiga present en el Mundial 2030, així que moltes cosetes. I estava bé això que diguem que la previsió perquè finalitzi esta segona prova estarà al voltant de les 6:30 de la vesprada aproximadament, així que ahí continuen els barquets ahí pegant-li dins de la mar.
2: Pues si et sembla bé, anem parlant durant la vesprada, Toni, i ens vas actualitzant com van les coses ara de seguida, i també anem anar escoltant protagonistes, que jo sé que has parlat en Andrés Arlandis, i ara de seguida anem en eixa xerrada en tu.
5: Clar que sí, vinga.
2: Un abraç, Toni, fins després.
5: Un abraç, Gomis, adéu.
2: Pues tornarem, d'ací un ratet al Club Nàutic, però anem a escoltar la xerrada entre Toni Galindo i Andrés Arlandis, que és el president del Reial Club Nàutic de València.
5: Bueno, companys, pues, per així m'acabo de trobar a un home que avui té molta feina, bueno, avui no, ahir, avui i demà, perquè és Andrés Arlandis, que és el president del Reial Club Nàutic de València. Andrés, bueno, que molt de jaleo, no? Estàs amunt, avall, no pares.
7: Bon dia, gràcies per la convida. Sí, sí, a top estem, tenim 3 dies de frenetis, tant en l'Àuvia com en Terralavin de l'Àuvia de Borrell en les Isides. Ara tenim així, perquè igual que tenim regata, tenim a nostres socis que n'hi ha que cuidar, i acabo de baixar de l'Àuvia així, però frenètic.
5: Bueno, 27a edició de la Copa de la
7: 37.
5: Reina, la 37 és...
7: edició de la
5: Copa. Molt bé, 37, és la 39, pot ser de 38 edició també, la d'Almirante Marcial Sánchez
7: Baizcàptegui.
5: Correcte. Bueno, pues són dos regates en les aigües d'ací del Golf de València. Com està transcorrent la competició? Ahir molt igualada, no?
7: Molt igualada, el que passa que nosaltres juguem en avantatge, tenim una canxa que sempre n'hi ha espectàcul, perquè n'hi ha vent, n'hi ha una ona molt xicoteta, i tots els barcos poden treure el millor d'ells.
5: Bueno, i l'ambient, bueno, sí, n'hi ha un color tremendo, amunt avall, molta gent que atendre. Quina repercussió té la celebració d'una competició com esta, de la Copa de la Reina de Vela, en un port com el de... Clar. Un real club nàutic com és el de València?
7: Pensa que som de les tres regates més importants d'Espanya. Nosaltres som un dinamitzador per la ciutat, per l'economia. Avui per avui tenim 1.200 regatistes.
5: 1.200
7: regatistes, 12 països representats, més de 80 barcos de fora de València. Molt bé, molt bé.
5: I això com s'organitza tot això?
7: No, amb molt de treball i sempre apoyant en un gran equip professional.
5: Quina infraestructura teniu així en el Real Club Nàutic?
7: Tenim un elenco de treballadors espectaculars, n'hi ha 100 treballadors del Real Club Nàutic, més la junta directiva, i fem un bon simposi ahí.
5: I organitzar un event com este no és només tirar els barquets ahí a l'aigua, no? Perquè teniu, per exemple, presentacions de llibre, tenim ahí a Teresa Zabel, què més coses teniu?
7: Tenim presentació de Teresa Zabel, imagina't, quin honor per a nosaltres. Quin honor tindre-la per a nosaltres. I després tenim en tots els patrocinadors reunions. Mm. Sí, molt bé.
5: Pues res, Andrés, que tingueu sort. No pares, que ara tens que atendre a tota la gent que t'espera així, que és molt i, bueno, pues, espectacular. Bueno, l'horatge tremendo, eh?
7: Tremendo, tremendo. Jo vinc de l'Aubia ara, ja està pujant el vent, ha hagut un role i s'està formant.
5: Quin vent tenim ara?
7: Ara va entrar a 15 setges nusos.
5: 15 setges, això està bé, no?
7: Però... Això pa que volen.
5: Fabulós, no? Tenim una bona jornada.
7: Pa que volen. Sí, va ser una jornada espectacular. Arribaran 5 o 6 de la desprà, va ser una jornada forta.
5: Bueno, y la temperatura fantástica.
7: Fantástica, fantástica.
5: O sea, el despejat...
7: Eso es que es una maravilla. Vivim en una ciutat que és una maravilla.
5: En el rovellet de l'ou.
7: Efectivament.
5: Andrés, moltes gràcies per les teves paraules al Punt a Punt d'Apunt Ràdio, bueno, i que tingueu una bona regata.
7: Gràcies i et convida que vingués més vegades.
5: Demà metes així.
7: Perfecte.
5: Vinga, gràcies, Andrés.
2: Molt de gust. Toni Galindo és únic, a l'hora de connectar en la gent, i la veritat és que, bueno, pues, tenim molt que dependre, del bo de Toni Galindo. Anem a repassar alguns dels resultats que tenim en directe, i ara de seguida Ricard i Carla també me conteu un parell de notícies, però és que en directe està en bàsquet, en el europeu sub-20 femení, el partit en el que de moment està guanyant d'un punt en l'últim quart la selecció espanyola, la sub-20 entrenada per Rubén Burgos, que va ser fins a esta temporada el tècnic, el coach de València Bàsquet Femení, pues porta també Espanya sub-20 i de moment 64-65, guanyant Espanya en esta estrena de l'Eurobàsquet sub-20 femení, on Israel 64, Espanya 65, està guanyant d'un punt la selecció espanyola sub-20 entrenada per Rubén Burgos. En quant a Wimbledon, en herba, estem pendents de Munar, perquè de moment, bueno, pues en el primer set està jugant davant l'Eseca, i de moment 0-0 en quant a sets, però 3-2 en quant a xocs guanya el txec davant Munar, davant l'Espanyol, que és l'únic representant que queda de moment en el Wimbledon, en herba, en tennis, així que estem pendents d'això. També de motor, perquè en quant a abans com ha quedat la sprint, però estem pendents també de quan comença les qualis, que arrencaran a les 5 de la vesprada, per a conèixer com és la graella de cara a la fita important de demà, a aquesta carrera a les 4 de la vesprada en Silverstone, en el Gran Premi de Gran Bretanya. I per acabar d'actualitzar futbol, estem pendents també d'Espanya sub-19, està jugant-se l'europeu sub-19 masculí, a les 5 de la vesprada, arranca el partit femení, i ha fet el tercer la selecció espanyola masculina, el gol de Ousmane Diallo, el jugador davanter del Borussia de Dortmund, que ha fet el tercer. 3-0 guanya Espanya a Alemanya en el tercer partit d'este europeu sub-19 en la selecció espanyola sub-19, guanyant 3-0. Més coses, perquè anàvem a parlar-me de... de motociclisme i d'atletisme, no?
4: Sí, correcte. En quant al motociclisme, els pilots valencians Aaron Canet, natural de Corbera, i el torrentí Ivan Hortolà es preparen per a una nova prova del Campionat del Món de Moto2. El pròxim 12 de juliol es celebra el Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring. Ivan Hortolà i Aaron Canet tenen possibilitats de fer una bona cursa, però pel rendiment d'aquesta temporada, Hortolà parteix amb més opcions d'acabar davant en la classificació.
2: Carla, tenies coses també d'atletisme.
3: Sí, en quant a atletisme, les pistes Gaeta Huguet de Castelló són este cap de setmana l'epicentre de l'atletisme base, ja que celebra el Campionat d'Espanya sub-18. La competició reunirà un total de 743 esportistes procedent de tot el país, que competiran en proves de velocitat, mig fons, salts, llançaments i altres disciplines, que és una cita que és fonamental per descobrir les grans promeses de l'atletisme espanyol.
2: Pues són les notícies que tenim ara per de moment en esta vesprada. Anirem contant més coses durant el llarg de la vesprada, però ens demana pas per a tornar al Reial Club Nàutic de València Toni Galindo, que ja té protagonista.
5: Bueno, pues estem amb Estefan Eine, que és el gerent del Reial Club Nàutic de València. Estefan, el resumen de todo es qué locura. ¿Y qué locura? ¿Por qué? Porque tú, ¿de qué te encargas?
8: Bueno, yo un poco coordino todos los equipos, ¿no? Y la Reina es una orquestación entre, desde luego, la oficina de regata, por supuesto, con 133 barcos. Es tremendamente complejo aunar toda documentación y poner esto sobre la línea de salida, pero también marinería, por supuesto, mantenimiento, control, administración. Es una orquestación de más o menos unas 80 personas que durante, pues, casi llevamos 3 meses preparando la Reina para que esto llegue al éxito que estamos viviendo actualmente. O sea que esto es un poco mi papel. Yo soy el que un poco que el jefe de orquesta de todo este personal.
5: De hecho, me imagino que tú no pararás quieto. Estarás aquí, en 2 minutos estarás allá y en 5 estarás en la otra punta del puerto, ¿no?
8: Sí, si te cuento mi jornada.
5: Cuéntamela.
8: ¿No? De lo que va, yo llego a las 8 de la mañana. Primera cosa ha sido montar la paella para los socios, meter las mesas, luego irme a la azotea, asegurarme de que ya está en marcha la cena de los armadores, luego irme al agua para llevar unos patrocinadores, luego volver aquí, asegurarme que con mantenimiento ya están siguiendo para el resto de la paella. Estoy viendo ahora justo la paella para los regatistas que no está en marcha y estoy preguntando a Emma, oye, ¿por qué no está en marcha? Es un poco eso, pero bueno, dura 3 días, menos mal.
5: Sí, la coordinación, bueno, tiene que ser muy estresante por lo que te veo, incluso te estoy escuchando y me estoy estresando solamente de oírte.
8: Sí, es estresante.
5: Y eso es muy complicado, ¿eh?
8: Es estresante, pero te digo una cosa, tengo un equipo detrás que son todos unos 10, unos campeones, que yo cada vez estoy más encantado de trabajar con ellos, porque en cada uno en su ámbito, cada uno está haciendo un trabajo espectacular y yo recibo, porque al final soy la cara visible, pero esto es un equipo que trabaja, por supuesto, y estoy recibiendo muchísimo enhorabuena de mucha gente, que sean regatistas, patrocinadores, armadores, socios. Hoy, este año lo habéis petado, habéis montado un show espectacular y todo está rodado perfectamente bien, así que es un jefe de orquesta, pero claro, sin músicos no haría nada, con lo cual realmente es el equipo que está trabajando aquí.
5: Oye, pues voy a decirte una cosa, por aquí estoy escuchando que esta 27 edición de la Copa de la Reina es una de las mejores de la historia. Creo que tú tienes un trocito de culpa.
8: A ver, sí, un trocito. La culpa realmente la tiene el presidente, que el presidente no
5: lo acabamos hecho de escuchar ahora.
8: Este año quiero la mejor Copa de su majestad la Reina y hemos trabajado en este sentido. Algo de culpa, por supuesto, porque yo estoy aquí para animar a la gente, para motivar, para hacer que todo el mundo trabaje bien junto, pero repito, el trabajo lo hacen ellos. Entonces, sí, efectivamente, algo de culpa tengo, pero algo como Pep también tiene culpa, como Pedro Quiroga, como muchos otros que están detrás trabajando.
5: Estefan, te voy a dejar porque creo que te vas a ir no sé dónde, pero te vas a seguir liándola por ahí. Pues muchas gracias por tus palabras y, bueno, por contarnos tu día a día en esta estresante edición de la Copa de la Reina aquí en el Punta Punta Punta Radio. Gracias, Estefan.
8: Muchas gracias a vosotros y buena prueba.
5: Bueno, pues estas son las palabras de Estefan Eime, que es el gerente del Real Club Nàutic de València. Ja veus que això no és fàcil,
2: Toni,
5: que sí.
2: Toni, te veu d'estar fort, eh?
5: Està molt fort.
2: Sí, no?
5: Confirmes? Sí.
2: Confirmes?
5: Està molt fort. És un armari empotrat de 3x2. O sea.
2: Pues mira, jo me la jugava, però tenia veu d'estar fort, sí.
5: No, sí. A veure, tu també escoltes la meva i dius, este tio i soc una bufa de pato.
2: Jo no vaig a dir lo que tens veu, però sí, tens raó, que moltes vegades...
5: Jo enganye, jo soc enganyador professional.
2: Sí. Toni, alguna cosa més per ahir o vas a buscar més protagonistes?
5: De moment, no. no, de moment no, perquè és que tenen en compte que així tots els que estan involucrats, sí, en aquesta edició de la,
2: lío, clar,
5: de la Copa de la Reina, clar, tinc la meitat estan dins de la mar, l'altra meitat estan a veure si arreglant, perquè ja vos estava contant al llarg de totes les entrades que he fet en esta, des de cintes del Reial Club Nàutic de València, pues, estan, hi ha moltes coses que coordinar, molta gent que atendre, moltes, sí, molts detalls que cuidar, i la veritat és que, bueno, pues, si, perquè isca tot bé, la gent que està damunt de tots aquests assumptes, no? Així que vaig pescant-los, mira, ja que estem en la mar i estem en el port, tire la canya, tire la meta en un cuquet i vaig pescant un a un d'ací, l'altre d'allà, i bueno, pues ara vaig a buscar a veure si trobo algú més, no? Estarem ahí també pendents, a veure si també m'arriba alguna d'informació del que està passant ahí dins de la mar. Sembla un poc complicat perquè així les coses ja t'hem avançat, que no és com una carrera normal, no? Comença i arriba un primer, no? Igual el que arriba tercer és el que guanya, perquè hi ha unes característiques en la prova que així ho determinen. Així que, bueno, pues anirem informant de com acaba la cosa i mentrestant anirem buscant protagonistes.
2: Pues perfecte, Toni, qualsevol cosa ens avises, demanes pas i anem cap allà, cap al Reial Club Nàutic.
5: Tu ja has pres nota per als Reis Mags del cotxe que vull,
2: sí,
5: o no?
2: Sí, sí, sí, ja li ha reenviat a Baltasar, que és el meu, que és el que vols. Ja veurem. Sí, però bueno, tens que portar bé, Galindo?
5: És que t'he dit jo, per als oients que no sabien de què estem parlant, perquè així tonteries, diguem moltes, és que, bueno, entre els patrocinadors, bueno, pues imagina't, així hi ha cotxes top d'altíssima gama, i n'hi ha un que, bueno, que m'he enamorat, i m'he enamorat, i com sé que Salva Gomis és un tio que li xorren les tires per les butxaques,
2: sí,
5: dic, pues, Gomis, vull que uno com este, i com mi se está per la tasca.
2: Yo sí, yo estoy en ello. Estamos trabajando en ello. Galindo.
5: Molt bé, vinga.
2: Ale, un abraç. Fins ara.
5: Una abraçada. Adéu.
2: Pues ara de seguida tornem ahí, però lo que anem és a clavar-nos en temps de bàsquet per a parlar d'actualitat i per a, bueno, tractar de ficar el focus en una setmana que ha estat quant menys intensa. Bueno, pues anem a parlar de València Bàsquet en una setmana en la que han passat moltes coses. Terratrèmol en València Bàsquet, la marxa de Pedro Martínez, València Bàsquet també ha anunciat la renovació de Cameron Taylor, la eixida de Braxton Key, la eixida de Sergio de la Rea, que s'ha fet oficial durant el matí de avui, també la eixida de Jaime Pradilla cap al Real Madrid i el fitxatge de Gonzalo Corbalán, caràcter argentí per al València Bàsquet. I bueno, pues, de tot això, més o menys, és el que volíem anar durant el dia, de manera puntual, parlant amb companys que estan en l'actualitat, en el dia a dia i en la sintonia de València Bàsquet, i anem a saludar, perquè ja el tenim per ahí, a l'altre costat de la ràdio. Maxi Jarque, company de 99.9 Ràdio, què tal, com estàs? Bona vesprada.
9: Què tal? Bona vesprada, Salva, com estàs?
2: Com estàs portant estos dies de terratrèmol en València Bàsquet?
9: Bueno, pues imagínate, ¿no, Salva? Después de 91 partidos que han habido de Valencia Basket, más las chicas, llega julio, que Valencia Basket ha sido el equipo que más partidos ha jugado en toda la historia, un equipo español. Parece que se va a relajar, que va a haber un verano un poco tranquilo, celebración así agridulce, y empieza la retahíla de salidas. Pues imagínate cómo ha sido un poco los días, informaciones por aquí, informaciones por allí, muchos jugadores que, ya lo sabes tú, lo has contado, en la celebración hubo bastantes despedidas y fue un sentimiento negativo, ¿no? El que salieron los aficionados, también salimos nosotros, los compañeros, pero bueno, vamos a ver cómo encara el verano Valencia Basket. Hay muchas cosas de las que hablar, pero yo desde luego que puedo ser optimista, ¿eh? A día de hoy, Salva, que sí, que está claro que son salidas importantes, ahora hablaremos, Pedro Martínez, jugadores que se va a la mitad de la plantilla prácticamente y que han sido jugadores muy importantes, pero yo aún así confío en Valencia Basket, creo que está bajo buena mano, ¿no? Y veremos lo que pasa este verano.
2: Les eixides, sobretot les de Montero, Badio, Braxton Key, Larry, Pradilla, vull dir, anem a un estiu de tractar de refer l'equip, no? I com penses que afecta tot això? I ara te pregunto per Pedro, però les eixides primers dels jugadors, com creus que afecten?
9: era una cosa que podía pasar, porque al final hay que pensar que Valencia Basket ha hecho un temporadón, ha jugado el juego más atractivo, por decirlo de alguna manera. Montero ahora mismo para mí es el jugador más determinante de Europa, jugadores como Braxton Key que han progresado de una manera brutal, Branco Badio para mí uno de los mejores defensores también de Europa, que en dos años prácticamente ha crecido muchísimo. Eran salidas, o sea, son salidas que afectan y mucho a Valencia Basket. El eje era Pedro Martínez. Al final la persona más importante del proyecto era Pedro Martínez. El hecho de que salieran estos jugadores, yo creo que a Valencia Basket se podría reponer a según qué perfiles. Evidentemente no vas a traer a uno de la calidad de Montero o de la calidad que tiene ahora mismo Branco Badio, porque lo has hecho crecer aquí con Pedro Martínez y en el proyecto de Valencia Basket, pero perfiles así podías encontrar. Pero claro, lo que fastidia es la marcha de Pedro Martínez, que parece que abandona, como dice el club, Valencia Basket, que para mí muy acertado también el mensaje. Sí.
2: Adeu, Pedro,
9: Es que es el mensaje también, y agradecimiento a Pedro Martínez, no es un comunicado muy largo, pero bueno, al final son salidas que afectan, la de los jugadores que estamos comentando, pero la que fastidia es la de Pedro Martínez, Salva.
2: La de Pedro, que si no es ya oficial será da sino res, pero ya va a ser oficial la eixida de Scariolo en el Real Madrid. Pero com evalues tu esta gestió de crisi que està fent el club en aquestes últimes hores i també en les pròximes setmanes?
9: A ver, al final no deja de Valencia Basket intentarlo con los jugadores, que está claro que abogan por un proyecto sostenible, pero a pesar de eso igual a las ofertas que traen los jugadores de otros equipos que les ofrecen de contratos, como Pedro Martínez, que le ofrecieron durante la temporada un contrato, el Real Madrid se lo mejoraba, Valencia Basket a pesar de ello se lo iguala. Creo que la gestión del club ha sido buena, podría haber hecho algún esfuerzo más, como la gestión de Montero, ya no hablo de la gestión de dinero o años, sino el tener un trato más cercano con Montero. Porque a lo mejor quizás Valencia Basket trató a Montero como un jugador más. ¿Podemos ahondar en esa idea? A pesar de eso, yo creo que al final Valencia Basket ha igualado ofertas, tampoco está obligado a mucho más. Creo que la gestión pues ha salido como ha salido, han llegado, te han pagado las cláusulas, habla muy bien de tu proyecto. Y lo que te digo, quizás Valencia Basket podría haberle mejorado en el momento que traen las ofertas, pero creo que al final los jugadores se marchan por proyecto y no por contrato. El proyecto que había a lo mejor aquí en Valencia Basket a lo mejor no ilusionaba tanto para alzar la Euroliga como se puede plantear en Montero, en Badio, en Braxton, o en el mismo Pedro Martínez, que lo dice en la entrevista con las provincias.
2: Sí, precisament per això que t'han paregut les explicacions. Ara anem a escoltar a una conversa entre Salva Folgado i Villena, que és el Juan Carlos Villena, que és el que va estar el que va tindre l'oportunitat de parlar amb Pedro Martínez. Però què t'han paregut les explicacions de Pedro?
9: Bueno, aquí hay una cosa que a mí me disgusta. Y es que en la celebración el mensaje que traslada, claro, en ese momento ya había quedado con el Real Madrid. El Real Madrid no te va a ofrecer otra cosa que un proyecto. O sea, Pedro Martínez sabía que tenía el interés del Real Madrid en el momento de la celebración. Luego, los mensajes. Yo puedo entender a Pedro Martínez que le apetezca un proyecto como el Real Madrid, un proyecto ambicioso, donde... le van a dar mucha confianza y es una plaza difícil de torear, pero entiendo que le apetezca a Pedro Martínez. A mí lo que me fastidia son las formas de marcharse. Nunca creo que vamos a ver el cariño que hay aquí en Valencia, Pedro, en otra ciudad para el propio Pedro Martínez. Por eso creo que...
2: Ara va dir-te que també se l'ha guanyat guanyant dos lligues, Vull dir, Pedro també ha ficat lo seu. Que igual també per ahí no? És l'explicació de per què fa tant de mal esta eixida.
9: Exactamente, sin duda para mí, con todo el respeto a Miki Vukovic, creo que Pedro Martínez es el mejor entrenador de la historia de Valencia Basket. Eso vaya por delante. Dos ligas del club, dos ligas de Pedro Martínez. Y sobre todo... el proyecto que has hecho, el pasar de la Fonteta al Rocha Arena no era difícil, has conseguido muchos llenos, han conseguido más de 11.000 abonados, eso era muy difícil y lo ha conseguido una persona como Pedro Martínez. Por eso creo que evidentemente hay que darle todo el crédito a Pedro Martínez, vamos a ver también cómo va a ser el recibimiento, pero todo el crédito para el entrenador, pero entiendo que el aficionado de Valencia Basket se sienta dolorido por la marcha de Pedro Martínez, por cómo lo ha gestionado el propio Pedro Martínez. Sí. Que podemos hablar de que el club podría haber hecho un esfuerzo por ofrecerle un proyecto mejor, un proyecto más ambicioso, sin duda, pero creo que debería haberse despedido de mejor manera de la afición que le ha dado todo aquí en Valencia.
2: Ara ve un estiu de moviments i de cares noves. Confirmada està la de Gonzalo Corbalán. És qüestió de dies que es puga confirmar la de TJ Shorts. Què te semblen estos perfils de noms que... Bueno, en el dia d'avui ha eixit Mirotić com a també opció de València Bàsquet. Què te sembla este perfil de noms i este mercat al que pot anar València Bàsquet?
9: Corbalán es un jugador que me gusta. Me gustan los perfiles por los que está apostando Valencia Basket, porque va un poco en la línea del proyecto. Si ponemos que va a ser Xavi Albert, que ahora mismo es la persona mejor colocada para llevar el entrenador de Valencia Basket, me gustan los perfiles para Xavi Albert. Es un entrenador que es muy similar a Pedro Martínez en el modelo, en el estilo, que ya lo hemos visto cuando despidieron a Mumbrú llevar a Valencia Basket. Y a partir de ahí, creo que son jugadores que se pueden acoplar muy bien a Valencia Basket. Corbalán ha sido el jugador revelación, es un jugador que tiene muchos puntos, que además es argentino, ese carácter argentino, tú lo has dicho, Salva, para presentarlo, creo que también puede ser fundamental. Y sobre todo que no cuenta como extracomunitario. Siendo argentino, es comunitario y eso también es importante a la hora de gestionar la plantilla. Corbalán me gusta mucho, vamos a ver TJ Shorts. Es un jugador que, siendo sincero, me gustó mucho en París, no me gustó tanto en Panathinaikos, pero creo que es un jugador que te puede dar muchas cosas. Vamos a ver esa amenaza de triple que creo que le condiciona, pero creo que vamos, se le puede sacar mucho rendimiento. Y vamos a ver Mirotić. A mí me extraña mucho ver a Mirotić con la camiseta de Valencia Basket, ¿eh? O sea,
2: ¿por qué?
9: Yo no, ahora mismo no lo veo. Por el estilo de juego, por el contrato que pueda querer Mirotić, no sé si Valencia Basket debe usar tanto presupuesto en una persona como Nikola Mirotić, y que por lo que a mí me cuentan es una opción Mirotić, pero ni mucho menos es una opción fuerte para Valencia Basket, que hay muchos
2: este
9: más
2: matí,
9: en agenda.
2: A mí este matí, Maxi, me dicen que es un nom que evidentemente agrada, dicho es Jocic, pero que no es una negociación avanzada, ni molt menys.
9: Y es así, es un jugador que gusta, y no de ahora, es un jugador que gusta hace muchos años, que Mirotić al final ha sido uno de los mejores ala pivots de Europa, y entiendo que guste, pero que ahora mismo hay muchos más en agenda al mismo nivel que Mirotić, lo que te cuentan es así, y vamos a ver, porque puede sorprender según que venga Valencia Basket. Hay falta de cupos ahora mismo porque se te ha ido Jaime Pradilla, se te ha ido Sergio de la Rea, se te ha ido Isaac Nogués, que sí, que tienes a Álvaro Cárdenas, que suena también Lucas Marí, vamos a ver, pero que también el tema de cupos ahora mismo está encima de la mesa de la dirección deportiva de Valencia Basket.
2: Pues anem a veure què és el que passa en el mercat d'este València Bàsquet, que sí que sembla que voldran, no?, tractar de, bueno, pues fer un poquet com que no ha passat tant, no?, o com que no, o tractar de reestructurar-se de la manera més ràpida i també més sòlida possible, no?
9: Sí, vamos a ver el verano. Yo confío, te lo he dicho al principio,
2: sí.
9: Confío en València Bàsquet, confío en esta dirección deportiva. Si todo apunta a Xavi Albert, que es el entrenador, también me gusta Xavi Albert, porque es un jugador que conoce la casa y que, de verdad, insisto, es el estilo similar al de Pedro Martínez. Así que yo creo que yo confío, vamos, no tengo ninguna duda. Y sobre todo, ojo, el tema de jugadores desconocidos, como un tipo Mari Moore cuando vino en verano, tipo Braxton Key cuando vino en invierno, en mitad de la temporada, que eso han sido jugadores que han destacado, y evidentemente Valencia Basket también se está planteando ese tipo de perfiles que vienen de ligas universitarias o que vienen de ligas desconocidas que despuntan. Hay que reconocer que Valencia Basket ha mejorado mucho en el tema de dirección deportiva. Cuando fichó Luis Arbalejo por Valencia Basket, estaba solo en la dirección deportiva.
2: Sí, ahora mismo tres, ¿no?
9: Un equipo.
2: Sí.
9: Ahora tiene un equipo de bueno, al final, scoutings, que cada uno se encarga de una cosa. Uh-huh. Y eso ha mejorado mucho Valencia Basket en traer a gente como Braxton Key, como Mari Moore, que han despuntado y que, ojo al mercado, que podemos decir, este jugador no lo conocemos, pero hay que ver casos, hay que ver ejemplos que han funcionado en Valencia Basket y que desde luego hay que confiar en esta dirección deportiva.
2: Maxi Jarque, muchísimas gracias, estem en contacte.
9: Un placer, Salva, estar aquí contigo. Un abrazo.
2: Un abraç al nostre company de la 99.9 i anem al Reial Club Nàutic de València perquè Toni Galindo ens demana pas. Està per ahí, Toni? Bueno, pues ara de seguida, eh? Anem en Toni Galindo. Per així, Ricard i Carla, teniu alguna coseta més, no?, que contar-me, de més notícies, no?
4: Sí, entrant en el rugby, els dies 4 i 5 de juliol, la platja centre de la Vila Joiosa acull durant tot el cap de setmana la prova oficial de l'European Beach Rugby Tour. La competició reuneix seleccions tant masculines com femenines de diferents països europeus, convertint la localitat alicantina en una de les seus internacionals més destacades del rugby platja.
2: Carla, més coses?
3: Pues ens anem a altres esports, com les escacs, que la Universitat Politècnica de València dona el tret d'eixida este dissabte al 7è Open Internacional València Presol dels Escacs. Fins al 12 de juliol, el torneig reunirà jugadors titulats i aficionats arribats de nombrosos països en una competició que posa en valor la tradició escaquística de la ciutat.
2: Bueno, pues vosaltres jugueu als escacs o no?
3: Jo he jugat.
2: Sí?
4: Jo no. Molts jo mai m'he provat.
2: Jo fa anys que no jugo als escacs, però bueno. Anem a veure si ara ja està per ahí. Està ahí. Toni Galindo, tu jugues als escacs, on estàs?
5: Bueno, he jugat. I de fet, tinc una copa, no vaig a contar-te com la vaig guanyar, però crec que és la situació més rocambolesca i més surrealista que s'ha pogut produir en una final d'escacs. Com se poden fer trampes jugant d'escacs? Jo les vaig fer. I vas guanyar la copa. Bueno, en este cas el segon premi, però tinc una copeta ahí d'escacs en ma casa i sempre puc dir-ho. Hola, Gomis. Hola. Ui, no escolta res, eh?
2: Ara sí, Toni.
5: Ara sí que us escolte. Bueno, en la anterior, quan m'has donat pas, jo sempre he estat així, Salva, la veritat, però és que resulta que m'has fillat en un moment que estava parlant amb el següent protagonista, que és periodista. Ja saps què passa? Que quan dos periodistes es posem a xerrar...
2: Sí,
5: pues,
2: malament.
5: Hi ha hagut un moment ahir que no sé si se m'ha anat el cap a blanc i vos has escoltat. O sea, estava en una situació, no sé, tàntrica i ni t'he escoltat. Però bueno, però és que la veritat és que estic en una autèntica institució de la vela, del món del periodisme que segueix a la vela, és Paco Lastra, ha sido jefe de deportes, ni más ni menos que de La Verdad de Murcia, que esto es un periódico puntero de aquella región hermana. Y bueno, actualmente estás siguiendo a los barcos murcianos, que tenéis una flota realmente potente, ¿no?, en esta 27 edición de la Copa de la Reina aquí en Valencia.
10: Sí, efectivamente, la representación más numerosa, nunca, pues hasta siete barcos están compitiendo, además bien, a un nivel alto, y rememorando, intentándolo, éxitos que se han conseguido ya en estas aguas valencianas.
5: Oye, tú ya es una portada mítica, ¿no?, aquella de 2021, donde Carmen José Coello ganó la Copa de la Reina, y una foto que pillaste a todo el equipo tirándose a la piscina. Esa foto y aquella información es exclusivamente tuya. ¿Qué busca un periodista de vela, ¿no?, siguiendo una competición como esta?
10: Bueno, pues busca detalles y cosas que se salen de lo normal y de lo común, como fue aquella foto. Y como es que la vela es un deporte muy agradecido, porque tiene fotos tan diferentes y tan atractivos y tan atractivas que hay que seguirlo como lo estamos siguiendo los que amamos este deporte, para valorarlo, para descubrirlo y para disfrutarlo. Y en aquella ocasión es que dijimos, coño, esta es la foto. Sí, no, y esta no. Es la foto y se sigue recordando.
5: ¿Y cómo estás viviendo esta edición ahora? Bueno, no te voy a decir en la trastienda, pero ahora un poco más como no sé, como seguidor o haciendo el seguimiento de los... No estás, digamos, como periodista puro y duro, buscando la información para publicar, sino que tienes otra cara del periodismo. ¿Cómo estás viviendo esta nueva faceta?
10: Bueno, pues muy, muy, muy bien, con la misma intensidad de siempre, porque eso no se pierde. y con la facilidad que encuentro siempre que vengo a Valencia, o sea, donde tienes un servicio de prensa, un apoyo constante desde que llegas hasta que te vas, y siguiendo muy de cerca a los barcos de la región de Murcia, que, insisto, repito, este año están dando un resultado a su nivel.
5: Bueno, y en general, ¿cómo estás viendo esta edición de la Copa?
10: Pues bien, están destacando los que estaban previstos que estuvieran ahí arriba en primera fila, y yo me centro en el PEC de Abril, que sigue un año más peleando en cabeza, y es digno de mención el papel que hace José María Meseguer cada año y que no se rinde, y eso es digno de destacar.
5: Bueno, pues Paco, a seguir trabajando, y a ver qué pasa en esta jornada, que ha empezado tarde, ya lo sabes. Pero bueno, al final se ve que se ha arreglado todo y está soplando el viento, que es lo fundamental, ¿no? Que el motor de estos barquitos es que el dios Eolo le dé por soplar.
10: Efectivamente, ha empezado tarde, ha soplado tarde, hoy ha estado más perezoso, pero bueno, ya están todos navegando y bien.
5: Sí, pero nosotros la paella la tenemos dentro.
10: Efectivamente, así es.
5: Paco, muchas gracias. Son los esperables de Paco Lastra, el periodista que va a enfrentar el seguimiento de los barcos de Murcia, de la región de Murcia, que bueno, está siempre ahí en la lluita per la part de cap davantera de la competició, i bueno, pues és un poc la visió periodística, no, d'este seguiment de la regata d'esta edició de la Copa de la Reina de Vela.
2: Bueno, pues Toni, ara de seguida també estem de nou per ahir, però n'hi han més resultats que refrescar, i és que ha finalitzat ja el Euro Sub-20 femení de bàsquet en victòria per a la selecció espanyola entrenada per Rubén Burgos. 66-68, victòria per a Espanya. També està guanyant 4-0, resta un minut dels 3 que s'han afegit de descompte en l'Espanya 4, Alemanya 0 de l'Europeu Subdeneu masculí, els gols de Sergio Esteban, de Diallo i l'últim de Morante. I en tennis estàvem parlant d'eixe LGK Juan Munar, que de moment va 1-0 en quant a sets, però també teníem que parlar dels dobles, perquè està jugant també, bueno, ha perdut ja 2-0, Granollers i Ceballos, la parella representada per Espanyol, ahí està, 2-0, 6-4, 7-6 és la derrota a Wimbledon dobles de Granollers. Ara de seguida estem en més esport en directe, ara de seguida també i anem a saludar, perquè ja està per ací, i va per a viure el partit de la selecció espanyola femenina sub-19. Luis Urrutia, què tal, com estàs? Bona vesprada.
11: Hola, Salva, què tal? Salutacions i bona vesprada.
2: Estem ara de seguida en aquest partit d'Espanya, però no sé què te sembla esta vesprada de moment de també poliesportiu en tennis, en bàsquet. Estem pendents de Rubén Burgos en la sub-20 femenina, bueno, en moltes coses damunt la taula, i també ara en este europeu sub-19 femení.
11: Sí, en un partit clau, perquè la selecció espanyola necessita guanyar, no li val l'empat si vol continuar viva, i juga davant d'Àustria. La selecció austríaca ha guanyat els dos partits que ha jugat, però estem també dependents del Tour de França, perquè en un no-res comença la primera etapa, una contrarellonge per equips, i ho fa en Barcelona, el Tour que fa uns anys va començar en Bilbao, ara ho fa en Barcelona, en fi, pues també buscant eixir de la seva zona la competició ciclista francesa dels cotxes, no? En aquest gran premi de... Pues, en fi, que l'esport en estiu no para, i per això el punt a punt tampoc para.
2: Així és, des de les 12 i fins a les 12:30 de la nit, de manera... Bueno, anava a dir ininterrompuda, però sí, mitja horeta per a l'informatiu a les 3. Un poquet sí. Mira, pues ens acaba d'arribar una botella en un missatge, suposa que arriba des de una illa, en algun lloc del món, perquè és un missatge de Clara Alcover, que diu que clar que n'hi ha estiu a punt, i que, bueno, pues jo no sé si és que està en algun vaixell o on està, però Clara Alcover en la seua secció de l'estiu a punt.

0: gran sintonia. Que alegria ens dona escoltar esta música. Benvinguts a la secció més refrescant de tot l'estiu, ací al Punt a Punt. Esta setmana no tenim a Carlos, que està desaparegut en combat, però no vos preocupeu perquè no he fitxat a cap altre per al programa, simplement està de vacances i ben merescudes que les té. I sé que encara que molts dels meus companys cada setmana volen intervindre, anem dosificant-nos un poc. I a més, jo tampoc vos parlo des de l'estudi perquè estic a uns quants quilòmetres de l'estudi del Punt a Punt, amb els peus quasi dins de l'aigua, posada ulleres de sol en la meua pamela, disfrutant un poquet també sense pensar massa en la tornada al treball. Però clar, una cosa és estar de relax i una altra deixar-vos sense el repasset a la cara bé de l'esport, i ses anècdotes, i ses curiositats, alguna polèmica, un poquet de cotilleo que sabem que també vos agrada. Així que prepareu-vos perquè ara anem a pujar la sintonia i anem a arrencar amb els temes extradeportius, esportius i tot el que ens ha deixat el Mundial. Esta setmana arranca l'estiu a punt. Ja s'ha acabat, ja podem donar per inaugurada oficialment ixa època tan dura de l'any.
1: Volver a empezar otra vez. Volver.

0: treballar després de les vacances, que mai s'han acabat ja les fotos amb la posta de sol, els històries amb el modo avión, els mojitos...
1: Volver a encontrar ya viejos amigos. ¡Hey! Y juntos volver a empezar.
0: Quina és? Pues la de tornar a treballar després de les vacances, que mai s'han acabat ja les fotos

Més a comprovar-ho han sigut els nostres equips de primera. Els més matiners han sigut els de l'Elx, que l'1 de juliol, com el dia de les rebaixes, es van posar el despertador ben prompte i arrencaren amb aquests reconeixements mèdics, proves físiques, carreres, aquest primer contacte amb Martín Anselmi, que estrena el projecte Franja Verd amb molta il·lusió. Alguns internacionals encara tenen permís, però la maquinària ja està en marxa. L'endemà, el dia 2, el dijous, li va tocar el torn al València i els de Carlos Corberán han començat amb les tradicionals proves mèdiques abans de votar a la xespa i ja tenen per davant una pretemporada carregaeta. Tenen 6 amistosos, una estada a Girona i una altra a Anglaterra per arribar amb les piles carregades a l'inici de la Lliga, que serà el cap de setmana del 15-16 d'agost. I avui és el torn del Llevant, sí, perquè és dissabte i els granotes han decidit tornar al treball en cap de setmana, així que també se'ls ha acabat això de dir que ja entrenaré quan baixi el sol, perquè toca passar per la bàscula, les analítiques i tots aquests reconeixements mèdics, que sempre recorden que els xelais de l'estiu també compten, però bé, les proves es faran entre avui i demà i dilluns ja començaran a suar de valenta a la ciutat esportiva de Muñol a les ordres de Luis Castro en una pretemporada de 6 setmanes per a preparar la competició. Així que si algú encara tenia arena dins de la maleta, que la vaig atraent perquè ara toca omplir les botes de xespa. Mentrestant, l'altre equip que ens queda com a representant de la Comunitat Valenciana a primera divisió, el Villarreal, encara poden apurar un poquet més l'estiu perquè els del Submarí Groc no tornaran fins el pròxim dia 9. Encara els queda una setmaneta, podríem dir. Encara poden apurar aquesta crema solar i aquests viatges express perquè en uns dies els va tocar córrer de valent. Així que, en definitiva, s'ha acabat això de viure de l'aire condicionat, torna el futbol, tornen les dobles sessions, els primers estic millor que mai físicament i tot el que ve, les primeres agulletes, els primers estic mort, tot això sí. Hem de dir que nosaltres ho agafem amb alegria perquè si els equips tornen a la faena és que cada vegada queda menys perquè torni la competició. I ara sí, anem a obrir el nostre particular Instagram de l'esport a la finestra del punt a punt en l'estiu a punt, perquè esta setmana les xarxes han donat més xoc que algun partit del Mundial, podríem dir. Així que anem a començar per una que de segur vos ha aparegut fent scroll en l'Instagram i és la de Maria Sharapova, que ha demostrat que n'hi ha dos tipus de persones en vacances. Les que busquen una piscina amb aigua a 28 graus i després està ella. I diràs, per què? Pues perquè l'extenista ha compartit un vídeo tirant-se de cap a un llac als Alps italians, si no m'equivoque, amb una aigua que només de vore la creió que te constipes. Així que el vídeo ha començat a compartir-se, ha començat a fer-se viral i ja suma milions de reproduccions, perquè clar, tots hem pensat el mateix, quina barbaritat. Aixina que ella hi somrient, però jo crec que encara deu d'estar recuperant-se de la temperatura corporal. I també volia comentar una altra notícia d'una de les reines de les xarxes, que es diu Alisa Lehmann. No sé si el nom vos sona, segurament la cara sí, la podeu buscar, Alisa Lehmann, vale? L-E-H-M-A-N-N, i sí, és la futbolista suïssa que juga de davantera i que actualment milita al Leicester City. És una de les esportistes més seguides del planeta, de fet acumula més de 16 milions de seguidors a Instagram, que és una xifra que ja voldríem moltes estrelles de Hollywood tindre-les. Cada foto i cada vídeo i pràcticament cada cosa que publica acaba convertint-se en notícia, i esta setmana no ha sigut una excepció i Lehmann ha anunciat que s'ha comprat la casa dels seus somnis. I no ha sigut amb un vídeo qualsevol, sinó que ha compartit les claus de la nova vivenda, les primeres imatges, un missatge molt emotiu en el que explica que era una meta que perseguia des de feia molts anys. Bé, doncs, com era d'esperar, la publicació s'ha omplit de felicitacions, encara que també hi ha hagut qui ha fet els càlculs de quan pot costar una casa així, i bé, la resposta és fàcil, prou més dels que es gastem nosaltres en tota una vida pagant rebuts, hem de dir. Però bé, amb 16 milions de seguidors, alguna hipoteca segurament que s'estalvia.
Però tot no han sigut rialles esta setmana, perquè també hi ha hagut una polèmica ben curiosa. Tot va començar quan alguna de les parelles de futbolistes van rebre camisetes oficials

0: mundial, però amb un detall que no els va fer gens de gràcia, i és que a l'esquena apareixia el nom del jugador i el tractament de wife, és a dir, de dona, d'esposa, no? El problema que moltes d'elles no estan casades i algunes són nòvies, altres són promeses, altres simplement parelles des de fa uns anys o des de fa unes setmanes antes d'arrencar el mundial. I clar, pues les xarxes no han tardat ni 5 minuts en dir, a veure, si la FIFA casa la gent abans que ells mateixos, a on anem a parar, no? Al final, una simple paraula pues, va generar un debat enorme, perquè ja sabeu que internet perdona moltes coses, però una etiqueta incorrecta, no. I anem a acabar amb una escena que també ha ocorregut, que ha corregut com la pólvora. És un futbolista que volia fer-se un selfie amb una actriu molt coneguda que estava veient el Mundial des de la grada i fins així tot normal. El problema és que la seva nòvia va aparèixer en escena i amb una mirada d'eixes que tots coneguen perfectament, que te deixa gelat, va deixar clar que aquella foto millor que no és fera. El jugador va captar el missatge i en menys d'un segon va guardar el mòbil i va continuar caminant com si no haguera passat res. I les xarxes, això sí, van convertir el moment en un dels memes de la setmana, i és que hi ha mirades que valen més que més paraules i també més que una selfie, i jo te diria que hi ha mirades que maten. La conclusió, que les vacances donen per a molt, però el Mundial encara dona per a més, perquè entre xapussons impossibles, mansions de luxe, aficionats estàtua, camisetes compromeses i selfies cancel·lats, queda clar que de vegades el millor de l'esport passa molt lluny del terreny de xoc. I com bé esteu escoltant, anem amb les curiositats d'esta setmana del Mundial 2026. I abans d'acomiadar-nos, vos anem a deixar amb un sabies què en format mundial, que sabem que vos agrada molt, perquè la fase de grups ja és història i ens ha deixat algunes curiositats que val la pena guardar per a les converses de l'estiu. La primera és fàcil, estem davant del mundial més golejador de la història. Sí, encara queda molta competició per davant, però ja han superat els registres de Qatar 2022 entre els defenses, despistats i els davanters inspirats. Els aficionats no podem dir que sem avorrita. La segona porta nom i cognom. Una setmana més nombrem el de Lionel Messi, perquè quan pensem que ja ho ha guanyat tot i que ja ha batut tots els rècords possibles, pues es troba un altre. L'argentí s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels mundials amb 19 gols i, a més, és el primer futbolista que ha disputat 6 Copes del Món. Així que hi ha jugadors que fan història i pense que després probablement estiga Messi, que sembla que tinga una subscripció permanent als llibres de rècords. La tercera curiositat ens porta fins a Cap Verd, un país de poc més de 500.000 d'habitants que s'ha convertit en la selecció més menuda de la història en superar una fase de grups mundialista. Mentre alguns gegants del futbol feien les maletes, pues ells continuen fent història. Són ja un dels grans contes de fades d'esta edició. La quarta curiositat, una que segurament contarem durant molts anys, perquè este és el primer mundial amb 48 seleccions, 104 partits i 3 països organitzadors, Canadà, els Estats Units i Mèxic. Un format completament nou que ha canviat la manera de viure la competició i, per cert, Mèxic també ha fet història convertint-se en el primer país que acull partits en 5 mundials diferents. I ja anem a acabar amb una d'aquestes dades que cap futbolista vol protagonitzar. El tunisià Ailes Shaqiri ha firmat el segon autogol més ràpid de tota la història dels mundials. Només va passar poc més de 2 minuts perquè enviava la pilota a la seva pròpia porteria. Són d'aquests moments en què mires al cel, mires el marcador i penses tierra trágame, terra trágame d'ací, i escupis-me en un altre lloc. Així que ja veieu, gols per a donar i vendre, Messi fent de Messi, Cap Verd sorprenent al món, un format revolucionari d'autogols de rècord, i això només en una fase de grups. Així que si el Mundial continua a aquest ritme, encara ens queden moltes històries per contar i moltes anècdotes per a poder riure'ns i debatir-les. Així a l'estiu, a punt. Nosaltres ho anem a deixar així que acabeu de disfrutar d'esta vesprada de dissabte, en la platja, en la piscina, en casa, en l'aire condicionat, on siga, però sempre en companyia de punta a punta. Fins la setmana que ve.
1: Gràcies, Clara Alcover, que jo tinc la meva teoria de que està en una illa deserta i que per això pues, ens ha arribat este missatge que semblava que estava la pròpia Clara dins de la botella, per a esta secció fresqueta, com sempre de l'estiu a punt. Anem a fer una xicoteta pausa abans de recordar que en el 4-0 que ja ha finalitzat per part de la selecció espanyola sub-19 a l'europeu, Espanya es col·loca com a primera del grup A per davant d'Alemanya, Dinamarca i Gales, així que fem una xicoteta pausa i al tornar anem en futbol i en ciclisme.
2: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona. El Gran Premi del Regne Unit de Fórmula 1. Els vuitens de final de Wimbledon. El trofeu Sa Majestat la Reina de Vela des del Nàutic de València, el partit de bàsquet de classificació per al Mundial de Qatar entre Geòrgia i Espanya per a tancar amb el Mundial de Futbol i el partit Brasil-Noruega. Tota l'actualitat de l'esport este cap de setmana, com sempre, al Punt a Punt.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
8: De tu

0: Punt a punt. Esport.
1: Vuit minuts passen de les 5 de la vesprada. Continuem en el punt a punt en Apunt Ràdio, en una vesprada que n'hi ha futbol, en la que n'hi ha vela, en la que n'hi ha ciclisme, en la que n'hi ha Fórmula 1. Així que coses n'hi ha, en este punt a punt de vesprada. Luis Urrutia, perquè ha començat fa no res i ser partit entre Espanya i Àustria de l'europeu sub-19 femení.
2: Estem acostumats a que Espanya plegara és la tercera i última jornada de la fase de grups, i dic que estem acostumats a que Espanya a plegara primera. En este cas no ho fa, és la seua rival en la jornada d'avui, Àustria, que aplega com a primera perquè ha guanyat els dos encontres en la fase de grups, té 6 punts, mentre que Espanya és segona perquè va empatar 2-2 davant de Suïssa amb un gol molt en el darrere del partit per a la selecció de Suïssa. En l'altra jornada la selecció espanyola va guanyar sense cap complicació, va golejar en el seu partit davant d'Islàndia. Així que 4-0 va ser el marcador. Espanya està obligada a guanyar si vol jugar les semifinals d'este campionat d'Europa sub-19. Els xics ja ho han aconseguit golejant Alemanya. 4-0 sí. Alemanya és un marcador molt cridaner per a la selecció sub-19, mentre que anem a veure com se li dona la jornada d'avui a este equip que entrena David Aznar, que és un jove entrenador nascut a Talavera de la Reina. La selecció espanyola, que juga amb majoria de jugadores del Real Madrid, amb Laia López en la porteria, defensa per a Nerea Carbona, Silvia Cristóbal, Amaya García Gómez i Julia Torres, al mig del camp Adriana Folgado, Elena Guturbay, Rosalía Domínguez i Celia Segura, amb Ainhoa Gómez i Alba Cerrato per a l'atac de la selecció espanyola. Així que està davant d'una entrada, quasi diria que ridícula, està quasi buit el terreny de joc que juga, és este Bilino Polje Stadium, en la localitat bòsnia de Zenica. Caben 15.600 espectadors en este estadi i, vaja, pues jo crec que hi haurà menys de 1.000.
1: No? I els que estan a l'ombra,
2: sí,
1: se veu perfectament.
2: Sí, i per la part de dalt.
1: Fugint del sol.
2: Sí. Se li veu algú, però fa una vesprada calorosa en esta localitat bòsnia. Així que la selecció espanyola obligada a guanyar. Estem ja en el minut 10 de la primera meitat en Bòsnia. Espanya sub-19 femenina 0, Àustria 0.
1: Bueno, pues parlem de futbol, però també parlem de ciclisme, perquè ja tenim per ací i preparats per a contar-ho tot, José Luis Gual i Javi Castellar, què tal, com esteu? Bona vesprada.
3: Què tal? Salutació, molt bona vesprada, Salva. Pues tenim ja en marxa una nova edició del Tour de França, més molt especial, perquè s'enceta en Barcelona, en la ciutat com tal. Ja estan els primers equips, perquè recordem que la primera etapa és una contrarreloge per equips. Ja dic que els primers dos equips que ja estan en marxa, ja estan negociant els primers quilòmetres d'esta etapa. Ha arrencat el conjunt espanyol de Caja Rural, que per cert, després de moltíssims anys, ha rebut la invitació per part de l'organització del Tour i està ja en la màxima carrera, no? Evidentment, del panorama ciclista internacional. Acaba d'eixir també el conjunt irlandès del pícnic, i simplement una qüestió, un detall, perquè això és ciclisme, hi ha temperatures molt altes i hi ha un corredor, en este cas del conjunt del Lotto, que sembla té problemes digestius, no va anar a la presentació, que és Arnaud Bely, que a més és el líder del Lotto, i bueno, ha fet el reconeixement, però ha arribat a la meta pràcticament plorant, és a dir, que podien haver una primera baixa, inclús abans de que prenguera part el seu equip en la carrera. Ja dic, primers quilòmetres, ara anirem contant detalls, perquè anirà increixent l'etapa, lògicament. L'últim inicir serà el UAE, el conjunt, el màxim favorit de Tadej Pogacar.
1: Javi Castellar, què tal, com estàs? Bona vesprada.
4: Molt bé, content d'estar en la casa, que és la meva casa també, i que d'alguna manera feliç, perquè n'hi ha moltes novetats en el Tour, i això va ser molt, molt, molt interessant.
1: Esta vesprada promet, no? En esta versió també, que feia molts anys, estàvem parlant abans fora de micro, no? Que no començava una primera etapa en este model de contrarrellonxe, i en esta, suposa que situació que canvia també els plans i les estratègies en els equips, no?
4: Efectivament, però dos coses a comentar. Està clar que feia des de l'any 2019 que no havia hagut una contrarredonxe, recorde, en la segona etapa, però d'una manera distinta. Així n'hi ha una reglamentació nova en una contrarredonxe per equips, que és dir, el temps Depèn el corredor conforme entre a meta, li valdrà per la Generalitat. Ai, per poder entrar en la General, no? Uh-huh. Entonces, ahí n'hi ha molts matisos que comentar i n'hi ha que explicar-ho ben clar perquè els oients tinguin clar que així els líders són els que van a tindre que entrar obligadament els primers per tindre el temps uh-huh. i que puguen anar sumant perquè quan vinga l'hora de ficar-se el mallot de líder, quan tantes tinguin més avantatge, al contrari, molt més millor. És una novetat que se ficarà a la pràctica en aquest inici de Tour en Barcelona, en aquesta contrarellotge per equips.
2: Els preguntava, Salva, quan era l'última volta que el Tour va començar en una contrarellotge per equips i Javi Castellar me dia 1971. I clar, jo dic, va, no me vaciles, que tens... Mire, efectivament,
1: sí?
2: 1971, bueno, l'última volta...
3: Tu no saps què li diuen, Javier Castellar Larús?
2: Sí, que va començar en una contrarrellonge per equips, etapa Mulhouse-Basilea, va guanyar l'equip Molteni, que estava liderat per Eddy Merckx, que va guanyar aquesta edició del Tour de França.
4: Efectivament, també, una altra anècdota, que a més tingué un espectador que li pega una punya a Eddy Merckx.
2: Per què?
4: Pues perquè se veu que seria forofo d'un altre corredor i digué, este estic cansat de que guanyi. Pues forma, en aquella època d'acabar en els grans corredors,
2: sí?
4: Pues un espectador li pega una punyà i en ixe ocasió, ixe turno, el guanya Eddy Merckx.
3: Uh-huh. De totes formes, el tema està de la variació, com explicava molt bé Javier, perquè després té que contar-nos, ell que coneix des de dins, no?, el món del ciclisme, quina té que ser l'estratègia, perquè és la primera vegada que hi ha una crono per equips en la que compten els temps individuals. Normalment era el quart, no?, el que marcava el temps i, per tant, la idea era que el més fort assumira més la responsabilitat en el que és donar una velocitat de creuer, però ara és diferent. Ara li podem fer a lo millor una arribada com si fos un sprint per a que en les rampes de Montjuïc, recordem que la crono per equips acaba d'anar a l'estadi olímpic, que és poc més d'un quilòmetre, però té prou de percentatge, i a partir d'ahir, no, pues que Pogacar, Renko, Vingegaard, no, facin ahir el darrer quilòmetre tot el que puguen. No? Ahir canvia estratègicament com enfocar esta crono i els temps compten, eh?
4: Totalment, però a més, cuidado, que això n'hi ha que estudiar-ho, eh? Perquè Pogacar no se té que esperar a última hora, té que donar de sí lo que ell val per poder anar sumant la rapidesa i rebaixar el temps. I després, lo que sí que està clar, que en l'últim tram el que més va donar de sí, perquè compta per la General, és el líder, en este cas, estem parlant de UAE, és Pogacar. Però ahir se chuen molt el equipo y tienen que estar en el hotel, en pizarra, estudiando B, porque tiene que haber corredor que diga, bueno, yo ya de entrar sé que para la General no vas a contar, pero sí que vas a donar la vida para poder rebaixar este temps que me interesa para que el líder puga sumar i puga clavar-lo quan més avant millor.
2: Vols dir que els gregarios treballaran en el principi de l'etapa i després ja en la pujada a Montjuïc ja deixen el gallo,
3: sí,
2: no?
3: Totalment, sí.
4: Totalment, sí. Però en ixa consciència del...
2: Però gregari... això no és una contrarrellotge per equips, no?
3: Clar. Sí, bueno. A veure, els gregaris, del Toro té capacitat per a fer inclús, si vulguera, gran part de la pujada final a Montjuïc, però tots els equips no tenen ixe nivell de coequipiers. No crec que Renko tinga ningú, no? Bueno, possiblement Libovis, no? Vingegaard algú més, però la resta dels equips, Lluís, veurem com clarament és que estiguen lluitant per la General o per un lloc en la General, s'ho van a jugar pel tot, pel tot, i tinc un dubte, ja posant el focus en el nostre ciclista, que és Juan Ayuso, a veure què passa en ixe líder del Trek, no? Perquè es parlava molt d'ixa rivalitat en el colideratge, en Esquelmos i companyia, a veure com negocien la part final, però bueno, tenen que anar juntets i intentar, bueno, que no perdre molt de temps, perquè en teoria avui el favorit número 1 és Pogacar, no? Carretera bueno, que acaba dalt, no? O Renko.
4: Bueno, però estem xulant una etapa d'una contrarredonxe per equips. Està clar que el més fort sobre el paper i en la teoria és Pogacar, però això és un conjunt d'un equip que té que rodar en la intenció de fer el millor temps, i les gregaris i les persones que van en aquesta mentalitat perquè el seu líder puga traure el millor temps, pues, va significar moltes coses. Entonces, lo més important, saber, la primera part és una part de la contrarredonxa ràpida, ja se veu, la segon part és una part que porta algo de tècnica, i al final és una part dura. Això té que estudiar-se antes, perquè estem parlant de segons valiosos de cara a lo que estem comentant. Quan més pugues traure temps al teu favor, millor. Però cuidado, torne a dir, se té que estudiar bé.
2: De quants quilòmetres és la contrarellotge?
3: De 9 quilòmetres i 100 metres, pràcticament 20 quilòmetres. Com diu Javi, és totalment plana, excepte i sa part final, l'ascensió ja clàssica a Montjuïc i per a concluir en l'estadi olímpic de Montjuïc. I, bueno, temperatura alta, evidentment. Hi ha un tram que van per vora costa, no?, que ahí també pot entrar una miqueta més d'aire.
2: Mm-hmm. No, s'ha vist una imatge aèria també, que hi havia una presa. Per cert, deixem un instant perquè hi ha penal a favor d'Espanya de la selecció sub-19 en este últim partit de la fase de grups d'este campionat d'Europa sub-19. L'entrada per darrere sobre Alba Cerrato, que ja ha fet un gol en este campionat, i el penal que assenyala l'àrbitre, que és l'eslovaca Marianka Bakova.
1: Dubtós o el tens clar?
2: Per a mi claríssim. És la mateixa Cerrato qui va buscar el primer gol per a Espanya, per a que tingués una dada en estos primers 15 minuts de partit. 4 corres per a Espanya, cap per a Àustria. Així que la selecció espanyola que ha anat a per tot. És el campionat d'Europa femení sub-19. Espanya busca el gol que la col·loque per davant en el marcador. Té penal a favor, minut 18 de la primera meitat. Es prepara per a colpejar amb cama dreta Alba Cerrato. Abans l'àrbitre del partit col·loca a les jugadores que estan lluitant per el possible rebuig.
1: Avisa,
2: fora de l'àrea.
1: Sí,
2: està col·locant-les, està, pues, com sempre diguem, no?
1: No entreu.
2: Sí. La persona que més temps perd en un partit és l'àrbitre. va a buscar, finalment ara sí, col·locar a totes les jugadores en el seu lloc i va a buscar el llançament Cerrato. Ho farà amb la cama dreta, l'ordre de l'àrbitre que queda ja donada, el llançament de Cerrato i el gol. Enganya la portera austríaca i Espanya, que es col·loca per davant en el marcador. Minut 10, és la última jornada de la fase de grups d'este campionat d'Europa sub-19 femení. Marca Alba Cerrato, segon gol per ella en el campionat. Espanya 1, Àustria 0.
1: Bueno, pues arriba el primer gol d'Espanya en l'altre partit que està disputant-se entre Islàndia i Suïssa. Ha marcat la selecció de Suïssa el 0-1, així que de moment es menegen els marcadors en estos dos partits.
2: Però en principi les dos estan eliminades.
1: Sí, correcte. Anem al Club Nàutic, perquè allí està el nostre Toni Galindo, que té protagonista i està en el director de la regata. Toni.
5: Bueno, és un cert amfibi, no? Així n'hi ha molts certs amfibis en el Reial Club Nàutic de València, perquè igual els tens ahir dins de la mar i de sobte te'l trobes així en terra. És a dir, van entre dos elements, no? Rafael Xirivella, què tal? Com estàs?
6: Molt bé.
5: Sou certs amfibis, que igual estàs, fa uns instants estaves allà dins.
6: I ara... A la mar, i ara estic així en terra, però bueno, no hi ha més remei.
5: Bueno, que tu vens d'ahir dins, com està la prova d'avui?
6: Pues la prova d'avui ha tardat en començar perquè, bueno, s'ha fet l'horatge, estava com estava, tardava i a més estava rolant. Has començat el 120, de primer ha baixat al 140, ha pujat al 110, després ara estava en el 95 i després la tendència, pues, és a continuar pujant. Ara n'hi havia molt bon vent, estaven ja fent la segona prova, la qual, bueno, pues, serà estupendo perquè les estan previstes tres proves per al dia d'avui i a lo millor, pues, igual, hasta se pot complir.
5: A veure, m'estàs dient que la segona prova ha finalitzat o està finalitzant?
6: Estan finalitzant.
5: I ara, després se va a fer una tercera prova.
6: Hauria de fer-se, el que passa que és com tot, se me va ajuntar la fam en les ganes de menjar, perquè van a vindre tots en una fam de porc, yeah. I tenim sopar esta nit d'armadors, o sigui que...
5: Això no és el teu problema, no? El problema de tots és de la logística.
6: Sí, a més de veritat, perquè estan tots... I bueno, i ara què fem? I a més tenim la presentació avui així, en el Nòtic, d'un llibre que presenta Teresa Zabel, que és doble medallista olímpica en 470, i la veritat que es donava molt de gust que estigueren tots els regatistes, perquè els agradaria, perquè era, no sé què, dels cinc aros olímpics parlant, o sigui, el llibre...
5: El poder de los cinco aros. Efectivament. No me facis spoiler, que la gent del Punt a Punt tenim una sorpresa preparada per ell.
6: Pues esta, ella volia, pues, això, que estigués tots així, però jo vull que tots facin les regates. Claro. Són interessos diferents, però jo com a director de la regata el que tinc que procurar és que el vent estigui ahí i que puguem fer totes les proves, perquè al final, si se fan totes les proves, el guanyarà el millor. Contra més proves, més...
5: Demà se faran dos proves més, ja serà l'última jornada, ja se determinarà qui serà el nou campió d'esta 27a edició de la Copa de la Reina. Director, Rafael, molts diuen que és la millor o de les millors de la història.
6: Sí, Bueno, jo no me vaig a tirar flors, està bé, està molt bé.
5: Home, jo... tira-te-la, home, per favor, que és el director.
6: No, home, jo porto 18 anys ja en 5 juntes directives diferents, ja està treballant i, bueno, tenim un equip, un club impressionant en la ciutat de València, on tot el món pot gaudir de la navegació i disfrutar i dependre i tot. Tenim aquesta prova, que la tenim feta ja, doncs ja fa molts anys, perquè al principi es deia Copa Marcial Sánchez Balcàstegui i després va, als 11 anys va voler que fora Trofeus Sa Majestat la Reina. I bueno, des d'entonces doncs fa doncs això, 27 edicions que estem en el tema del el Trofeu Sa Majestat la Reina.
5: Bueno, ara què fas, Rafael? Te'n vas a travegar cap a dins a la mar o te quedes per així?
6: Pues no ho sé segur, no ho sé segur el que paga on tindré que tirar, perquè al final hi ha que anar apagant focs per tots els llocs, perquè hi ha que complir el calendari, que és el més important, i que les proves siguin correctes. Després, a més, estan les protestes, no. Clar, perquè en l'aigua ja se produeixen protestes, i aquestes protestes hi ha que veure-les en terra, si estan els mesuradors... Que...
5: El bar nàutic, no?
6: Sí, el bar, està el bar. A banda del bar, doncs, tenim els mesuradors que són, que tenen que comprovar que les mesures que posen el certificat siguin correctes. Tots els primers, segon i tercer, tenen que mesurar-los una altra volta i comprovar que estigui tot perfecte, i tot això no sé a quina hora acabaran. I tenen que dutxar-se, canviar-se, sopar, dinar, no sé.
5: Se vos amontona la planxa. Rafael Xirivella, director d'esta gran regata de la 27a edició de la Copa de la Reina. Moltes gràcies, molta feina, enhorabona perquè està resultant una gran prova. Gràcies, Rafael.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Les paraules de Rafael Xirivella, director de la regata d'esta Copa de la Reina, així del Reial Club Nàutic de València, així al punt a punt a punt ràdio.
1: Gràcies, Toni. Ara de seguida estem en tu per a actualitzar i per anar amb més protagonistes. Lo que actualitzem és que acaba de finalitzar la Q1 de Fórmula 1, que en Hadjar com el més ràpid, que entra Carlos Sainz com el 13è i es queda fora Fernando Alonso, que ha estat l'últim. Així que els tres més ràpids en esta Q1, Hadjar, Lawson i Leclerc. Tornem al futbol i al ciclisme, Luis Urrutia, perquè continua igual el marcador.
2: Sí, estem en el 24 de la primera meitat, en este últim partit de la fase de grups del Campionat d'Europa Subdeno i Femení. Espanya, que amb un gol de penal de Alba Cerrato, està superant a Àustria, amb este gol conclouria primera de grup. Àustria seria segona, quedarien eliminades Suïssa i Islàndia en este grup B de l'europeu. Minut 25, primera meitat, Espanya 1, Àustria 0.
1: Actualitzem el tenis perquè en el segon set 2-0 es col·loca l'Eseca davant Munar, 6-4, 6-4. Anem al ciclisme, igual Castellar, perquè això ja està en els últims quilòmetre i pràcticament i mig.
3: Sí, estan els dos corredors que s'han avançat per part de Caja Rural, el primer equip en prendre part en esta cronometrada per equips en el Tour de França. Dos corredors de Caja Rural que, com dic, han agafat avantatge en aquesta primera rampa que hi ha per a pujar a Montjuïc, i ara, després d'esta baixadeta, estan a quilòmetre 600 metres per arribar al final, a l'Estadi Olímpic. Tindran de nou ese darrer quilòmetre moltíssim percentatge, però estem veient ja el que comentàvem, no? Que quan comença la primera rampa, que és prou dura, que la coneix molt bé Javier Castellar, a partir d'ahí és més forts van cap a davant, perquè sabe que cada un tindrà el seu temps.
4: Sí, però la que m'ha paregut estrany en la Caixa Rural de l'equip, que no han tingut una complicitat clara per poder entrar més corredors en estos dos que van per davant, que són els favorits de cara a poder tindre millor classificació en la general del Tour, no? La veritat és que ahí cada tècnic o cada director decidís com i de quina manera, i també influïs molt que com depèn o com està el corredor, i les sensacions són molt personals. Ara en este moment estem veient que ja el favorit de cara a la general ja està deixant-se al company.
3: És Molinar, Molinar el que se'n va cap a davant, va fer el millor temps fins ara, és el primer equip que creu a la meta, però està ben fer millor temps que el Picnic, que l'equip neerlandès, que és el segon que ha eixit, però bueno, això acaba de començar. Va fer algo més de 22 minuts en la línia de meta i en el Lluís, escolta, Companys.
2: Això comparat en una contrarrellotge per equips és una risa.
4: No, però té el seu,
2: sí?
4: El seu encant. Home, tu ara, jo te faig una pregunta.
2: Vinga, fes.
4: Mira, anem a veure. Què anem a veure quan isca l'últim equip, ¿vale? Que és Pogacar e Isaac del Toro. Què va passar?
2: Pues que van a plegar els dos els primers del seu equip, clar.
4: Els dos?
2: Sí.
4: Ahí està. Entonces vol dir que això va ser molt interessant. O se deixarà Pogacar a Isaac del Toro?
2: No, però la idea que teníem fins ara d'una contrarrellonge per equips és que aplegava un piloter de 4 o 5 sí. corredors juntets sempre a la línia d'arribada. Sí. Ara ho fan d'un en un.
4: Claro, però ho fan d'un en un perquè la reglamentació és nova. I ja, així han dit que tots els corredors compten en el seu temps en la general. I entonces n'hi ha una tècnica i una forma de correr diferent. És que tenen que correr així, és que no n'hi ha altra forma, perquè si no, tu imagina't este corredor que és el més fort.
3: 22:59 per a Molinar, 22:59 per a Molinar. Jo estic en Lluís, Javier, s'han quedat a meitat de camí, no? Sí. Una cosa és la crono per equips i l'altra és començar per equips i després ja sabem que Pogacar serà el que arribarà primer de l'UAE, sabem que Vingegaard arribarà el primer de Visma, no? Sabem que Renko en teoria té que arribar el primer de Red Bull i esperem i desitgem que siga Ayuso el que arriba primer de Lidl, però aniran de un en un, no? Això sí que és deberes que se van a llevar tots la careta avui. Avui, en aquests dos repechoners que hi ha, se va a veure també qui està bé i qui no.
4: Totalment. I, a més, va aclarar molt les formes i l'actitud i la classe de cada uno. Però, cuidao, també, diguem que és una contrarredonxa de pocs quilòmetres. Després estan les altres etapes, que són de muntanya, que són llargues, i la tècnica que n'hi ha que portar en aquestes etapes, que tot cada dia canvia d'espectacle, per això és el Tour, i n'hi ha moltes coses que parlar.
2: Però jo sí d'acord amb Javi, jo crec que és una forma nova d'entendre això, no? Estem vull dir, una contrarrellonge per equips on a la línia arribada apleguen d'un en un, en fi, xoca un poc, no? Sí, en els clichés que teníem formats de l'antigor, no?
4: Sí, però com la forma, com la reglamentació és nova, mm-hmm. deixa molt clar que no poden entrar junts, perquè depèn de cada corredor, de la seva actitud i, a més, de lo que li diu el director, pa què està i quina faena té que fer, pues se pot oblidar de la general, i és que estampa la general no oblidar-se. Tot això és perquè n'hi ha una reglamentació nova i depèn de lo que se diga, pues després s'estudia i se canvien les formes de correr.
3: Sí, està molt bé per part del Tour, que fica la reglamentació que li dona la gana, no? Si Javier Castellar, que és organitzador, sap que si ell volguera fer invents d'estos, tindria que demanar permís a UCI i totes aquestes coses, però el Tour és el Tour i és la prova més gran i és la que tira del carro en l'aspecte comercial.
1: És lo de mi casa, mis normes, tot.
3: Efectivament, efectivament. Però bueno, jo crec que després, sobretot els equips grans, trauran les seves pròpies conclusions de com acaba tot això. Segurament haguera sigut més complexa per als equips, no? La crono per equips, ahí sí que igual a lo millor equips com el Red Bull hagueren pogut tindre una lleugera avantatge respecte de l'UAE, però sembla complicat pensar, no?, que Renko, encara que siguin dos pujades curtes i molt explosives, pugui guanyar-li a Pogacar, que busca, per cert, no ho hem dit, el seu cinquè Tour, busca igualar els grans de la història del ciclisme, i ho té en la seva mà el corredor eslové, que per cert ha estat molt bé, ha guanyat tot el que ha corregut enguany, però va tindre ahir un paronet en la preparació darrere perquè va caure la seva parella fa molt poquet i això va canviar una miqueta els plans que tenia de fer una concentració, però bueno, va tan sobrat, Javier, que no crec que no té res, no?
4: Este... Bueno, però n'hi ha molts dies per davant i cuidao, que les coses, en que siga un favorit, al final mai se sap el que pot passar. I el que sí que n'hi ha que aclarar, Luis, en aquestes contrarredonxes, en aquesta nova reglamentació, favorís al més fort.
2: Sí, sí, clar, com sempre. Bueno, conta'ns, com
3: mira,
2: és
3: la... Mira, Arnaud Bellis, la careta que fa. És el corredor que vos parlava, estan ahí en este ese xupetí que porten, és un xupetí per a...
1: No està bé,
3: Per a refredar-se, per a baixar la temperatura corporal, i quan un no està bé i damunt de la patxa que siga la nòria de la fira, pues imagina't.
2: Sí, sí. Com és la pujada a Montjuïc, Javi? Alguna volta l'has pujat?
4: Home...
2: Per l'amor de Déu.
4: I l'ha guanyat. I l'has
2: guanyat.
4: Per favor, quina pregunta, els meus oients i els meus seguidors, els tinc que dir la veritat. Saps en quin any la vas guanyar, Luis? I quina edat tenia jo?
2: En 1400...
4: No. Me recorde que va ser en l'any 78. Què 78? 74, i tenia 14 anys. I me recorde que guanyi l'escalà Montjuïc, que en aquell moment era molt famosa, i anaven totes les categories, i jo guanyi la categoria de cadetes. I després, recorde, i l'anècdota és que guanyi i li tragui el segon 6 segons. Però me recorde que anir a saludar-lo i me fa... I jo
2: I això?
4: Dic, pues perquè creia que li havia agarrat algo. I després és que me digueren que era sordomut. Pobret. I li diuen coma. Però, claro, mira, me recorde i m'impressiona, no? Però, bueno, ahí tinc en el, el meu historial...
2: Tu a Hidal ja has guanyat.
4: Tu a Hidal ja has guanyat. Sí, i a més sé el que és. És molt dur,
2: Sí,
4: és curt, però és molt dur.
1: Per què? Per què és tan dur?
4: Pues perquè té unes pendents en un percentatge molt alt i després perquè d'alguna manera l'actitud és que van a correr ahir, saben que acaben i damunt de que és dur, vas a donar-ho tot. Entonces, quan saps que la meta acaba ahí, pues rebentes i d'alguna forma, ara ho veuràs, les caretes que fan és que van a plegar entrant.
3: És com una xicoteta escala, en la primera part és un quilòmetre, un quilòmetre 100 metres al 5,1%, és la mitja, el 5,1%, hi ha trossos més durs, i la part final són 800 metres al 7%, que això ja pica prou, ja... 7-8% ja s'agarra i és de veres que l'asfalt és extraordinari, és un asfalt molt bo, però...
4: Sí, bueno. Però vens en una contrarredonxa que des del primer quilòmetre ho dones tot.
2: El guanyador de l'etapa és el corredor o l'equip?
3: L'equip. Sí. Però compten els temps individuals en la classificació general.
4: Mm-hmm. Claro. Per això entren sin entrar en equip, perquè cada un té la seva missió. Ahir, antes d'eixir, cada un ja té la seva missió. Sols falta que la complixen, però claro que la complixen el 100%. Són professionals dalt la bicicleta i fora. I tenen molt clar quina feina és la que tenen que fer i la fan a la perfecció.
3: Pues mira, ara mateix està entrant el primer corredor del segon equip que ha pres part en esta contrarrellotge de l'equip neerlandès del Team Picnic Post. Ha fet 43 segons pràcticament més que Caja Rural. Recordem que ha estat Alex Molinar, el neerlandès, el que ha creuat primer i sa línia de meta, i bueno, ambient festiu, evidentment, de la resta, que algú d'ells ja, de manera relaxada, no saben que ningú va quedar fora de control, i per tant, la part final i sa pujadeta, pues la fan això, jalejant als espectadors que...
2: Bueno, serà un patrocinador, però que un equip es diga Picnic, una miqueta...
3: Al final, que posa les perres, Luis, és el que posa les perres. Ja,
2: Team Picnic, en fi, pues, si em vol tenir en bici, anar a berenar.
3: Sí, sí. Pues ahí entra en la resta, veus? És que s'han quedat, van tots juntets, els altres 5 corredors, han arribat 3 per davant, i ahí van entrar la resta pràcticament a més d'un minut, del primer de l'equip que ha creuat la línia de meta, encara aixina són segons en tot el que queda, perquè recordem, han eixit ja 6 equips dels 23 que tenim en esta edició del Tour de França, i com explicava també el director, Preudom, dia, bueno, això té que anar increixendo, és la meva idea, espere i desitge que en les primeres etapes Pogacar no rebente tot i se perga una miqueta la emoció, i un poc està dissenyat, no?, la carrera d'aquesta manera, tal com explicàvem fa una setmana, salva del Tour de França, però bueno, això ciclisme, i bueno, jo sobretot tinc molt d'interès en veure com està Vingegaard, que evidentment té que ser el que li dona emoció a això, de veure si de veres va a competir una altra volta a Pogacar o no. Se dia estos dies que havia perdut uns quants quilos, que estava en un pes pràcticament idèntic a quan va guanyar el segon Tour de França, i veurem si és suficient o no. Ha guanyat el Giro, i va dir també en la conferència de premsa prèvia a l'inici del Tour que havia guanyat el Giro però que no li havia supost un desgast extraordinari, sí. Havia estat molt superior i que això li ha permès pues, pràcticament fer la mateixa preparació que si no l'haguera corregut, no? Esperem, perquè això és emoció també, no? I competició.
4: I de fet és un home que el coneguem bé, cuidao. Recordem que li lleva dos tours a Pogacar Vinegan, i que a més per mi Vinegan és un home xelat, calculador i molt segur de lo que fa. Cuidao, està clar, sobre el paper Pogacar és el que sabem que pot guanyar el Tour, però que no se descuide. I a més la forma que ha guanyat el Giro d'Itàlia, l'ha guanyat en coneixement, l'ha guanyat en superioritat, l'ha guanyat en el moment se fica el líder reguardant i agarrant forces per poder afrontar el Tour, com bé tu has dit, en una forma exquisita, i ara avui ja veurem coses i anirem veient les etapes posteriors a quin nivell està Vinegan, no? De cara a poder-li plantar cara a Pogacar.
3: Jo sóc crític, estem veient com arriba un home tot sol, Jordan Zegar del Total Energies. Televisivament inclús és complicat, no? I la gent que està en el circuit també, si no té per què saber la reglamentació, estarà pensant, però què passa així, no? Que venen els equips pràcticament 1, 2, 4... És un poc difícil, no? Jo crec que s'han quedat a meitat de camí, i almenys aquests equips, que són més febles en teoria, és
4: bueno,
3: que...
4: Bueno, però què vos passa?
2: Que sembla una bicicleta de Pancho Villa, no? Clar, sembla ja, una contrarrellotge.
3: Jo crec que per a mi, per equips, és més espectacular quan veus a 4 o 5 ciclistes, sí, que arriben de manera conjunta donant-ho tot.
2: Sprintant,
3: o inclús que t'arribi l'UAE, que té... Sí. Els 8 corredors de l'UAE són segurament entre els 20 millors del món, que t'arribi pràcticament tot l'equip junt dient, així estem nosaltres, no? Donant-hi sa demostració de superioritat. Mira, està arribant Jordan Zegat i veurem el seu company del Total Energies, del conjunt francès, si tardarà lo millor 2 minuts o 3 en arribar. va ser, per cert, el millor temps. Jordan Llegat, el francès. Bueno, Javi, cada un té els gustos, no me mires
4: sí,
3: fins a cara.
4: No, però és que teniu un gust, però se nota molt que no he pujat mai en una bicicleta.
3: Com que no? Com que no?
4: Home, no, de xicotet tu en una
3: no,
4: bicicleta.
3: De xicotet, no, jo no sigo professional, però jo pujo la bicicleta quasi que tots els dies, home.
4: A veure, els oients, que sapiau que n'hi ha una nova reglamentació en una contrarredonxa per equips, que compta el temps de cada un. Entonces, tècnicament, en la pissarra i el director té que plantejar una altra forma de correr. Ara, si voleu, parlem en l'organització del Tour i diguem, oblideu-se, anem a acceptar el que digueu, però reenxunteu-se, que a tu Luis t'agrada més veure
2: No, és que m'agrada, és que estic acostumat a això, que això és nou, però jo no tinc la ment tan oberta com tu, que ho mires i dius, la nova reglamentació, que a mi me sona raro, no? Que una contrarrellonge per equips aplegue un sol, és el primer, però
4: però perquè compta el temps individual per cada un, i tot ja canvia la tècnica. Bueno.
3: Jo, sincerament, el Tour de França és un espectacle que se viu en directe, sobretot en França, però és un espectacle televisiu. I televisivament, jo estic convençut que hi ha molta gent que li agrada la bicicleta que no està entenent el que està veient.
1: Sí, simplement. És el que parlem a nivell visual, no? I la gent inclús que està ahí, no? Al sol, també.
2: Això és. Això és una contrarrellotge per equips.
4: Vale.
2: Per a mi.
4: Vale. Però ahir aclavem i expliquem que compta personalment el temps de cada un.
3: Sí.
4: Ara estan treballant com tenen que treballar.
2: No, però en 13 minuts ja falten 4.
3: Van 5 del grup AMA, sí.
2: Es falten 4?
3: Sí.
4: Però perquè ja ho han donat tot. Perquè
2: en 13 minuts?
4: Sí,
2: però quan vinguin les etapes de setores, què van a fer?
4: No, però això ja canvia, ja és una altra història.
2: Ja
4: és una altra història. Això és canvis que se fan i a uno es pot agradar més o menys, però sí que dona més espectacle perquè de cara a quan acabem esta etapa, la primera del Tour de França, ja sabrem els millors que van a estar sempre per davant i és que van a comptar per guanyar el Tour.
3: Sí, però això ho sabrem d'ací una temporada, si el Tour, no ho farà la temporada que ve, però si alguna altra carrera repetís el model,
1: si copia,
3: serà senyal
1: no?
3: de que ha sigut un èxit.
1: Si copia,
3: si no se repetís i se descarta, serà senyal de que per les raons que siguen pues no acaba de funcionar, perquè això no deixa de ser un espectacle. Al final, el ciclisme és un espectacle i ara, per exemple, estem veient la formació de Grupama, els 5 corredors que continuen ahí, és segur que en l'últim quilòmetre van arribar 1, 2, 3, aniran desparramats. De l'altra manera, tindrien l'obligació de 4 mantindré més o menys el mateix ritme.
4: Dic una cosa que a lo millor és forta però que interessa que els oients la sàpien.
3: Clar.
4: Sí?
1: Si se pot dir en antena.
4: No m'ho estancaran, Luis, en què la digui?
1: Home, pues,
2: no, si m'ho estancaran, continuem així xerrant. Vale.
4: Bueno, anem a veure. Heu pensat que els líders dels equipos duts per els managers o els directors diguen volem això per estar? Que és que a vegades són condicions que se demanen.
3: És possible, sí.
4: No? Jo sé que a Christian Prudhon li han dit que ve una ola de calor i li han prohibit que les etapes o les retrasa o les adelanta, i ahir sí que jo m'he enterat que ha dit d'això res, així mane jo. Però a lo millor n'hi ha coses que no mana, i a vegades en el despatx se negocien i se fan coses, perquè, bueno, avui els líders manen molt i els representants que porten al líder encara més.
2: Javi, però és que no tenim ni idea de si Prudhon qui és.
3: El director del Tour.
4: Christian Prudhon és el director del Tour de França. Perdona, Luis, creia que ho sabies.
2: No. En fi...
4: Sí, sí, té bicicleta, sí, alguna vegada, no?
2: Bueno, alguna volta, sí.
4: Vale.
2: Sí.
4: Entonces, Christian Prudhon és el
2: director
4: que més mana del Tour de França.
2: Que diria que és el que més mana del ciclisme mundial.
4: Sí,
2: perquè el Tour de França mana més que l'UCI, no?
4: Sí, bueno, sí. A veure, són coses distintes, però cuidado, eh?
1: Per impacte, no?
4: Sí, a més, UCI li pot complicar la vida, però Christian Prudhon diu, bueno, i per així m'ho passe jo com vulga, i el que mana per mi, Christian Prudhon, i el Tour de França, que és el que més espectacle dona, l'audiència, i ho té tot a favor.
1: Bueno, pues estem ahí, pendents de com va esta primera etapa en la que, bueno, pues en este punt a punt anem a acompanyar el Tour de França els caps de setmana, i en quant al futbol també estem, Luis, pendents de com li va a les xiques de la Sub de Neu.
2: Que estem ja en les acaballes de la primera meitat, el 41 ja està complit este primer acte de la selecció espanyola Sub de Neu femenina, que continua guanyant per la mínima, per 1-0 en la diana de penal d'Alba Cerrato davant d'Àustria, amb este gol seria primera de grup classificaria per a les semifinals del torneig i jugaria davant la segona del grup A. En aquest moment és Alemanya, en l'altre grup primera Suècia 6 punts, segona Alemanya 4, eliminades Polònia i Bòsnia amb 0 punts. Bòsnia que juga com a anfitriona després dels dos primers partits, dos derrotes, 0 gols a favor, 10 en contra, així que
1: no està mal.
2: En fi,
1: és una bona estrena, no?
2: Participa per ser anfitriona, així que és el que volem. A 3 per al descans, Espanya 1, Àustria 0. És la tercera i última jornada de la fase de grups d'este Campionat d'Europa Sub-Deneu Femení.
1: En un minut i mig anem a l'aprox informatiu, així que vos recorde que està en marxa el de moment.
2: Bueno, deixa'm un instant perquè acaba de fer el segon Espanya. Acaba de notar el segon, la selecció espanyola, un gran gol, el que acaba d'aconseguir Elena Guturbay, la jugadora de l'Atlètic Club per a Espanya. Així que minut 42 de la primera meitat, marca Guturbay, Espanya 2, Àustria 0.
1: Estava contant que està en marxa la quali, la Q2, en la que de moment Lewis Hamilton és el més ràpid, George Russell li apreta, però per 56 mil·lèsimes està en segona posició, Kimi Antonelli com el tercer més ràpid, encara queden 7 minuts, així que estem pendents de com acaba ixa quali, en la que bueno, pues, ja passaran 10. De moment s'han quedat fora, ja ho sabeu, Fernando Alonso, a més també ha entrat sobre la botxina, podien dir pràcticament Carlos Sainz, però quedaven fora, bueno, pues Ocon, Bortoleto, Fernando Alonso, pilots que no han pogut estar en la Q2 i que de moment, bueno, pues està la Q2 en marxa en, com diguem, Hamilton en primera posició o com a més ràpid de cara a la carrera que serà demà a les 4 de la vesprada, el Gran Premi de Gran Bretanya Silverstone, que és una de les grans fites de la Fórmula 1 durant l'any. Són les 5:44 minuts i anem a donar pas ja als companys dels serveis informatius. Bona vesprada, Himne de la Concepción.
7: Molt bona vesprada. Una dona de 54 anys ha mort a primera hora de la vesprada a la piscina municipal de Mislata. En esta localitat de l'Horta Sud està la nostra companya Elena Riego. Bona vesprada, Elena. Què se sap del succés?
8: Bona vesprada. Doncs l'incident s'ha produït a la piscina d'estiu de Mislata i ha sigut concretament entorn de les 12 del migdia. La víctima era una dona usuària d'un centre de quart de poblet. Segons apunta l'Ajuntament de Mislata, tant l'equip de socorrisme com els sanitaris i la policia han actuat ràpidament, però tot apunta que la mort s'ha produït per una parada cardíaca irreversible. La piscina està tancada avui durant tot el dia, no obrirà fins demà, i a més allà són 16 les persones afegades al nostre territori en el que va de 2026.
7: Moltíssimes gràcies, Elena. I es trobem en nivell alt de risc d'incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana. Els de les últimes hores a Rafelguaraf està ja controlat i a Sacs està estabilitzat. El més extens ha sigut el de Peníscola i els 70 veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Sònia González, endavant.
9: Per al veïnat que ha pogut tornar este matí a les seues vivendes, la jornada ha servit per a valorar els desperfectes i intentar recuperar la normalitat a poc. Els bombers han treballat per apagar completament el foc, sobretot remullant les cendres per evitar que reviscolen. El Corral del Petiquillo és un disseminat de cases i el veïnat s'ha queixat de la falta de neteja i manteniment.
7: Gràcies, Sònia. I de la política, Compromís ha ratificat Mònica Oltra com a candidata a l'Ajuntament de València en les eleccions del 2027 amb 111 vots a favor, 4 abstencions i un vot en contra. Ha sigut en un acte en què Oltra ha insistit a incorporar altres forces d'Esquerra per a guanyar la ciutat, que vol que siga verda, que enfortesca el sentiment de comunitat i que faci possible l'accés a la vivenda. La resta de la llista municipal s'està treballant i es tancarà en passar l'estiu. I anem ja amb l'horatge, hem registrat màximes superiors a 38 graus. Demà diumenge serà assolellat i calorós a l'espera de l'onada de calor a partir de dilluns. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada. Efectivament, avui s'han superat els 38 graus de màxima a observatoris de la Vall d'Albaida, de la Costera, de la Ribera Alta, de la Canal de la Barrés o també punts de la Plana d'Utiel-Requena. Els avisos nivell groc continuen actius a l'interior i al sud de València fins a les 9 de la nit. Demà diumenge tornarà a ser un dia assolellat, estable, de nou amb calor, amb temperatures nocturnes semblants a la nit anterior i temperatures màximes que cap al litoral també continuaran entre els 30 i els 34 graus. Demà sí que pujaran les temperatures, farà més calor a Castelló que en el dia d'avui. A la resta es mantindran les temperatures i de nou cap a l'interior de València i també cap a la zona interior nord d'Alacant continuem amb màximes entre els 34 i els 37 38 graus. A l'espera, com he dius, d'eixa onada de calor que s'espera s'inicie dilluns de la setmana que ve i que es mantindrà com a mínim fins a dimecres, amb temperatures que, sense el ponent, seran molt elevades a les comarques d'interior. Cap al litoral tindrem màximes que podran superar dilluns, dimarts, dimecres els 33 i els 35 graus. I atenció, perquè en les zones d'interior a partir de diumenge podem registrar temperatures màximes a molts observatoris superiors als 40 i als 41 graus. De moment, demà, un dia amb temperatures similars a les d'avui o fins i tot un poquet més baixes a València i Alacant, però més altes a Castelló, amb un dia completament assolellat, la mar tranquil·la, ben fluix de matí i amb brises de vesprada cap a les comarques del litoral.
7: Joan Carles Fortea, moltíssimes gràcies i companys de Punt a Punt, ja podeu continuar amb la vostra extensa informació esportiva.
1: Gràcies, Inma. Continuem perquè estem pendents del Tour de França, però també de que n'hi ha gol, Lluís.
2: Ha marcat Àustria per a retallar distàncies en un tir de córner. Makalic, en el 45, és la que ha espentat la pilota fins al fons de la porteria d'Espanya. Així que quan va plegar-se ja al descans en el partit, en este europeu subdeneu que es juga en Bòsnia, Espanya guanyant per 2-1 davant de la selecció d'Àustria. Alba Cerrato de penal en el 20, Gurtubay en el 43 per a Espanya, Makalic ha anotat per a Àustria en el minut 45 d'esta primera meitat, la victòria de la selecció espanyola que queda una miqueta més curta. En el moment en el que conclou el primer acte tenim descans en este estadi bosnià, Espanya 2, Àustria 1.
1: Pues en el 2-1 arribem al test de descans. Lo que no té descans igual és el ciclisme, no té descans el Tour.
3: Sí, continuen entrant poquet a poquet els equips, bueno, els equips però de manera desperdigada, no? En esta primera etapa contra Rioche per equips del Tour de França entre Barcelona i l'Alt de Montjuïc, allà en el Estadi Olímpic, Lluís Companys. Està a puntet, per cert, d'arribar el conjunt de Tom Pidcock, del britànic, el Pinarello Q365, però estem veient també, tal com van arribant els equips, sobretot el que s'està despejant és el dubte de qui és el corredor que està més en forma, no? Hem vist, per exemple, que venien tots dos juntets en el Tudor, un dels corredors més boiguts a França, com és Julian Alaphilippe, però el que ha passat primer la línia de meta ha estat Storer, el corredor també del seu equip del Tudor, i ara mateix en Grupama, el primer en creuar és un home que ve en molt bona forma, com és Romain Grégoire. Ja dic, van entrar poquet a poquet els equips i bueno, ara mateix temps per a aquest equip en el que crec que és patró ja Andrés Iniesta, el NSN, el que és la continuïtat de l'Israel en temporades anteriors, i ara mateix comença aquest tram de 9 quilòmetres i 6 metres, està cronometrada per al NSN Cycling Team.
1: Andrés Iniesta?
3: Sí, senyor. Està per allí, està per Barcelona, en els actes diferents que hi ha a nivell d'esponsors. Bueno, això mos ho pot contar perfectament Javier Castellar, que patrocinis, publicitat, els dies previs, no? Els ciclistes, i això és un mercat, no? Els dies anteriors.
4: Sí, i a més que és molt important i és molt interessant tindre un equip de ciclisme. La publicitat que se fa, i en el moment tingues un equip que marca diferències i és bo...
1: I és rentable.
4: Totalment, però tu saps la quantitat de milions de persones que estan veient
1: la teua marca.
4: I clar. La teua marca. Estem parlant d'un pressupost d'un equip, diguem d'un equip mitjà de la tabla, estem parlant d'uns 25-30 milions d'euros, però si se fan les sumes i si se explica bé, i la marca sempre és interessant i rentable,
1: Bueno, ahí veiem la imatge del muscle,
4: Això és un bac, ben pegat.
1: I ben pegat, eh?
4: Sí. La sort que ha tingut és que s'ha cremat, però no s'ha trencat. Perquè normalment, quan caus de la bicicleta, sempre caus de costat.
1: Sí.
4: El caure de costat, pues d'alguna forma t'has arrastrat,
1: sí.
4: I en aquest cas, per lo que ha vist, no s'ha trencat, s'ha cremat, que això és important perquè això és com quan t'aplega a l'hotel, el netejaran, el desinfectaran i el sendemà podrà eixir, però imagina si se trenca ja, retirar-se en la primera etapa.
1: No, no, clar.
4: Del Tour de Francia.
3: Pues mira, tenim a Tom Pidcock, que és clarament el líder del Pinarello Q365, afrontant ja la recta final d'esta etapa, darrer 500 metres. Recordem que el millor temps fins ara l'està marcant el Groupama, el corredor francès Romain Grégoire, en 22 minuts 28 segons, i ara mateix li resten pues apenes 30 segonets a Tom Pidcock, que s'alça de la bicicleta, la impulsa el més ràpid que pot en aquest circuit en el que hi ha moltíssima gent, als dos costats de la carretera, perfectament pavimentat. Ahí està l'últim esforç d'este corredor, que ja sap el que és guanyar en l'Alpe 10, entonces en el conjunt Ineos, i bueno, va fer una demostració aquell any d'una baixada extraordinària, una velocitat altíssima, i ahí està l'esprint final per part de Tom Pidcock, li resten uns 7 segons ara mateixa per a poder millorar, va estar ahí la cosa, acelera com pot en este esprint final Pidcock, el ciclista del Pinarello, i no va poder en el temps de Grégoire, va quedar segon, i per tant, continua valent i ser millor temps de Groupama del conjunt francès.
1: Bueno, pues acaba de finalitzar la Q2 en la Fórmula 1. Eliminats Bortoleto, Gasly, Hülkenberg, Berman, Carlos Sainz i Albon en Fórmula 1. Els tres més ràpids d'esta Q2, Antonelli, Leclerc i Hamilton. Així que de seguida estem en eixa Q3 ja per a conèixer com eixirà la graella de demà en este Gran Premi de Gran Bretanya en esta carrera que demà serà a les 4 de la vesprada. Per cert, que en quant al tennis estàvem pendents també, de moment continua el 2-0 de Lejeca davant de Munar, 4-2 en el tercer set, i està endarrerint-se el partit de dobles de Wimbledon en el que juga Sara Sorribes en Buzkova. Començarà a les 6:10 de la vesprada, així que comença a endarrerir aquest partit de dobles femení de Wimbledon. En quant al futbol, temps de descans en el partit de la selecció espanyola sub-19,
2: i en una hora comença el partit del Mundial Canadà-El Marroc. Les alineacions acaben de confirmar-se, així que per part de la selecció local, el Canadà de Jason Marc, que col·loca moltes precaucions defensives, jugant amb Crepó en la porteria, 5 en defensa, Joston de Fuguerols, Bombito, Laria i Sigur, per davant Eustaquio, l'heroi dels 700 de final, amb el jugador del Villarreal, Buchanan, per la banda dreta, Ahmed per l'esquerra, els davanters són Jonathan David i el també jugador del Villarreal, Tanio Luguasell. I per part del Marroc de Ouabi, juga amb Bono en porteria, Hakimi, Diop, Halal i Mazraoui en defensa, Bouadi, Ainaoui per al doble pivot, amb Brahim Díaz, Ounahi i El Canús en les mitges puntes, el davanter és Ismael Saibari.
1: Quasi res, va un estar ahir aquest partidàs que viurem a partir de les 7 de la vesprada entre el Canadà i el Marroc, així en el punt a punt. I en imatge igual tenim el Movistar Team.
3: Sí, Movistar Team vingut a menys clarament, ara sense Enric Mas, i bueno, veurem quin és el paper de Uy de Bros, que en teoria és el líder de Movistar per a este Tour de França. Està a molta distància, pot estar ahí entre els top 10, no?, de la classificació general, però a molta distància des que van a lluitar evidentment per la classificació general el Mallot Groc, i veurem també si tenen llibertat alguns dels ciclistes, no?, d'esta formació que presenta Movistar i que tenim ja duent a terme els primers quilòmetres d'esta cronometrada per equips. Acabem de veure, hi ha imatges molt cridaneres, és pràcticament ciència exacta sobre la preparació en el ciclisme, però fa tanta calor que estaven els corredors de l'Alpecin, l'equip de Mathieu Van Der Poel, fent-se un flash abans de prendre part en l'eixida. No me mires en esa cara, Javier. Saps lo que és un flash o no? Tu de xicotet n'hi havia un flash entonces o polos de gel o què era allò?
4: No, sí, però és que m'estranya que se prenguen un flash. A lo mejor serà un flash fet per els seus massatgistes. Gel.
3: No, però estava en paquetadet en plàstic. Jo pensava que era un flash.
4: Claro,
3: no crec que hagin anat al quillos per el costat.
4: Si vos vaig a pillar en tot.
3: No. Jo comento el que ves. Jo vale, no estic part en la eixida. No me mires sin esa cara, Javier. Saps lo que és un flash o no? Tu de xicotet n'hi havia un flash, entonces, o polos de gel o què era allò?
4: No, sí, però és que m'estranya que se prenguen un flash. A lo mejor serà un flash fet per els seus massatgistes.
3: No, però estava en paquetadet en plàstic. Jo pensava que era un flash.
4: Claro.

0: O bueno, a lo mejor te algo
1: bueno,
0: de
1: pot ser
0: glucosa,
1: un flash de algún compost no,
0: la,
1: de
0: pero la hora fet el massatgista,
1: sí. No creo que siga del supermercat.
2: Me esto aporte en cuiner,
0: tot i además peluquer,
1: sí.
2: també,
1: perdona temps.
2: Precisament, Alpecin porta, això és una part més del màrqueting que tenen, perquè el Tour de França és màrqueting i en guany porten, diguem com una caravana en la que hi ha un barber que talla el moño, sí, a tota la gent del Tour de França, especialment als ciclistes, i quan és el ciclista el que se senta allí per a que el rapen, pues fan contingut, no? Aprofiten pues, per a
1: una
2: fer una
1: entrevisteta
2: d'un minutet, després ho puixen en xarxes socials i tal, però és cert, Alpecin és una marca de, moño. De xampú i aquestes coses, i porten barber, o sea, té tota la raó que sí, en ese sentit.
0: I després una altra cosa que anem a contar també, perquè no siga tot el que és la competició, sabeu que Movistar va desaparèixer.
3: Sí. L'equip ciclista.
2: Se parla, sí, que no, Zara no, pot ser
0: l'equip ciclista.
1: Si no seria un bombazo, eh?
0: Sabeu qui, de qui s'està parlant?
2: Jo sí.
0: Ah, sí?
2: De Zara.
0: Ahir has estat bé. I de quin altre més?
2: Vixe ja no ha arribat. Ja no ha arribat.
0: Bueno, a mi m'ha plegat.
3: De qui?
0: Lo que passa que jo no sé.
3: Ah, oh, però...
1: Mercadona, se pot dir?
0: Mercadona.
3: Mercadona, ah,
1: Juan Roig.
0: Cuidao.
3: Ostres, ja ve, que Mercadona... Sí,
0: hombre,
3: que
0: Juan Roig és capaç de tot.
3: Sí, sí, home. No, segur, home.
0: I quan t'estudie...
1: Home, per diners no serà, clar.
0: El ciclisme, la rentabilitat que té i el futur que té, d'ací uns anys, tot el món va anar en bicicleta. Han inventat les elèctriques i el que està un poquet pujat de pes, el que agarra és apretar el botonet i li fa eixir de casa, deixar-se el sofà i fer deport. El deport és salut, eh? Entonces, ahí ho dice. Juan va per davant de tots 25, 30 i 40 anys. I cuidado que a lo mejor entre Sara i Mercadona puguen salvar un equip que interessant és i que a més seria rentable.
1: Home, si entre Manzi i Juan se fiquen d'acord, diners ne tenen per fer un equip o dos, no? Jo crec, per aportar avant qualsevol tipus d'aventura, no?
2: Seria xulíssim, no? Recordant, no?, els temps de Kelme, després Comunitat Valenciana, de tindre un equip així de la comunitat i, bueno, poderio econòmic, evidentment, els pressupostos en ciclisme... Avui en dia ja n'hi ha que tindrem els diners, per a tindre un equip de primer nivell, però no tenen res que veure en el futbol. No és el mateix comprar un equip de futbol que comprar un equip de ciclisme. I la veritat que Movistar sí que és cert que necessita canviar moltes coses. No?
3: Però jo sí que el compararia en un equip de bàsquet. El pressupost d'un equip ciclista i el pressupost d'un equip de bàsquet...
2: Segons quins equips, Lluís?
3: Jo dic d'elit. Els equips de, els que guanyen el Tour, els que guanyen l'Euroliga...
2: Saps quants diners guanya Pogacar?
3: Pues
2: només Pogacar,
3: Més o menys serà lo que guanye una superestrella del
1: bàsquet. De Panathinaikos o...
3: Sí.
2: Quants diners guanya?
3: 4, 5 milions.
2: No. Multiplica-ho per 4, has dit? Multiplica-ho per 5. Tadej Pogacar guanya 20 milions.
1: Pues entonces está el sala de futbol.
2: Però és que no només està Pogacar. No només està Pogacar.
3: Ah, pues futbolistes que guanyen...
2: Adam Yates...
3: Futbolistes que guanyen 20 milions a l'any en pocs,
1: No n'hi ha tants,
0: Anem a veure. De fitxa...
1: Però nets o bruts?
0: No, de fitxa...
2: Som els diners, som els diners.
0: De fitxa, Pogacar guanya 8 milions. Però després té les
1: publicitat,
0: marques...
1: Publicitat, clar.
0: Publicitats privades i aplega 20. Però cuidao, altra cosa que també n'hi ha que dir i que no se sap. Sabeu l'oferta que té Paul Scheisskers, el que va ser el successor de Pogacar? Ja li han ficat 13 milions d'euros per poder-lo fitxar un nou equip que en el moment diga que sí, se l'emporta.
2: Mira, dades de Google que no falla mai. Pressupost d'enguany de UAE, 60 milions d'euros.
0: Sí.
2: 60 milions d'euros.
1: Bueno, pues lo que deia Luis, que ahí sí que és equip top d'Eurolliga, per ahí està, 50-60, sí, per ahí estarà el pressupost d'un equip gran, de bàsquet. Estem parlant, València Bàsquet crec que estava, no arribava a 20, vull dir que no,
3: però, per exemple, no té sabor. Estic buscant el que cobra Misic, el que cobra Nan,
1: sí,
3: el que cobra Vezenkov,
1: que
3: i estan
1: jugadors...
3: tots al voltant dels 5 milions d'euros anuals. 5 milions.
2: Sí, però bueno, un projecte de ciclistes de...
3: I te parla dels jugadors de bàsquet millors pagats d'Europa, dels top.
1: Ja si anem a l'NBA és un altre cantar.
3: Sí, no, això és una altra història, però així que, pues mira, això m'agrada, no? que el pressupost d'un equip ciclista d'elit de guanyar el Tour és superior al pressupost d'un equip de bàsquet per a guanyar l'Eurolliga.
2: Que ahir és una de les coses en les que jo sóc crític en el sentit de que no hi ha sostre salarial. Què passa? Que els 8 corredors de UAE, no vaig a dir que són superiors als 8 de Visma, però sí segurament és del quart equip en el rànquing de millors equips del Tour de França.
3: Els 8, no?
2: Clar, entonces, en els Emirats Àrabs tenen diners per avorrir-se, sí, i no saben què fer. Bueno, estan pagant uns sous, s'estan enduent, sí, bueno, volien a Pol Xixas, vull dir que al final sí. No tens competència.

0: Sí.
1: Al final no tens competència. Eres molt bo i damunt no tens competència perquè la compres.
0: I després les xuaes que n'hi ha entre representants. Tu fija't, el representant de Pogacar s'ha enfadat en el representant de Pol Saskas perquè ha donat la notícia de que li ofereixen 13 milions al successor, supostament, de Pogacar, que li donen ja 13 milions. I el representant de Pogacar, sabeu el que ha dit? Diu, però anem a veure. No estic d'acord en el que volen fer en este corredor que promet molt, que a més és bo, té una edat, bueno, és molt jove, però no ha guanyat 4 tours com ha guanyat el meu corredor, Pogacar, i guanya 8 milions de fitxa, després aplega 20, però són en altres marques i en altres coses. Estaven un poc picats i ofensius, però així la demanda i l'oferta és el que mana, i depèn l'equip o l'interessat se pot tornar d'alguna manera loco. Boig, i poder dir el vull per mi, i en una clàusula que si aplega a lo que jo vull que aplegui este corredor, després tot el que pague i adelante ja ho recuperaré, que això també són xuaes estratègiques de cara als empresaris.
1: Sí, sí. Val diners tindre un equip de primeríssim nivell, primer per les llicències, que és un coto tancat, i després, pues, bueno, el mercat dels ciclistes, no? Allí sí que és l'oferta i la demanda, i bueno, poquet a poquet anem veient, no? Com van arrimant-se ja els equips en teoria més potencial per a lluitar per aquesta etapa que continua dominant, eh? En el temps global Grupama, el conjunt francès, recordem que el primer en creuar la línia de meta d'aquest equip ha estat Romain Grégoire, i és el temps a batre, és el temps de referència. Ara mateix tenim també al NSN Cycling Team, el conjunt que diem, en el que Andrés Iniesta d'alguna manera també està apostant per ells, i de moment la formació que es manté, ahí estan els 8 ciclistes del NSN, i esperant un poc l'arribada per a veure quin és el temps que marca Movistar, l'equip espanyol, que, mira, ja veu com algun dels seus ciclistes estan perdent contacte respecte dels primers. Crec que era Einer Rubio el que venia del Giro d'Itàlia, i bueno, ahí pràcticament sálvese quien pueda, que dia aquell, no? Anem a veure quin és el que primer creua la línia d'arribada, i ara també arriba un poquet a poquet el Lotto a esta part final de Montjuïc, i sa doble escalada que presenta este circuit final del Tour de França. 54 segons més li ha caigut al Lotto en esta especialitat de vora 20 quilòmetres, i el que estem veient és que des que han entrat ningú està capaç de baixar dels 52 minuts, és a dir que, perdó, dels 22 minuts, la mitja està ahí en els 52 per hora. No sé si esperes dels favorits que puguen estar prop dels 55 de mitja?
0: No, bueno, de mitja i sí, por supost, però està clar que lo bo està per vindre, perquè on anem a veure que van anar més a pressa i van a traure millor temps, estem parlant dels últims equips que són els favorits de cara a esta contrarredonxa per equips que s'està fent en la primera etapa del Tour de França.
1: Veiem ara problemes per a Pablo Castrillo, que porta ahí en la mànega, no?, els colors de campió d'Espanya. No pot seguir la roda dels seus companys, estava per ahí Cepeda.
0: Cuidado, però passa algo, eh?
1: Sí, jo crec que estan esperant a Uydebrox, que és el líder de l'equip. Crec que estan esperant lo que s'havia quedat ahí, i efectivament, ahí venen en el últim impuls els ciclistes de Movistar, efectivament, és aquest dorsal número 141, Xian Uydebrox, que està patint, i és el que estem dient. Ja en esta primera etapa, en esta modalitat, se li lleva la careta a qualsevol. Estem veient que avui, almenys avui, veurem què passa en les pròximes setmanes, no és el més fort de Movistar, Uydebrox.
2: I pel, no? I pel dorsal és el jugador, sí, més fort, el ciclista més fort, no?
1: És el líder de l'equip, sense dubte, sí.
0: Però és que, sí, és el més fort, però després ve a l'hora de la veritat de portar aquesta condició en pràctica i demostrar-ho, i poden passar mil coses. No ha dormit bé, no s'ha trobat bé, se li han inflat les cames perquè no ha calculat bé el ritme que tenia que tindre. N'hi ha tantes coses que poden passar.
3: I vas a lo físic, pots anar també a lo mental, vull dir, i si té algun problema, és que aquestes coses també afecten.
0: Si entrem a lo mental ja, bueno, que clar, se quede en casa, perquè en eixa edat, si ja tens problemes mentals, que és fàcil tindre-los per la pressió.
3: Clar, és que el problema mental no mira edat, eh?
0: No, per això ho dic.
2: Acaba, sí, de començar la segona part del partit d'Espanya sub-Dèneu femení. 2-1 està guanyant a Àustria. Els xics, el sub-Dèneu, també han guanyat el seu partit 4-0 davant d'Alemanya, i dimecres jugaran la semifinal.
1: Bueno, estem veient les imatges repetides, les dificultats que tenia Uydebrox, inclús en fals pla, no?, per a seguir la roda dels seus companys en ixa contrarrellotge, i això pinta molt mal, per a este corredor, que era una aposta en guany de Movistar per a liderar l'equip, després de que el cas d'Enric Mas, no?, tantes expectatives, tantes temporades seguides, sense poder estar un poc on volia l'aficionat i segurament també l'equip, i ara també una altra cara que espera tindre-la ahir molt present, no?
2: Dient on
1: que...
2: està Enric Mas?
1: En Movistar,
2: però no participa.
1: No, en principi no, té que anar a la volta.
0: No, que se quede pobre en casa, jo que sé. És que al final, Enric Mas, i jo sóc espanyol, i a més vull que els corredors espanyols que vagin bé, però és que jo sempre m'he quedat en les ganes de veure a Enric Mas en el puesto que li corresponia, per la categoria que li ficàvem tots.
2: Què ha passat? Ara mateix, Javi, qui és el millor ciclista espanyol?
0: Home, està clar. Juan Ayuso. Sí.
2: El alacantí.
0: Sí, té una qualitat i que jo crec que quan s'assessore i tinga aquesta manera de córrer el Tour creguent-se que és líder de l'equip que està correguent perquè s'ha deixat a l'UAE, perquè se troba en aquesta actitud i en aquesta força, podem trobar-nos en alguna sorpresa agradable. A veure què va passar, però per mi el favorit espanyol a l'actualitat és en Juan Ayuso, i de fet fa 4 dies ha parlat amb son pare i està molt bé de forma. Anem a veure què passa.
1: I Carlos Rodríguez, que és l'altre espanyol que ja va fer fa 2 anys un molt bon Tour de França, ha sigut un poc polèmic perquè l'han deixat fora en Ineos de la formació del Tour de França. I després sí que hi ha joves ciclistes que curiosament són fills de ciclistes, en categories inferiors crec que està en Ozal. Després l'alacantí, no recordarà el nom, afirma per l'equip d'Ayuso, per cert, és el fill de Luis Gerardo Álvarez. Sí. No recordo el nom del xaval, Álvarez, li diuen al xaval, que també va com una autèntica moto, i el fill de Beloki, que el tenim ja en l'Education First, que també camina molt bé. Vull dir que hi ha xavals que són molt joves, que encara pues no tenen que tindre aquesta pressió, lògicament, però tenen que ser un poc el relleu de...
3: Héctor
1: Álvarez, correcte, sí. L'any passat en el Mundial va fer un carreron espectacular, és molt valent també. Jo és que me recordo molt de son pare, que corrien amateurs i tal, i crec que és d'Alacant.
2: Héctor Álvarez té 9 anys d'Alfàs del Pi.
1: Sí, és alacantí. I bueno, ja dic, hi ha allà uns quants xavalins que tenim moltes expectatives en ell, perquè ara estem en una època poc complicada, per al ciclisme espanyol.
2: Estic veient que les coses no...
0: És que ha sigut tan difícil poder haver tingut a un Miguel Indurain, un Perico Delgado, a un Alberto Contador, que ara se creguen que això és fàcil, d'això res, Cuidao,
3: És moment de transició?
0: És moment de que és molt difícil haver tingut el que han tingut, i que això poden passar molts anys i no tindre-ho. O a lo millor, a l'any que ve, que vote algú des que ho comentat i que mos sorprenga, però cada vegada és més complicat i més difícil.
1: Bueno, expectatives en Ayuso. A veure quin és el rendiment avui de Lidl Trek en aquest cronòmetre. Per equips, però en la que estem comentant, pràcticament des que s'han setat, que cada un arriba com pot. Sí que hem vist un treball d'equip per a Chianu i de Brox en el Movistar. Evidencia clarament que és el líder de l'equip i que es confia en ell, tot i que ha tingut un mal dia. Això està a la vista. I ara estan corrent els noruecs del 1X Mobility, que fa unes quantes temporades van pujar a la màxima categoria al World Tour, que també tenen perres, també tenen diners, i poquet a poquet van millorant l'estructura. I ahí els tenim, en formació perfecta,
2: tots,
1: ara
2: tots.
1: Mateix.
0: Això t'agrada, Lluís.
2: Això és una contrarrellotge per aquí.
0: És que vos agrada...
2: I no la bobaixa que plegue tu en un home.
0: No, però és que, per favor, vos agrada l'estètica. Vos agrada el colorit.
1: Mira, la preparació precarrera, Ara els braços dins de com és una...
3: Un poal d'aigua, no?
1: Sí, no arriba a ser un poal, és com una caixeta d'estes de plàstic.
3: Un baúl, no?
1: Sí, diu estar allà a baixa temperatura per a refrescar, per a baixar la temperatura. Perquè és una de les coses que avui es mesura. Avui els ciclistes porten el mesurador corporal i tenen que tindre sempre el cos a una temperatura concreta per a no perdre rendiment. Per això veureu com se tiren tanta aigua per damunt i totes aquestes coses. Pues bueno, això m'imagino que això sí que ho tenen tot estudiat, Javier?
0: Tot estudiat. En la meva època no era això. I a més, jo recordo que tenia un problema. Jo me tirava aigua i estava un poc fresca, ràpidament tenia faringitis. No, tenia faringitis o me constipava. Estos tenen una tàctica que van portats per els metges i per els antenguts, perquè va tot organitzat.
3: Que n'hi ha molt més equip ara, no? Al voltant de tot això. Ara més coneixement, també.
0: Totalment. I jo no ho veig mal. I, de fet, pues bueno, es donarà resultat quan estan fent-ho. Anem a veure, Lluís, l'estètica.
2: Ahir
0: tenim
2: ridícula,
0: la imatge que t'agrada. I te faig una pregunta. Per què van unos raere de atre?
2: Per a tallar el vent, home.
0: No, perquè el vent es pega de cara.
2: Per això. Per a...
0: Sí, el vent es pegarà de costat.
2: Anar a rebufo.
0: Anirien escalonaets. No? Sí. Si ve el vent de la dreta, anirien escalonaets, però uno darrere d'altre, però per l'esquerra. I veuries un abanico.
2: Un abanico.
0: Exacte. Xina és. Bueno.
1: No, però hi ha situacions. Jo recordo fa 2 Tours de França que vaig estar la primera setmana i una de les etapes era al nord de... Crec que era Biarritz, al final d'etapa. I després de l'etapa, Carlos Rodríguez, el corredor d'Ineos, en la calor que feia, fer una calor increïble. Hi havia com una xicoteta de rulot i estaven esperant per a qui es queria donar unes declaracions i tenien com un bidó d'estos de plàstic i ell estava dins del bidó i el bidó tenia gel. Vull dir, això no sé si és bo o mal per la salut, però jo no me fico.
2: No, això els futbolistes també ho fan.
1: Però justament després de creuar la línia de meta, tot suat en tota la temperatura, tota la calor, això...
3: Sí, però això és terrible.
2: Deu de ser fatal, eh?
1: Si no estàs habituat, bueno...
0: Però té una explicació. Això és perquè té una lesió o una tendinitis o un problema.
1: Estava en fixació, me li ve el cap.
0: El fred...
1: ell estava dins del bidó, només se li ve el cap. Sí. Ja t'ho dic jo.
0: És que n'hi ha moltes coses que les veguem i les pensem i creguem, no? Però després se fan per algo i estan totes estudiades.
3: Ho hem vist en el futbol també, aquestes banyeres de gel, no? Sí. Que se claven dins els jugadors i, bueno, se parla que és, pues, això, per la recuperació muscular, no?
0: I jo, per llevar la lesió
3: jo tindria dubtes de ficar-me. Si ja en la piscina fica el peu primer a veure com està, imagina't en la banyera en gel.
0: Jo també faria el mateix, no entraria.
1: Va perdent unitats, l'equip noruec. Anava una formació extraordinària que li agradava molt a Luis Urrutia, però ja ha perdut el primer dels components i se va desfent poquet a poquet. Queden només 5 i això que encara tenen per davant 4 quilòmetres, 200 metres i encara per tant es falta per fer aquesta doble pujada, no? Hi ha doble rampa, fa com un escalonet per arribar ahí a la línia de la meta que està al costat de l'estadi olímpic en Montjuïc, en la zona alta de Barcelona, davant mateix de la plaça d'Espanya, bueno, temperatura altíssima, i ahí estan esos xupetins també, que estan molt de moda i que també refreden, no?, als corredors abans just de començar la cronòmetre. Els cascos també estan estudiadíssims, algú
3: aerodinàmica, no?
1: Que són pràcticament com si foren astronautes, no? Però sembla que això millora l'aerodinàmica dels ciclistes en un treball com este, no?, en què lluites davant de l'aire, no?, que sempre pega en bicicleta. I ara sí, últims instants per a 1X Mobility, tenen vora 18 minuts el test de referència.
2: És extraordinària la quantitat de tecnologia que hi ha en el casc,
3: ingenieria,
2: en la bicicleta, la roda lenticular, el manillar este de triatleta. És que és impressionant tota la tecnologia que hi ha al voltant del ciclisme.
0: Efectivament, jo, a més, jo puc portar a Isaac del Toro en el criterium que farem la Nucía en any, i el que més me va llamar l'atenció és que no venia soles en el representant, portava abans a 3 inspectors personals d'ell per controlar de què forma l'anava dur en les 4 hores que l'anava a tindre, què anava a fer en ell i què és el que jo tenia preparat per cobrir-lo. És algo increïble. I a més eren gent que portava Isaac del Toro, però gent de Suïssa, que venien a propòsit a estar 4 hores i a controlar tot lo que jo feia en Isaac del Toro en la Nucía per poder correr el criterium de l'any passat.
2: De Toro guanyant un Tour de França?
0: Bona pregunta has fet. Anem a veure, és guanyador de Tour de França, però jo ja el conec personalment.
2: Sí, per això ho dic.
0: És tan bona persona que accepta ser conscient d'estar...
2: De treballar per a Pogacar.
0: Sí, però cuidao, que a lo millor mos sorprèn. I jo sí que el ve guanyador de Tour de França. Sols falta que tinga clar quan sigui el seu moment i que deixi de ser jove per poder-lo guanyar, perquè té que guanyar. I de fet, jo també conec a Machín, el seu director, i li ha plantejat que entenga que està per dependre, per cuidar al que és líder i que tindrà el seu moment i que confiarà en ell. És guanyador de Tours.
1: Contra en aquest equip, que està a punt de prendre la eixida, perquè ahí té segurament el millor especialista en la modalitat de contra el crono, com és Gana, l'italià. És, bueno, la crono individual segurament és el número 1 a dia d'avui, juntament en Renko Evenepoel. Està Egan Bernal, que ha entrat a últimíssima hora, el també campió del Tour en el seu dia, el corredor colombià. I ja dic, és una formació que pot donar molta guerra en esta cronòmetre. Jo diria que és el primer que és de veres que pot marcar ja un temps que puga continuar pràcticament fins la part final, Castellar?
0: Sí, tu mateix ho has dit, especialistes, corredor de molt de nivell i que en teoria ja tindrien que marcar els temps que ja són quasi difícils de contrarrestar, no? Entonces, anem a veure ja, i va de bo, el que estàvem esperant, no? Que tots els equips importants, que són els últims que ixen, mos van a sorprendre en el millor temps i en la velocitat que van a imprimir en esta contrarredonxa així en Barcelona.
3: Deixeu-me que vos compte, són les 6 i quart, acaba de finalitzar la Q3 i per tant ja tenim la formació de la graella de cara a demà. Antonelli és primer classificat, Leclerc segon, Hamilton tercer, Russell quart, Hadjar cinquè, Norris sisè, Verstappen setè, Piastri vuitè, Lindblad novè i Lawson desè. Kimi Antonelli i serà primer en Silverstone demà a les 4.
1: Pues tenim, mentre tant, en el Tour de França a Ineos, en estos primers quilòmetres per a Deis. Recordem que esta crono inicial per equips és de 19 quilòmetres i 6 metres, que conclou que acaba en Montjuïc i, per tant, eixa doble pujada. Una primera part en aproximadament un quilòmetre 100 metres a un 5,1% de desnivell i la part final, que és ja la definitiva, en 800 metres al 7%, que és on realment estem veient en la majoria de casos dels diferents equips com estan ahir ja pràcticament entrant d'un en un o se veu clarament qui és el més fort de cada equip. Continua marcant referència al millor temps, que és per a Romain Grégoire, el ciclista de Groupama, però ja dic, tenim a Ineos i jo crec que és la primera referència que anem a tindre. N'hi han tres cronometratges previs, a la part final, recordem, quilòmetre 5-300, quilòmetre 10-500 és el segon punt de cronometratge i després hi ha el quilòmetre 13.9. Fins ahir anirem veient, no?, com va progressant cadascun dels equips. És molt curta, però sí que se pot veure, no?, una tendència, no?, quan comencem a tindre els temps dels candidats finals a la victòria.
0: Sí, se pot veure, se pot saber i se pot aproximar a donar un veredicte més clar i de cara a lo que estàs dient. Al final, ahir anem a tindre-ho molt clar.
1: Bueno, veurem. Veurem per part de Ineos com està Egan Bernal, que, bueno, sobretot en Colòmbia hi ha moltíssima afició, no?, al ciclisme. També estan una miqueta com així en Espanya, no?, faltant així un referent clar. I Javier Castellar volia fer un apunt així en el punt a punt.
3: Sí, perquè hem contat, Javi, este migdia la notícia que no ens agradaria haver contat, que és la mort d'Amadeo Olmos, que va ser una figura clau al ciclisme valencià.
0: Sí, jo pense que, a més, estic apenat. Jo tinc la fortuna i la sort d'haver-lo conegut. Sé que va ser un home molt important en el ciclisme. Va ser vicepresident de l'Espanyola i després president de la comunitat i després un home integrat al ciclisme. Les últimes paraules que jo tingui en ell, el vaig veure molt mal i li preguntava que quina necessitat tenia de vindre a les carreres, no? I ell me va dir, Javi, me passa com a tu, jo vull que estar, és la meva passió, és el meu sentiment, me torne loco cada vegada que vinga una carrera, lo que la disfrute. Però a destacar d'ell la voluntat que ha tingut en els xiquets, ha fet moltes coses positives de cara a la seva manera, però des d'ací li envie un abraç a tota la seva família i Amadeo, descansa en pau, que ha sigut un gran. Aixina que és un dia trist, però la vida té que seguir i d'alguna forma és com és.
2: Jo crec que vaig poder saludar-lo en la Diputació de València el dia que presentares, Javi, el Gran Fons de València, no? I ell volgué estar i ja no estava bé.
0: No estava bé. És que,
2: i volgué estar en tu.
0: Sí, no estava bé i volgué estar. I jo el via i li dia, què te passa, Amadeo? I em diu, Javi, és que me fa mal l'esquena i necessite en els minuts i conforme me passa el temps sentar-me. I jo dic, però Amadeo, no tens ninguna necessitat de vindre. Jo te passe lo que tu necessites veure i ja està. No, per favor, no me lleves l'alegria que tinc de vindre a les carreres. També vingué al Gran Fondo València,
2: Sí, sí.
0: Però ja estava en el problema. I jo vaig parlar en ell en l'hospital i m'ho deixava molt clar. És increïble la fortalea, però bueno,
2: Són d'aquestes persones que tant han fet sense endur-se més enllà que el reconeixement, sense endur-se un duro, treballant per l'esport. I Amadeo Olmos, com a president de la federació i com a amant del ciclisme, és un d'aquestes persones que ha treballant per l'esport valencià.
3: I molts anys, no? Per 20 anys.
2: Molts anys, sense rebre res a canvi.
0: I després tenim l'actitud d'ajudar als que es comencen, que són els que necessiten l'apoyo de l'orientació, de la il·lusió, perquè no deixen de fer deport. El xiquet que es comença fent deport acaba seguint un home i si té la gran sort de tindre el que necessita un bon preparador i tal i té la seva condició, pues aplegar a professional, pues que més millor, no? Però això es comença sempre de les escoles. Jo me costa que Amadeo Olmos, en el seu equip que tenia, apostaven per les escoles i després tenia l'afició que tenia i s'encontrava en totes les carreres de totes les categories. Descansa en pau, Amadeo Olmos.
3: El nostre record, i l'abraça a tota la família des d'este punt a punt, per a una persona, com estàveu comentant, tan important per al ciclisme valencià. estem visguent esta etapa del Tour, també pendents de Lluís com va la selecció espanyola sub-19 femenina.
2: Estem en el 16 de la segona meitat, sense novetats en el marcador. Espanya guanya 2-1, recordem que amb esta victòria seria primer del seu grup i jugaria les semifinals d'este campionat d'Europa sub-19 femení. La masculina ja ha aconseguit la classificació, l'altre grup es juga demà diumenge, la semifinal es jugarà dimecres.
3: Hem repassat també com és demà la graella de Fórmula 1 en Antonelli en primera posició i estem pendents també del tennis, perquè en Wimbledon no arranca encara, aquest partit dobles femení, en Sara Sorribes com a protagonista espanyola, però sí que està en marxa el partit entre Leseca i Munar, 2-1, retalla el tercer set Munar, 2-1, guanyant 4-6, i en marxa està el quart set, de moment 1-1 en xocs, però 2-1 en quant a sets entre Leseca, és el 14 en quant a l'ATP, i Munar, que és el que fa 44.
2: Jaume Munar, aquí vam veure en les pistes de terra batuda del Club de Tenis València fa 3 mesos en el torneig ATP que es va jugar la Copa FAU Cambridge, Jaume Munar va perdre un partit increïble, queda com a qui aguanta, no? Qui suporta, sí, la bandera espanyola en Wimbledon.
3: I està aguantant, sí. De moment en este ja quart set, parlant de tenis, però també parlant de pilota en este punt a punt, perquè ens contava fa un ratet per línia interna, el nostre Matías Oliver, que s'endarreria eixa partida. Matías Oliver, què tal, com estàs? Bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, Salva. Efectivament, s'endarreria esta partida de semifinals de la tornada del campionat autonòmic Corte Inglés de Galocha, que encara estan els jugadors calçant, o sigui que probablement sí que comencem a les 6:30. És de veres que ha baixat un poquet més la temperatura, ja se fa practicar, corre un poquet més d'airet així en la localitat de la Ribera Baixa, i res, com dèiem, és una vesprada de partida important. La temporada és ara mateix la temporada de Galocha, la protagonista, lanzadera Montserrat Repa, Electrofasal Massarfassar, i la tornada de semifinals de la categoria de primera en carrer del 51 campionat autonòmic Trofeu El Corte Inglés, i la partida arriba amb un camí molt clar d'un dels costats del quadre, perquè l'altra semifinal Faura ja ha aconseguit la plaça, espera en la final, ha sigut capaç de remuntar a quart de les Valls, perquè quart de les Valls havia guanyat la nada 70-45, i Faura ha respost a casa amb un 70-35, ja eliminat al mitjan campió. Per tant, el guanyador d'esta vesprada ja coneix ese rival en la final del Corte Inglés, que és un dels campionats de grans campionats de Galocha de clubs. És la 51a edició, com diem, i és el gran autonòmic de la primavera i de l'inici de l'estiu, i és una competició que mou a club, pobles, moltes categories, però que la categoria de primera, diguem, és el gran aparador de la modalitat. I la Galocha, per a que m'entengueu un poc, és diferència en l'escala i corda, doncs que estem en un carrer, en aquest cas és un carrer, sí, artificial, on hi ha balconets, on hi ha voreres, on hi ha clavegrams, i la gran diferència també és que les partides són a 70, recordem sempre, en aquest cas comencen a 0, van sumant de 5 en 5 cada xoc, però hi ha una corda enmig del carrer i n'hi ha una altra corda per a la ferida, perquè ha de passar per damunt de la ferida, i aixina que no és només pegar fort, sinó que s'entendre també el carrer, el dau, el rebot, també el públic, el tenim apegat a el que és la paret, si se poden sentar. Això, com dèiem, està representant com un carrer, això, i en aquest context, doncs, Montserrat és una plaça molt important, perquè el carrer Montserrat és una de les grans referències actuals de la modalitat. De fet, es jugaran les finals la setmana que ve així, i jo vull diferenciar un poc perquè n'hi ha dos campionats de Galocha importants, un és el Corte Inglés, que és el que tenim ara, i l'altre és l'Interpobles, que l'Interpobles és el en el que només poden jugar els jugadors del poble o els que s'han format en el club del poble. En este Corte Inglés sí que podem parlar de fitxatges a cada equip, encara que jo coneguem la gent que està jugant, estan representants dels seus pobles, i després els dos campions d'estos dos campionats juguen una supercopa de Galocha per a definir, doncs, quin és el millor club de Galocha de la temporada. Partint de Montserrat, doncs Montserrat és un club que ha guanyat l'últim Interpobles, precisament contra Massalfassar, o sigui, avui anem a reviure aquesta final que van comentar en directe per punt a punt als finals del 2025, en aquest cas va ser un 70-35 per a Montserrat, i la semifinal arriba també marcada per el resultat de l'anada. Montserrat va guanyar per a Massalfassar a sa casa, 35-70, i té una àmplia marxa per a recuperar esta tornada. A més, els precedents en el que ha sigut la fase regular han sigut victòries 70-50 al seu carrer i 65-70 al carrer de Massalfassar. O sigui que en menys d'un any són tres duels i tres victòries molt serrateres, i Massalfassar doncs necessita una partida quasi perfecta, necessita començar fort, fer dubtar a Montserrat. L'equip de l'Horta Nord també s'arriba en dos baixes importants, estarà formant per Javi Díaz, el Moro, Lluís i Òscar, i enfront tindrà Montserrat, que a Òscar Andreu, Carlos i Rafa, i se reserva jugadors com Javi Campos, que és un jugador que toca molt el trinquet professional, se'l reserva per a la final, segons m'han comentat, i Montserrat no pot mirar només el marcador, perquè ja dèiem, en l'altra semifinal havia guanyat quart de les Valls d'Anada, i Faura li ha remuntat, o sigui que n'hi ha que anar molt en compte per part del conjunt local, que a més és un poble amb molta pista de pilota, tenim molts pilotaris professionals que són d'aquí de Montserrat, com és el cas de Marc, campió de l'individual fa només dues temporades, o com és el cas d'Alejandro, que és l'última gran sensació. Així que la partida d'avui és molt més que una plaça en la final, perquè té un pes de clàssic en el calendari per la rivalitat recent de Montserrat i Massalfassar. També el factor canxa, les condicionals com les baixes, la calor, o sigui que estarem així pendents d'esta partida pilota, seguís encalfant els jugadors, però d'ací no res començarà, al final que jo crec que podem dir ja des d'ací que ja ens el va de bo, i que la pilota li digui el millor.
3: Correcte, pues de seguida tornem a eixa ubicació, per a que mos contes com va eixe campionat autonòmic trofeu del Corte Inglés de Galocha. Així que gràcies, Matías, de seguida tornem. Un abraç a Matías Oliver i tornem al Tour de França, però abans fem una xicoteta pausa per a la publicitat, un parell de consells i tornem amb el Tour de França, que estem mesquent-lo, així, en el punt a punt.
5: Som la veu de tots. Som a punt.
6: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
12: De tu a tu.
8: Esport per a Tocha, punta.

0: 6 i mitja de la vesprada i continuem en este punt a punt que avui va sobre rodes, perquè estem parlant del Tour de França i estem vivint moments també de, jo no sé si de cabreig entre els propis corredors, però igual estan passant coses en esta primera etapa.
1: Sí, bueno, i tenim el Ineos, està en pendents, no? Perquè crec que era Bokelan, el francès, que semblava, no?, que tenia molt, molt baixeta la roda de darrere, inclús algun company l'ha donat un colp en l'esquena, i per cert, acabem de disfrutar en aquest sprint final per part de Mathieu Van Der Poel, el ciclista de l'Alpecin, que acaba de marcar el millor temps en la línia de meta, només per 2 segons s'ha avançat el temps que era el millor en aquell moment, el de Romain Grégoire, el francès de Groupama, per tant, millor temps per Alpecin Premier Tech, 22 minuts 26 segons, segon per Groupama només 2 segons, tercer és el Team Jay Kualula, el conjunt australià que queda a 12 segons, mala contrarrellotge per part de Movistar, que és el que fa 10 i encara no han arribat la majoria d'equips importants, quan ara mateix ahir també l'equip francès de Decathlon, de la gran esperança francesa, del jove Paul Seixas, veurem quin és el grau de pressió que té, però m'imagine que corrent en França la pressió la va tindre segur, a nivell mediàtic abans i després de cada etapa, pues, tindrà que estar molt de temps atenent als mitjans de comunicació, i a poc que el xaval marxe, no, Javier, pues, si s'ha pressió s'anirà fent més gran davant dels seus muscles, no?
2: Sí, i després a tindre en compte la valentia del propi corredor, no? Tu t'imagines el corredor que pot ser el successor de Pogacar, l'edat que té, francès, i que ja estiga correguent el primer tour? Bueno, està molt criticat per molta gent, però jo vaig a ser valent, jo tinc que dir que té que córrer-lo, ell és el millor que sap si pot córrer o no, i després si el corre ha de pren, si es queda en casa, per molt que venga en televisió el que té que aprendre no és el mateix, té que viure les sensacions dels dies roïns que va passar i dels dies bons que va passar. Això que va acumular? Experiència, però experiència en carretera, que és on de veres se veuen i se saben les coses. I el que sí me costa, perquè conec el mànager i ja hem parlat, que va ser una de les preguntes que jo li fiu, és que el tenen molt empapelat. Què vol dir en el largó ciclista? Pues molt ben cuidat, i que d'alguna manera jo sóc des que el defen que ha tingut una actitud de valentia, perquè avui en dia el ciclisme i el deport a nivell mundial està canviant en tots les especialitats, en el futbol, en tots. Els joves es claven a tindre la canxa perquè puguen estar i anar deprenent, i no anar passant el temps sobre pissarra o sobre casa per anar deprenent. On més se depren és en la carretera.
3: Quina camiseta més xula, eh? Porta el Decathlon.
1: Sí, sí, la veritat que han canviat l'equipatge.
3: Camiseta molt xula.
1: Verdeta, de color ros també, i bueno, sí. Un dels dubtes, mira, Egan Bernal acaba de mostrar que no acaba d'estar tot el bé que hi voldria el corredor colombià, que recordem, és en actiu el corredor guanyador del Tour de França en aquella etapa famosa que se va recurtar, però hi havia problemes en la carretera a la part final, i bueno, pues al final ell estava ahí, era dels millors i va aconseguir emportar-se ese mallot groc.
3: Però a mi, José Luis, això, aquestes imatges són molt complicades d'explicar, no? Que estés en l'etapa 1 del Tour de França, que portes 15 minuts damunt de la bicicleta i que ja estigues ofegat, que estigues mort, que estigues sense aire, que escolta, que tens 22 dies per davant per abutjar colossos impressionants, i que un quart d'hora ja estigues ofegat.
1: Te digo una cosa, en el cas de Egan Bernal, te vaig a dir els companys que té avui en la crono per equips, que són autèntics brutos: Arensman, Tobias Foss, Filippo Ganna, que és una botxeria la força que té este home, Dorian Godon, que és un sprinter, Kwiatkowski, campió del món, Tarling, Bokelan. Egan Bernal és el més feble, sense dubtes, en el pla, en esta modalitat, i bueno, al final ell arriba passar de punt, arriba el que se diu passant de punt en quant a pulsacions, i arriba a la seva part, que és la muntanya, i ja no pot, s'ha recalentat el motor. Sí, sí. Segurament una etapa de les que tu dius de 200 quilòmetres, si no és el primer de l'equip serà el segon, però en esta no, Javi?
2: Però tornem-ho a explicar, perquè és important que els oients ho sàpien, i també que se llevem del cap el vore un contrarredonxe per equips, i que tinguem que pensar que des que es comencen a que acaben, en esta nova modalitat, vegam que tenen que entrar junts. No, me torne a repetir, no. Com la reglamentació és nova i s'explica que els temps conforme entren seran pala general, tenen que correr d'esta manera. I com ho torno a explicar perquè s'entenga? Molt fàcil. Si jo sóc un corredor que no conté pala general, però estic en un equip on n'hi ha corredors que conten pala general, jo me tinc que rebentar. Jo no tinc que pensar que tinc que entrar en el líder. Me tinc que rebentar. Si és dir, si vaig a una mitja de 190 pulsacions o 220, pues me clave a 230 i me rebente.
3: Sí, sí.
2: Però a propòsit, per treure-li més rendiment.
3: Quin relleu més espectacular.
1: És un espectacle. Estem veient rodant els dos més forts de Ineos en esta modalitat, que és Tobias Foss, el campió noruec. Tots els que porten el
3: campió d'Itàlia.
1: El campió del país, cronòmetre, sí. I gana, que és un 90 i pico, té una potència. Jo crec que va atacar el rècord de l'hora, també. És un ciclista molt de poderio l'italià. Segurament ell va marcar el millor temps, però bueno, estem pendents també de la eixida del Education First. És una equipació que li agrada molt a Castellar, de color rosa, que s'identifica clarament respecte de la resta. Molt cridanera, l'esquadra nord-americana. I, bueno, preparats ja per a també efectuar la eixida en estos 19 quilòmetres i 6 metres. Recordem que fins ara el millor temps ha estat per a l'equip Alpecin, encara que el millor en quant al temps ha estat únicament Mathieu Van Der Poel, i que avança en 2 segons a Groupama, a l'esquadra francesa, en la que el millor corredor ha estat Romain Grégoire, que també va en bon moment de forma, i tenim molta expectació per veure quin és el test final d'Ineos. Ahí venen, bueno, con autèntiques locomotores, passen ja per l'últim quilòmetre, esta última part plana, inclús favorable. En primer lloc camina Tobias Foss, a la seva roda va Pipo Ganna, ahí tan volia acostar la roda, capuna està de fer el afilador, que sol dir-se, el bufí, que hem escoltat també de fons de Javier Castellar, perquè ja hem sigut màxima
3: en esta
1: recta final, perquè sap que si toca la roda se'n va a terra de manera inequívoca. I mira quin relleu li acaba de fer Ganna, l'acaba de deixar pràcticament plantada i a Foss, i se'n va tot sol Pipo Ganna ja per a gestionar esos últims metres. Crec que li falten 500 metres i encara té minut i mig de marxa, va pulveritzar clarament el registre, va demostrar qui és Pipo Ganna, segons segurament avui el millor contrarrellotxista del món, i també en estes dos rampetes curtes demostrant que aquests bats que té l'italià li van a ser suficients per a firmar ese millor temps. Encara té inclús més d'un minut. Quin espectacle, quina demostració de Pipo Ganna en esta recta final de cronòmetre.
2: Efectivament, i de fet, que col·laboració i que perfecció han tingut l'equip de cara a saber fer les coses per a poder traure este rendiment, que està clar que va pulveritzar i va ser de moment el líder d'este Tour de França.
1: I s'agarra a la recta final i està pegant unes patades terribles. Segurament portarà pràcticament 60 dents en ese pla gran. Ahí està Ganna, demostrant la seva condició de gran contrarrellotxista. Últim esforç per a Ganna, que ja ve donant-ho absolutament tot, i no li va sobrar tant, però això sí, va superar, jo crec que en vora mig minut, el temps del millor, efectivament. El rebaixa en 31 segons el temps de Mathieu Van Der Poel, i este sí que és un temps ja clarament a tindre molt en compte. 53 quilòmetres, 650 metres de mitjana de velocitat, que és una autèntica locura.
3: Un espectacle.
1: Segurament en una motel, Luis, no trausis a mitja, eh?
3: No. L'espectacle de Filippo Ganna, espectacular.
1: Impressionant.
3: Clar candidat a guanyar l'etapa.
1: Totalment, sí. Totalment.
2: Bueno, i després, el que han dit, la mitja que han tret, imagina't, i no ha sigut tot plana, que acaben en Montjuïc, eh? T'imagines a quina velocitat tenen que anar en moments de pla? Pues a 80, 70, 90.
3: Va a terra i tot,
2: Este
3: sí que s'ha buidat, eh?
2: Totalment. Este i tots. L'únic que passa que este, antes d'eixir, ja se veia guanyador, i tenia clar que si ho fent és gregaris i els companys adequadament, podia sentir-se com ara en este moment s'està sentint.
3: Porten més esparadrap que roba, i cables ja per tot el cos.
1: No, jo estava pensant que inclús esa espècie de camiseta interior aixina tan apretada que portava dins, inclús jo crec que pot ser per a poder traure's després el buzo, que s'anomena, perquè el porten tan afegit i en la suor i tot, després llevar-se això té que ser una autèntica odissea, perquè el porten pràcticament no sobra res.
2: És un espectacle, sí. La evolució i el canvi que el ciclisme ha plegat a tindre en les meves comparacions d'antes.
3: Clar, sí.
2: Vaig a fer-vos una pregunta a vosaltres tres.
1: Vinga, no sigui difícil,
2: Que no sigui difícil.
3: Preguntes als periodistes. Vale. Mira que els agraden.
2: No, però és que, claro, jo la pregunta...
3: Intrusismo.
2: A mi me deixarien correr ara?
3: El que? El Tour?
2: No, el Tour, la Volta a Espanya o el Giro. Me deixarien correr per la dificultat que tinc. Que jo antes corria en un freno I això és una bona pregunta. Però els diguem als oients que és que jo tinc una mà i mitja.
3: Sí, sí.
2: I a veure, a mi me diuen quan has començat, tu on vas si no vas a plegar a ningú puesto? Doncs pues claro que aplegues, si tot està en el cap. Després tancava els ulls baixant, me ficava a roda del que millor baixava i me la xuava.
3: Perquè tu no corries la para Vuelta a España, tu corries la Vuelta a España com tots, eh?
2: Total.
3: Al costat de Recio, al costat de... Sí.
2: De Bernard Hinault i de tots. Imagina't si jo en la meva època haver tingut Paralímpics.
3: Sí.
2: Ostres, quantes coses haver guanyat, no?
0: Pues moltes.
2: Però la pregunta, la UCI me deixaria córrer el Tour ara en esta època?
3: No, Javi, oblida. Estàs major.
1: Bueno, te dic una cosa. Si corres en algun equip d'estos Emirats que tenen pasta, igual se podria negociar, eh? Que al final tots són diners, eh? Però bueno, sí. Qué ha canviat molt el ciclisme, moltíssim, eh?
2: Sí.
0: Bueno, pues ara continuem en més ciclisme, però ens demana Pastoni Galindo perquè ja està per a tancar la paraeta, per ahí, per el Club Nàutic, encara que jo crec que si li conviden a algo se quedarà per ahí. Toni.
4: Bueno, teme, així no se compliquen la vida. Hem tingut paella per a dinar i ara paella per a sopar. O sea que així paella és el menú únic. Bueno, així vaig dir-te una cosa. Estem en marxa encara en la tercera de les proves d'esta jornada perquè el vent dia que, bueno, com bufava, pues volien aprofitar perquè com no se sap què va a passar demà,
0: sí,
4: pues diu que n'hi ha que aprofitar i avançar tot el que se puga. Però teme, com el vent sempre és el protagonista perquè és el motor d'estos barcos a vela,
0: sí,
4: pues encara no tenim els resultats ni de la primera de les proves de la jornada d'avui ni de la segona, perquè el vent ha fet coses molt estranyes i, bueno, n'hi ha un fum de reclamacions. Després es queixareu de quan l'àrbitre s'acosta al bar i està dos o tres minuts per a decidir què passa en la jugada. No, així les resolucions de les queixes se pot allargar fins la nit. I crec que Urrutia, lo de quedar-se a dormir així, crec que no ho tenim negociat, no?
0: No.
4: De moment això no. No, això s'allarga, se pot allargar moltíssim. Encara, bueno, pues sí que puc dir que de les nou categories que consta esta 27a edició de la Copa de la Reina, destacant un poc que les tres principals, de manera provisional tenim l'IFOS en la ORC0, l'IFOS de l'Armada Espanyola amb 8 punts, és el que està comandant la classificació general provisional. En la categoria ORC1 tenim el Vikingo del Real Club Nàutic de València amb 18 punts i en la ORC2 tenim l'Universitat Politècnica de València, també del Real Club Nàutic de València amb 32 punts, són els líders provisionals a falta de, bueno, que es resolguin totes les queixes i a veure què passa. El que farem serà que demà, en la jornada de demà en el Punta Punta Punt Ràdio d'esta 27 edició de la Copa de la Reina, pues el primer que farem serà dir com s'ha resolt esta segona jornada d'avui.
0: Bueno, pues estarem pendents de la jornada de demà sobretot, però també de com acabe la d'avui. Toni, alguna cosa més per afegir des d'ahir?
4: No, de moment res. Així, pues tinc la paella gegant al meu costat, ja n'hi ha una cua de gent.
0: Però te quedes a la paella? Te quedes a la paella?
4: No, que vaig a quedar-me a la paella. Vaig a ficar cara d'arròs, conill i pollastre. M'agrada, està molt bona, té bona amb el cuiner, però crec que el meu límit de paella
0: ja
4: està saturat per avui. Sí, sí.
0: El cotxe el tens?
4: Sí, crec que sí. No sé exactament, perquè saps que tinc una aventura molt característica amb els aparcaments dels cotxes.
0: Sí, però això t'ho dic, igual tornes i no hi ha cotxe.
4: Jo crec que on l'he deixat podien passar. No sé, ara quan arribi a veure si està o no està. Me torno en barco a Pusol, a veure com està el tema. No porto una, sí, ja està, no?
0: Toni Galindo, un abraç.
4: Gomis, un altre.
0: Vinga, pues ha començat també la partida. Ràpidament, Matías Oliver de pilota.
5: Sí, així estem a Montserrat. Ha començat la partida, com bé dius, aquesta semifinal, tornada del trofeu Cort Inglés. Primer xoc ha sigut per al Conchun Logal, que així des del bot estava Massalfassar en la ferida. Òscar buscant molt la paret de la dreta de Massalfassar, han voltejat un 15-30 en contra, i ara Mor havia canviat la pilota per una que bota més i més dura, però no ha tingut sort, perquè ara mateix completa el segon xoc Montserrat, 10 per cap, així que ha començat molt bé per assegurar-se aquesta plaça en la final. En el moment que arriben a 35, seran finalistes.
0: Gràcies, Matías. De seguida tornem per a conèixer com avança aquesta partida. Un abraç.
5: Fins ara.
0: Estem veient igual la imatge de l'equip de Bahrein, sí. Com ha acabat ja esta primera etapa.
1: Sí, però no han pogut superar el temps estratosfèric de Pipo Agana per part de Ineos, i el que estic veient és que en el primer punt de cronòmetre de la crono perdia ja 20 segons Decathlon, l'equip de Seixas respecte de Ineos. Això són molts segons, veurem si després és capaç de recuperar Seixas en la pujada final, perquè ell ahir sí que evidentment és superior a Gana, però se pot deixar uns segons molt preciosos, i és molt perillosa esta crono en este sentit, és a dir, que van a marcar-se ja les primeres diferències com estem veient, hi ha ciclistes que estan patint, hem vist el sofriment, no?, de Uy de Boro, el líder de Movistar, que inclús ha tingut que veure com alguns dels seus companys l'esperaven per a que poguera rebaixar el mínim, no?, i ses pèrdues, i també moltes dificultats per a Bahrein, que ha estat lluny del millor temps. Arriba el moment, jo començo a estar nerviós perquè està a punt d'eixir el líder Trek, sí, és l'equip d'Ayuso, i evidentment és la nostra travessa. Està molt complicat això de pujar al més alt del caixó, tenint autèntics bèsties, no?, com són Pogacar, com és Vingegaard i companyia, però crec que Ayuso arriba bé i és el moment, se comença a arribar i ese moment per a Lidl Trek.
3: Entre els 10 primers, Ayuso?
1: Jo a través que sí, i crec que té que lluitar pels 5 primers. Té que lluitar pels 5 primers.
2: Luis, per favor.
0: Està desesperant a castellà.
2: No, és que anem a veure. Un corredor que tenim a nivell mundial, com és Juan Ayuso, candidat a fer pòdium.
3: Ell a fer pòdium?
2: Che, per favor, però com no tenim que tindre aquesta actitud, aquesta il·lusió?
3: No, però
2: de què estem parlant? Estem parlant d'un corredor que ha demostrat ser un gran ciclista, que ha tingut, perdonen el soient, els collons de plantar-li cara a Pogacar i dir-li, jo t'he ajudat, però jo ja me trobo en condicions de ser un campió. A lo millor no con tu, però un campió.
3: I serà del seu equip.
2: Home, claro, però con una actitud de valentia. Entonces, damunt té la credibilitat de que és espanyol. Espanyol és que és l'única base i valencià.
1: Sí, senyor.
2: La única base que tenim per poder apoyar un corredor de casa. Què fem? No tingues ninguna duda. Vull sentir-te dir que pot ser puchador
3: no, que yo digo lo que tú me digas, pero yo me te pregunta tú, pero no te enfades y
2: pero por favor,
3: si va a quedar entre los 10 primeros.
2: Pero Juan Ayuso está,
0: pero vol sentirte.
2: Está
1: a la próxima candidat, se querell,
2: Está como candidat a poder estar en el podium.
3: Sí.
2: Y pot estar, pues sí, está claro que Pogacar, Vingegaard y yo fique a Juan Ayuso. Fique a Isaac del Toro, a Renko Benepol,
1: però
2: primer clave a Juan Ayuso.
1: Acaba de dir Benepol i companyia el Red Bull Bora Hansgrohe, que és un altre dels candidats a estar entre els millors temps, ahí tenim com a campió del món, ja de primer se col·loca el primer, el corredor belga que viu bona part de l'any en Alacant, és a dir, que se coneix perfectament les carreteres de la província d'Alacant, allí entrenen molts d'ells, i que, bueno, Javier Castellera ha segut després que la traduï de manera simultània després de guanyar una etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana. Ho va fer en el punt a punt, en Apunt Ràdio,
3: Va ser una traducció impressionant.
1: Home, jo me vas creure, vam pensar que sabia en irlandès.
3: Després tu posaves la gravació en Google i era altra cosa, però Javi ho va fer impressionant. Sí.
1: Jo crec que van estar a punt de donar-li el B2,
3: En irlandès, no?
0: Però no el Mateo, home, no el Mateo.
2: No, lo que pasa que la valentia sempre és important. Jo sabia, sense entendre que parlava belga ni sé aquest idioma, després d'una prova, el que volia dir, i l'ho digui a la meva manera, i ja està.
3: Perquè els ciclistes ho saben.
1: Sí, però te dic una cosa, la quantitat de periodistes que hi havia a la Volta a la Comunitat Valenciana, perquè estava corrent Renko, és un ciclista que acapara també molta atenció mediàtica, i en ell hi ha també moltes mirades posades, no? Perquè la realitat és que s'esperava molt d'ell l'any passat i en el Tourmalet va rebentar, va ser incapaç de continuar, no?, amb la resta de favorits, i bueno, el tema mental li importa, no?
3: Quan veus que té cau una minuta. Ja estan arribant els bons a la línia d'arribar. La pregunta és, el temps de gana és guanyador?
1: Jo crec que sí, jo crec que estarà ahí, estarà ahí. No tots van estar capaços de superar-lo,
2: No, jo tinc la meva opinió, jo crec que el van abatir.
3: Sí?
2: Sí, ja. Claro, sí, ho tinc clar. Bueno. Però anem a veure.
1: Anem a veure, sí. De moment tenim allà els de Lidl Trek, que també continuen una formació més o menys acadèmica, i ahí estem, en el primer punt de cronometratge, el mateix temps, per a Lidl Trek que per a Ineos, però a soñar que mantindre, esta dinàmica de velocitat i esta regularitat en els 19 quilòmetres i 6 metres, però senyal de que han començat molt bé i molt enxufats.
2: Vale, altra pregunta que faig, que no sé si s'haureu donat compte, però heu preguntat a veure si el vent ha pegat algun canvi, a més fort o a menys força, és dir, que això també té...
3: No, no té pinta, mirant les banderes no té pinta de que hi hasca molt de vent.
2: Serà lo mateix?
3: Sí.
2: Vale.
3: Entonces, no té pinta.
2: És que a vegades si canvia... Això també contrarresta, no?
1: Sí.
2: Digam pels equips que entren o que ixen per les últimes posicions. Però, bueno, pareix que se manté el mateix vent. Això també n'hi ha que tindre en compte,
1: I mira, ara veiem com està tirant el carro clarament, Seixas. No estan molt per allà, els companys que...
2: Mira que... això n'hi ha que llegir-ho, ¿vale? Seixas, que és favorit, que és corredor de futur, però li han dit, sense pressió, ninguna. Tu, a donar-ho tot... i a dependre que te vindrà el teu moment. És increïble,
3: No, però l'edat que té a plegar ja com a líder de l'equip francès a
1: Sí, però l'altra conclusió que veiem és que és infinitament superior als tres companys que porta, que pràcticament donen gràcies de poder aguantar-li la roda. Sí. i això marca, perquè hem vist, no? Gana l'esforç que ha fet finalment per a fer el millor temps, però ha tingut ahir a dos, tres companys que l'han ajudat, no? En la part final, fent aquests relleus que eren a tota velocitat.
2: Sí, però així n'hi ha algo que a mi se m'escapa i mira que jo entenc, perquè ha sigut professional i sí. Tu dona compte, està tirant.
1: Tot el
2: ostres,
1: rato.
2: Ostres, està tirant.
1: I falten, vale? 3 quilòmetres.
2: I falten 3 quilòmetres. Ell va a poder 3 quilòmetres sense que el relleven pa poder traure el millor
3: però
2: temps.
3: Però és que té per darrere d'ell, com diu Hollis, sembla que van ofegats, eh?
2: Sí, però si vas a ofegar, te quedes.
1: No t'equip, no t'equip de calona a l'alçada de 6 anys, n'hi ha que dir-ho clar i ja està. Sí. No t'equip per a l'alçada d'un guanyador de Tour de França i se veurà després, és a dir, ell se la tindrà que jugar ell de manera individual, aguantant la roda en les etapes de muntanya, però jo crec que l'equip no està de moment al nivell d'un guanyador de Tour de França, i ahir de Calón tindrà que fer una inversió perquè este xic té de 9 anys.
2: Sí, sí, però de totes formes jo estic segur que com acaba el seu contrat pronte van a fer-li un equip
1: segur.
2: A la medida per poder demostrar el que ja en els estudis estan dient de que va ser capaç de demostrar ser un successor de Pogacar.
3: Mentre en l'europeu sub-19 femení donen 5 d'afegit a la segona meitat, Espanya continua guanyant 2-1 a Àustria, no hi ha hagut gols en esta segona meitat.
0: La
3: selecció espanyola en este marcador conclouria primera de grup i es classificaria per a jugar la semifinal.
0: I estem pendents també de Munar, que de moment va 2-1, però que està lluitant en tot, en este quart set, 4-4 en xocs, així que aguantant l'espanyol Munar davant el txec Lefeca.
1: I acaba d'arrencar ja un dels favorits a la victòria final del Tour de França. Té dos tours, ha guanyat en guany el Giro, va guanyar també la Volta a Espanya, és a dir, ha guanyat ja les tres grans del ciclisme, com no, el Visma de Vingegaard, ahir vestint de negre en aquesta equipació que estrenen en cada edició del Tour de França. De moment els 8 de manera conjunta en aquests primers metres d'este recorregut de cronòmetre per equips. A l'espera estem també perquè està ja en la part final de Caldón. Ahir tenim, en teoria, no sé si dir un gran candidat al triomf, però sí un dels favorits en principi per a lluitar per aquest podi. Les imatges també de la ciutat com tal, on la gent evidentment veu el Tour per la tele, però no en cap de setmana, perquè hi ha molts que estan en la platja. Fa dia de platja, evidentment.
3: Bueno, hay gente pató.
0: Que se fiquen la ràdio, no?
1: Segur que estan ahí en la ràdio molt pendents. Mira, tenim de nou ahí a Lidl Trek, que està ahí, en els temps d'Ineos, i això és una molt bona senyal. Anem a veure si poden aguantar tots. I entre els més forts de Lidl Trek, veure com no a Juan Ayuso per a part la part final. N'hi ha que dir que Ayuso, Javi, és molt explosiu. Segurament serà el que passe primer del seu equip, no? Si està bé.
2: Sí, no, en teoria està clar que és el líder i, de fet, té que ser aixina. Però, claro, anem a veure, ja te dic, n'hi ha tantes coses que poden passar en una contrarredonxa i més en una contrarredonxa de per equips, que el descontrol pot passar lo que està passant ahí, que fija't qui està tirant i que d'alguna manera l'altre li queda res per quedar-se, no?
3: Em sembla al·lucinant que en este primer tram de recorregut en l'etapa facin una mitjana de 57 km per hora.
2: Però per treure una mitja de 57 quilòmetres per hora...
0: N'hi ha algun moment que vas a molt més.
2: Sí. A molt més, inclús fins a 70.
1: Mira, no aguanta Richitello, eh? Se'n va ja tot sol, Seixas, donant la demostració de que està molt per damunt de la resta de companys, que van a poder fer-li molt poquet en la muntanya. Me dona la sensació, se queda Richitello i, bueno, clarament va superar ja el temps. Ja està per damunt del temps, encara li falten 3 metres. Se va deixar 40-45 segons en els millors, eh? Seixas en esta primera jornada de Barcelona, segur, eh? Encara no ha creuat la línia de meta, està apretant el xaval. Està donant tot el que té, però fa quilòmetres que pràcticament és com si rodara en solitari. Últims metres per al francès, per a Pol Seixas. Se n'anirà per damunt dels 22 minuts i 30 segons. I ja dic, se va perdre ja d'entrada en Ghana, més de 30 segons. Ara mateix a creua a 30 segons. En efecte, 30 segons, pràcticament 31, ha perdut Seixas del Decathlon respecte del millor temps, que és d'Ineos, i que ha marcat Pipo Ghana.
2: I s'ha donat compte lo important que és tindre un bon equip? Un corredor bo que té futur, si no té algo que li avala, no té res que fer. Per això, una garantia de lo que és Pogacar és tindre a un Isaac del Toro i tot el potencial que té de corredors per poder-li ajudar en moments complicats i difícils que tenen en les diverses etapes.
1: Acaba de punxar Esquelmós, eh? Acaba de punxar Esquelmós de Lidl Trek, que és l'altre home fort de Lidl, de l'equip d'Ayuso, i este ja pràcticament queda fora de la lluita i va perdre també molt de temps en esta primera jornada. El que és el ciclisme, que en principi se vol sempre que les primeres cronòmetres pràcticament siguen, per això, entrar una miqueta en carrera, entrar en calor, però alguns van a veure com ja se'n van cap al minut respecte dels millors, i els que estan de moment en tota la formació són els de Evenepoel, el Red Bull Bora. Ara mateix Evenepoel és l'últim en ese mono, no? En ese buzo de campió del món. quan mentre tant veiem a Pipo Gana com encara està bufant, però és que este sí que va a 60 sempre, Luis. Jo crec que va pel pa, is de casa, va pel pa i va a 60 per hora el tio, eh? És una bruta bèstia, este home, eh?
2: Sí,
1: el campió d'Itàlia.
2: És el primer en estos moments, però bueno, jo pensé que el van a superar. De fet, aquí sí, este me llama l'atenció l'equip de Renko Benepol, lo ben estructurats que estan i que d'alguna forma no estan tan trencats de moment.
1: Igual a Lidl Trek encara a Ineos, en el segon tram cronometrat. Així que de moment bona prestació, encara que han perdut ja uns quants homes, eh? Crec que ne queden ahí 6 corredors des 8, ha perdut 2 per la punxada d'Esquelmós. El Lidl Trek, l'equip d'Ayuso, és important també en el pla psicològic que faça un bon temps, no? Perquè té condicions, s'ha preparat molt bé, però estar ahí i veure't entre els primers en esta cronòmetre per equips, que té la seva dificultat com estem comprovant, pot ser important, i trau-li temps a Seixas, eh? Va camí de trau-li un bon grapat de segons a Seixas, que este sí que és un enemic clar en la lluita pel podi.
2: Sí, i claro, però el problema de que li traga més temps és que és evident, perquè Seixas el que nota és un equip que el puga avalar en les seues condicions que té de tan bon corredor que és dir, el que han comentat. Pot ser bo, pot ser únic, però tens que tindre l'aval i l'agrupació i l'actitud dels teus gregaris, que siguen homes de confiança i bons per poder-te dur avant en els moments difícils.
0: Ara de seguida anem a estar en el Mundial, perquè resten 5 minuts perquè comenci aquest partit entre el Canadà i el Marroc, però jo tenia una pregunta, igual me mata Javi Castellar per fer-la, però en tot el que...
3: Ah, estic segur.
0: Sí, per això que n'hi ha un 99,9% de probabilitats. Però en tot el que s'ha avançat a nivell tecnològic i de més en el ciclisme, per què no se poden evitar les punxades? Vull dir, per què no se millora això? Per què no se pot treballar de cara a que se puguen evitar aquestes imatges que acabem de veure?
2: Sí, és bona pregunta. Està clar que
0: home,
2: sí,
0: no
2: que
0: mata,
2: se... No, sí que s'eviten, no?
3: A tu, no.
2: Sí que s'eviten, sí que s'eviten. Jo sé que n'hi ha un líquid que claven en l'aire i que això fa de tindre corxo, no? Però això dona pes. Entonces, d'alguna manera, s'intenta evitar, però sempre... és inevitable, n'hi ha menys punxades, però alguna de vegades en quan té que haver, no? Difícil serà que en alguna ocasió o en alguna vegada puguem tindre unes rodes que no punxen mai. Això serà complicat.
1: Bueno, a més, en estes cronometrades el que se busquen són cobertes que pràcticament no tinguin ningú rodament, que siguin com les rodes dels cotxes de Fórmula 1, no? Que siguin totalment planetes per a que roden, per a que no hi hagi la mínima fricció, i això evidentment implica també més risc per a les punxades. Primer home de vora que no pot continuar el ritme dels companys, va perdent unitats poquet a poquet l'equip de Renko Evenepoel, que ara torna a agafar ahir el mànic, no? De la formació, ahir donant impuls, que són cobertes que pràcticament no tinguin ningú rodament, que siguin com les rodes dels cotxes de Fórmula 1, no? Que siguin totalment planetes per a que roden, per a que no hi hagi la mínima fricció, i això evidentment implica també més risc per a les punxades. Primer home de vora que no pot continuar el ritme dels companys, va perdent unitats poquet a poquet l'equip de

0: primera en estos momentos.
1: Acaba de concluir el partido en Bosnia. La selección española subdeneu guanya per 2-1 a Àustria. Ahí sí que es un gran día para el subdeneu, tant la selección masculina, que ha guanyat 4-0 a Alemanya, com la femenina, que ha superat 2-1 a Àustria. Les dos seleccions classificades per a disputar les semifinals dels campionats d'Europa subdeneu.
2: I acaba també el partit de Juan Munar. Ho ha intentat fins a la fi, però 3-1 guanya l'Ejeca, així que 6-4 acaba el quart set. Victòria per a l'Ejeca, 3-1 davant Munar en Wimbledon.
1: Així que a la segona setmana no plega cap tenista.
2: Correcte.
1: Masculí ni femení en la herba de Wimbledon.
2: Així és, males notícies per al tenis espanyol en Wimbledon.
3: Arriba el primer integrant del Education First, mal temps, se disa 48 segons en la línia de meta i bueno, estàvem veient ahí a Lidl Trek, que està en la part final del circuit, està afrontant aquestes dues últimes pujades a Montjuïc. Han quedat tres homes davant, Bacek, el campió eslovac, està també Derek G, el de Canadà, i està Juan Ayuso, així que estan tots tres. Estava el tercer, per certa roda ahí el ciclista a la cantina, a veure si arriba bé i si en la part final encara pot forçar per a treure un millor temps, però estem ja en el moment definitiu, ja tenim també en carrera a l'UAE, el màxim favorit a Tadej Pogacar, rodejat ahí de ciclistes que, bueno, segurament alguns d'ells se podien lluitar també pel podi del Tour de França, cas d'Adam Yates, del mateix del Toro, i ara se queda ja definitivament Derek G, el corredor de Canadà, i se'n van cap amunt un autèntic especialista també contra el cronòmetre, com és Matías Bacek, i al seu costat té Juan Ayuso, que està donant molt bones sensacions, Javier?
0: Sí, és que és l'actitud, la il·lusió, la moral i la forma que té per ser qui és un campió. Jo crec que ahí està clar que Juan Ayuso és el primer que té que entrar de l'equip i a veure si aconseguim que traga un temps adequat per poder afrontar, pues bueno, almenys la meva il·lusió de que pugui fer pòdium en el Tour, no? I que estiga ahí com sí. Espanyol.
3: A veure si podem tindre ja els temps en el primer pas cronometrat tant de Visma, sobretot, que té que haver passat ja per ahí, i també de UAE, per a veure també com han encetat esta cronòmetre. Recordem que fins ara Lidl Trek havia estat l'únic equip que havia marcat el mateix temps, idèntic, el mateix o segons que Ineos, que continua marcant el millor temps provisional en la línia de meta, en l'arribada de Ghana. Bueno, Bacek està donant un espectacle, com roda Bacek en ese punt de la cronòmetre, afrontant ja l'últim fals pla que hi ha fins l'última pujada, i li costa a Ayuso no perdre la roda,
0: Sí, però bueno, també és conscient de que el que té que fer el seu company i gregari és fer el que està fent, gastar-se, reventar-se, perquè ara Juan Ayuso, quan tinga que rellevar-lo, serà per plegar a meta i donar-ho tot i poder aconseguir rebaixar el temps del que va de líder ara en este moment.
3: Pues mira, en ese fals pla estan marcant pràcticament 70 km per hora, 70 km per hora ara mateix.
2: Ahí está, 70,
3: que és una miqueta 72. Favorable. Sí, sí, ara estan ja baixant, és una zona favorable, perquè ja dic, fa com un escalonet i ara pràcticament quan falti un quilòmetre se van a presentar en la darrera pujada, però sí, sí, ahí van a 80 tranquil·lament,
0: És que, s'hau parat a pensar, van a 80, però esteu mirant les rectes. I mira quan giren a 80, que no saben o que no saben el que se poden trobar.
1: Tenen que tombar la bicicleta, tenen que tindre una tècnica molt depurada.
0: Totalment, sí, sí, sí. I no pensar en el...
1: No, pensar, no cal pensar. A 80 en una bicicleta no penses, perquè com penses te baixes.
0: I després les pulsacions que portes, el descontrol, no?, que tens. Estem parlant de que ho dones tot, sí. I vas en una inèrcia, en una actitud de sofriment. És tan, tan, tan dur el ciclisme.
1: Aplega Ayuso o no?
3: Va estar ahí, va estar
1: ahí. A millorar el temps de...
3: Jo tinc els meus dubtes.
1: Va estar ahí.
3: Sí, li falten, ara està començant aquests 800 quilòmetres de finals, però té poquet més d'un minut. Evidentment a 60 ja no anirà a partir d'ara, és a dir, que li va costar prou més. I anem a veure, perquè continua, per tant, Bacek donant una demostració de poderio. Ara li ha girat el cap com dient, és el teu moment, Juan.
1: Falten 30 segons per a que arriben a meta. Temps per a donar l'inici del partit del Mundial.
2: Canadà-Marroc.
1: Comencen els vuitens de final del campionat del món, per tant, de Canadà, jugant Crepó, Johnston, De Fugueroles, Bombito, Larieh, Sigur, Eustaquio, Buchanan, amb Ahmed, Jonathan David i Tanio Luwaseyi. Per part del Marroc, Bono, Achraf Hakimi, Diop, Halal, Mazraoui, Bouadi, Ainaoui, Brahim Diaz, Ounahi, El Canús i Saibari, l'àrbitre del partit és anglès, Michael Oliver. Veurem si supera o no el temps de Bono.
3: Està donant-ho tot, Juan Ayuso, recta final, el sprint de Juan Ayuso, que torna a sentar-se davant del sillí. És dura, se fa molt dura perquè va... pràcticament en tot el que pot per a intentar rebaixar aquest temps. 10 segons li queden a Juan Ayuso. Està en els últims 100 metres, veurem si millora o va tindre complicat. Últim impuls, torna a alçar-se amb la bicicleta Juan Ayuso, el corredor a la cantí. Crec que li va faltar una

0: Miqueta va superar el temps, que llàstima. En qualsevol cas, va fer un magnífic cronòmetre. Juan Ayuso, al front de la Lidl Trek, se deixa 7 segons. 7 segons més que el millor temps, el de Ghana. Grandíssima contrarrellotge per part de Lidl Trek i especialment de Juan Ayuso, que jo crec que li dona encara més confiança, no?, per afrontar tot el que tenim per davant del Tour de França i el somni del podi. I n'hi ha que apuntar una altra cosa: millor temps provisional de Visma, eh? Sí. Ha superat en vora 2 segons el temps provisional de Lidl Trek en el primer punt de cronòmetre.
1: L'Alacantí, que es col·loca provisionalment segon. En la classificació general.
0: Correcte, sí. Se col·loca segon a 7 segons del líder. És a dir, va acabar esta primera etapa segur entre el top 5.
1: Però encara queden per arribar, eh?
0: Bueno, queden els bons. Queden els bons. Però mira, per exemple, Seixas s'ha deixat de temps i ahir l'ha tret Ayuso uns quants segons que al final tot suma, eh? Falta Evenepoel, eh? Ara ve una altra demostració, eh? Perquè se deixa caure ja Jay Hindley, un dels homes importants, però que ha corregut el Giro i s'està notant. També en el seu dia va estar unes quantes jornades de groc en el Tour de França a l'Australià. I bueno, a veure si podem veure imatges de Evenepoel, que té que vindre ja en tot el turbo posat, no, Javier?
2: Ara sí, està donant tot l'equip. Ha treballat i m'ha donat la sensació de que han estat molt controlats. Mira-los, estan ahí els tres donant tot. D'alguna forma, l'especialista, que és Renko, està com a campió del món, desgastant-se més, però encara li queda que té, per teoria, a plegar el primer, perquè és el líder.
1: Porta el distintiu de campió del món. Home, sí, claro. Però hi ha una cosa que no m'agrada, i és que canvia el pantaló. Jo crec que hauria el maillot tindre del mateix color que els seus companys, i després
0: perquè va tot de blanc, sí.
1: La camiseta sí que posar-se la de campió del món, això sí, però canviar-se tan diferent és com si no, jo soc campió del món, però tot això.
0: Sí. Bueno, s'ha quedat ell i Van Gils i Lipovic, són els tres de vora que s'han quedat davant, estan ja en la part final de la carrera, i bueno, veig a UAE, que en un momentet ha perdut a dos corredors. S'havia vist que havia perdut a Nils Polit, no ha pogut veure qui era l'altre. Ara està patint moltíssim Lipovic en esta part final, ja en el primer dels dos repechons que hi ha, eh? És que el primer ja és el primer parell de banderilles, eh? Després de pelar part final, que és en la que tens que fer l'esforç definitiu.
2: Però fija't que estem en l'equip de Renko a 2,5 km, i Renko ja se n'havia anat, és la sensació, perquè va en més força i en més condicions, però com està veient que està perdent al tercer perquè ja no va a fer-li ningú relleu, pues s'ha deixat dur perquè se desgaste el seu company i li faci els últims metres, perquè ara quan agarre la recta, diguem, o agarre el seu moment, pues lo que té que fer és, pues això, intentar buscar traure millor temps.
0: Últims 2 km per a Bora, han passat ese primer moment, no?, de molta duresa. Ara tindran ese fals pla en el que hem vist ja clarament com se poden col·locar tranquil·lament a 70-80 per hora. També, mentre tant, imatges de Visma, que comença a perdre efectius. I bueno, així l'esforç, la duresa, la velocitat passa factura, eh?, a tots els corredors, i estem parlant dels grans equips que van a lluitar clarament per la victòria final. Què estàs veient en Visma, Castellar?
2: Una coordinació, una actitud, una forma de tindre els estudis ben estudiats de cara a que diguen, bueno, a veure, si tu vals per fer un relleu de 50 metres, no facis 70, perquè jo el que vull és tindre quan més en el grup, millor, per poder traure més partit, no? Està clar que les condicions dels equips últims que estan eixint estan en unes condicions paregudes, llevant a les dues figures de cada equip que se van a disparar de cara al final. Però bueno, així sí que ara acabem de veure que Renko Evenepoel ja arranca la moto, ja ha ficat el turbo per poder aplegar i veure si pot traure el millor temps, però que no va traure.
1: No. Jo crec que tampoc.
0: No va poder, perquè encara li queden esos 800 metres. Acaba de començar ja la part definitiva, la part de la pujada que el porta a meta, i té només de marxa 53 segons ara mateix. Veiem com ha rebentat ja clarament Lipovic, que va ser un altre home fort en la general per a Bora, i bueno, pues Renko, que tampoc va poder en Ghana, eh? Ja diria jo que el test de Ghana era tindre molt en compte, perquè ha sigut una corona espectacular la demostració que ha fet Ghana, en la que és la seva especialitat. Este sí que ha estat mesos preparant, per exemple, esta crono, sense dubte, i ahí ve Renko, que estic veient que està molt fi, eh? Per al que és habitual en ell, ha perdut molt de pes, eh? Respecte de les últimes carreres, se parava molt, no?, de que havia canviat d'entrenador i aquestes coses, però se'l nota molt més fi del que és habitual. Últims metres per a Renko, que ara sí que està apretant. Anem a veure, encara li resten 18 segons, però encara té que fer aquesta darrera curva per agafar la línia de meta. Va estar ahí, eh? Va estar ahí, perquè encara té aproximadament 10 segons per a poder millorar el temps. Està donant-ho tot Renko Evenepoel, el belga, un dels altres favorits en la lluita per l'etapa. Se va quedar molt a prop, eh? perquè està en els últims metres, però va superar clarament el temps per molt poc que de gana. El va superar, va millorar el temps de Juan Ayuso, o va estar ahí,
1: o, no.
0: O va estar ahí. 6 segons, 7 segons, supera el temps d'Ayuso, a 9 segons acaba d'entrar Ebenepul, i això reforça la gran crono que ha fet Juan Ayuso, el líder Trek, eh?
2: De moment, si acabara el Tour en guany, estaríem en el pòdio.
0: Ja, no? Anem a casa, no? Ja.
1: L'única diferència que portem 13 quilòmetres dels 2.000 que van a fer.
0: Ui, no m'estimes aigua al vi, home, per l'amor de Déu.
2: Però uno de il·lusió també viu,
3: sí,
2: no?
3: Sí, no? I també és molt important la manera de començar, igual que ha començat fa 6 minuts i mig el partit del Canadà davant el Marroc, que està també per a comentar este partit. Juan Luis Mora, què tal, com estàs? Bona vesprada.
4: Hola, què tal, buenas tardes.
3: Tu eres també de bici?
4: Bueno, sí, yo soy de todos los deportes. Además, bueno, cuando he venido, la verdad que os he enseñado hace poco,
3: sí.
4: Estuvimos en un reconocimiento a los atletas que estuvimos en la Olimpiada de Atlanta y bueno, y me hice una foto con el todopoderoso Indurain y la verdad que, bueno, para mí, bueno, hacerme una foto con una personalidad así,
3: uh-huh.
4: O con una máquina sobre una bicicleta como es Indurain, la verdad que muy bien, muy bien, totalmente agradecido.
3: Luis, Juanlu, ha començat intens el partit del
1: sobretot,
3: Canadà.
1: Sobretot pel Canadà, no? Que sí, així tant tot, sí. Ja tret 3 corners en els primers 10 minuts de partit, així tant molta força a Canadà. El que passa és que, clar, el Marroc va amb tanta força a cada duel que jo crec que una miqueta... acollona, ¿eh? Cuando veus un jugador del Marroc ganar en tanta fuerza.
4: A ver, nosotros tenemos la perspectiva de aquella selección marroquí que nos elimina en el Mundial y bueno, con jugadores que prácticamente no paraban de correr, físicamente portentos. Y bueno, yo creo que este Marruecos que nos estamos encontrando en este Mundial está yendo de menos a más, pero no está siendo tan temible como aquella selección. Ahora, pues bueno, estamos viendo que llevamos 8 minutos y prácticamente no ha llegado a 3 cuartos de campo la selección marroquí.
1: No ha pasado el mis de cámara.
4: No, por eso. Entonces, Canadá, bueno, está jugando en casa, como aquel que dice, y está llegando, está con ilusión, está con ganas y bueno, ya ha tenido un par de ocasiones muy peligrosas.
1: Pues estem en el últimis de la primera mitad en Houston, Canadá 0, el Marroc 0.
3: Bueno, pues inicia 0-0, ara tornem de seguida al Tour, fem una parada en la pilota perquè Matías Oliver ja n'hi ha finalista.
5: Sí, sí, no, ja n'hi ha finalista i ja n'hi ha parada absoluta, perquè primer de tot, Montserrat anava guanyant 40-5, que és a dir, necessitava aquests 40 punts per a classificar a la final, recordem, havia guanyat 70-35 en l'anada, i amb aquesta puntació i tenint en compte que hi ha pilotaris com el Moro, que xua demà, la final de l'autonòmic de Frontó, doncs Mas Alfasar decidís retirar-se, així està sent ara mateix, una llàstima perquè el carrer estava en un bon ambient, estava prou ple, és un preludi a lo que seran les finals de la setmana que ve, on tindrem en primera de carrer a Montserrat contra Fabra, que recordem ha remuntat este matí contra quart de les Valls. Així que ha sigut curt, ha sigut massa definitori per part de Montserrat, i no res, ja tenim finalistes, cartell del Corte Inglés tancat i demà, com deia, autonòmic de frontó de parelles, primera final femenina, després tindrem la primera categoria masculina, el Puig contra la Pobla Alfafar, i en la segona categoria tenim nosaltres en directe, a Xeneta del Maestrat contra Quart de Poblet. Així que això ha sigut la vesprada de pilota, una llàstima, perquè podia haver sigut un poc més intens, però hi ha vegades que se decidís en aixina.
3: Gràcies, Matías, un abraç.
5: Una abraçada.
3: Igual, què està passant al Tour?
0: Bueno, en el Tour està passant que Visma està ja arribant a la línia de meta, en vista ahir que venia en tres homes, Jorgensen, que ho ha donat absolutament tot en l'última baixada, Piganzoli, que havia perdut uns metres respecte de la roda de Vingegaard, que ha intentat donar-hi l'últim relleu en l'inici de la pujada, i ara sí, definitivament, Vingegaard, que se'n va tot sol per a buscar la línia d'arribada, està perfectament quadrat, està molt ben sentat damunt de la bicicleta, està rodant amb molta força, però molt ben acoplat. Tot i la duresa, no?, d'aquest percentatge al voltant del 8 en les rampes, encara continua passant a corredors, per cert, del Bora. Li falta ara mateix a mig minut. Li falta mig minut per a poder superar encara la millor marca. El millor temps, que és de Pipo Gana, jo crec que ho va aconseguir, eh? Jo crec que ho va aconseguir perquè arriba a aquesta última curva. Encara en cert marxa. Ai, està apretant les dents el corredor danès. candidat clar a lluitar pel Tour de França. Perixe Mayo Groc, que llarga se fa la línia d'arribada, eh? La veus ahí, no acabes d'arribar. Últim segon, s'entra Vingegaard, millor temps. Millor temps, el rebaixa en 7 segons i mig. Millor temps per a Vingegaard, millor temps per al corredor de Visma, que espera ja l'arribada del seu rival directe, Tadej Pogačar.
2: Ahí està. De moment estem acertant. Ja és la primera etapa, està clar que no s'acaba el Tour 8, però tenim ahí ja el segon o primer, depèn ara de l'equip de l'UAE, que estarà a Pogačar, que també van molt bé, estan molt ben quadrats i molt ben estudiats en esta contrarrellonxa. Però ara quan el bitxo arranque i solte gas a la moto, vas a veure un espectacle, eh? I ahí ja tenim clar que el líder, de moment, Vinigan, i ara anem a veure l'actitud de Pogačar, si la tensió personal que té de cara a afrontar els últims metres puga demostrar aquesta valia que mos té acostumbrats a veure.
1: Però Vingegaard ha tingut que volar, eh? Per a superar la gana.
2: Però t'has donat compte quina sanxela té, sí, quina posició té i quin control personal.
1: I quin equip, Javi, és que l'han deixat, claro, els últims 700-600 metres.
2: Ho havíem comentat antes, mm-hmm, que m'havia sorprès l'equip com estava organitzat. Hi havia uno que anava fent la goma el tercer i encara ha donat més de lo que tenia per poder encara passar al segon i a Vinigan i donar-li uns metres de salut perquè puga afrontar l'últim Vinegar conforme ho va afrontar. Sí.
0: Està pujant el primer dels segons repechons, dels dos repechons d'esta etapa cronòmetre, l'últim equip que té que entrar ahí en Gisa quan es queda ja un dels homes que venien acompanyant a Tadej Pogačar, exactament és Brando McNulty, este és guanyador, el nord-americà de la Volta a la Comunitat Valenciana, estava del Toro i no ha pogut veure si era la triada amb Yates, en teoria hauria de ser ell, els dos corredors que ara mateix acompanyen al capdavant a Tadej Pogačar, està... No, s'han quedat tots dos, del Toro i Pogačar, ja no queda absolutament ningú més de UAE, 2 km 900 metres, m'imagino que a aquestes altures ja li han dit pel pinganillo, no?, si van en temps de guanyar o no, i del test que ha fet Vingegaard, no?
2: Bueno, està clar que no li poden dir si va millor o pitjor, lo que sí que li van a donar és ànims, li van a dinar molt bé, depèn de que conforme van els dos, què actitud tenen, però sí que lo que està clar és que, bueno, ara ja és el tot per tot i donar-ho tot, però no tinc molt clar que puguen traure el millor temps.
0: És que sí, jo estava pensant, així hi ha una diferència respecte de Visma. Visma ho juga tot a Vingegaard, però jo crec que Machín no vol perdre la carta del Toro, és a dir, no sé si del Toro va donar-ho tot i se va deixar anar els últims metres com han fet molts dels coequipiers dels altres equips dels favorits. Així estem veient com van els tots dos i jo crec que van a creuar la línia de meta tots dos junts, eh?
2: Bueno, això va ser prou complicat, però el que sí que està clar és que té una honradès Isaac del Toro brutal. No s'aguarda res pel seu líder i de fet, ara que està donant-li l'últim relleu, el que sí que farà serà entregar-se perquè ja sol es crec que queda un quilòmetre i... Dos.
0: La baixada i després te queda l'última pujada, sí.
2: Pues entonces estan els dos molt coordinats per poder traure millor temps, però claro, la honradés d'Isaac del Toro que Pogačar va darrere, això és molt significatiu perquè està dient que està entregant-se en els últims metres perquè Pogačar en l'últim quilòmetre o quasi ja al final pugui donar de sí el que és capaç de donar.
0: Pues anem a eixir de seguida de dubtes, amics del Punt a Punt en Apunt Ràdio, primera etapa del Tour de França, està cronòmetre per equips, 19 km 600 metres pels carrers de Barcelona i acabant de manera espectacular allà dalt a Montjuïc, al costat de l'Estadi Olímpic, i només queden per passar la línia de meta els homes de l'UAE, evidentment el favorit número 1 té 4 Tours de França, busca el cinquè, busca entrar definitivament en la història, si és que no ho ha fet ja Tadej Pogačar, però també al seu costat el mexicà Isaac del Toro, que ve de fer una temporada extraordinària i que per moments sembla fins i tot que se'l deixa de roda, eh? Encara que Pogačar va en butaca, eh? Pogačar, de moment, inclús perd la pedalada, va relaxat, va aprofitant ahí clarament el rebufo, i ara veureu com quan comença de nou la pujada, m'imagino que ahí tindrà que aparèixer ja Pogačar e intentar rebaixar el temps. Li queda un minut per a guanyar a Vingegaard, eh?
2: Però és que jo crec que no el va guanyar, a no ser que se fique unes ales i me se fique...
3: un turbo, no? Un turbo
2: guanya, no? Però què passa si...
0: Bueno, pues ara el que fa és, ara sí que passa Pogačar del Toro que vol seguir la roda, però no pot, no pot el mexicà, se'n va Pogačar cap a dalt, se'n va, salsa del celler, ara sí, aplicant tota la potència en els pedals, li falten 38 segons per a igualar el millor temps que ara mateix és del seu gran rival, Jonas Vingegaard, el danès de Visma, que acaba d'entrar i m'imagino que estarà sentat a la cadira pegant dos traguers d'aigua, però sobretot mirant per la pantalla gegant ahí en el Tour de França, el que està fent el seu rival directe, Pogačar, que de moment sembla a prop de fer el millor temps, eh? De pulveritzar i ser registre, jo crec que està, eh? Està, però anem a veure. Anem a veure els últims metres. Va estar justet, és molt ràpid, és explosiu, Pogacar, recta final, va estar ahí, eh? Van estar en segons, li resten 7 segons a Pogacar. Ara sí, sprint final per a Pogacar, recta final, no ho va aconseguir, no ho va aconseguir, no ho va aconseguir, no ho va aconseguir Pogacar, va quedar segona. El corredor és lo bé, veurem, veurem, perquè se deixa encara 6, 7 segons... Va superar en pràcticament 10 segons a Vingegaard. Ahí està, 11 segons, se dice en la línia de meta Pogacar, pues tenim el Tour en primera sorpresa, contra pronòstic. Tot el món el donava com a favorit a Pogacar, el rei del ciclisme actual. Tot i el treball d'estoma i d'Isaac del Toro, que entra uns segons per darrere d'ell, el primer maillot groc d'este Tour de França serà el danès Jonas Vingegaard, que ha superat en 11 segons a Tadej Pogacar.
1: I Ayuso segon?
0: No, claro. No, Ayuso, Ayuso tindrà per davant a Pogacar, a Gana, no, i no. Serà quart. Quart.
2: Ah, sí, sí, sí.
0: Quart.
1: Oh, molt bé, eh?
2: Home, és que ha sigut espectacular la contrarredonxa, de fet,
0: tots pensaven... Perdona, Castellar, de manera provisional, tens que anotar, Vingegaard seria el líder, Gana i Pogacar pràcticament en les dècimes, a 7 segons, a 14 segons quart Ayuso, i després quedaria Remco Evenepoel a 16, són els millors de l'etapa. Perdona, Javier.
2: Sí, no res, que està clar que la forma de tindre l'actitud de com se té que treballar en equip ha fet que un gran corredor com és Vingegaard pugui haver tret aquesta diferència a un gran líder com és Pogacar, i així està clar que el que demostra ser lo millor és el conjunt de l'equip per poder afrontar les condicions dels líders, no? I bueno, perquè s'entenga, han corregut millor l'equip de Vingegaard que l'UAE. Aixina que...
0: Tu saps qui s'ha llegit avui content? Preudom. Perquè a això li dona carrera.
2: Sí.
0: A això li dona carrera. Sí. Que Bogas ara que era arrasat...
3: Està obert, no?
0: Efectivament. Sí. I mira com ho estan celebrant en Visma. S'estan abraçant com si hagueren guanyat. Però, claro, per a ells mentalment, el tornar a guanyar a Pogacar, per a Vingegaard, és importantíssim en este rang de Tour de França.
2: Total. I, a més, Vingegaard és un tio xelat, un tio calculador, i de fet ha demostrat lo campió que és, guanyar-li a Pogacar en la primera etapa novedosa per els canvis que han fet perquè puga canviar i haver més espectacle. Bueno, la pregunta la torna a fer al meu equip. Ha donat espectacle, està contra.
1: No, espectacular, Javi. Ah. Ha sigut una etapa impressionant.
2: Entonces,
1: espectacular.
2: Jo preferís veure això que veure un equip conjuntaet i que d'alguna manera de visió mos agrade, però tu saps l'espectacle que sí, és sí. Que el que tenia que ser líder és Pogacar, no siga.
1: Javi, te dono
2: i siga
1: Vingegaard. Te dono el arro.
2: Això és.
1: Això és. Ja està bé. Demà, visca la modernitat.
2: 4 milions d'espectadors més van a veure l'etapa del Tour de França.
1: Clar que sí. I demà la segona, ¿no?
3: Correcte.
0: Granollers,
1: Tarragona-Barcelona.
3: Vos demane igual, Castellar, un resum de lo que ha estat esta primera etapa.
0: Pues que jo crec que és l'inici somniat per als que ens agrada la competició. És a dir, que per fi Vingegaard torna a tindre el nivell, sembla que el té, per a competir-li a Pogacar. Hi ha altres corredors que tenen encara moltes coses a dir, però la veritat que arrenca d'una manera molt espectacular este Tour de França. Estes primeres etapes, veurem que fa Visma, no? Perquè sí. Sempre se diu, no? Que aguantar tota la carrera en l'equip això castiga molt, però va estar molt bonic, és un colp de moral molt important per a Vingegaard, i això veurem com influeix en Pogacar, perquè estic convençut que la primera etapa que arriba en un final dur, Pogacar no va deixar les coses com estan. Així que anem a disfrutar.
3: Javi.
2: Des del meu punt de vista és molt bo per l'aficionat, per l'espectador, per tot el que mos agrada el ciclisme i al qui no li agrada. Tots estem pensant en Pogacar, però bueno, que Vingegaard allà estructurat la forma en esta contrarredonxa tan difícil i fer-la de lo difícil fàcil, i després lo que sí que està clar és que Vingegaard està en un estat de forma admirable i que ara encara ho té més cregut en el bon sentit de que va estar estructurant adequadament i que de fet té l'equip adequat per poder plantar-li cara a Pogacar. Cuidao que el Tour està molt obert.
3: Té arguments, per davant per a tractar de donar-li molta més vida de la que ja tenia el Tour, i com dèiem està molt obert el que resta per davant. Igual, Javi, gràcies. Fins demà.
0: Demà mos veiem. Gràcies.
2: Demà se veiem. Gràcies a vosaltres.
3: Demà més Tour de França. Anem a fer un xocotet alto en el camí al tornar. S'endinsem ja en este Canadà-Marroc en estos vuitens de final del Mundial.
6: Gràcies per escoltar-nos. Som Apple. Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona. El Gran Premi del Regne Unit de Fórmula 1. Els vuitens de final de Wimbledon. El trofeu Sa Majestat la Reina de Vela des del Nàutic de València, el partit de bàsquet de classificació per al Mundial de Qatar entre Geòrgia i Espanya per a tancar amb el Mundial de Futbol i el partit Brasil-Noruega. Tota l'actualitat de l'esport este cap de setmana, com sempre, al Punt a Punt.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
12: De tu a tu.
8: Tot l'esport a Punt a Punt.

0: I la setmana que ve, tot el cap de setmana, a veure les finals, perquè de segur que serà un cap de setmana molt intens de pilota i sobretot en la partida de primera esperem traure un bon resultat.
1: I si no, que ens escolten per Punt a Punt, no?
0: I si no, que ens escolten per qualsevol plataforma que puguem veure la partida o escoltar-la.
1: Moltes gràcies, Carla.
0: A vosaltres.
2: En un instant tornem amb més protagonistes des de este trofeu, este campionat autonòmic trofeu del Corte Inglés de Galocha des de Montserrat. Abans parlem de Fórmula 1, del Gran Premi de Gran Bretanya, on Antonelli ha aconseguit la quinta pole de la temporada. Kimi Antonelli en una plegada absolutament emocionant perquè els quatre primers han estat en menys de quatre dècimes. Segon, Leclerc a 0.17. Tercer, Hamilton, a 0.34 i quart, Russell, a 0.37. És a dir, en menys de quatre dècimes han estat els quatre primers, Antonelli, Russell, Hamilton i Leclerc. Els espanyols, malament, Sainz, 14, i Alonso i Girard, 22. Així que demà, la carrera que la veurem també des de les 4 de la vesprada, així en el Punt a Punt de Punt Ràdio. Anem a tancar la comunicació, per tant, amb Montserrat, amb l'últim protagonista de la partida de la pilota d'esta vesprada, de la partida de Galocha, en el micròfon de Matías Oliver.
3: En Punt a Punt parlem amb Òscar Bessó, que ja podem dir finalista d'este campionat del Corte Inglés de Galocha. Òscar, teniu que arribar als 40 i vosaltres heu complit.
4: Sí, la veritat que hem complit amb facilitat perquè faltaven dos de l'altre equip que eren baixes prou importants i bueno, al final pues, he vist una partida prou senzilleta que hem fet la feina que teníem que fer i ja està.
3: Senzilleta, i com serà la final? Vos espera Faura?
4: No, la final pues, esperem una final dura, ja és l'equip de Faura, però l'any passat ens enfrontarem al mateix equip que, o dos xocs que formen en guany l'equip de Faura, que estan en quart de les baix i no aconseguirem guanyar, però bueno, en guany juguem així en casa i serà una partida dura, interessant. Esperem que la calor no apreti molt i que la gent pugui disfrutar d'una molt bona partida. Ojalà guanyem, claro.
3: Al final, en aquestes categories se conegueu molt bé, se ho enfrontat molt i jo crec que teniu aquest factor diferencial que és el jugar així a casa. Avui, que pràcticament estava sentenciada l'eliminatòria, estava a mig ple. Què s'espera la setmana que ve?
4: Bueno, pues esperem que el carrer estigui ple d'amics, familiars i tota la gent que està convidada a vindre a una partida que jo crec que serà prou xula i divertida.
3: I tu estàs en forma, perquè no sols estem parlant d'este campionat, podem parlar de la teua trajectòria en l'individual de Galocha, que estava mirant la classificació i vas líder, o sigui que Òscar Bessó diu molt en la Galocha.
4: Sí, bueno, l'individual no, li dona menys importància, al ja ho diré.
3: Al jugar per equip.
4: Al jugar per equip. I, bueno, l'individual és una coseta més, però ja t'he dit, jugar en els companys i divertir-se al final és el més important.
3: Doncs enhorabona per esta classificació a la final i la setmana que ve estarem així per a contar.
4: Vale, moltes gràcies.
2: La setmana que ve serà, gràcies Matías, la final d'este 51è campionat autonòmic del trofeu El Corte Inglés de Galocha. Després demà serà el torn d'Espanya en estos vuitens de final de la Copa del Món de Futbol que han començat fa una hora en Houston, en este partit que fins ara empaten a 0 Canadà i el Marroc. A les 11, si l'horatge ho permeteix, es jugarà l'encontre entre Paraguai i França, per a que demà i també amb els nostres micròfons en directe es dispute un dels emparellaments de vuitens de final més atractius, com és el Brasil-Noruega, encara que molts parlen de que el gran partit d'esta ronda és el que es jugarà la matinada de diumenge a dilluns a les 2 entre Mèxic i Anglaterra. Mèxic jugant a casa, l'equip del Vasco Aguirre davant de la selecció d'Anglaterra. Este mateix dilluns, a les 9 de la nit, des de les 8 i mitja, en el Punt a Punt, l'enfrontament entre Portugal i Espanya, i a les 2 de la matinada es jugarà el interessant duel entre els Estats Units i Bèlgica. Per a dimarts, a les 6 de la vesprada, ben pronte, el duel entre l'Argentina i l'Egipte. Veurem com reacciona l'Argentina després de l'esglai que va patir a nit en l'enfrontament de setzens de final davant de Cap Verd. I a les 10 de la nit, es jugarà el partit entre

0: Suïssa i Colòmbia. I a partir d'ahir, pues ja els quarts de final, perquè només quedaran quatre seleccions. Recorden que si la selecció espanyola aconsegueix la victòria en el partit de despús de demà en l'encontre de dilluns, tornarà a jugar divendres. Ja no hi ha massa dies per a recuperar, així que tindrà que fer-ho de manera urgent l'equip de Luis de la Fuente en este campionat del món. Recorden que la vesprada d'avui hem viscut els finals de les fases de grups dels campionats d'Europa sub-Dàneu de futbol. Espanya, en categoria masculina, ha guanyat a Alemanya i es classifica per a les semifinals, que es jugaran el proper dimecres, mentre que la sub-Dàneu femenina tenia que guanyar a Àustria i l'ha guanyat 2-1, i d'esta forma la selecció espanyola sub-Dàneu femenina també abasta les semifinals d'aquest campionat europeu. En Wimbledon continuem pendents del tennis, en una jornada en la que el representant espanyol que encara teníem en els quadros individuals, com és el cas de Jaume Munar, el mallorquí, ha caigut davant de Jiří Lehecka, 6-4, 6-4, 4-6 i 6-4, 3-7-1. Ha perdut Jaume Munar. Dels encontres que ara mateix estan jugant-se, potser el més interessant és la victòria provisional de Dimitrov davant de Berrettini en el primer set. També està jugant Taylor Fritz davant de Sonego, 1-1 en quant a sets. I Tiafoe l'ha guanyat també la primera manga a Bublik. En xiques està tot conclòs en la jornada d'avui amb victòries de Kostiuk, Buskova, Krewer, Mertens. La sorprenent derrota, una més, d'Iga Swiatek, 7-6, 6-2 davant d'Eala. La victòria de Paolini davant de Sakkari. Noskova s'ha carregat a Cirstea en un superemocionant tiebreak final, i Madison Keys s'ha remuntat davant d'Amanda Anisimova. En categoria femenina, ja dic, està jugant ara mateix a la cantina Sara Sorribes, que ha perdut el primer set 6-2, en marxa el segon 1-0, ja en break en contra de la castellonenca, que forma parella amb Marí Buskova, on pot ser per al tennis espanyol la notícia més destacada és l'eliminació dels campions en Roland Garros de Marcel Granollers i d'Horacio Ceballos davant de Guile i Verbeek per 6-4 i 7-6. Les 8:05 de la vesprada, el Punta Punta Punt Ràdio torna a mirar cap a Houston, perquè està tot preparat per a que comenci la segona meitat d'este primer partit de vuitens de final de la Copa del Món, que enfronta al Canadà i el Marroc. Fins ara, en la primera meitat, sense gols, 0-0 al marcador. Això sí, Juan Luis Mora, en un gran desgast físic per part dels dos equips, i jo crec que les permutes, més enllà de la lesió patida per Saibari en la primera meitat, els canvis no deben de tardar massa en aplegar, encara que siga per refrescar cames, ¿no?
1: Sí, bueno, sobre todo en el periodo de descanso, yo creo que los entrenadores, pues ahora con todas estas serie de imágenes, vídeos que hay, pues intentarán analizar lo que han tenido a favor, lo que han tenido en contra, puntos fuertes, puntos débiles, y bueno, y hará un sobre todo más que Canadá-Marruecos, esa reestructuración para llegar con más peligro y sobre todo tener esa idea para meterle el diente a la selección canadiense, que bueno, que hasta el momento no han podido.
0: Te vaig a contar un xicotet secret. En la cabina de narracions del camp de Mestalla estic al costat del tàctic de l'equip rival. I veig, primer, lo important que és la presència d'internet, i segon, com ells col·loquen la seva pròpia càmera en la cabina, no? Es col·loquen la seva pròpia càmera, connectada a un ordinador, i a partir d'ahí van traguent clips que pugen al núvol, i tenen un altre ordinador en el vestidor, i d'ahí aquests clips, 3-4, sí. Que agafen la primera part, y en el descans els ensenyen als jugadors.
1: Sí, no, está claro. O sea, normalmente, bueno, es lo que se llama el corte en directo. Sí, sí. Cada analista va cortando ciertas jugadas que a él le parecen, ¿no? Salida de balón, llegadas, balón parado. Y luego, también incluso quizá desde el banquillo, pues suelen decir, quiero esa jugada, córtame esa jugada. Y entonces variando lo que el entrenador o lo que el analista en este caso pueda hacer, llegan 2-3 minutos antes de los jugadores, cargan la cámara, ponen vídeo y se ven las imágenes.
0: Sí, Montes Botes veien com el segon entrenador té un auricular i està en contacte amb el tàctic i és l'entrenador qui moltes vegades li diu que me tragui aquesta jugada perquè vol reforçar-la durant el descans.
1: Sí, luego durante la semana el entrenador pues normalmente ve el partido ya pues bueno va minutando esos cortes.
0: Però ahí ya me estem, el que és sorprenent és la velocitat, l'agilitat de mans i de cap en la que...
1: Normalmente ellos suelen tener una estrategia de los clips, o sea, todo eso basado en el cuerpo técnico, pues mira, quiero clip de salida de balón, llegada a área, llegada por banda, balón parado, tienen 4 o 5 clips que tú vas pulsando y se va cortando a cada sitio.
0: Mm-hmm. Bueno, pues efectivament tot això es treballa pràcticament a l'ombra en cada partit de futbol. Va començar la segona meitat, ara va ser l'equip del Marroc qui posa la pilota en moviment per a estos últims 40-45 minuts. Veurem si són últims o si encara en regalen una pròrroga en este primer encontre. Acaba de començar la segona part, ha estat el Marroc, com dic, qui ha posat la pilota en moviment per a jugar-la des de la seva zona defensiva, per a tractar de, bueno, pues no canviar massa cosa, primeres passades per a jugar en llarg, perquè el Marroc busca sempre jugar en llarg. Passen molt de Bouadi, de Neil El Ainaoui.
1: Y más como en el partido de hoy, que tampoco están apareciendo entre líneas y están queriendo balón.
0: Allà va buscar l'atac el Marroc per banda dreta, però apareix contundent de Fuerola, espera enviar la pilota per línia de banda i que siga pilota per al Marroc, que dona la sensació, han passat 40 segons, però dona la sensació que ells en un altre...
1: Hay otra cosa.
0: Sí, en un altre ímpetu, i això ho pot aprofitar Canadà per a tractar de contraatacar. Quin mal control ha fet Jonathan David, ha perdut el valor, però tampoc ha estat massa fi en atac el Marroc, que ara torna a recuperar en el mig del camp. El Ounoui és ara qui obre cap a la banda dreta, apareix Hakimi en atac, allà va Kraft, agrafa el retall, ha perdut molt de temps en l'acció, però es refà per a buscar la línia de fons, però apareix per al tall Sigur, el defensor canadenc, i hi haurà servici de banda per a el Marroc en zona d'atac, banda dreta ben a prop del banderí de córner.
1: Sí, però bueno, la sensació ara mismo de Marroc és que està un poquito más arriba, ya en el minuto, 2 minutos prácticamente está llegando, está ya en zona defensiva de Canadá y parece que Marruecos está queriendo llegar arriba.
0: Tocant en el mig del camp el Marroc, ja dic, dona la sensació que ara sí que ha eixit a pel partit, que ha eixit molt contemplatiu en el primer temps, però que ara en esta segona meitat sí que dona la sensació de que ha eixit amb tot. Tocant-la en zona defensiva de nou el Marroc, que en esta eixida de valor és molt lent.
1: Sí.
0: Ahí, però clar, com li fases la pressió, ells que juguen en llarg, sempre buscaran, mira la pèrdua, a veure que allà va el Marroc a buscar l'acció, la pilota dins l'àrea, busquen la trena, Tani, córner, hi haurà córner, i ara el Canadà demana la roja per al jugador del Marroc, perquè...
1: Sí, jo crec que ha habido un agarrón.
0: Sí, jo crec que era de... anem a veure qui era... Pues era Unagi, y Unagi ya te groga de la primera part. Y era acción clarísima de groga, Y no la expulsan porque no ha volgut. Porque es de acciones que dejan jugar y después
1: sí, traen
0: la groga.
1: Ha seguido el juego y luego ya todo se olvida.
0: Porque no ha volgut expulsar a Unagi después de una gravísima errada en la eixida de balón del Marroc. El córner que trau la selecció canadenca, la té Eustaquio, entrega en la frontal de l'àrea, la fa circular Ahmed, entrega cap a la banda l'Ariea, per a que finalment la rematada del central de Fuerola se'n vagi directament fora i hi haurà servici de meta per al Marroc, que trau ràpid, vol pillar al contraatac, Brahim Díaz per a buscar Rahimi. Rahimi tracta... quina patada li acaba de pegar de Fuerola. Groga per al central de Canadà.
1: Sí, se escapava...
0: Patada cum laude.
1: Sí, se escapava solo prácticamente por banda y bueno, ha tenido que hacer ese tipo, esa falta abajo, porque se escapaba.
0: La groga para Luke de Fuegueroles, el central de la selección del Canadá, que alza de terra a Rahimi. Era una entrada durísima. Moltes més patades que futbol porten, sí. Ja 8 grogues.
1: Sí. Vamos a ver ahora el lanzamiento balón parado, esta sí. Falta peligrosa.
0: No son 8, son 7 grogues. 7 grogues. Allá va la falta favorable. Ah, el Marroca, pilota parada, preparada para Troure, el Rahimi, la deixa en la frontal de l'àrea, el llançament d'un Ahi, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Marroc. Marca en el minut 4 de la segona meitat. La jugada d'estratègia, arrosseguen els jugadors de l'interior de l'àrea cap a la línia de fons, la passada cap a la frontal de l'àrea de Akraf Rahimi, i allà al costat de la mitja lluna apareix Ounahi, el jugador del Girona, per a rematar ras a la soca del pal esquerre i batre crepó. Marca el Marroc, 4 de la segona meitat, Canadà 0, el Marroc 1, ha marcat Ounahi.
1: Sí, es una jugada, ya decíamos, falta peligrosa, una jugada, pues, como decíamos antes, al final, ese análisis de que nadie está en el... En el borde área, casi todos, la mayoría, con esa situación zonal de 4 o 5 jugadores en borde área pequeña, y ha llegado un Ahi solo. Y bueno, sobre todo un buen golpeo, no queriéndola dar fuerte, pero sí colocada, y sobre todo que vaya a puerta, y así, con todas las piernas que tenía el portero, es muy complicado reaccionar. Y bueno,
0: la importancia de la pelota parada.
1: Sí,
0: una vuelta más.
1: Sí, bueno, ya lo decíamos en el primer tiempo, que tenía mucho protagonismo el balón parado, pero bueno, ahora ya es otro partido. Marruecos se avanza en el marcador, y veremos ahora Canadá cómo reacciona.
0: Pues anem a veure. Ounahi, que ha estat en el Girona en esta temporada, sí. Que ha baixat a segona divisió amb el Girona, sí. Esta temporada, y que yo creo que pertany al City, ¿no? O será del grupo.
1: Sí, del grupo, bueno, del grupo City, pertenecía al Girona, pero bueno, era del grupo City. Se hablaba de que podía ir al Celta de Vigo. Bueno, veremos a ver a dónde termina este jugador.
0: Y ahora, todo a favor, la selección del Marroc, que anem a veure com se ho pren, porque Canadá va a continuar igual. Es que el Canadá ho ha donat tot.
1: Sí, no, yo creo que Canadá no sabe jugar de otra forma, y bueno, y tiene que llegar, y lo que le ha faltado a la primera parte es gol. Veremos ahora esta segunda parte, porque, como decíamos, lo que se atisba es que Marruecos ha salido un poquito más arriba, con un poquito más de velocidad, pero bueno, ha tenido la suerte en los primeros minutos de adelantarse en este balón parado, en esta estrategia que viene ejecutada tanto por Hakimi en el saque de falta como por Ounahi en el golpeo a puerta.
0: Ahora demanava falta en atac l'equip del Marroc, que eixirà de nou per banda dreta. Allà va Hakimi, amb quina velocitat, quina conducció més llarga, la juga per darrere, continua Hakimi, cau a terra, per a mi és falta, però per a Michael Oliver, que és lo important, no ho és. Així que ara deixa el 8 el lateral dret de la selecció del Marroc, que tracta d'aprofitar la Riera, però se la juga massa llarga, venia a ajudar Bouadi, i guanya la posició, serà servici de banda per al Marroc, 7 de la segona meitat, amb este 0-1 que reflecteix el marcador.
1: Sí, bueno, ahora Marruecos sí ya estaba jugando un poco a, bueno, con el tiempo, ahora va a jugar bastante más, y bueno, y no sé si ese ímpetu de Canadá y la salida de Marruecos le puede costar otro disgusto a Canadá en forma de una contra para conseguir un segundo gol, que yo creo que sería ya finiquitar el partido, pero bueno, ahora el partido todavía hay partido por parte de Canadá, todavía están en el partido, y veremos a ver cómo va reaccionando, tanto pues una como otra.
0: Estaban mirando, Ounahi pertany al Girona, ¿eh?
1: Sí.
0: El jugador pertany al Girona.
1: Sí, él pertenece al Girona, lo que pasa es que no creo que esté en el Girona jugando
0: No, no jugará en segunda división, pero no se ha resuelto la seua eixida. Es parla de que, bueno, pues hi ha equips que sí que el volen, el Celta, la Real Societat, però dona la sensació que és jugador per a molt més, no?
1: Yo creo que ni el club ni el jugador querrán jugar en segunda. Yo creo que, bueno, son jugadores que vienen de un campeonato del mundo, han sido importantes o son importantes sus selecciones y bueno, y quieren jugar sobre todo competición europea en el equipo que estén, pues bueno, para
0: tener un preu de mercado de 10 millones de euros, que no me sembla massa per a jugar en l'elite europea, eh? Mira que ataca ara Canadá, la pilota rasa, la rebutja de nou un molt atent Bouadi, el mig centre de l'equip del Marroc, que va aixir ara el contraatac. Peri, que així ve el Marroc. La pilota espera per a Brahim Díaz, corredor central, entrega per a Rahimi, la centrada de Rahimi, córner. Ha tallat la defensa de l'equip canadenc i hi haurà llançament des del cantó per a l'equip marroquí després d'una molt bona eixida al contraatac per a l'equip de Mohamed Ouabi. Així que veurem on juga este Ounahi la pròxima temporada. Però vaja, per un futbolista d'esta qualitat, 10 milions no em sembla una sí. Xifra exagerada, no?
1: Sí, bueno, al final, si el jugador, tanto el jugador como el Girona como club, yo creo que llegarán a un acuerdo seguro, sí. para que este jugador, ya sea en forma de cesión, sí. o traspaso para salir de y no jugar en segunda división.
0: Hi ha hagut algun cas, de jugadors, de equips de segona que se deixen jugadors a equips de primera,
1: Sí.
0: Esos casos ya han pasado. No sé si tú en el Levante va a pasar, pero sí que...
1: Sí.
0: Sí que ya...
1: A ver, al final este tipo de
0: esperan
1: jugadores...
0: Esperan que el equipo torne primero al año siguiente,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, bueno, este tipo de jugadores, yo creo que ofertas a nivel de Europa, a nivel Emiratos, a nivel Arabia, tienen ofertas. Bueno, luego depende ya de los contratos y sobre todo depende del jugador.
0: Clar que sí. Minut 10 de la segona part. Guanyant el Marroc 1-0. Fa 6 minuts s'ha marcat Azzedine Ounahi, el migcampista del Girona, futbolista de la Lliga Espanyola, mentre tracta de reaccionar Canadà, però la pilota molt forçada per Eustaquio només pot provocar el servici de lateral favorable al combinat nord-americà. De nou Eustaquio amb la pilota, la llibera com pot cap a l'Ariea. Hi ha futbolistes de Canadà com Sigur o com Mohamed que han participat molt poc en l'encontre. Així la té precisament Ahmed, jugant per la banda. Quina passada més roïna per a que la recupere l'equip marroquí, però està molt atent Bombito, per a endarrerir cap a Crepó, el porter que té que eixir de l'àrea per a després colpejar amb l'esquerra en llarg. Ha pentinat l'Ariea, però és impossible que aplegue Tani Oluwaseyi, que tindrà una segona oportunitat, però Issa Diop torna a rebutjar per a la defensa del Marroc. 11 de la segona meitat, 1-0, està guanyant el Marroc davant de Canadà, que necessita una marxa més, necessita pegar una ullada Jesse, sí. March cap a la seva banqueta i mirar el que té per a tractar de forçar una miqueta més la màquina perquè este ritme no empata,
1: Bueno, es normal. El gol le ha venido muy bien a Marruecos y muy mal a Canadá, está claro. Canadá se estaba viendo que estaba encontrándose en el partido. Marruecos no había tenido nada en el partido, no había tenido prácticamente llegadas. Y bueno, al final la diferencia también de calidad en cada golpeo de estos jugadores, pues le ha sumado a la postre el gol que se va avanzando en el marcador. A partir de ahí, ahora Canadá se ve un poco más impreciso, más en una selección más nerviosa, pero ahora... Pues bueno, ahora tenemos otro córner que sí, nos han parado todos igual, como se suele decir.
0: Córner per al Canadà, que porta molts més que el Marroc. Preparat per al colpeig Stephen Eustaquio, la pilota cap al segon pal. Allà va el central per a buscar el remat, no pot fer-ho amb bones condicions de Fugueroles. Hi haurà servici de banda favorable a l'equip canadenc. Ho farà ara per banda dreta, cap allà s'acosta l'Ariea, no, la deixa perquè siga Johnston. Alistair Johnston, l'home qui col·loca la pilota des del costat. Està més o menys a l'altura del punt de penal, escorat cap a la dreta. Des d'allí vindrà la catapulta per part d'Alistair Johnston. La pilota ja està dins l'àrea. El rebuig cap a la frontal de l'àrea. Eustaquio de cap torna a jugar cap a Johnston sense opció de centrada. Pilota per a la passada desequilibrat per part d'Eustaquio, que regala la posició de pilota per al Marroc, i estos tampoc estan molt fins a l'hora de treure la pilota. Tracta de triangular en banda dreta el combinat nord-americà, però sense bones prestacions. De nou, servici de banda per a Canadà, que ara la tira darrere per a dir en tan pocs espais no es pot jugar, així que anem a deixar que isqui una miqueta el Marroc. Pilotada llarga del porter, la pilota ben pentinada, aplegarà per a Jonathan David, cau dins l'àrea i l'àrbitre diu que res. L'àrbitre assistent li ajuda al Sant, sí, el banderí, sí, xiulant, sí, fora de joc, que té igual que o siga o no, però...
1: O si hi ha duda, fora de joc.
0: Els àrbitres assistents són el millor aliat dels àrbitres, eh? Sí. Quan hi ha una jugada dubtosa, complicada, pum, banderí dalt, i s'acaba.
1: Antes no hi ha comunicació, però ara hi ha comunicació, sí, sí, hi ha, sí, pinganillo, sí,
0: sí, sí,
1: i se ve.
0: Sí, sí, no era fora de joc. I l'àrbitre assistent li diu, l'àrbitre principal, alça el banderí, jo jule córner, perquè la jugada pot ser de penal, li col·loca, sí, les dos palmes de les mans en l'esquena, no? A...
1: Sí, sí, lo que pasa que, bueno, es una jugada...
0: A Buchanan.
1: Bueno, yo para mí no, no es penalti, pero bueno, ya te crea ese UI que... Pero claro, ya no porque te lo anula por ese fuera de juego. Uh-huh.
0: Estem en el quart d'hora de la segona part, vivint este inici dels vuitens de final del Mundial, al que li queden 2 setmanes. En 2 setmanes el Mundial s'haurà acabat. I el cap de setmana que ve, saps què passa el cap de setmana que ve? Que comencen els amistosos de pretemporada.
1: No, no, se inicia... Todos estos jugadores que lleguen a semifinal o que cuando lleguen a sus equipos ya hayan jugado 3 o 4 partidos de pretemporada y ellos necesiten 7 o 8 días de vacaciones, vamos a ver.
0: Sí, sí.
1: Porque el que... luego los mundiales se suelen ver en noviembre, octubre, noviembre, cuando pasa revista el músculo y empieza
0: comienza a programar el músculo.
1: Empiezan a quejarse y empiezan todos a pasar ese mundial, esa carga extraordinaria y por eso hoy en día con todos estos adelantos, pues todos los preparadores físicos, cuerpos técnicos suelen llevar un poco las cargas, pero no cabe duda que el mundial cuando vienen también del año pasado de estos equipos top, del mundial de clubes,
0: sí.
1: Que prácticamente en 2 temporadas, estamos hablando a lo mejor de verano en total 10-12 días de vacaciones. Eso para todo.
0: Así, así en España obliguen a 3 semanas, ¿eh? Son obligatorias.
1: Sí, 20
0: tres
1: días.
0: Semanas,
1: 20
0: sí.
1: días, pero sí. Bueno, yo creo que. Yo creo que estos jugadores al final, tan solo el que está fuera y está una semana, no quiere perder ese puesto, quiere entrar cuanto antes en los entrenamientos de su equipo y bueno, vamos a ver, porque ya te digo, yo los mundiales suele pasar factura sobre los meses de octubre, noviembre, sobre esos meses suele pasar factura.
0: Venen 2 canvis en la selecció del Marroc. Se'n va Bouadi per a que entre Amrabat i se'n va del terreny de joc el Canús per a que s'incorpore, crec que és Tamdi, el jugador que entra, Talbi.
1: Talbi, sí.
0: Talbi.
1: Sí, bueno, pues en Rabat, pues ahí meter ahí cemento en el centro del campo, con gente con físico y bueno, sí, también sale, se va Ulao Aguasegui y entra, sí, Clay Larin.
0: Larin al terreny de joc, col·loca un davanter, però no afegís un davanter, el canvi és davanter per davanter. Així que el baló espera el Marroc, que vol tancar el partit. Uf, quina passada més roïna de Rahimi cap a un Brahim Díaz, que està fent un partit molt fluixet, eh?
1: Sí, no està apareixent. No está apareciendo esas conducciones típicas de Ibrahim. Bueno, esas llegadas no está apareciendo.
0: Allà va la centrada, el rebuig que és bo per part de Fugueroles, però el seu rebuig queda de nou per al Marroc. Així el tenim, Ibrahim Díaz, la passada que és galàctica, tracten de tornar-la de tacó era Hakimi, i finalment rebuig sense contemplacions la rereguarda del Canadà, per a que la Juve des de la seva zona defensiva. Estem en el 18 de la segona. El Marroc està guanyant per 1-0 a Canadà. El gol en una jugada d'estratègia i ara busquen el contraatac. Allà va Brahim, juga per banda dreta. Brahim que encara la juga cap al punt de penal i la rebutja la defensa de Canadà, que acaba de tindre molta sort perquè hi havien quatre jugadors del Marroc per a buscar la rematada en el segon pal. Ha tingut molta fortuna, sí, perquè sí, el partit està ahora més a prop del 0-2 que sí, del empat a 1.
1: Sí, yo creo que ahora Marruecos va a llegar con menos efectivos en defensa de la selección canadiense porque, bueno, están volcándose y es normal. Al final te quedan 30, 35 minutos de estar en el Mundial y tienes que ir a por todas.
0: Pues anem a veure com ho resol tant Canadà com el Marroc esta situació en la que ens trobem a 25 minuts de la fi del partit en este 0-1 que registra l'Electrònic amb avantatge per a la selecció marroquina en este partit de vuitens de final del Mundial. Un dels dos va estar en quarts de final, que ya es una fita importante, ¿eh? Estar sí, en cuartos de un mundial.
1: Ya, ahora ya todas esas selecciones que con menos nombre, menos potencial, ya en cuartos no va a haber tantas de esas selecciones, por no decir ninguna. Ya van a estar las verdaderas potencias y las verdaderas selecciones con la vitola de favoritos. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa de aquí al final, porque ahora es cierto que está más cercano el 0-2 o el 2-0 sí, sí, sí, que el 1-1.
0: Y han muchas personas que me pregunten quién va a ganar el Mundial.
1: Uf.
0: ¿Eh? Uf. Es una pregunta complicadísima de contestar. Complicadísima. Valor para Canadá, pero a mí es fuera de joc en la posición de la Irie y finalmente se
1: asignaron. Sí, es fuera de juego. Sí. Sí.
0: Es fuera de joc del lateral esquerre. Hi havia jugada de nou complicada dins l'àrea perquè demanaven mans del defensor del Marroc, que podria ser penal, però això es resol amb anterioritat, s'assenyala fora de joc i així s'acaba la polèmica. Pues, últims 22 minuts, estem en la pausa de hidratació.
1: Sí, bueno, hay que ponerle de 4 a 6, de 4 a 8
0: sí,
1: más.
0: Sí, sí, sí. Entre els canvis, les pauses i tal, pues els partits van cap a on van. Bueno, encara no tenim la pausa, però la tindrem en minut o dos minuts. En algun partit s'ha allargat alguna miqueta més, però en la resta
1: sí, alrededor del 70, sí, 62 o 70,
0: sí, sí, però ahí més o menys és quan tenim la pausa. Mentre la selecció del Marroc tracta de defensar el que té, que és un botí magnífic, que és anar per davant. Té que eixir Bono de l'àrea per a rebutjar amb el peu. En el pit Larin, la pilota avançada per a Eustaquio. Allà va quedar de nou per a Larin. Oh, quina patada li acaba de pegar a Bono. Targeta groga per a Larin per la patada del davanter al porter del Marroc, que és el que li faltava. Es va quedar ahí tombat en terra el porter del Marroc després d'anar... Jo crec que ha anat a pel baló, que no ha anat a fer-li mal al porter. La pilota estava dividida.
1: Li ha pisado, sí.
0: Però aquests contactes, els sí, porters, sí, sí, els absorbeixen malament. No, i tu com a porter
1: sí,
0: ho saps.
1: Sí, sí, no ha sido de mala fe, perquè no. Si hubiese sido de mala fe hubiese sido el pie un poco más alto y, bueno, no creo.
0: Mm. Així que groga per a Larin. Moment en el que ara sí tenim pausa per a la hidratació. En el minut 23... d'esta segona meitat, 0-1 al marcador, i ahí està Larin demanant calma als sí, seus companys. Està bé que també...
1: Bueno, Larin és un jugador que tiene gol, que bueno, que ya lo ha conseguido y bueno, al final estos jugadores, los que más experiencia pueden tener, pues deben tranquilizar al grupo y el grupo se tranquiliza con esos jugadores porque al final aparecen, quieren la pelota y bueno, y ahora en la pausa de hidratación, pues como decíamos antes, el que tiene que reestructurar un poco, o tiene que dar esos ánimos o tiene que dar esas directrices es el entrenador, el seleccionador de Canadá.
0: Venga, anem a jugar. ¿Qué pasa, Paraguay o Francia?
1: Hombre.
0: França, no?
1: Jo crec que Francia.
0: Ahí no tenim dubtes. Brasil-Noruega.
1: Jo crec que Brasil.
0: En este duel de davanters. Pues jo li dono opcions a Noruega, eh? Jo mira que li dona opcions a Noruega. Jo crec que Brasil és dels equips que es peguen la costalà.
1: Jo crec que Brasil, si no passa contra Noruega, muchos de Brasil, incluso Ancelotti, tendrían que irse fuera.
0: Sí. México-Anglaterra.
1: Es el gran partido, sí, porque México está bien.
0: Me gusta mucho
1: cómo dota a sus equipos el seleccionador Aguirre de esa fuerza, de esa tranquilidad para situaciones complicadas. Y bueno, es un partido muy complicado, pero yo creo que Inglaterra.
0: ¿Portugal-España? Pues España.
1: Hombre, yo creo que España.
0: Ahí no tendrían que haber més dubtes. Partit per a mi també molt dubtós, el Estats Units-Bèlgica.
1: Estados Unidos está muy bien, con mucha confianza. Creo que están haciéndolo bastante bien en casa. Y Bélgica es una selección que yo la estoy viendo y tiene buenos jugadores, pero creo que le falta alegría para hacerse con los partidos. Yo creo que va a dar para mí la campanada a Estados Unidos.
0: L'altre dia, davant de qualsevol altra selecció del món, que no sigui la Senegal, estaria eliminada, ¿eh?
1: Sí.
0: Però el Senegal comença a fer senegalades i...
1: Sí, luego al final el portero... Sí.
0: I en fi, Argentina-Egipte...
1: Argentina
0: sí. Encara bueno, que després del patiment de nit.
1: Bueno, todo el mundo Cabo Verde y se reían de Cabo Verde y al final Cabo Verde casi puede dejar fuera una todopoderosa Argentina.
0: Uh-huh. Y para concluir, un altre partit també molt parell, el Suïssa-Colòmbia.
1: Jo crec Colòmbia.
0: Jo també.
1: Colòmbia...
0: Una miqueta més favorit, sí, Colòmbia. Sí. No? Acaba per ser de perdre Sara Sorribes, 6-2-6-1. El seu partit en el quadre de dobles femenins del torneig de Wimbledon. Falten 25 minuts per arribar a les 9 de la nit. Això és el Punt a Punt, això és a Punt Ràdio. En esta jornada on hem viscut la classificació per a la Fórmula 1, on Antonelli serà primer demà en el Gran Premi d'Anglaterra, on hem viscut la jornada en ciclisme, en la primera jornada del Tour de França, on hem viscut una jornada realment espectacular. Demà estarem també en la jornada 2, en eixa etapa entre Tarragona i Barcelona, i on estem vivint esta Copa del Món, este Mundial de Futbol, en esta jornada de dissabte, primer partit de vuitens de final. Estem a 20 minuts per a que... 20 més descompte, que pot ser mitjora fàcilment, i on el Marroc està guanyant per 1-0 a una selecció del Canadà que deu de reaccionar. Per a mi, els canvis de Jesse March apleguen molt, molt tard.
1: Bueno, al final yo creo que el mismo seleccionador no se esperaba ir perdiendo, y la misma selección de Canadá, los mismos jugadores, pero bueno, ahora te han dado el golpe del gol en contra. Marruecos es una selección que bueno, tiene calidad en jugadores para jugar. Pero ahora, pues con ese gol en contra, es normal que quizá esos nervios afloren en Canadá.
0: Entonces, es la campeona de África, ¿no?
1: Claro.
0: Tienes despachos, pero campeona
1: sí,
0: de África.
1: Sí. Ese partido sí que fue para analizar sí, también.
0: Sí, espectacular. Sobre todo el penal de Brahim Díaz.
1: Sí, sí. Uf.
0: Va a jugar Radenau el equipo marroquí en el 27 de la segunda mitad. El Marroc 1, Canadá 0. Vivint el Punt a Punt, encara amb molts més continguts des d'ara fins que a les 11 de la nit apleguen els últims 90 minuts per a resumir tota l'actualitat del dia. Demà, inici de la pretemporada per a els equips de primera de la Comunitat Valenciana, també per als equips de segona. Demà, la majoria d'equips del futbol espanyol comencen ja la seva pretemporada, i com els dic, el proper cap de setmana, dissabte vinent, ja tenim el primer partit de la pretemporada amb equips de primera divisió de la Comunitat. En la Ciutat Deportiva del Llevant jugarà l'equip de Luis Castro, el seu primer partit de la pretemporada. I a partir d'ahí, pues, en tots els que puguem estarem, no?
1: Sí. Una cascada, ja, cascada de partidos.
0: Fins que el divendres 14 d'agost comence ja la Lliga. Però tornem al partit del Mundial, amb el Canadà ara una miqueta precipitant-se. Torra a dir que els canvis de Jesse March apleguen tardíssim. ja quan l'equip està molt, molt, molt cansat. És que tenint la pausa per a la hidratació, per a poder refer el... T'esperes com 3 minuts més per a fer els canvis. Estos 3 minuts no van a cap lloc. I tens l'opció de... Jo, de veres...
1: Ha tenido el seleccionador, pues bueno, ese cambio de Larin arriba. Bueno, a ver si llegaba un poco más.
0: Es l'únic canvi que ha fet, eh?
1: Sí, pero bueno, pero al final, ya te digo, tienes que tocar, reestructurar y sobre todo dar alegría, dar piernas frescas, porque bueno, ahora mismo el que va por debajo y el que está más nervioso es Canadá.
0: Entonces... I fa 25 minuts que està perdent, eh?
1: Sí.
0: Si me digues, no és que t'acaben de fer el gol, no, és que t'han fet el gol en el minut 4 de la segona part i estem en el 29.
1: Ya te digo,
0: temps ha tingut per reaccionar.
1: Sí, Marruecos es una selección rocosa que bueno, como te he dicho, tiene calidad, que puede, tiene calidad para jugar y ahora pues con... la aparición de espacios porque Canadá se va a volcar, pues va a tener peligro. A partir de ahí, pues, ¿qué puede pasar? Pues que se empate el partido. Entonces yo creo que
0: ¿tú crees?
1: Bueno, yo no estoy viendo
0: que Canadá pueda
1: tener opciones a empatar, pero bueno, tampoco tenía opciones para adelantarse Marruecos. En estos partidos puede pasar cualquier cosa y al final la tensión, los nervios, al final me imagino que cuando falten 5 minutos se volcará Canadá. Marruecos estarà defendint en su área y bueno,
0: jo l'única opció que li dona d'empat és que el Marroc se tire descaradament arrere a defensar el que té i que deixe de atacar.
1: Si
0: el Marroc, però com el Marroc continue tenint la pilota, jo crec que...
1: Yo creo que con el paso de los minutos Marruecos va a venirse atrás y porque Canadá va a ir arriba, seguro.
0: Anem a veure este servici de banda per a la selecció de Canadà. La pilota que rebutja molt bé de cap Halal tindrà una segona opció de penjar la pilota i el puny de Bono és la que la rebutja cap a la frontal de l'àrea. La tindrà l'equip americà, però finalment rebutja, la volen traure de tacó els jugadors africans. Balón a la frontal, Eustaquio, és penal això? És penal això o per ben poc és fora de l'àrea? Pues a milímetres de l'àrea senyala la falta Michael Oliver, però com li agafen així els defensors del Marroc? Ahí està, la falta. És que és molt justa, eh? El VAR té que ajudar.
1: Sí, jo crec que és muy, muy justa.
0: Com
1: porque,
0: li agafa amb
1: porque...
0: rabat?
1: Si és encima de la raya, és penalti.
0: Sí. Des de luego, la pilota està dins l'àrea, perquè la cama està en extensió.
1: Sí.
0: I no sé si el braç del jugador del Marroc està dins o fora de l'àrea, ja dic que s'ha rabat.
1: No, ja està fora, no hi posem.
0: Bueno, té que revisar el VAR, eh? I el VAR porta d'ara alguns segons en fer aquesta revisió.
1: Sí, està ara dicint l'àrbitre que també que...
0: Mentre els jugadors del Marroc no paren de buscar la bronca constant. Sí. Ja va Hakimi, l'Ariea... I dona la sensació de que la revisió està feta i la falta és fora de l'àrea. Bueno, pues així té una oportunitat Canadà per empatar, eh?
1: Sí, sí.
0: I té un home amb bon peu, com és Jonathan David, que a més ja porta 4 gols en este Mundial.
1: Bueno, ahí normalmente se pone una barrera por delante para que el portero no vea y bueno.
0: Pues anem a veure, perquè la pilota està a... Que està a 15 centímetres de l'àrea, o no més...
1: Sí.
0: Al costat del valor, Jonathan David, que serà l'executor, el jugador de la Juve.
1: Hombre, no creo que le pueda bajar el balón por la barrera. Yo creo que va a buscar la zona del portero,
0: Sí. Volen que fa Jonathan David, s'acosta cap a la pilota, busca el colpeig i el tira fora. No hi ha espai.
1: No.
0: Ha buscat que la pilota baixara pel costat on estava el porter, però ahí no hi ha espai. I Jonathan David, que tractava de picar la pilota per damunt de la defensa de la tanca defensiva del Marroc, però no hi havia espai, era impossible que aquesta pilota entrara. És valor per al Marroc, que respira després de l'acció tan arriscada. Canvis en l'equip local. Canadà, se'n van l'Ariea i Ahmed per a que s'incorporen amb el 24 David i amb el 17, ara així de dubte si mirem qui
1: Premise
0: és.
1: David, sí. Jugador de l'Unión de San Gilois. Es... Este jugador también lo conozco bastante bien, es un jugador muy físico, potente.
0: Mira el llançament que té que parar el porter del Marroc, Bono a córner. Han buscat el xut des de 30 metres, era Buchanan, que ha buscat el llançament des de la llarguíssima distància i finalment la rebutja com pot Bono.
1: Sí, ese bote delante es lo que te dificulta y bueno, lo ha hecho bien Bono echándolo a un lado a córner y bueno.
0: Jacob Schaffelburg es qui ha entrat amb el dorsal 17 per a l'equip de el Canadà. Estem a 11 minuts, córner, el trau Eustaquio cap al primer pal. El rebuig és senzill per part de la defensa del Marroc. Estem a 11 per al 90, 1-0 al marcador, està guanyant el Marroc. La pilota que ve penjada per a la lluita aèria i finalment la cabotada que se'n va fora, però l'àrbitre assenyala falta per ixa espenta, que si fan els davanters és falta, però si la fan els defenses mai ho és.
1: Sí.
0: I el jugador del Marroc que ara es queda tombat en terra amb una cara com si l'hagueren trencat tres ossos.
1: Ahora, sí, ahora claramente, bueno, con, tanto con Promises David como con Larin, son jugadores de envergadura, físicos, tienen que llegar por banda, centrar balones en área, porque bueno, son delanteros para eso.
0: Així que el balón dividido en el mig del camp, últims 10 minuts més el descompte. Canadà 0, el Marroc 1. El gol aconseguit per Ounahi en el minut 4 d'esta segona meitat. Una jugada pilota parada és la que està desequilibrant este duels de vuitens de final del Mundial, que els duem en directe. Ara una altra planxa en el mig del camp, la falta claríssima de un Amrabat que ha eixit a so, ha eixit a imposar la seva llei. El Canadà tractant de col·locar els seus centrals en la zona ofensiva, pugen Bombito i de Fugueroles per a buscar el joc aeri. Treu la defensa molt fora de l'àrea el Marroc. Allà va la falta, tret amb intel·ligència Jonathan David d'esquenes, però està dins l'àrea. La treu per a buscar la centrada, pilota penjada que rebutja de cap la rereguarda de l'equip marroquí, que no té opcions de llançar el contraatac. I la pilota recuperada de nou pel Canadà, que busca desesperadament el gol de l'empat. Últims 9 minuts, Canadà 0, el Marroc 1. En el mig del camp la torna a tindre l'equip americà, buscant de la jugada per banda dreta, però recuperarà el Marroc, que ara sí va eixir amb molta velocitat. És un 4 per a 2, a veure si ho aprofita perquè està sol Brahim Díaz, mamà de Brahim Díaz, tracta de buscar el retall, Brahim Díaz que la deixa arrere, el xut i el gol. Gol del Marroc per a tancar el partit. Dos. Acaba de marcar Rahimi.
1: No, el creo que ha sido un Rahimi, sí.
0: El gol en el contraatac per part de la selecció del Marroc. Sí. La jugada per l'esquerra, el canvi d'orientació cap a la dreta, la pilota per a Brahim Díaz, que amb certa dificultat ha pogut retallar, col·locar la puntera per al llançament de Rahimi, que tanca el partit i que tanca el marcador. Marca el Marroc, minut 81 d'encontre, crec que és doblet d'Ounahi, sí. 0-2 en Houston. El Marroc posa camí als quarts de final del Mundial.
1: Es lo que decíamos, ¿tú crees que este jugador puede jugar en segunda división el año que viene?
0: Vamos, ¿tú crees que este jugador vale 10 millones de euros?
1: Claro, claro, por eso. O sea que, bueno, ahora lo que decíamos, estaba más cerca el 2-0 que el
0: empate. Aún, sí.
1: Y ya yo creo que, bueno, con este resultado, bueno, cosas peores se han visto en este Mundial, pero creo que con este resultado, ahora mismo y a falta de 6-7 minutos para finalizar.
0: Quins bueno, dos grans xuts, sí, d'Ounahi, eh? Sí. Un ras, l'altre buscant l'escaire. Són dos llançaments magnífics d'Ounahi per a el 0-2 que reflecteix el marcador en Houston i que permetrà a la selecció de Mohamed Ouabi estar en els quarts de final de la Copa del Món. Magnífic el contraatac, sí. Que veu,
1: sí,
0: allà.
1: Sí, porque ahora ya hay más huecos, más espacios, llegas con gente que que ya pues ya no retorna a su posición de defensivas, bueno, y ahora pues esperemos que solo sean dos y no aumente esa diferencia a Marruecos.
0: Així que el Marroc, en cas de que sembla que sí, certifique esta classificació per a quarts de final, es veuria les cares davant del guanyador del França-Paraguai, que comença en una hora i pico. Així que no, dues hores i pico, el partit és a les 11 de la nit. Així que apunta a un el Marroc-França per a quarts de final de la Copa del Món. En este mateix costat del quadre hi hauria, esperem, un Espanya-Estats Units per als quarts de final, i si la lògica s'imposa tindríem un Espanya-França en semifinals, no? O sigui que...
1: Ese partido si es una final anticipada.
0: Sí. Pot ser demà també, eh? Hi havia molts pronòstics que deien que un Espanya-Portugal podria ser una final del Mundial, eh?
1: Bueno, yo... Portugal comparado con Francia, yo creo que Francia está un pelín, un escalón más por encima, pero bueno, nunca se sabe. En esto, a un partido o partido único puede pasar cualquier cosa.
0: Otra vuelta el Marroc, al traveser. La centrada de Unai para la cabotada de Rahimi y la pilota que colpeja en el traveser de la puerta del Canadá. Quin partit està fent Unai.
1: Yo, para mí, desilusión, porque después del gran trabajo de Canadá en el primer tiempo, llegando y al final que estés así, ya bueno, vayas 2-0 por debajo. Pero bueno, no cabe duda que estos jugadores tienen calidad, cuando aparecen se nota y en este caso pues sobre todo Unagi, quizá Brahim un pelín más en esta segunda parte, pero sobre todo Unagi, bueno, se ha demostrado que son superiores a Canadá y ahora mismo sobre todo la segunda parte lo están demostrando, porque yo creo que los primeros 45 minutos los han tirado y no han querido jugar.
0: Pilota per al Canadà, el rebús de la defensa del Marroc, que sap que està en quarts de final, que ha superat este tràmit davant del Canadà amb dos gols d'Unagi en la segona part. Últims 4 minuts, 2-0 en el marcador d'este estadi en Houston, en els Estats Units, en esta Copa del Món. La pilota espera l'equip canadenc, però ja... sense fe, ja sense forces, perquè saben que això està resolt. Una falta més per part d'Amrabat i serà pilota per a l'equip americà quan es preparen més canvis en l'equip del Marroc. El Mourabet eixirà al terreny de joc, se'n va també el bigolejador Ounahi, suposa que per a que s'enduga l'ofició de l'ovació de la seva afició, i també se'n va del terreny de joc Issa Diop. Així que estos són els últims canvis,
1: sí,
0: ja en el Marroc.
1: La zona defensiva.
0: I ara fa els últims canvis el Canadà en el minut 87, perdent des del minut 3, els canvis venen en el 87. En fi, sí. Que ho entenga el que no ho expliqui. Serà del terreny de joc Tejon Buchanan, el jugador del Villarreal, així que ni Oluwaseyi ni Buchanan conclouran el partit, així que els dos jugadors que ja se'n tornaran, hi ha hagut un xoc, sí. Jo crec que res, eh?
1: Sí, no.
0: Bono, res, però està ahí com si tinguera un atac, però en fi, també està Promis dins,
1: sí,
0: l'àrea.
1: Jo crec que Promis...
0: Sí, Promis és possible, ojo, que sí que s'hagi,
1: sí,
0: fet mal,
1: sí. Sí. Sí.
0: Promis sí, perquè ha tractat de cabotejar, sí que ha mogut el...
1: I además estan llamando ràpidas, sí, assistències.
0: Sí, sí. Ha mogut el cos, el porter del Marroc no té res, però el davanter del Canadà, bueno, tampoc sembla que siga, sí, sí, que siga massa greu esta acció. Bueno, pues els dos, tant Oluwaseyi com Buchanan, se'n tornen, no? Jo, cap a Villarreal per a començar la...
1: Sí, la pretemporada.
0: Esto sí que ara tindran 3 setmanes de vacances. Estic segur de que no estaran per a l'inici de la...
1: No, yo creo que 3 semanas, yo creo que no llegará. Yo creo que a lo mejor serán 10, 12 días, seguramente. No creo que sean tres semanas.
0: I que puguen estar, recordem que el Villarreal juga els tres primers partits de Lliga fora de casa, perquè així ho ha demanat i així ho ha acceptat la Lliga en el seu calendari. I anem a veure com inicia este nou periple, nou entrenador, nou projecte, sí, nova idea i pues nova Champions, perquè serà el nostre representant de la Champions.
1: Vamos a ver cuando cierren el equipo, a ver qué incorporaciones más pueden venir. Bueno,
0: és un projecte super il·lusionant, el d'este Villarreal d'esta nova temporada, on tornarà a comptar amb estos dos jugadors que esta temporada és cert que han sigut habitualment suplents en el Villarreal, perquè Nicolà Pepe és qui ha jugat d'extrem dret i no ha jugat Buchanan, i també el Georgia ha estat per davant d'Olu Guasselli en l'atac del Villarreal. Així que, anem a veure quin és el rendiment que es dona a estos dos jugadors, estos dos homes del Villarreal que ja van a abandonar la Copa del Món en uns minuts quan concloga este partit, que continua guanyant el Marroc per 2-0, els gols d'Unagi en els minuts 4:37 de la segona meitat. Estem ja en el 44:30, 0-2 al marcador. Ja jugant amb tot en atac el Canadà per almenys fer un gol. Allà van a buscar el llançament, però rebutjarà la defensa de l'equip marroquí. El rebuig de Sadan, que entrega directament cap al porter del Canadà, Crepó, que eix de l'àrea per encetar l'acció ofensiva. Se'n ve arrere Eustaquio, mig centre, però pràcticament ja jugant com a únic defensor, perquè els centrals s'han pujat. Tocant-la de nou Eustaquio cap a un dels recent incorporats, que busca la centrada frontal de l'àrea, no controla Jonathan David. El rebuig serà per al Canadà.
1: Ten en cuenta que ahora, esperando posible centro, están defendiendo con 7-8 hombres en área. Hay pocos espacios. Lo único que puede ser algún balón rebotado, alguna caída, alguna cosa que pueda rematar algún jugador canadiense para conseguir gol.
0: Donen 8 minuts d'afegit en esta segona meitat, mentre Larin ha controlat amb el braç. Ho veu Michael Oliver, l'àrbitre britànic, i assenyala la falta. Michael Oliver, un altre dels que se n'anirà a casa, suposa, després d'este partit. Per a quarts de final...
1: Ya empiezan los buenos, ¿no?
0: Ya quedaran 6 árbitres, ¿no? Sí. En el Mundial.
1: Bueno, no sé cómo se maneja todo eso. Sí, no sé cómo se maneja todo eso, pero
0: bueno,
1: claro.
0: 4 partits de quarts, 2 de semis, la final i el tercer i quart lloc, pues són 8 partits, el que el Extremadura pot deixar 8 árbitres, ¿no?
1: Sí.
0: De tots els que han anat al Mundial.
1: Sí, 6 partits, 6 árbitros, sí.
0: O 8, ¿no? Sí. Jo crec que deixaran un per partit, ¿no? Per si de cas i per si hi ha lesions i tal. Pues en fi, jo crec que més o menys això és el que farà. Hi ha lluita al costat del banderí de córner fins que aprega la falta del jugador del Marroc. La falta comença per Rahimi i serà pilota per a Canadà, a la que li resten 6 minuts i mig per a fer 2 gols. No està fàcil.
1: Bueno, no està fàcil. S'ha vist coses peores, però si tuviésemos que apostar...
0: Sí, diríem que no els fan, no? Allà en el mig del camp, bota Eustaquio, cau a terra, es queixa del cap d'algun cop del migcampista de l'equip marroquí. Finalment, el rebuig de Halal queda per a que la pilota tornarà cap a la direcció de la porteria del Marroc. No la pot controlar Jonathan David i la traurà controlada l'equip marroquí, que ho fa amb qualitat, encara que està molt atent de Fugueroles per a recuperar-la per a el Canadà, que té servici de banda, zona d'atac, banda esquerra. Des d'allí tractarà de traure amb velocitat Sigur. Este entrega per a que triangule en el mig del camp la selecció canadenca, la pilota oberta de Fugueroles, per a que la jugue Schaffelburg cap al mig del camp. Allà va la penetració, ja està dins l'àrea, fa un bon retall, continua cap a la línia de fons i serà córner. Llançament des del cantó per al Canadà. Estem en el tercer dels 8 minuts d'afegit que ha donat l'àrbitre. Torna a tindre córner la selecció canadenca, que vol retallar distàncies al marcador. Trau en curt Eustaquio, la pilota espera Schaffelburg, la centrada...
1: El portero!
0: Allà anava el porter, que havia pujat a rematar i l'àrbitre assenyala, com no, falta en atac! Ha anat amb tot,
1: Ha entrat com
0: Crepó, ha anat, però vaja... con ganivet en mantega per a buscar ixa cabotada en el segon pal, ha botat per damunt de tots, i en este cas, i sense que servisca d'excepció, ha sigut falta d'entrada.
1: Sí.
0: Traurà el porter del Marroc, l'exporter del Sevilla, Bono. Quin gran porter.
1: Sí, jo a ese portero lo vi debutar en el Atlético de Madrid B cuando llegó a España, y bueno, pues de ahí, pues fíjate a dónde.
0: ¿Y ya tenía pinta?
1: La trayectoria. Sí, mira, yo creo que él destacó mucho en Segunda División B cuando estaba el Atlético madrileño ahí, y bueno, ya tenía el mismo físico, bueno, más joven, más, bueno, poca experiencia, inexperto, pero poco a poco se fue haciendo, y fíjate la trayectoria que ha hecho con su Zenit, pues bueno, lo hemos visto en el Sevilla, y de allí pues ya irse a Arabia.
0: Quart dels 8 minuts d'afegits ja complits. 0-2, guanyant el Marroc amb els gols d'Unahi, el jugador del Girona, que coloca al
1: poca experiencia, inexperto, pero poco a poco se fue haciendo, y fíjate la trayectoria que ha hecho con su Zenit, pues bueno, lo hemos visto en el Sevilla, y de allí pues ya irse a Arabia.
0: Quart dels 8 minuts d'afegits ja complits. 0-2.

0: Servici de banda ara per a el combinat canadenc, que juga en el mig del camp. La toca Larin, pilota per a Jonathan David, i oberta a la banda esquerra. Per així apareix Schaffelburg. Tindrà que buscar-lo un contra un davant de Hakimi. Fa la bicicleta, fa la centrada, serà córner. Córner a favor de l'equip marroquí. Perdó, de l'equip canadenc. En el quint dels 8 minuts d'afegit. Preparat per al córner que trau ràpid la selecció canadenca. De nou puja el porter, altra volta, eh? Volava per ahí el porter. Que diu, oh, si la pilota va per on jo vote, vota sense criteri, però té igual, eh? Sí, si la pilota va per ahí, és més la pilota va al cap que el cap va a la pilota. Ataca de nou Canadà, ara la passada no era bona per a buscar la pujada de Johnston, però està atent el combinat canadenc per a recuperar el baló. Altra volta és Schaffelburg, amaga amb el llançament, cau a terra, falta. La falta en la frontal de l'àrea, la falta comença per Rahimi sobre Schaffelburg. La pilota està a 20 metres, és una bona opció de llançament directe. Eh?
1: Sí, esa falta per Eustaquio està bé. Puede bajarle por encima de la defensa. Bueno, vamos a ver. Quedarán dos minutos más. Pero yo creo que, bueno, desde esa distancia, bueno, yo creo que lo puede dominar bien.
0: Yo creo que se tanca la para.
1: Tiene buena visibilidad.
0: Va a buscar la falta Eustaquio. La deixa en curt per al llançament des de la llarga distància, que queda retrucat dins l'àrea Schaffelburg. El llançament que queda retrucat en el segon pal, busca el llançament que se'n va directament fora Johnston. Hi haurà servici de meta per a la selecció del Marroc. Immediatament es desplomen dos jugadors marroquins que se'n van a terra perquè estan acostumats a fer això.
1: Sí.
0: Estan acostumats, no? Immediatament.
1: Ya, en fin. Bueno, prácticamente va a ser la última puesta en juego por mención de uno
0: y eso se acaba amb el Marroc, amb el cartell de quart finalista d'este Mundial, complint les expectatives que hi havia en la campiona d'Àfrica. Un altre jugador del Marroc, ara tombat en terra, és Rahimi, que es queixa del cap, però ja saben que no poden estar massa temps en terra perquè si no els lleven del camp. Ara no n'hi ha al tocar la cara.
1: I se queja de la cara.
0: Sí, es queixa de la cara. Però, en fi, estem acostumats a aquestes accions tan antiesportives. Sí. Últim minut d'encontre. Canadà 0, el Marroc 2. Tocant en el mig del camp l'equip africà, punt de perdre-la, però no ha estat massa fi el defensor de Canadà per recuperar la pilota. Tindrà servici de banda l'equip de Jesse March, preparat per a traure Alistair Johnson. La pilota per a Larin. Larin d'esquenes, però està molt lluny de la porteria i finalment la pot rebutjar Redonan Halal. I allà va el contraatac, que pot ser mortal per al Marroc. Sí. El Mama per al tercer. Gol del Marroc, el tercer. Acaba de marcar Soufiane Rahimi en el minut 98 de partit. Per a tancar la col·legiada, Rahimi, després de la segona assistència en el partit de Brahim Díaz, anota el gol que tanca el partit. Marca Rahimi, minut 98 en Houston, Canadà 0, el Marroc 3.
1: Sí, no creo ya que se ponga el balón en juego prácticamente. Es una lástima porque viendo el marcador parece que ha habido mucha diferencia entre uno y otro equipo y bueno, yo creo que es un marcador muy, muy abultado para lo que se ha visto en el campo.
0: El partido acaba de concloure en Houston. El Marroc que guanya per 0-3. El final del partido, no sé si es traurà de centre o no, pero no cal. Estem ja fora de temps.
1: No creo.
0: Y en este 0-3 que reflectix el marcador, no crec que Michael Oliver tinga ganes de complicar-se més la vida. Una altra pèrdua de pilota en el mig del camp del Canadà i ha resolt molt bé Rahimi amb un remat ras i creuat davant de l'eixida desesperada de Crepó, que mig minut abans estava jugant de davanter centre i ara de porter amb fracàs tant en la busca de remat de cap com en l'intent de parar esta rematada de Rahimi. Així que amb doblet de Ounahi i rematada de Rahimi, la selecció del Marroc que supera per 0 gols a 3 el Canadà i que es classifica per als quarts de final d'esta Copa del Món en 2 hores

0: Per el partit, quan ara sí conclou l'encontre, el partit entre França i Paraguai, d'ahí girà el rival del Marroc, que tot i jugar una primera meitat dolentíssima, Juan Lumora ha guanyat amb claredat.
1: Sí, una lástima el trabajo de Canadá, le ha faltado el gol en la primera parte, porque bueno, ha estado bien, presión alta, robo de balón, llegada a área, pero al final pues se ha impuesto esa calidad de Marruecos, que en dos, tres llegadas ha conseguido esos tres goles y al final, pues bueno, yo creo que ha sido una lástima, porque el resultado visto del final creo que ha sido demasiado para lo que se ha visto en el terreno de juego por parte de uno y otro. A Canadá le ha faltado gol, a Marruecos tiene jugadores que tienen calidad para conseguir ese gol prácticamente sin hacer un buen partido.
2: Bueno, pues acaba el partit. Són les 9 i 5 minuts de la nit. La primera, que ja està en quarts de final, és el Marroc. S'enfrontarà o bé al Paraguai o bé a França. Estem pendents de si pot començar ara aquest partit, que estava en alerta per les previsions meteorològiques. I, bueno, pues el Marroc, que d'una manera, jo crec que poc sorprenent per lo que pensàvem o esperàvem d'ells, pues és de veres que més en una segona part, com estàveu dient, més contundent, 0-3 i està en quarts de final. Per a tancar, un comentari, Juan Lu, i un comentari, Luis.
1: Bueno, pues lo que te he dicho antes, una pena para Canadá después de esa primera parte, yo creo que bien jugada por parte de esa selección, pero no cabe duda que al final pues se han puesto la calidad, sobre todo, y el acierto de cara a portería contraria de Marruecos.
2: Luis,
0: arbitratge demencial per part de Michael Oliver, que suposa que la FIFA l'enviarà ja.
2: I este és dels bons, se suposa.
0: Bueno, estàvem dient, Estava mirant quantes finals i quantes semifinals d'Eurocopa, de Champions, ha jugat. Zero, No ha passat mai de quarts de final.
2: Pues té més cartell que...
0: Això és.
2: Que realitat.
0: Perquè avui l'arbitratge ha estat absolutament demencial per part de l'àrbitre anglès. Així que, bueno, pues anem a veure què fa França i demà estarem així per a ixe partidàs de la selecció brasilera davant de Noruega.
2: Sí.
0: A veure què fa Haaland, a veure Noruega i Noruega. Jo confio en Noruega.
2: Haaland contra Vini, no? Sí. És un poc ahí el morbo, no?, d'eixe partit. Pues Juan Lu Mora, moltes gràcies.
1: Muy bien, una vez más, muchas gracias.
2: Luis, fins demà.
0: Fins demà, adéu, salva.
2: Pues anem a fer un alto en el camí, al tornar, anem a més coses i a parlar de Mundial, perquè tenim que anar-nos cap als Estats Units per a parlar en un bon amic que està cobrint el Mundial des d'allà. Pausa i tornem amb més coses.
3: Som a punt.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9. I Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona. El Gran Premi del Regne Unit de Fórmula 1. Els vuitens de final de Wimbledon. El trofeu Sa Majestat la Reina de Vela des del Nàutic de València, el partit de bàsquet de classificació per al Mundial de Qatar entre Geòrgia i Espanya per a tancar amb el Mundial de Futbol i el partit Brasil-Noruega. Tota l'actualitat de l'esport este cap de setmana, com sempre, al Punt a Punt.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
10: De tu

0: havíem vist en la vida a Soasilla, seguint un poble gran, pues jo recorde com uns dels moments més bonics de la meva carrera al futbol. Com et deia abans, per exemple, quan jo vaig estar al València, que vaig tenir la sort de poder viure coses molt xules, per exemple, jo no ho fique per davant d'eixos anys al Silla quan aconseguirem així coses tan boniques amb amics, perquè, mira, justament ara, en 2 dies, he quedat amb 5 o 6 persones d'aquella generació, d'aquell equip, perquè seguim tenint contacte. Això és una cosa que no t'ho vas a... no m'ho van a llevar mai, diguem.
1: Molts te coneguem d'aquella etapa de porter, de molts anys, sobretot el porter del Silla habitual. Com te recordes tu, com te definiries del porter que va ser en aquella època?
0: Jo crec que era un porter un poc especial, perquè a mi sempre m'ha agradat jugar molt de jugador amb els peus i sempre a mi m'agradava ser molt partícip del joc de l'equip i tingui la sort de que la gran majoria d'entrenadors que passaren per ací, des d'Edu Revert fins a, no em vaig a mencionar a tots, no, però fins a Santi, que va ser l'últim, eren persones que me tenien molt en compte a l'hora de el sistema tàctic de l'equip. Jo formava part d'eixa construcció del xoc i a mi això m'encantava, perquè jo era un porter que sempre estava molt fora de l'àrea, que sempre era molt participatiu, molt comunicatiu, i sempre una màxima que jo he dit és que per als porters, jo penso que sempre és millor un porter que evita ocasions que les para. Aleshores, a mi m'agradava molt, pues, mantindre l'equip en tensió, mantindre l'equip organitzat, i no he sigut mai un porter de grans parades, tot i que, pues, com tots, hem fet algunes, però jo gaudia més d'estar ahí, d'ajudar a l'equip, de ser partícip amb el xoc, i no sé, un porter un poc diferent.
1: Tens 2 ascensos a tercera, un en el Silla i l'altre a Patacona, abans d'anar-te'n a Estats Units. Un ascens molt peculiar perquè es va jugar una temporada postpandèmica on les finals es jugaven no com ara en doble partit, sinó a partit únic, en quart de poblet, en un ambient molt de final, molt especial. Crec que va ser Crevillent Deportiu el rival. I en la tanda de penals tu vas ser molt protagonista. En esa tanda de penals el Patacona va aconseguir un fet històric per a este club, com és ese ascens a tercera. Com recordes ese ascens amb el Patacona?
0: Recorde també un any molt bonic, perquè per a mi va ser un any complicat. Jo vaig decidir, quan acabia si la meva època amb el Silla, vaig decidir, diguem, no tindre pressa per anar a cap puesto de fitxar o de seguir jugant, si no hi ha res que m'interessara, pues no jugar. I va ser un any un poquet difícil, perquè després de més de 30 anys jugant, veure't que no estàs jugant, pues sempre és algo complicat. I va plegar el Patacona després del Buñol, que el Buñol va passar una cosa que no va ser del tot agradable per a mi, perquè em varen prometre unes coses, acabia anant allí i després la situació era molt diferent. L'entrenador que em va intentar que em va fitxar el tiraren als 2 dies de jo a plegar, aleshores era com alguna situació un poquet diferent, i ahir va plegar el Patacona a, diguem, salvar un poquet aquesta situació per a mi, i me trobí sincerament amb un club meravellós, amb un grup de persones que eren una altra família, que al final és la clau per a tot, i un grup de jugadors, un vestuari molt, molt sa i interessant, la veritat. Va ser un any molt, mig any, diguem, molt bo per a mi, uns records molt xulis.
1: I ara que també estem veient el Mundial, que n'hi haurà tanda de penals, tu vas ser protagonista d'aixina tanda de penals, no sé si hi ha algun secret en tanda de penals, és conèixer en el que se pot en aquestes categories molt bé els rivals, o tens alguna teoria, alguna fórmula per a aquest moment clau per als porters com són les tandes?
0: Ara s'ha ficat molt de moda, des de ja fa un poc de temps, el tema de que li donen als porters un, diguem, una xuleta on ells veuen a on solen tirar aquests jugadors, no? Però jo sempre he sigut molt més partícip que algun cabreig m'ha costat en entrenadors que s'han enfadat en mi, però jo he sigut sempre més partícip de la intuïció del porter. Cada porter, diguem, tenim els nostres trucos per a intentar endevinar o intentar parar aquests penals, però hi ha una cosa per damunt de tot, que és la intuïció, perquè un jugador, de la mateixa forma que nosaltres tenim aquesta intuïció, també el jugador la té. Els jugadors al final avui en dia saben que els porters o els altres equips també saben i han mirat vídeos 2.000 vegades per a saber on tiren els penals. Aleshores, te la poden canviar perfectament, i ahí entra un poquet d'aquesta intuïció del porter de saber o de creure que és el que va fer. Mantindrà aquest penal on el sol tirar, el canviarà perquè sap que tu el saps. Jugar un poquet amb la ment de, diguem, el que va fer el Dibu en la tanda de penals que guanyaren, les tandes de penals que guanyaren amb Argentina, però al nostre nivell, no? Pues intentar jugar un poc amb aquesta ment i veure, intentar fer-lo anar on tu vols que vagi.
1: L'ascens a Nessia va ser especial perquè era en el club del teu poble, l'ascens del Patacona, perquè també et va canviar la vida, no?, en aquest moment, perquè va ser l'inici de lo que va vindre després, que és ara, que és la teva vida als Estats Units.
0: Sí, amb ixe partit que va ser

0: L'últim que jo jugui ací a Espanya va ser el mateix dia que ens comunicaren tant a mi com amb la meva parella, la meva dona, que ens anàvem a, que ens canviava la vida, perquè ens anàvem a Estats Units a treballar de profes allà. I va ser un dia pues, que, com et deia, pues, recordaré també sempre, perquè pues, vens d'un any difícil a aconseguir un ascens superbonic amb un grup de persones superxulo, a que damunt d'aquest mateix dia, conforme acabes la tanda de penaltis, la teua dona et demana matrimoni per anar a Estats Units, perquè hem d'anar casats cap allà, i va ser un cúmul de sentiments, un cúmul d'emocions que jo no sé si tornaré a tindre un dia com ixe en la meva vida, la veritat.
1: És difícil com a jugador, un ascens ja és molt complicat, però a més si et demanem matrimoni ese dia, pues ja és, no sé, idíl·lic. I com és la vida en Estats Units? Crec que està molt relacionada també en el futbol allí, continues molt relacionat en el futbol.
0: Parles de la nostra vida individualment, sí. No? Pues, al principi, com tot, és difícil canviar de cultura, canviar de país d'aquesta forma, perquè no estàs al costa de casa i pots vindre quan tu vulguis, no? Però és guai. Ara mateix allà, després de 4 anys vivint allà, anem a anar per un quint. És pues una vida que hem intentat construir un poc al voltant de les nostres necessitats i del nostre gust. Jo soc una persona que sempre necessita estar lligada a l'esport, lligada al futbol, i així és com vivim. Ara mateix jo soc profe d'educació especial. Jo treballo amb persones amb síndrome de Down, autisme, en un programa de transició pels matins, i de vespre després estic lligat amb el futbol, anem a dir una acadèmia, però no és com una acadèmia, és algo personal que jo he creat, on tinc algunes jugadores principalment femenines de molt de nivell, i venen pues, diguem, a una tecnificació que jo oferisc per a treballar de forma molt individualitzada, i és la meva forma de mantenir-me en contacte amb el futbol. Com també et comentava abans, jo vaig, abans d'això, evidentment, jo vaig començar a treballar amb el futbol de l'institut, perquè allà tot el que és l'esport va lligat amb l'educació. Evident, també n'hi ha clubs per fora, però tot, diguem, de forma oficial, els passos que tu has de donar per a plegar a una de dos a la universitat mitjançant del futbol, o a ser una persona de pro, que li diuen allà, que és com futbolista professional, tot va lligat amb l'educació, des de l'institut a les universitats i després a la primera divisió. Aleshores, pues, és un sistema molt xulo, molt diferent ací, en algunes coses molt millor i en algunes coses prou pitjor.
1: En aquesta relació, m'ho comenten molts també que van estudiar allí, que se valora molt això, l'aspecte educatiu i esportiu també, però tot l'aspecte esportiu que, o tot el que l'esport ensenya, no? També a nivell personal. Això, ho comentaves, quin valor li tenen allí a l'esport, a l'educació? Me comenten sempre moltes universitats universitàries que s'atén molt a l'esportista d'elit, o al que l'esportista universitari a ajudar-li en tot l'aspecte educatiu per a que ho pugui compaginar, no? Al màxim nivell.
0: Sí, és que anem a dir que allí no ho veuen com a dos coses separades, allí és el mateix, però no... El futbol allà és un negoci, bueno, el futbol, l'esport en general és un negoci, no? I aquest negoci va lligat amb l'educació, que és altre negoci, sobretot a nivells de universitat, no? Entonces, al final, tant les universitats com després els clubs de primer nivell, el que busquen amb les persones és un producte al que després li van a traure una rentabilitat econòmica. Encara que no siga professional, és a dir, si tu vas anar a una universitat i aquesta universitat vol pelear per algo important a nivell nacional allà, necessiten els millors jugadors, i els millors jugadors necessiten la millor educació per a poder estar ahí. Per què? Perquè després aquestes universitats utilitzen, diguem, aquestes figures esportives com a reclamo per a que altres persones vulguin anar a estudiar allà, a estudiar, ja no estem parlant d'esport. Entonces tu allà és com, no sé com explicar-ho, però és com la gent a l'hora de decidir a quina universitat va, és com una com les marques de roba, sí. De fet, n'hi ha marques de roba, no? De totes les universitats, però el que ha anat a X universitat té un prestigi perquè ofereixen un programa d'informàtica que és pioner en l'estat, i la gent ho presumeix, orgullós d'anar allà. Entonces utilitzen l'esport com a un potenciador de màrqueting per a després captar pues, clients, que al final no són estudiants, són clients.
1: En aquest treball que fas, me comentaves molt especialment en jugadores, no? del futbol, suposo que són americanes, que són d'allí, tenen una peculiaritat en la forma de viure l'esport que hagis distingit de com es viu ací, o peculiaritats futbolístiques que, no sé, que siguen molt diferents a les d'ací, que t'has trobat allí?
0: sí que vaig a dir que n'hi ha una gran diferència amb les persones que volen, diguem, que tenen entre sella i sella aconseguir una beca, perquè això és el primer pas, aconseguir una beca per a poder anar a una universitat top a jugar, i és la mentalitat. Allí la mentalitat que tenen a nivell esportiu és molt diferent a la d'ací. Independentment de que el nivell siga més o menys alt, que jo tinc la sort de poder treballar amb gent de nivell molt alt. De fet, tinc persones que, bueno, tinc com internacionals amb Estats Units, internacionals amb Polònia, internacionals amb Xina, que viuen allà, però la gran diferència d'aquestes jugadores, no de sols aquest nivell, inclús nivells més baixos, és la mentalitat, la predisposició que tenen a treballar, el cas que, el respecte que t'ofereixen com a entrenador. Físicament són bèsties, i això és l'altra diferència, físicament són autèntiques bèsties, jo crec que estan molt més fortes que jo, per exemple, i a mi sí, me fan una càrrega, o a vegades me fico a jugar amb elles i la veritat que són super competitives. Entonces jo crec que la principal diferència d'aquestes jugadores a, diguem, el futbol europeu és que tal volta són menys intel·ligents a nivell tàctic, però a nivell físic estan molt per damunt del que són així, perquè ja des de xicotestes tenen aquesta cultura de lo que, diguem, són els entrenaments invisibles. Diguem que a part dels entrenaments amb el seu club o amb els seus equips d'institut o d'universitat, busquen figures, per exemple, com la meua, per a seguir entrenant quan estan en vacances, quan són cap de setmana, quan, i són elles les primeres que et parlen a tu i te diuen, podem entrenar diumenge, i dic, però és que tindria que ser, sols n'hi ha disponibilitat a les 7 del matí. Pues a les 7 del matí. Són elles, siguen xiques de 7 anys, que així a lo millor estarien pensant, jo el primer, en a lo millor en gaudir amb els amics, en anar a almorzar, elles estan pensant en entrenar. I jo crec que això és la principal diferència.
1: Però fas una idea com és un entrenament, no? Per exemple, una d'elles, cada una té les seves peculiaritats, no? Hi ha el seu objectiu, però per a fer-se, és que ens escolte, així en el punt de punta, en el punt de ràdio, en esta entrevista, una idea del teu treball en elles.
0: Pues la meva forma de treballar, jo sempre treballo en grups reduïts de màxim 5 persones, de forma que jo puc oferir la màxima atenció individualitzada a les necessitats de cada jugador. També treballo, n'hi ha gent que preferís o que vol una sessió individualitzada, diguem, solament la jugadora amb mi, pues la fem així. Jo sempre adapto la sessió a les necessitats o a lo que vulga millorar cada jugador. Per exemple, hi ha jugadores que me diuen, pues mira, jo vull ara centrar-me en un cicle de 2 setmanes de finalització. Pues jo prepare tot el que envolta aquesta sessió a finalització des de diferents punts de vista. I sempre la meva forma de treballar, jo la he lligat amb el que jo he après amb la meva carrera de magisteri, i també l'especialització que tinc a educació física. Aleshores, jo intento fer-ho tot de forma progressiva, del mateix forma que quan estem en una aula de primària i vols ensenyar a multiplicar a una persona, no li fiques directament les tables, sinó que li ensenyes els números, després anem a sumes, després anem a... no? Pues al futbol pense que és el mateix, tracte de fer-ho de forma progressiva, tot baix un mateix objectiu, i crec que això és el que elles agraeixen, perquè les intel·ligències, diguem, psicomotrius de cada persona són diferents, i jo intento adaptar-ho tot a l'aprenentatge d'aquestes persones a que puguen traure el màxim rendiment.
1: Ara Estats Units és molt protagonista per el Mundial que està acollint este estiu, i ens diuen que el futbol cada volta allí està més present, que hi ha més aficionats. Com es viu l'ambient allí? Realment la gent, l'americà, que vosaltres parleu cada dia, està més interessat en el futbol, o continua sent un esport menor, a lo millor allí, o de segon o tercer nivell?
0: El futbol mai va a ser allà el que significa sí, per una raó molt concreta. És de veres que està creixent, és de veres que tu el compares a 10 anys enrere i és un futbol totalment diferent, a la gent li interessa molt més, però mai en la vida va a ser el que és així, per una raó molt concreta, com et deia, i és que és un negoci. Així el futbol és algo del poble. Qualsevol persona ix al carrer i juga a futbol amb els amics. Allà això no es pot fer. Allà no es pot fer perquè necessites un cotxe per amenetjar-te, necessites... no es juga al carrer de la mateixa forma que es fa així. Aleshores, tu, per a jugar a futbol, necessites pagar i necessites anar a un club, a una acadèmia, a on siga, per a poder jugar. Diguem, fora de lo que és l'institut. Perquè la temporada de l'institut dura 3 mesos. Fora d'aixos 3 mesos, tens altres 9 mesos on o pagues o no jugues al carrer. Entonces, mai, per la forma, per la cultura que hi ha allí, mai va a ser el que és així. Allí la gent ho viu, allí la gent és pues, un event on a lo millor aprofiten per a menjar, juntar-se amb els amics, xerrar, i el futbol està en segon pla reproduint-se el partit de turno. Això no passa, per exemple, amb el bàsquet. Amb el bàsquet allà, amb el futbol americà, amb el hockey, amb el béisbol, són esports que estan molt, molt, molt, molt per damunt, perquè culturalment sí que ho tenen. Allí, si ixen a jugar amb els veïns, no juguen a futbol, juguen a bàsquet, juguen a béisbol. És un poquet del que passa així amb el futbol, però allà passa amb altres esports. Aleshores, diguem que seguim tenint aquest avantatge respecte a d'ells, perquè és una gran potència a tots els nivells, i la veritat que jo penso que si culturalment aconseguiren apropar-se al que nosaltres tenim així al futbol, serien una de les principals potències a nivell futbol del món, perquè tenen molt de talent, molt de talent, però gràcies que aquest talent s'estan en altres esports.
1: Estem xerrant amb Lucas Parra, amb jugador de Silla, de l'Horta Sud, de jugador del Silla, del Patacona, i va considerar ascensos, ho hem recordat. I també volem saber de un poc més l'etapa més personal d'aquesta nova aventura, nova vida als Estats Units. Ja són 4 anys, si em comentaves, allí. Quina és parlàvem abans de l'adaptabilitat, no?, a esta nova vida. La major dificultat per a un que va viure tan lluny i als Estats Units. Què t'has trobat en aquests 4 anys? Què s'heu trobat en les majors dificultats? Perquè pareix que a voltes veiem aquests espanyols per el món que tot és idíl·lic, doncs també en aquests 4 anys heu tingut els moments de complicitat que és superar cada volta que un va a viure, no?, fora de casa.
0: Sí, és una pregunta molt complicada, perquè no sabria dir-te quines són les coses més difícils, però jo crec que al final, per supost, estar lluny de la família i els amics és una d'elles, però és la diferència cultural que ens trobem a tots els nivells, eh? La diferència, nosaltres som mestres, no? Però la diferència que tu et trobes en un institut a nivell cultural, al principi la gent, el fer relacions, la gent és molt més freda. Aleshores tu estàs així acostumat a saludar, diguem, al contacte, a abraçar, allí no pots tocar a les persones, n'hi ha moltes més restriccions, està tot molt més controlat, aleshores és molt més fred, el contacte és molt més fred, i això és algo que nosaltres tenim la sort de tindre així i que allà pues, no és de la mateixa forma, i això és algo que al principi sí que vam tirar molt, molt de menys, i per supost pues, jo quan vaig anar allà vaig estar 6 mesos per aconseguir el meu permís de treball, perquè és algo que és difícil d'aconseguir, i aquests primers 6 mesos, sort que era el Mundial de Qatar 2022 i podia estar veient els partits allà quan es feien durant el matí. Però clar, la meva dona estava treballant i jo estava a casa, a un lloc totalment nou, totalment desconegut, on no coneixia ningú, no coneixia com funcionaven les coses allà, i aquest procés d'adaptació pues, sempre és difícil, i jo crec que canviar de país, canviar de casa, d'entorn, de cultura, és algo prou complicat, prou complicat. No sabria quina seria la cosa més difícil, la veritat.
1: Uns aspectes més rics, no?, d'anar a viatjar fora o de viure fora, és conèixer molts llocs nous. Començant en primer lloc per Estats Units, que he vist també per les xarxes socials que te l'ha recorregut molt la teua dona. Quin lloc recomanaries, ara que estem en època també molt de viatjar la gent, dels Estats Units, que digues, este lloc, o a millor desconeguts per a la gent, no es podeu perdre. Si aneu als Estats Units, intenteu anar a este racó del món.
0: Jo sempre penso que els Estats Units el millor que té a nivell, diguem, anem a dir, turístic, és els parcs nacionals, la natura que tenen allà i la forma que la cuiden. Un parc natural allà, a part de que és gegant, és com un parc d'atraccions així. Està tot molt, molt, molt controlat, l'entrada, les hores, les visites, i això pues, fa que es cuide molt l'entorn natural que tenen. És una xolla. Dins d'aquesta primera introducció que t'acabo de fer, a on diria que és un puesto imperdible? Pues, des de luego jo diria, si no has anat mai als Estats Units, no vagis a Nova York, no vagis a, no sé, a grans ciutats. Ves a un puesto que siga diferent, a un parc natural com pot ser, no sé, anem a dir a Utah, a... N'hi ha molts tòpics com el Gran Canyon, no? Però a part del Gran Canyon, pues, nosaltres el nostre parc favorit seria o Yellowstone, o Yosemite, o Zion, que és un parc que, per exemple, des d'ací no es coneix, però és increïblement preciós, i solen estar els parcs al voltant d'altres parcs. Aleshores, pots fer un viatge molt xulo, molt més també inclús barat que anar a Nova York, i anar a diferents parcs naturals i gaudir d'una natura que així, en alguns d'ells, no tenim.
1: En estos años también he visto presas sociales, es una mecha sana, ¿no? Veure han estat de Puerto Rico, Mèxic, Colòmbia, Perú, Guatemala, Corea del Sur, Japó, Vietnam, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, un dels últims jocs. En esta trayectoria, si ara tingueres que recordar quines imatges de jocs que també que t'hagin marcat, que has visitat, en diries?
0: Primer que res, he de dir que nosaltres tenim la sort de poder viatjar perquè estem tot l'any allà i tenim, som mestres, com bé sabem, i el temps que tenim lliure allà no tenim res més que fer. Aleshores és un bon moment per aprofitar-ho i per a viatjar. Però de tots aquests llocs que has dit, per a mi n'hi ha un que està per damunt de qualsevol altre, que és l'Amazones. Tindrem la sort de poder anar a l'Amazones, d'estar allí 3-4 dies ben al fons de lo que és l'Amazones. I jo diria que això és per a mi una de les experiències més guais que jo he pogut fer per totes les aventures que vam viure allà, que si començar a contar-te crec que no acabaríem, perquè és verge, perquè és l'expressió més pura de natura quan t'agrada la natura. I després, digue'm, que si me dius dis-me un joc d'aquestos que has estat que no és el típic al que la gent aniria o al que la gent conega, jo et diria Guatemala, per exemple. Guatemala per a nosaltres és un lloc que jo el ficaria en el top 3 de puestos que he estat mai, perquè té de tot. És un puesto que es desconeix des d'ací, per exemple, des d'Espanya. Nosaltres no teníem ni idea, però al estar allà vàrem dir, bueno, pues, quin millor moment que anar que ara, que ens pilla a prop. I vàrem descobrir coses meravelloses allà. És un país que té des de volcans, des de una herència cultural brutal. La cultura maia que tenen allà és inclús més gran que la que te pots trobar al típic Chichen Itza de Mèxic. És molt més gran. Després, la gent d'allà, les seues persones estan molt lligades a la tradicionalitat del país, a aquesta herència llatina que tenen, i tu camines pels carrers i veus de veres el que és Sud-amèrica o el que és Centroamèrica. Evidentment hi ha puestos perillosos, com és tot Centroamèrica i Sud-amèrica, n'hi ha puestos que saps que n'hi ha que anar molt de cuidado, però jo diria que si tens que anar a un puesto a Xina, tries Guatemala. És un lloc preciós.
1: La curiositat, en aquest pensament de fer aquests viatges, se veu que són molt motxilers, no? Molt de recórrer, més allà de la zona turística, recórrer moltes llocs on aneu. Com sempre n'hi sigueu aquests viatges, per això, perquè són a voltes països que la creença és un poc, són algunes zones un poc perilloses, no? Depèn del lloc que vagis, com és la planificació del vostre viatge?
0: Pues és la creença de que és perillós és certa en molts. En moltes ocasions, després en moltes altres és un poquet més exagerada, però n'hi ha que anar amb molt de cuidado. I nosaltres, no sé si és perquè a lo millor som un poquet més cabres loques o perquè ja tenim alguna experiència de poder haver tingut la sort de viatjar, ho fem tot nosaltres. S'organitzem tot, tant jo com la meva parella, principalment la meva parella Aitana, perquè és una màquina fent això, i organitzem tots els hotels, els transports, ens manegem, no anem mai amb guies, no anem mai amb free tours, ho fem tot nosaltres, busquem tota la informació i és de veres que amb molt de ull. Les recomanacions bàsiques que pots fer quan estàs a Sud-amèrica principalment és, puesto que tu veges que dius, no em convenç, no vages, perquè te poden passar coses. I sí. I pues no dur rellonxe, no dur collars, no anar vestit com si anés a un resort o a sopar un divendres així a València. Anar vestit el més normal possible, no dur el mòbil fora, no dur... Nosaltres, per exemple, era una anècdota. Al principi dels nostres viatges el que fèiem era duiem dos rinyoneres. Una rinyonera per dins de la roba on duiem el no robable, anem a dir, que és el passaport i a lo millor algo de diners, i el mòbil, i després fora duiem una altra rinyonera a la vista on duiem efectiu per a que ens robaren, si ens tenien que robar, que ens robaren ix efectiu, perquè anàvem a puestos, jo que sé, pues anem a dir Bogotà o Medellín o Mèxic, sí, Mèxic, Ciutat de Mèxic, o altres puestos de Colòmbia o de Perú o de Santiago de Xile, que són perillosos, però que nosaltres volem anar fora de lo que és lo més turístic, per a conèixer la realitat del país. I, clar, si vols fer això, pues, has de tenir les teves estratègies de fugida. Però he de dir que, tot i això, val la pena. Acabes baldat d'aquest tipus de viatges, aplegues a casa i dius, necessito un break de Sud-amèrica, però val la pena.
1: Ara te preguntaré per Argentina, però el seu últim viatge, i a més Argentina, quan tu penses en Argentina i ser futboler, doncs hi veurem molts relacions, no? Però de tots aquests viatges anteriors de Mèxic, Colòmbia, Corea del Sur, Japó, Costa Rica, que també hi ha països molt associats a determinats aspectes del futbol, no sé si eres de, com jo, que quan va, no sé, a Alemanya, va, i s'aproximes a Berlín a un camp que té propet i el mira un poc de prop. Quin tens algun record futbolístic en tots aquests viatges anteriors?
0: Jo sempre intento comprar-me alguna samarreta dels llocs que visitem i intento buscar camisetes no dels equips més
1: coneguts,
0: sinó que tinguin alguna història darrere que m'interessi o que m'agradi. De fet, avui he estat a punt de dur-la, però no sé per què no me l'ha dut. Però de l'últim viatge que anarem a Santiago, de Xile, bueno, a Xile en general, em vaig comprar, que no sé si coneixeràs, ixe club que es diu Palestino. Pues és un club palestino que està format, es va formar unes dècades enrere per una colònia de gent palestina que va ser expulsada de Palestina, i formaren allà un equip que es diu Palestino, on els patrocinadors és el Banc de Palestina, on segueixen molt lligats amb la defensa de la causa palestina, etc, etc. I vaig descobrir un poquet com la història d'aquest club, i tenia un amic que el seu fill jugava al seu club, i així és com la vaig conèixer, i vaig decidir buscar la camiseta i comprar-me-la. I és una camiseta preciosa que té, pues, com, el patrocinador és molt bonic, té la bandera de Palestina, té el país, o sigui, diguem, el mapa del país, i sempre, pues, intento anar a, si tinc un cap prop, m'arrime a veure si estan jugant. Sempre que n'hi ha xiquets jugant en un parc, pues, intento, pues, anar i veure com juguen, o si puc inclús a vegades jugar amb ells. És veure com es viu el futbol principalment en diferents països.
1: I l'últim viatge fins a este moment que es fem l'entrevista és Argentina, i he vist també imatges en la Bombonera. Comenta'ns, la visita a Argentina, i especialment a aquest lloc, jo crec que pensament de qualsevol futboler, està un dels llocs més màgics que hi ha en el món, és aquest camp de la Bombonera.
0: És una sensació, de veres, Carlos, és molt difícil d'explicar si no estàs allí, el que transmetis per a una persona que li agrada el futbol. Mira que a mi, jo hem tingut la sort de poder estar a llocs molt bonics de natura, de ciutats, o com vulguis dir-ho, no? Però és que la Bombonera la ficaria en el meu top 3 de que m'ha despertat un sentiment especial o diferent. I clar, això a algú que no li agrada el futbol no ho pot entendre. No ho pot entendre i no ho entendrà mai. Però és que la sensació que tens és anar a un temple, és anar a un puesto on es respira una cultura, on es respira una aura totalment distinta. Ahí dins han passat tantes coses, i tindre l'oportunitat de baixar al camp, de veure la grada, d'imaginar com és aquest estadi ple, que eixa és la part negativa del anem a dir, si n'hi ha una part negativa, és no haver pogut anar a un partit, però ho tinc molt en compte de que en el futur jo he d'anar a veure un partit allà a la Bombonera, perquè ha de ser algo únic. És perillós, però és una experiència que jo penso que si pots, s'ha d'intentar fer. I el que és la visita a la Bombonera, no sé si hauràs o t'hauran parlat alguna vegada de com funciona, però la Bombonera està en un barri que es diu La Boca, i La Boca és un barri que és perillós en Argentina, i connecta amb un port on està també una de les parts més turístiques de Buenos Aires, que és la part de Caminito, etc., que és, diguem, on desembarcaven tots els italians o els espanyols que venien a les Amèriques, a Argentina. Però era una zona molt pobre, i segueix sent una zona molt pobre. Aleshores, des d'eixa part turística a la Bombonera n'hi han dos carrers que connecten, però com tu t'eix que és, eixos carrers, diguem, són transitables, però amb cuidado, amb precaució. Però com t'eix que és d'eixos carrers a uno paral·lel o dos paral·lels, és molt perillós. Aleshores, nosaltres, per exemple, hem fet la visita per el nostre compte, però anarem en Uber hasta pràcticament la porta de la Bombonera, i ens tornarem en Uber des de la Bombonera fins al centre de, diguem, Buenos Aires. Però és una visita que s'ha de fer sí o sí. Pagarem l'entrada a lo que és la visita de l'estadi, i pues fas un tour per dins i te duen als vestuaris, te duen a la grada, t'expliquen ixa màgia del per què ressona tant la Bombonera, i xilles, escoltes a la gent xillar allà, i la forma en la que retumba, la forma en la que, jo què sé, no sé, és com si n'hi hagueren espíritus al voltant teu allí de tot el que ha passat a aquest lloc, i és algo, la veritat, que que únic i preciós imaginar que allí han jugat, jo què sé, Maradona, Messi amb el seu últim partit de la selecció argentina allà, no sé, és algo que sempre recordaré, la veritat.
1: No, molt, molt, molt especial. I ja fent un poquet balanç de tota esta conversa, de la teva etapa a Espanya, en el Silla, en el Patacona, i els ascensos, després als Estats Units, bueno, suposo que moltes vivències has viscut, i de moment molt feliç, no?, als Estats Units i la teva dona allí des de fa uns 4 anys, que suposo que ni se projecte també, ni s'aspecte futbolístic, entrenant a jugadors i principalment jugadores, queda vida, no?, queda vida de moment per allí, per a continuar en esa estància en Estats Units.
0: Pues mira, sí, el que passa és que amb les vises, la nostra visa ens permet estar un màxim de 5 anys allà. Aleshores ja hauríem de decidir, després de l'any que ve, que seria el 15, hauríem de decidir si volem quedar-se allà o volem tornar. I nosaltres volem tornar perquè al final la meva dona és funcionària, és mestra, sí, i si ens quedarem perdria la seva plaça. I bueno, diguem que sempre tenim l'oportunitat de tornar allà en el futur si volguérem, fent el mateix que hem fet ara. Però més avant, no canviaria des de luego el que tenim ací, la cultura, els amics, la forma de viure que tenim ací per la que hi ha allà, tot i que l'estar allà ens ha donat oportunitats de viure coses molt, molt guais i de créixer tant esportivament com a personalment. Així que el balanç que faig és totalment positiu.
1: Pues a seguir gaudint d'aquesta etapa. No t'he preguntat, m'has comentat sí que voldries anar a veure un partit a Argentina en Estats Units. Suposo que has anat a algun camp de futbol. Com ha sigut aquesta experiència? Perquè ara ho vegem en els partits que estan jugant del Mundial, és una altra cultura, no? Pareix, quan jo he anat a Nova York, a zona més turística, a New York Knicks, a veure un partit de bàsquet, i allí veus que la gent pràcticament no sé si passa el partit, que se'n van a agafar algo, quan estan així en Espanya, que dius, el triple decisiu, i aquells estan encara anant per el hot dog, no? Com es viu allà un partit de futbol?
0: Pues, tal conforme ho has descrit amb el bàsquet, diguem que quan tu pensa que quan la gent va a veure un partit, el partit és únicament l'acompanyament a tot el que fan al voltant d'eixe partit, és dir, minxar, beure, xerrar, jugar, perquè és com si estigués en un TikTok però de la vida real. Te fiquen pantalles on tu pues escaneixes un codi i participes en sortejos. Si este equip marca un gol dins dels pròxims 15 minuts, entres en el sorteig d'un perrito caliente gratis o d'un donuts gratis el dilluns. És tot aixina, no? Entonces, al final, l'esport és l'excusa que es té per a fer un plan amb amics o família. I és la forma en la que tenen de viure-ho. Jo he anat a diferents esports allà i és a tots el mateix. Tots és de la mateixa forma. Entonces és molt diferent, sí.
1: Pues moltes gràcies, Lucas Parra, jugador de Silla, que ja fa 4 anys està en esta nova etapa vital, i també en el futbol que ens has contratat als Estats Units. Pues desitjar-te que si és que gaudint d'aquesta etapa allí. Moltes gràcies per atendre esta conversa en el Punt de Punt Ràdio.
0: No, moltes gràcies a tu, Carlos, per vindre a visitar-me i res, espero que els teus projectes seguisquen anant tan bé com han anat sempre i que seguisques pues, fent aquesta cobertura del futbol més modest, que ha sigut sempre una sort per a nosaltres poder tindre al voltant gent com vosaltres que ens dona veu i que al final reconega també un poquet històries tan xules com les que es poden viure al futbol regional.
1: Molt bé, perfecte, moltes gràcies. Ara vaig a...
2: Les paraules de Lucas Parra, del porter, bueno, que se ha contat la seva experiència als Estats Units, bueno, pues lo que és viure també allí, lo diferent, no?, que és la vida lluny de la teua terra, de la teua casa, i bueno, els seus viatges també, ha estat per mig món, el exporter del Silla, del Patacona, de la Pedrera, del València. Lucas Parra en Carlos Gallardo, protagonistes del futbol més nostre, com també és futbol nostre quan parlem de l'Hèrcules, no? I d'aixos records de lo gran que ha estat de l'Hèrcules d'Alacant i les ganes que tenim de que tornen a la categoria que toca, bueno, pues que estiga lo més dalt possible una temporada a la que ha tancat este enguany, pues que li ha costat, no? Que no ha acabat de complir les expectatives que se li demanaven. Però crec que de cara a la temporada que ve la idea, almenys en el mercat, està seguint diferent i pense que pot ser un candidat a pujar, no? I a fer el que ha fet, per exemple, l'Eldense, és tornar a la segona divisió. En aquest sentit, i ja sabeu que els caps de setmana tenim seccions diferents, pues, la secció que presenta Manolo Montalt en els partits de la nostra vida I avui en un especial foco a l'Hèrcules d'Alacant i al seu últim ascens, que bueno, pues, va estar històric, i avui Manolo ens porta esta secció amb protagonistes que van viure de prop esta fita històrica de l'Hèrcules d'Alacant. Així que 10:34, anem amb els partits de la nostra vida especial ascens de l'Hèrcules.

0: Què tal, com esteu? Continua el temps de ràdio per a l'esport, així en A Punt Ràdio, en el punt a punt, i ja sabeu que ara en estiu estem repassant els partits de la nostra vida, aquells partits que han sigut claus per a l'esport de la comunitat. Ja ho hem fet amb el títol del València de la UEFA de 2004, amb l'ascens del 2004, i avui anem a parlar de l'últim ascens de l'Hèrcules d'Alacant, el de la 2009-2010, y para eso me paso al castellano, que me entenderá mejor. Estamos ya en comunicación con, yo creo que uno de los hombres clave en aquel ascenso, como es el delantero del Hércules, Javier García Portillo. Hola, Javier, ¿qué tal?
1: Hola.
0: Y tenemos también comunicación con el compañ, Julián Burgos. Hola, Julián, ¿qué tal?
2: Hola, buenas, Manolo.
0: Que sabeu que está en el diario AS, però que també tinc davant de mi una obra que es diu Rico Pérez, 50 anys, 50 relatos, escrita per, coescrita per Julián Burgos i per David Esteve, i que, bueno, pues, són capítols curtets, se llitgen fàcil, eh? Anem a fer-li bona publicitat del llibre, Julián. Capítols curtets, se llitgen fàcil, ràpid, i a més, bueno, pues, tendint-se en tot el que és el món de l'Hércules d'Alacant.
2: Sí. La verdad que está gustando mucho. Ya aprovecho, ya que ponemos la cuña, que se pueden encontrar en la librería Gix de Alicante, en la calle Gerona número 4. Hace uh-huh. poco hablé con ellos y todavía les queda. Y bueno, sí, uno de los capítulos, o varios de los capítulos, tienen que ver con aquel histórico ascenso, el último a primera división del Hércules.
0: Bueno, que es la temporada 2009-2010. A nosaltres sempre ens agrada, per a començar, fer una miqueta de balanç del context tant del club, de l'equip i de l'època que s'està vivint en aquell moment en Espanya, en una Espanya sacsejada per la crisi econòmica, on tingueren quasi de tot. La reforma laboral, que es va aprovar una reforma del mercat de treball que va baratir l'acomiadament i va flexibilitzar la negociació col·lectiva, la qual cosa va posar molt tirant les relacions entre PSOE i sindicats. Com a conseqüència, hi hagué una vaga general, les mesures d'austeritat van desencadenar una vaga general el 29 de setembre, convocada pels sindicats majoritaris, Comissions UGT, amb un ampli seguiment en la indústria. També, en este cas en positiu, l'anunci d'ETA del cessament de les accions ofensives armades, és a dir, la fi d'ETA, o un pas previ fonamental per a la fi de la seva violència. També la llei del tabac, jo que en aquell moment fumava. Es va aprovar la reforma de la llei antitabac, que va entrar en vigor a l'inici de 2011, prohibint totalment. Abans hi havia establiments per a fumadors i no fumadors. A partir de eixa llei del 2010, que s'aprova en 2011, se va prohibir completament fumar en qualsevol espai públic tancat, inclosos bars i restaurants. Era l'Espanya on en la tele triomfaven, per exemple, el Gran Hermano i el Sálvame, i on, per exemple, en el cine triomfaven pelis com esta.
3: ¡Rápido! Hay que cambiar el interruptor.
4: ¡Soltadme, secuaces de Hur! ¡El Tribunal Galáctico no tendrá piedad con vosotros!
3: No funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Y el manual?
5: Aquí está, os lo leo. Hay un agujero pequeño debajo.
3: Lo veo.
5: Para resetear su bus, inserte la punta de un clip.
3: Rex, usa tus uñas.
6: Sí.
3: ¿Y ahora qué?
5: Sigo. Precaución, no pulsar el botón más de 5 segundos.
6: No es culpa mía.
7: Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño.
8: ¿Qué es lo que has hecho?
6: Yo lo que me habéis dicho.
7: Estoy rodeado por...
0: Es Toy Story 3, la tercera entrega de Toy Story, que va a ser un éxito en taquilla, y también se estrenarán altres que ahora ya son clásicos. Pasa el temps. Avatar, Inception de Nolan, El discurso del rey o Cisne Negro. Y a nivel musical, sense cap dubte, la canción que nos va a taladrar a tots aquel estiu va a ser esta.

Pues les 11 y 8 minutos de la nit, ahí estaba la sección de Manolo Montalt en els partits de la nostra vida, en eixe especial de l'Hèrcules, que tots recordem en tanta estima, eixa temporada 9-10 en l'ascens de l'equip d'Alacant. I ara sí, són les 11 i 8 minuts, tanquem esta part del punt a punt i encetem ja de seguida els últims 90 minuts del punt a punt.

Salutacions, bona nit, benvingudes i benvinguts a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb Manolo Palomar, el control de so, amb Carlos Urruti, a l'edició i producció del programa, i el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Com ja sabeu, des de fa unes setmanes, els dissabtes i diumenges, els farem companyia nosaltres, des de les 11 i fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, a la seva plana web en www.apuntmedia.es i a l'aplicació per als dispositius mòbils. Si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en @90minuts en X, 90 en xifra, minuts en lletra, en Instagram en 90 minuts ràdio, tot en lletra, TikTok @90minutsradio, el 90 en xifra, la resta en lletra, i en els àudios al WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, que avui no és altra que: per què creus que encara no ha eixit a parlar Ron Garley? Per què creus que el CEO de futbol del València, Ron Garley, l'escocès, encara no ha eixit a parlar? I és que ja fa mesos que va dir que, bueno, pues, parlaria, que marcaria l'objectiu, que valoraria la temporada, que, bueno, analitzaria el que ve per davant en este estiu del València. I de moment, bueno, pues han passat diverses oportunitats, com quan va acabar la temporada, com quan ha començat la pretemporada, que va, ha estat esta setmana, com la presentació de Justin De Haas, i de moment, pues, Ron Garley no ha parlat, no ha dit res. Sí que hem escoltat a altres parlar d'objectius, com Pepelu, com Gallà, com el propi De Haas en la seva presentació, cadascú en la seva opinió. Sembla que no n'hi ha un missatge clar per part del club, i és per això que estem esperant que aparega en una sala de premsa Ron Garley per a marcar les diferents, no?, directrius que té que tindre el València en esta pròxima temporada, que per cert serà l'última de l'estadi de Mestalla abans d'anar-se'n al nou Mestalla, i que ja va marcar de manera... Jo crec que ja queda molt llunyà, no?, tot allò de les four windows i estar en Europa en el nou estadi, però ja ho va dir, o va deixar caure qual era la idea del club de cara a esta pròxima temporada, en la que, bueno, pues se acomiadarà de l'estadi de Mestalla i farà aquesta transició cap al nou Mestalla. Recordem que en els resultats del Mundial esta matinada Argentina ha guanyat 3-2 davant Cap Verd, patint davant la selecció africana, que Colòmbia li va guanyar 1-0 a Ghana, i que en el dia d'avui, en vuitens, pues el Canadà ha perdut davant el Marroc 0-3. El Marroc és la primera selecció que està en els quarts de final i que està en marxa, acaba de començar fa 8 minuts i 40 segons el Paraguai-França, que de moment està 0-0 i que enfronta a la selecció que va eliminar a Alemanya davant una França que és la, a priori, no?, i damunt del paper, per a molts, la favorita per a guanyar este Mundial. Són les 11 i 13 minuts i així comença el Punt a Punt últims 90 minuts.

0: Més proves mèdiques al València Club de Futbol. En el dia d'avui, més jugadors del València han passat per les proves mèdiques que donen inici a la pretemporada. Dilluns que ve arranca el treball de camp i alguns dels jugadors que han passat per aquestes proves mèdiques han deixat les seues impressions a l'eixida de la revisió mèdica. Parlen Raúl Jiménez, Aaron Mayol i Miguel Monferrer, tres canterans que tindran l'oportunitat en pretemporada.
1: Creo que va a ser un buen año, creo que el equipo está motivado, el año pasado acabamos bastante bien y creo que estamos todos con ganas.
2: Pues es para lo que trabajamos y nada, pues estamos aquí para demostrar lo que somos.
3: Esperemos cumplir los objetivos que se marquen y hacer una buena temporada para la afición.
0: Primer dia del Llevant. El Llevant Unió Esportiva ha iniciat avui les revisions mèdiques i dilluns començarà a entrenar-se. La salvació tornarà a ser l'objectiu primordial, però si pot ser, els jugadors granotes esperen no patir tant com l'última temporada, tot i que estan preparats per afrontar el que vinga. Escoltem i parla Carlos Espí.
4: Estem molt motivats, acabem de veure uns companys i tinc molt de ganes del dilluns, favorable a tots i parlar un poquet. Cadascú té un objectiu principal i jo crec que millorar, per lo menos igualar el de l'any passat. D'haver no patit tant.
0: Més fitxatges al Castelló. El Club Esportiu Castelló continua treballant en el mercat i en el dia d'avui ha anunciat el fitxatge d'Íñigo Córdoba, que arriba lliure i firma fins a 2028, amb experiència en primera divisió en clubs com ara l'Atlètic Club o com el que va disputar prop de 100 partits oficials l'Alavés per arribar a reforçar l'atac dels orelluts. El València femení té nova portera. El València femení ha arribat a un acord amb Alice Pinguet perquè defenga la porteria valencianista fins al 30 de juny de 2027. La portera va iniciar la seva carrera esportiva formant-se en les categories inferiors del Paris Saint-Germain, arribant a debutar amb el primer equip. En l'estiu de 2021 va marxar cedida una temporada a Le Havre i després tornar al club parisenc en una campanya abans de fitxar per el Dijon en 2023 fins a 2025. Alice també ha sigut internacional amb les categories inferiors de la selecció de França. La selecció espanyola ja coneix rival per als vuitens. Espanya s'enfrontarà a Portugal en els vuitens de final del Mundial, en un partit de molt de nivell on es veuran les cares amb una selecció cridada a ser una de les favorites. Avui, en la prèvia, ha parlat un home rècord, com Unai Simón, que porta 519 minuts sense encaixar gol en els Mundials.
5: Venimos a hacer dos buenos partidos o tres buenos partidos contra Arabia, Uruguay y Austria. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, sin olvidar que Portugal nos ganó esa final de Nation League, como dices. Al final creo que hay que tener respeto al rival, hay que saber que tenemos que hacer un grandísimo partido, no podemos despistarnos, cometer errores. Creo que tenemos que estar muy centrados en todo momento. Y como decía antes, creo que tenemos que estar cerca de ese nivel que todos queremos, de esa selección española que se vio en la Eurocopa. Y a partir de ahí, pues bueno, si nos tenemos que quedar en el camino, que nos tengamos que quedar porque hayan sido mejor que nosotros y no porque nosotros les hayamos dado motivos para que nos ganen.
0: Larry jugarà a l'NBA i López Aróstegui a Canàries. Oficial avui el traspàs de Sergio de la Rea a Dallas Mavericks i també oficial l'eixida d'un altre cupo com és Xavi López Aróstegui, que jugarà en la Laguna Tenerife. Sorpresa al món del bàsquet per la marxa de Pedro Martínez al Real Madrid. Paraules de Pau Gasol preguntat per el moviment del Real Madrid després d'acomiadar a Sergio Escariolo, que va ser seleccionador espanyol a May, i preguntat per Pedro Martínez, Pau Gasol respon sorprès.
6: Bueno, Pedro es un grandísimo entrenador, lo lleva siendo, yo creo, durante toda su carrera, ¿no? Aunque ahora, obviamente, pues después de la realidad con el Valencia, pues pues tengo más reconocimiento, ¿no? Y los títulos siempre es lo que hacen que aporta. Un movimiento, bueno, pues de bastante proactividad, ¿no? Del Madrid, de ir a por Pedro, de pagar una cláusula importante. No sé si son movimientos que se vean demasiado, ¿no? En el mundo del baloncesto. Entonces, bueno, pues nada, apuestan también, quieren fortalecer su proyecto. Identifican a Pedro como ese entrenador que puede llevar su proyecto durante años y en ese caso pues respetable por la parte del Madrid que están apostando por ti.
0: Continua la llegenda de l'Amix Castelló. Joan Faner continuarà una temporada més en la plantilla de l'Amix Castelló. Disputarà la 26-27, que serà la seva 14a temporada defendent la samarreta del conjunt castellonenc. Amb esta continuïtat, el base amplia un llegat que ja li situa com el jugador amb més partits oficials disputats en la història del club, amb 414 partits, una xifra que continuarà creixent durant el pròxim curs. Primera etapa del Tour de França. El danès Jonas Vingegaard guanya la crono per equips i és el primer líder del Tour de França. L'equip Visma ha firmat el millor temps a Barcelona per davant de l'Ineos de Filippo Ganna, a 8 segons de l'UE de Pogacar, a 12 del Lidl Trek del valencià Juan Ayuso, a 16 segons. Dia trist al ciclisme valencià. El ciclisme valencià està de dol per la mort d'Amadeu Olmos, expresident de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana durant prop de 20 anys i una de les persones que més va contribuir al creixement i desenvolupament d'aquest esport al nostre territori. Al llarg de la seva trajectòria, Olmos va treballar intensament per impulsar el ciclisme valencià, deixant una profunda empremta en la federació, els clubs, els corredors i totes les persones vinculades aquest esport. Les 11 i 19 minuts, vos recordem la pregunta del dia per a xarxes i àudios en el 6-19-42-18-01. Per què creus que encara no ha eixit a parlar Ron Garley? Fem una pausa per a la publi i de tot això i moltes coses més parlem així en el punt a punt últims 90 minuts.
7: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un cap de setmana més a Fem Banda, el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, on parlem de música de la bona de veritat. Ja hem encetat el mes de juliol i segur que molts de vosaltres ja esteu gaudint d'unes merescudes vacances. Així que aprofiteu este temps de descans, del sol, de la platja, de la piscina, de les cervesetes ben fresquetes, dels gelats, de les nits a la fresca i, per descomptat, dels concerts d'estius, que n'hi han molts per a tots els gustos. El 4 de juliol se celebra el Dia de la Independència dels Estats Units, la festa nacional del país. També es commemora el Dia Mundial de l'e-book o el llibre electrònic, una iniciativa impulsada per diverses entitats del sector editorial, tot i que no té reconeixement oficial de l'ONU. Però el 4 de juliol també és una data molt significativa per al món de la música. Tal dia com avui, l'any 1992, va morir a Buenos Aires Astor Piazzolla, una de les figures més influents de la música del segle XX, creador del nou tango. Va revolucionar este gènere incorporant elements del jazz i de la música clàssica contemporània, deixant una empremta que encara avui continua inspirant músics d'arreu del món. Aleshores, nosaltres ja ho tenim tot preparat per a oferir-vos un programa ben complet. Començarem, com sempre, escoltant el concert d'avui, perquè no hi ha millor manera d'encetar el dia que escoltant bona música. Tot seguit, arribarà la secció Avui amb qui parlem, on conversarem un ratet amb el compositor i saxofonista Enrique Càrcel, autor de l'obra obligada que interpretaran les bandes de la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. En 17 o 18 dies. A més, ell mateix serà l'encarregat de portar-nos el suggeriment de la setmana. Ja després de les notícies de les 9, reprendrem el programa amb el rebost de la banda, on rebrem la visita de diversos membres de la Mediterranean Philharmonic Orchestra, que ens explicaran com va néixer este projecte i quins són els seus pròxims reptes. Continuarem amb la secció Educació i Salut, on parlarem amb el director Cristóbal Soler del primer concurs de direcció que se celebra a Bunyol. I, com sempre, posarem el punt i final amb l'agenda musical. Així que, tant si esteu de vacances com si encara vos toca treballar, feu-nos un lloquet, desconnecteu, recarregueu les piles i deixeu que Fem Banda posi la banda sonora al vostre cap de setmana. El concert que vos hem preparat avui és un monogràfic dedicat a l'obra del compositor i saxofonista Enrique Càrcel. En el concert d'avui escoltareu quatre de les seues composicions, que es permetrà conèixer de prop el seu llenguatge musical i la seva manera d'entendre la música. I anem a començar ja, com mana la tradició, amb un bon pasodoble que porta per títol Lucía García. Este pas doble està dedicat a la fallera major infantil de València 2025, Lucía García Rivera. Es tracta d'un pas doble de caràcter alegre, festiu i molt expressiu, que vol reflectir la personalitat, la vitalitat i la il·lusió de la seva protagonista. Des dels primers compassos, el compositor ens transporta a l'ambient més autènticament valencià. La introducció s'inspira en el ritme del tabal, el tabalet, i en les melodies de les albaes, interpretades per la dolçaina. Tot sobre unes harmonies que retén homenatge al mític pasdoble el camp del València. A més, Enrique Cárcel incorpora nombrosos canvis de tempo que aporten dinamisme i emotivitat, alternant moments delicats amb altres de gran brillantor i majestuositat. Com a homenatge a la tradició bandística valenciana, el compositor també inclou xocotetes referències musicals a pasdobles tan emblemàtics com Valencianeta, El Faller o L'entrada de la Murta, aconseguint una obra o un pasdoble ple d'identitat, color i esperit faller. Així que anem a escoltar ja el pasdoble Lucía García, interpretat per la Banda Simfònica Municipal de València i dirigida pel mestre Cristóbal Soler.

Gran pas doble el que acabem d'escoltar. Lucía García. Va ser estrenat el 25 de maig de 2025 al Palau de la Música i va ser un encàrrec de la Junta Central Fallera. Continuem el concert i continuem el nostre recorregut per la música d'Enrique Carcel amb una obra titulada Terra de Conquestes, un poema sinfònic d'uns 16 minuts de duració que posa en valor la història, la cultura i el caràcter del poble valencià a través d'un llenguatge musical ple de força i color. L'obra està concebuda com un viatge sonor que evoca diferents episodis i paisatges de la nostra terra, combinant passatges de gran lirisme amb altres de marcat caràcter èpic. Al llarg de la partitura, el compositor desplega una escriptura molt rica en timbres i contrastos, exigint un alt nivell tècnic i expressiu a totes les seccions de la banda. La qualitat de Terra de Conquestes ha fet que fora escollida com obra obligada de la primera secció del 47è Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València l'any 2024. Anem a escoltar ja Terra de Conquestes, interpretada per la Banda Sinfònica Municipal de València sota la batuta de Cristóbal Soler.

Espectacular esta obra, Terra de Conquestes. És una composició que reflecteix l'estil d'Enrique Carcel, una música descriptiva, intensa i carregada d'identitat, que ens convida a redescobrir la nostra història a través dels sons de la banda. La següent obra que escoltarem porta per títol Saxo Obertura, una composició en què Enrique Carcel ret homenatge al seu instrument, el saxo, a través d'una música brillant, enèrgica i plena de virtuosisme. L'obra deixa clara la seva intenció, oferir una presentació espectacular de totes les possibilitats tècniques i expressives del saxòfon. La part solista destaca per la seva agilitat, els contrastos de caràcter i un ampli ventall de recursos que posen en relleu tant el lirisme com el vessant més brillant de l'instrument. Anem a escoltar ja Saxo Obertura per l'ensemble de saxos del Conservatori Superior de Música de València, dirigits pel mestre Juan Antonio Ramírez Pérez.

Esta obertura que acabem d'escoltar va ser dedicada, interpretada i estrenada el passat 16 de maig en el segon Festival d'Ensembles de Saxos de la Comunitat Valenciana, Sincronisax. I acabem el concert dedicat a Enrique Cárcel amb una obra molt especial, Divertimento a dos, un concert per a saxo i clarinet solista amb banda sinfònica. En esta composició, el compositor posa en valor el diàleg entre els dos instruments. Lluny de competir entre ells, saxo i clarinet mantenen una conversa musical plena de complicitat, alternant passatges de gran virtuosisme a moments més lírics i expressius. El resultat és una obra fresca, elegant i molt comunicativa. No és casualitat que els instruments protagonistes siguin el saxo i el clarinet. Enrique Cárcel, saxofonista de la banda sinfònica,

Biblioteca Municipal de València, va escriure aquesta obra pensant també en el seu germà, Emilio Cárcel, clarinetista de la mateixa formació. Tots dos han sigut els encarregats d'interpretar-la en nombroses ocasions, destacant especialment el concert oferit al Palau de la Música de València amb la Banda Simfònica Municipal de València, dirigits pel mestre Fernando Bonete Piqueras, que és la versió que ara aneu a escoltar.

0: espectacular interpretació dels dos germans Carcel Villalba. D'esta obra que acabem d'escoltar, Divertimento a dos, una obra a tindre en compte per a programar. I fins així el concert d'avui dedicat íntegrament a la música del compositor i saxofonista Enrique Carcel Villalba. Però no se n'aneu, perquè d'ací, en uns instants, el tindrem amb nosaltres, ací al programa. Tindrem l'oportunitat de conèixer-lo un poquet millor, descobrir la seva trajectòria, parlar de la seva manera d'entendre la composició i, per descomptat, saber moltes més cosetes sobre la seva música. Així que ara farem una xicoteta pausa, però continuem en Fent Banda, que van a començar les entrevistes.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu.
6: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I sobretot,
7: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
6: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
8: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyones a les 10.
1: Continuem connectats amb les teues històries, cada dia, A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio, Fem Banda, la música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
0: I ja tornem a estar així. Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora un cap de setmana més a Fent Banda, el programa produït per la Federació d'Emissores de la Comunitat Valenciana, on parlem de música de la bona de veritat. Ja hem encetat el mes de juliol i segur que molts de vosaltres ja esteu gaudint d'unes merescudes vacances. Així que aprofiteu este temps de descans, del sol, de la platja, de la piscina, de les cervesetes ben fresquetes, dels gelats, de les nits a la fresca i, per descomptat, dels concerts d'estiu, que hi han per a tots els gustos. També el 4 de juliol se celebra el Dia de la Independència dels Estats Units, la festa nacional del país. També es commemora el Dia Mundial de l'e-book, el llibre electrònic, una iniciativa impulsada per diverses entitats del sector editorial, tot i que no té el reconeixement oficial de l'ONU. Però el 4 de juliol també és una data molt significativa per al món de la música. Tal dia com avui, en 1992, va morir a Buenos Aires Astor Piazzolla, una de les figures més influents de la música del segle XX, creador del nou tango. Va revolucionar este gènere incorporant elements del jazz i de la música clàssica contemporània, deixant una empremta que encara avui continua inspirant músics d'arreu del món. Fetes aquestes puntualitzacions, vos recordo que hem començat, com sempre, escoltant el concert d'avui, que el podreu tornar a escoltar quan acabi el programa. I a partir d'ara seguim en la secció Avui en qui parlem, i ja tinc ací al meu costat el compositor i saxofonista Enrique Carcel, que és l'autor de l'obra obligada que van interpretar les bandes de la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I a més, ell mateix era l'encarregat de portar-nos el suggeriment de la setmana. Ja després de les notícies de les 9, reprendrem el programa amb el rebost de la banda, on rebrem la visita de diversos membres de la Mediterranean Philharmonic Orchestra que ens explicaran com va néixer este projecte i quins són els seus pròxims reptes. Seguirem després amb la secció Educació i Salut, on parlarem amb el director Cristóbal Soler del primer concurs de direcció que se celebra a Bunyol. I, com sempre, posarem el punt i final amb l'agenda musical. Així que, tant si esteu de vacances com si encara vos toca treballar, feu-nos un lloquet, desconnecteu, recarregueu les piles i deixeu que Fem Banda posi la banda sonora al vostre cap de setmana. D'este cap de setmana.

0: I ja ha arribat el moment de conversar amb el primer protagonista del programa d'avui. Ens acompanya Enrique Cárcel Villalba, compositor, saxofonista i professor, nascut a Sagunt. Format al Conservatori Superior de Música de València, on va obtindre el títol superior de saxo amb premi d'honor en final de carrera. Completar la seva formació amb alguns dels saxofonistes més prestigiosos del panorama nacional i internacional. Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat una intensa activitat com a intèrpret, docent i compositor. Actualment és professor de saxo de la Banda Simfònica Municipal de València, després d'haver format part durant molts anys de la Banda Municipal de Palma de Mallorca. Com a compositor, el seu catàleg inclou concerts per a saxo i orquestra, música de cambra, obres per a banda simfònica i nombrosos pasdobles. Les seues composicions han estat premiades en diversos concursos internacionals i han sigut seleccionades com obres obligades en importants certames com, per exemple, Terra de Conquesta, Viva el Caldim o Les Llegendes del Bosque. I el tinc així al meu costat. I anem a parlar amb ell. Enrique, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada i gràcies per acceptar esta invitació.
1: Jo encantada d'estar així amb tu.
0: I passar un bon ratet, que anem a passar un bon ratet.
1: Clar que sí.
0: Enrique, jo crec que estàs vivint un moment especial, dolcet, en la teua carrera, sí, perquè sí. Les teues obres sonen en auditoris i en certàmens. Ara parlarem de la que d'ací 15 dies va interpretar-se en el Palau de la Música, però en el passat certament de Diputació de Castelló, sí, també van hi haurer una altra obra que va ser interpretada.
1: Exacte, va ser Viva el Caldim.
0: Que després, al final, parlarem d'esta peça.
1: Molt bé.
0: Així deixem els nostres oients un poc en suspense, perquè és molt xula, la història és molt bonica.
1: Sí, sí, sí.
0: Però en este certamen, que d'ací 10, 12, 15 dies, perquè crec que és el dia 10, no?
1: Sí, el dia 10 és segona secció.
0: 10, 12 dies, més o menys, sonarà Les Llegendes del Bosque, que és esta peça que esteu escoltant ara.

0: Esta obra que esteu escoltant, Leyendas del Bosque, la interpretaran les bandes de la segona secció en 10, 12, el dia 17 de juliol. Com rep un compositor quan, per exemple, rep aquesta notícia de dir l'obra obligada teua serà Leyendas del Bosque, per exemple, en este certamen que és el més important que n'hi ha, per exemple?
1: Sí, sí. Pues lo primer, molta alegria, immensa alegria, perquè per a un compositor que se interprete algo teu sempre és especial, però clar, en el certamen internacional de València, súper especial. És com una meta, no? Per al compositor valencià és com una meta. I no res, a més també responsabilitat. Clar, això se va sentir en tot el món. Venen també bandes estrangeres.
0: Correcte.
1: Se va interpretar en bandes estrangeres també, no només així, bandes també nacionals, i aleshores pues, és també una responsabilitat. Però contentíssim.
0: I ja que estàs dient que ho interpretarà moltes, és que és veritat, moltes bandes, sentiràs moltes versions.
1: Sí, sis versions.
0: Sis versions.
1: Sí,
0: I un compositor, quan escolta, no? Tu, per exemple, vols que siga algo més lliure o vols que s'adapten al que tu t'has escrit, perquè com sentiràs tantes versions?
1: Jo el que vull que és que disfruten els intèrprets. Mm. Jo la meva música, normalment, jo al ser intèrpret professional, no?, de la banda municipal, pues el que pense quan compose és què m'agradaria a mi tocar, no? Mm. Aleshores, la meva aspiració, a part de que també disfrute l'oient, per supost, però si no disfruta l'intèrpret és difícil que disfrute l'oient. Primer s'ha d'interioritzar, i clar, si ells disfruten, n'hi ha versions, pues, poden ser moltes versions diferents, però totes poden ser bones, no?
0: Sí.
1: Mentre siga real la interpretació, això és suficient.
0: Sí. Doncs, esta Leyendas del Bosque, tu quan la vas compondre? I per què la vas compondre, Leyendas del Bosque?
1: Pues mira, a mi m'agrada molt, igual que la música, pel·lícules i llibres, pues, de fantasia, de misteri, no? M'agrada molt aquesta faceta. I aleshores, esta obra, jo dic, vull descriure algo. A part de que siga música descriptiva, té tres moviments, no? I descriu tres accions, però no només les accions en si, sinó el que volia era descriure, pues, paisatges, descriure ambients de màgia, ambients de misteri, de fantasia, no? I era perquè m'havia, o sigui, era per gust. La vas compondre per gust, sense ningú tipus de reto de res.
0: Però havies acabat de llegir algun llibre d'estos de fantasia o de misteri per a inspirar-te a l'hora de compondre?
1: No està inspirada en cap llibre. La veritat que va ser un poble que me va eixir de dins, no? D'inspiració pròpia.
0: Sí.
1: Pues, normalment de lo que vas llegint, vas veient, però bueno, no en ningú en concret, no, això no.
0: Crec que vas guanyar un premi, crec que va ser,
1: sí,
0: la vas compondre per a un certamen,
1: sí,
0: de Cullera.
1: La vas presentar al concurs Emili Jiménez Bou, de Cullera, i va obtindre un primer premi. I no res, molt, molt orgullós, la veritat que sempre tindre un premi és molt bonico, no? I no res.
0: Mira, per exemple, este moviment que estem escoltant, has dit que tenia tres moviments?
1: Sí, este és el despertar de les almes.
0: Quins són els tres moviments que n'hi ha? És a dir, el primer...
1: Mira, el primer és el despertar de les almes, que en este lo que vull descriure és com un amaneixer en un bosc.
0: Sí.
1: Però un bosc especial, no el típic bosc, no? Un bosc misteriós, ple de vida. I així en este moviment he utilitzat modos grecs, no? Escales gregues com la dòrica, l'escala lídia, que li donen un toc més màgic, no? Després està el segon temps, que el segon temps se diu Criatures Fantàstiques.
0: A veure si és este, és que no ho sé, jo ho he partit i no sé si serà este que escoltarem ara.
1: Este és. Este és el segon temps, Criatures Fantàstiques. I en este el que representa, com podràs sentir, és com una desfilada. Una desfilada, però d'animalets fantàstics, animalets diferents, que són molt estranys. I en este moviment el que he fet és donar un ambient màgic a través d'altres tipus d'escales, com l'hexàtona, escales pentatòniques, no? Que sempre donen un color més fantàstic i representa això, una desfilada d'animalets, bàsicament.
0: I l'últim moviment, que este, el que sentirem ara, Este és l'últim, no?
1: No, este encara és el
0: este Criatura encara és?
1: Fantàstica. Ah. Ahí estan les escales exàtres. Veus com és música de marxa?
0: Sí. Què és el més complicat d'esta obra?
1: D'esta obra, pues, jo considero que el més complicat és traure els planos sonoros. És molt complicat perquè ha sigut com un treball, perquè això que dic, és música descriptiva, és un poquet dir per damunt, no?
0: Però si
1: poses dins de l'obra, n'hi ha moltes coses i molt de treball. Una obra d'esta envergadura, pues, té moltíssim treball. Jo he treballat moltes planos sonoros, sobretot en el primer moviment he treballat moltes planos sonoros. Ahí he dividit la banda, diguem, en tres seccions,
0: sí,
1: on anaven conversant el pla sonoro i contratema contestant-se entre les tres diferents aquestes seccions, que seria la greu, la mitja i l'aguda, per unes converses que cada vegada anaven fent-se més xicotetes, hasta que n'hi ha un moment que anaven tornant-se tan ràpid que se van fonent entre elles.
0: Sí.
1: Tot això és complicat en una banda, perquè això, al millor, en un duo o un trio, pues vas traient tres planos sonoros, però una banda, per seccions, anar traient totes aquestes coses, és molt complicat.
0: Aleshores, si tens que donar un consell, perquè estan escoltant-nos els directors de les sis bandes que van interpretar estas leyendas del bosque, quin consell es diries per a que tinguin una pista abans d'anar al certamen?
1: Pues consell, pues sobretot la sonoritat de la banda. Sonoritat, al ser una música descriptiva de paisatges, no sé, la sonoritat, l'afinació total és, jo crec que pot ser clau. Bueno, solistes també, sobretot en el tercer moviment, que es diu El Reino Oculto, uh-huh, ahí comença en solistes, la trompa, comença molt un ambient molt de pau,
0: sí,
1: la trompa, clarinet, flauta, fagot, també molta importància als solistes, clar, però jo crec que el total és on estarà la clau. Els plans sonoros, la sonoritat, l'afinació, ahí serà la clau. Després el caràcter, perquè per aconseguir l'ambient, les articulacions són molt importants per aconseguir un ambient. Igual que, per exemple, al final de l'obra, el reino oculto, canvia dràsticament el caràcter del placenter que tenia dels solistes,
0: sí,
1: a un caràcter de quan se troba en les entranyes del bosc, pues, el reino oculto, no? I ahí canvia una obra, hi ha una música molt més enèrgica, amb molts esforçandos, moltes accentuacions, polirítmies, també dificultat. Sobretot de conjuntar també. També es diria això als directors, conjuntar l'obra, sonoritat i afinació. Clau.
0: Esteu escoltant, eh? Esteu escoltant directors de les sis bandes, que tingueu que tindre en compte la sonoritat, l'empaste...
1: Afinació. Planos sonoros.
0: Correcte. Què és el que t'agradaria quan acabe el certamen? Què t'agradaria que els oients que venen allí a escoltar Leyendas del Bosque per primera vegada, què és el que vols transmetre als oients?
1: Pues mira, jo aconsellaria als oients que no s'interpreten, els oients que tanquen els ulls i se deixen portar per la música, perquè l'ambient que vol crear aquesta obra, la imaginació de cada un pot anar molt més allà de lo que jo puga explicar, perquè la música l'anirà conduint. Aleshores, si tanquen els ulls, jo crec que se deixaran portar més per la seva música. Ja dic, els oients, els músics, tenen que estar molt alerta a les alteracions accidentals, polirítmies, però l'oient sí.
0: Alerta, però si ho tenen treballat també ho poden gaudir molt.
1: Clar, perquè
0: ja passa per ells, pel cos d'ell, i ja ho poden gaudir molt.
1: Si ho tenen assimilat, clar.
0: Si tingueres que definir en una paraula, mira si és complicat el que vaig a dir-te, en una paraula, la teua obra, Leyendas del Bosque, quina paraula seria?
1: Fantasia.
0: Doncs en eixe món fantàstic anem a conèixer més coses d'Enrique Cárcel, perquè ara estem parlant simplement de l'obra Leyendas del Bosque, però tu quan comences a estudiar música?
1: Ui, jo comencé tota la vida. En 6 anys ja estava estudiant música jo. Va començar
0: a Sagunt?
1: No, a segon sí i no. Va començar ma mare. Jo vaig entrar, la primera banda que vaig entrar va ser en Albalà dels Tarongers, que és un poble que està molt proper de Sagunt. I ahí vaig començar jo a anar a la banda, que era mon tio el director. Uh-huh. I, però la primera, el primer contacte de la música que vaig tindre va ser ma mare, que era músic, m'ensenyava solfeo en casa. I això va ser la el primer contacte.
0: Ta mare era músic de quina banda?
1: Ma mare era de coro.
0: Ah, de coro.
1: Era cantant, sí. És que, bueno, jo vinc de...
0: És a dir, tu ves de tradició
1: de
0: musical.
1: De tradició musical total. Son pare, sí. M'abuelo, ja era músic, ell sí que era de la Lira Saguntina, va ser subdirector de la Lira Saguntina, uh-huh. era compositor també, de pasodobles polques, molt boniques, per cert. Ell i el seu germà eren músics. Després els fills, ma mare i mos tios, que eren Matia i mon tio, els tres eren músics també. Professionalment només mon tio, perquè entonces les dones no estava tan ben mirat, que se dedicaven...
0: Clar, és que a mi estava cridant-me l'atenció.
1: Sí, entonces ella se dedicaven pues, a altres coses, no... però eren músics.
0: Sí, però sabia música. Sabia
1: clar,
0: música.
1: Sabia música. Entonces ma mare pues, ensenya música a mi i a meu germà és major que jo, i primer l'ensenyava a meu germà, jo ho veia i jo tenia ganes de que m'ensenyara a mi també. Jo en 6 anys ja vaig començar quasi al mateix temps d'escriure que de saber música.
0: I el saxo va ser el teu instrument que vas elegir? És el primer instrument que vas dir? Perquè el teu germà és clarinetista.
1: Sí, jo el primer instrument va ser la percussió, curiosament, sí. Vaig estar un any i mig, més o menys, i després me donaven el saxo.
0: Sí.
1: Entonces les bandes xicotetes en avalat, pues lo que feia falta te donaven.
0: Claro.
1: Sí, jo la veritat que sí que m'agrada molt el saxo. Però a mi m'agrada molt la percussió, la veritat, i vas començar en la banda... en la percussió, perquè feien falta percussionistes, vas començar, i jo tocava ja la banda en 7 anys. 7 anys ja tocava jo la banda, el bombo, el triangle, el güiro, la xicoteta de percussió, que me posaven, per cert, era tan xicotet...
0: Que te tenia que posar algun caixó baix per a poder alçar-te?
1: Exacte, me posaven un caixó de taronges per poder arribar al bombo, per no pegar-li a l'aro al bombo i poder veure al mestre, perquè d'allà darrere no veia
0: res. Que bonic, que bonic. Doncs sí, anem a escoltar una peça teua que vas estrenar este passat 16 de maig en el Festival Sincronisax, que és esta peça que escoltem ara.

0: Estem escoltant Saxo Obertura del compositor Enrique Cárcel. Estem parlant en ell, de les seues obres. I estàvem dient que no va ser el primer instrument del saxo, sinó la percussió. Esta peça, Enrique, va ser estrenada el passat 16 de maig en el Festival Sincronisax.
1: Sí, en el segon festival que se fa.
0: El segon que se fa. Mm. Però molt bé, sí, perquè sí. Realment als saxofonistes no es fa falta ningú festival ni res per a que continuï la saga del saxo, perquè sí. Són molts.
1: Sí, no, estos festivals lo que fan és que els compositors se comprometen. Jo, per lo menos, com a saxofonista i compositor, me compromet cada festival, pues, intente a veure si s'estrena alguna obra, i així se va ampliant també el repertori d'ensemble. Perquè
0: fins sí.
1: ara tampoc n'hi havia tant d'ensemble de saxo.
0: Sí, perquè és un instrument, diguem, prou jove sí. de creació, i aleshores no n'hi ha tant repertori, és
1: clar,
0: veritat.
1: I menys de valencians. I estos festivals que, bueno, s'organitza a Miguel Castillo,
0: sí.
1: en el seu projecte didàctic sax, un gran
0: van estar així, va ser un meu. Van passar així un rato de...
1: Sí, sí, sí. Pues això és el que provoca, pues, que els compositors valencians uh-huh. s'animem a fer ensembles de saxo, i nosaltres encantats perquè s'interpreten divinament. Este, per exemple, Saxo Obertura, jo la vas dedicar a l'aula de saxos de Conservatori Superior uh-huh. de València, que ha sigut el, pues, on m'han ensenyat a mi també en el saxo. Pues jo volia dedicar-los a ells una obra, i aprofitant el festival dir, pues aquesta obra Saxo Obertura, en certa dificultat, perquè sí que té dificultat de slaps, multifonis, històries, però és una música, jo crec, que prou audible, i és encantar als alumnes.
0: Ja ho crec que sí, perquè el saxo és un instrument versàtil, i a banda que se pot fer moltes coses, i tenen
1: sí,
0: tantes...
1: Sí, sí.
0: Tècnicament?
1: Sí. Se poden fer, pues, moltes coses contemporànies, igual que també se pot inclús imitar una viola, si
0: sí.
1: vols, no?
0: Sí, sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: Normalment les bandes sí. sempre ens han dit imita, i som imitadors, són també de contemporanis, se pot explotar moltes coses del saxo.
0: Doncs estudis en el Conservatori Superior de València, però quan entres a formar part de la banda municipal de Palma Mallorca?
1: De Palma Mallorca en el 1999. Per oposició, farem oposició a final del 98 mm. i a principi del 99 ja me quedarem per entrar a la banda, que per a mi va ser un somni, perquè clar, jo fins a aquesta edat, jo tenia 21 anys.
0: Imagineu-se.
1: Fins a aquesta edat sempre havia tocat, pues, les bandes del poble, sí. pues, de la contorna. I anar a una banda professional per a mi era un reto superimportant. Jo dic, mare meva, ja tocar... I no res, i vaig passar allí 8 anys molt feliços, en molt bons companys, m'educ molt bons records d'allí de Palma, i he tornat alguna vegada, perquè han tocat alguna obra meua també.
0: Sí, sí, sí.
1: Allí,
0: sí.
1: sí, tocaren l'any passat, no, l'any passat, fa 2 anys, tocaren Leyendas del Bosque, ells, en la banda de Palma.
0: Sí, sí, sí.
1: I fa 4 anys tocaren Terra de Conquestes, o sea que...
0: Que, diguem que encara estàs unit un poquetet sí, a la banda sí, municipal de Palma Mallorca.
1: Sí, sí, perquè quan he anat també a saxos, a vore-los, a saludar-los, que pues me crea molts bons records, la veritat.
0: Ja ho crec que sí, ja ho sí. crec que sí. I des de quan formes part de la plantilla de professors de la banda sinfònica municipal de València?
1: Pues a partir del 2006. Jo estava a la banda de Palma, però vaig opositar així en València, uh-huh. i quan me quedaren, que va ser a finals del 2006, enguany, farà 20 anys que ja forme part de la plantilla
0: 20 anys.
1: De la banda municipal de València. I clar, un altre somni, bueno, el reto de ma vida era...
0: El teu germà també està com a
1: clarinetista? Sí, sí, sí, el meu germà és company meu, clarinetista, sí, sí, i porta més anys que jo a la banda,
0: sí.
1: i molt a gust, perquè damunt estem en família, el meu germà i la seva dona. La seva dona
0: també?
1: És flautista de la banda municipal. Sí, sí.
0: Ah, la flauta Isabel. És la dona, Isabel.
1: Sí. I el meu germà Emilio.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Som
0: sí, sí.
1: tres de la família. Bueno, jo tinc un cosí germà també, en la banda.
0: Esteu com en casa?
1: Sí,
0: tindreu
1: sí.
0: que vindre algun dia, sí, els quatre,
1: Enrique,
0: a parlar?
1: Sí, sí, sí. Pues estem com en casa.
0: Clar que sí.
1: Així que imagina't
0: sí.
1: en les dinars de família, pues parlem de música, de la faena.
0: Si n'hi ha algú que no és músic, diran, estos són monotemàtics. Els sí. músics siguen monotemàtics. Jo
1: sí,
0: crec que
1: bueno,
0: sí.
1: bueno, parlem de tot, no?
0: Jo crec que sí. Doncs seguim escoltant una altra peça teua, Fan and Swing.

0: Aquesta és una altra obra teua.
1: Sí, esta va ser una de les primeres obres que vas composar. I este concert en concret va ser en el 2022, perquè esta obra en principi era per a saxo solista, que la vaig estrenar jo en orquestra, en l'orquestra sí. que va ser en la Lira Saguntina en el 2012. Sí. I als 10 anys, al 10 aniversari, vaig aprofitar i la vas passar a banda, en saxo, i l'interpretarem en la banda d'Almenara, l'AMSCA, que diem, Associació Musical Santa Cecília d'Almenara.
0: Correcte.
1: I va ser un concert molt, molt especial perquè vas tocar diverses obres de les primeres que vas fer, que com feia 10 anys, que les vas passar per a saxo i banda, i va ser un concert en conjunt de solista amb el meu fill, que també va tocar de solista en la marimba al concert de Rosauro. Ah. Va ser una Santa Cecília molt especial. Va ser com un mano a mano de solistes, ell
0: sí,
1: i jo.
0: Sí,
1: superespecial ahí en l'Almenara. Sí.
0: I Enrique, quan comença a tindre tu aquest cuquet de compondre? És a dir, quan naix aquest interès per la composició?
1: Sí, pues bueno, el cuquet el tenia ja de jovenet, però el que tirar-me al ruedo va ser en el 2012. Ja te dic, va ser unes obres perquè me proposaren en l'orquestra de la Lira Saguntina a tocar com a solista, a mi i a altra gent. I jo pensava, pues, no faré algun arranjament, però jo havia fet molts arranjaments i m'agradava arranjar per als alumnes o per a mi, concerts. I jo vaig pensar, pues mira, d'haver d'arranjaments vaig a fer el que jo vull tocar, entonces el que jo vull tocar ho tindré que fer jo. Aleshores vas fer tres peces. Primerament vas fer dos, que són On és d'estiu i un tango chiquito. Que On és d'estiu, en principi, la vas dedicar a la meva dona Rosana.
0: Sí.
1: I un tango chiquito al meu fill. Chiquito vol dir pequeñito en argentí. Sí. I volia fer un tango, no? I entre les dues peces, pues, la duració eren uns 15-16 minuts. Entonces és quan dic, vaig a fer també un bis, i és quan vaig dir esta obra que ha sonat ara. Fan un swing que dura 3 minuts, és més propici per a un bis, i és un swing, i no res, vas tocar tres obres d'estils variats, perquè el que volia també era compondre coses, però variades, no anclar-me en un estil.
0: En un estil.
1: En un estil. La primera, On és d'estiu, era un estil més latino, després un tango, i esta que és un swing. Jo he fet això al llarg de... Des d'entonces, sempre he anat pues, poc compaginant estils.
0: I quantes t'has comptabilitzat des de les obres que hauràs fet?
1: Pues acabe de fer la 31.
0: És a dir, que d'ací pront estrenaran algo teu?
1: Sí, sí.
0: A banda del certamen internacional?
1: Sí.
0: Este mes també s'estrenarà, este mes de juliol estrena algú
1: exacte,
0: una obra teua?
1: A l'endemà. El dia 17 és el certamen de segona secció, pues el dia 18, en un curs de saxo que fan en Segorbe,
0: sí.
1: Se diu Saxap, AP és per l'Alt Palància,
0: sí.
1: que se reuneixen pues, saxofonistes d'ahir de la comarca, bueno, i gent que no són de la comarca, però l'organitzen allà en Segorbe. Aleshores, el dia 18 fan el concert de cloenda i l'última obra normalment volen que siga d'estrena. I enguany me l'han encomanat a mi i he fet una obra d'ensemble, que és l'última que he fet, que se diu Spanish Sax. Imagina't l'estil com és,
0: ja.
1: Variat també, és per a saxos, cajón flamenco i castanyoles, o sigui que l'espanyol no pot ser.
0: És a dir, que tens un mes de juliol carregat d'emocions, sí, perquè escoltar les teues obres i interpretar és emotiu.
1: Sí, i també n'hi ha dos dies més que vaig escoltar una altra obra, que és Viva el Cadim,
0: sí.
1: que la interpretaran a la banda de la Plana Baixa, i la interpretaran en Almenara el dia 11 i el 12 en Borriana.
0: D'esta parlarem després. Ja avise als nostres oients que no se'n vagin, que seguisquen escoltant a Enrique Cárcel, perquè després parlarem d'esta obra que tu acabes de nombrar, Viva el Caldim. I ara anem a escoltar un pas doble, la veritat, que molt xulo. Este que escoltem ara.

0: Escoltant este pas doble, anomenat Lucía García, que bonic és, eh? No digueu que no, eh? És que jo estic escoltant-lo parlant i de vegades se me va la pinça. Però tornem. És un pas doble que en recorda Enrique, no sé, a moments en recorda Valencianeta, en moments sí. En recorda no sé què, a un Albà, no? L'entrada del Tabal,
1: de
0: no?
1: Albaes.
0: De les sí. Albaes. No sé, o l'entrada a la Murta, o...
1: Sí,
0: en recorda ixe aire tan valencià,
1: sí.
0: Tan faller,
1: sí.
0: Que no vull que es perga, és a dir, que continuem ahí. Lucía García,
1: sí,
0: quan la vas compondre, esta? Doncs
1: pues l'any passat. Lucía García va ser la fallera major infantil del 2025, i la Junta Central Fallera pues, m'encomana que fera jo el passo de la fallera. Aleshores, jo el que vaig pensar, volia fer algo diferent. Perquè, clar, tants passos dobles de falleres, al final ja dius, per on tire, per ací, per allà? I el que me vas basar, dic, vaig a fer alguna cosa diferent, però basant-me en els passos dobles que a mi m'agraden, que són el cant del valencià, està agarrant les harmonies del principi del cant del valencià, valencianeta, l'entrada a la Murta i el fallero, sobretot en ixes, no? Sempre n'hi ha més cosetes per ahí, però sobretot en ixes. I jo dic, com començar-lo i com acabar-lo? Dic, pues mira, més valencià que un tabalet no pot ser. Dic, i això pues, representa pues, valenciania a tope.
0: Sí, va ser un encàrrec de la Junta Central.
1: Sí, exacte.
0: Fallera.
1: Sí, de l'any passat.
0: I quan t'encarreguen algo i tu et fiques davant de l'ordinador d'un paper en blanc, com naixen aquestes idees?
1: Sí, no, i damunt quan són encàrrecs és diferent, perquè quan són encàrrecs sempre n'hi ha una data.
0: Sí.
1: Una data màxim, no? Entonces és més pressió. Perquè quan composes algo per gust, per exemple, antes estàvem parlant de Leyendas del Bosque, ha sigut per gust i el que me durarà la composició, pues, me dona igual mig any que un any, me dona igual. Però, clar, estos pasodobles normalment te s'encomanen en poquet de temps. I en la pressió ixa està ahí. Però, clar, la pressió ixa a vegades va bé, perquè també traus lo millor de tu. Perquè de vegades quan no tens pressió, pues, no indagues tant, potser...
0: Estàs més relaxat.
1: Estàs més relaxat, més lo que isca, no?
0: Sí.
1: Però quan és una encomanda és diferent. I aleshores, pues, a mi, jo tenia primer un bombardeig d'idees. A veure, que per un tiré, per així, per allà, apuntar-me. Era com fer un puzzle, com un esquema, dic, a veure, això acoplaria, això així, això en este moment, i després anar un índic, pareix que funcione, saps? Però me falta això, després se t'ocorris, dic, ah, vale, que alivio, ja està. I quan is... una faena, jo crec que este paso doble jo estic molt content d'ell, la veritat. Quan és una bona faena i més per a lo que era, que era per estrenar-se en el Palau de la Música, en la meua banda municipal de València, i el vaig tocar jo molt emocionat interpretar-lo allí, pues la veritat que molt content del resultat, la veritat que sí. Després se va tornar a interpretar en els concerts dels barris de la banda municipal també.
0: I això